0: on la velocitat màxima és de 80 km per hora. El tram on es va incendiar el tren s'està circulant per via única fins que es retiri el comboi afectat per l'incendi.
1: I dels esports, segona victòria del Barça en Champions.
2: De la Minya mal, la vol treure, se'n va de dos, arriba a la línia de fons, la deixa enrere, Gordon, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Barça intractable, Nil Solà, bon dia.
3: Bon dia, no hi ha qui aturi el Barça de Hansi Flick, que hi va guanyar a Turquia 1-4 al camp del Galatasaray i suma 10 partits, 10 victòries aquesta temporada. Ahir a la Lliga de Campions, on l'equip suma també 6 punts en aquesta arrencada. No va ser un bon inici de partit, Batrakov va posar per davant el Galatasaray al minut 28, just abans del descans, Cancelo va empatar el partit i després a la segona meitat, una exhibició de Lamine Yamal en forma de dues assistències va permetre a Fermín i Gordon marcar el segon i el tercer amb només 3 minuts de diferència. Adeyemi hi va posar el fi de festa al minut 65, un equip molt golejador, tal com reconeixia Pedri després del partit.
4: Bueno, sí, tenemos mucha confianza a seguir. Solo es el comienzo de la temporada, vamos bien, pero hay que seguir, que esto es muy largo.
3: El Barça s'entrarà aquest matí a Turquia i tornarà a la tarda per començar a preparar el partit del dissabte a la Cartuja davant del Betis.
1: I després del partit de Lamine, l'exfutbolista del Barça Thierry Henry el va elogiar.
5: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
6: Siempre, somos el Barça. Hey. El mejor equipo del mundo.
1: Lamine Yamal davant de Thierry Henry, que li va dir que havia fet un gran partit. I acabarem amb música.

0: Arribarem a les 7 amb la sort de tu, Doques Grasses, que ha arribat al top 7 de Spotify a l'àrea de Barcelona coincidint amb la setmana dels seus 4 concerts del grup. Té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada pel dia que ens va portar molt. Comença un dia nou, són les 7 del matí, a la SER, continua l'Hoy por Hoy, a SER Catalunya, comença l'Aquí Catalunya.
1: ¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
2: Són les 7 del matí. Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Divendres 14 d'octubre desperta aquesta hora una jornada que serà complicada per la mobilitat, no per cap temporal, no per rodalies, o potser sí, ja ho veurem, però sobretot per la mobilització dels pagesos que ja des d'aquesta hora han començat a moure's per plantar-se a Barcelona per veure si així, fent soroll a la capital, els fan més cas.
1: Cogen por el suelo fruto caído.
0: És un mal que ve de lluny, però que ha anat a pitjor. Sobre els nostres camps s'hi ha format la tempesta perfecta, el preu del gasoil enfiladíssim, conseqüència de les guerres, que fa pujar també els pinsos i fertilitzants. La competència d'altres països amb normatives més laxes i preus més barats, i clar, també les inclemències del temps.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
0: Més mobilitzacions en ple clima preelectoral. No només és l'habitatge, també és el sector primari, ara ho veiem. Per les eleccions generals queden 46 dies i el PP han tornat a trepitjar el mateix bassal que va fer patinar Feijó l'última campanya, les pensions. Ara us ho expliquem. Farem parada també a Turquia perquè el Barça ha tornat a golejar el camp del Galatasaray, que més que l'infern turc ha estat una llar de foc per la colerada. I a l'altre costat, Mourinho, que segueix llançant benzina a les brases.
3: Una cosa que te digo, complimenti a italiani, sai perché?
4: Per una volta.
3: Perché è l'unico paese dove il calciopoli è stato calciopoli.
0: Segueix abonat al mantra dels àrbitres en roben. No és que juguem malament, diu ell.
1: A variare l'oliva allo santiano.
5: Aquí Catalunya amb Marina Fernández.

0: del matí. Jordi Carbó, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A veure, explica'ns, aquesta calor estranya de final d'estiu que ens deies ahir, fins quan ha de durar? Això es torça algun dia d'aquests?
1: Es confirma que fins divendres.
0: Divendres.
1: Després, ara ho expliquem, no sé si es torça, per exemple, poden estar contents si es compleix el pronòstic que tenim avui a les terres de Lleida, sobretot al Pla de Lleida, perquè, a part de les coses que comentàveu, la sequera és significativa des de mitjans de primavera i molts cultius, sobretot l'oliva, està pendent d'aquesta pluja que podria arribar al cap de setmana. Però, de moment, el més immediat, doncs, amb petites variacions respecte ahir, més o menys el que deies, un temps més propi de l'estiu que no de mitjans d'octubre, han baixat una mica les temperatures més facilitat la passada nit, no hi ha hagut tants núvols, tot i així són altes per les dates, 19 graus a Barcelona, també a Tarragona, 14 a Lleida i Girona. A les valls del Pirineu, on més fred fa, amb prou feines baixa dels 10 graus. Tenim alguns núvols cap a la Catalunya central, aniran marxant al llarg del matí, en general avui farà molt més sol, i això ajudarà que les temperatures màximes se situïn al voltant dels 25 graus a pràcticament tot Catalunya amb sensació d'aixafogó, però és que ens aproparem als 30 a l'interior de Girona, sobretot a la Plana de l'Empordà, també a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida, així com a l'interior de la Vall de l'Ebre. I demà, també divendres, situació molt semblant, a l'espera que el cap de setmana els núvols vagin a més, i tot apunta que a partir d'última hora de dissabte i sobretot diumenge, la pluja guanyarà protagonisme, també l'ambient es tornarà més fresc.
0: Carbó, gràcies.
1: Fins ara.
0: Passen 4 minuts de les 7. Són avui els protagonistes, han de portar les seves reivindicacions cap aquí, cap a Barcelona. La setmana passada ja van reclamar a Lleida, avui estan sortint des de les 4 demarcacions catalanes per acabar a la plaça Sant Jaume, la delegació del govern també a partir d'aquest migdia. Aquest serà el centre d'atenció al llarg de tot el matí. Ara ho desgranem, però abans, Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina.
0: Del 10 de 10 de la golejada del Barça a Turquia a la Champions, 1-4 contra el Galatasaray.
3: La Lamine Yamal la vol treure, se'n va de dos, arriba a la línia de fons, la deixa enrere, Gordon, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Barça que ha guanyat els 10 partits que ha jugat aquesta temporada a la Lliga i a la Champions. Ha fet 43 gols, mitjana de 4 per partit, 9 en suma ja en aquesta Champions.
0: Més detalls, Nil Solà, bon dia.
4: Bon dia, no hi ha qui aturi el Barça de Hansi Flick, que hi va guanyar a Turquia 1-4 al camp del Galatasaray i suma 10 partits, 10 victòries aquesta temporada. Ahir a la Lliga de Campions, on l'equip suma també 6 punts en aquesta arrencada. No va ser un bon inici de partit, Batrakov va posar per davant el Galatasaray al minut 28, just abans del descans. Cancelo va empatar el partit i després a la segona meitat, una exhibició de Lamine Yamal en forma de dues assistències va permetre a Fermín i Gordon marcar el segon i el tercer amb només 3 minuts de diferència. Adeyem hi va posar el fi de festa al minut 60. El Barça s'entrarà aquest matí a Turquia i tornarà a la tarda per començar a preparar el partit del dissabte a la Cartuja davant del Betis.
0: Lamine va ser l'MVP del partit.
2: Després de la seva exhibició, sobretot a la segona meitat, li preguntava Thierry Henry per una televisió britànica si el Barça pot guanyar, atenció, el triplet.
5: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
6: Siempre, somos el Barça, hey. El mejor equipo del mundo.
2: Contundent, eh? Lamine es va desfer també en elogis Flick en roda de premsa.
7: Lamine... Lamine is good, he's physically top and of course he also enjoy.
2: Està bé, físicament és top, gaudeix jugant a futbol, com s'ha demostrat a la segona meitat, i ha canviat el partit per nosaltres, deia el tècnic alemany. També en va parlar Fermín, qui va rebre una de les seves assistències.
8: El centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez. Tenemos química, nos conocemos a la perfección y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine.
2: Pròxim partit del Barça a la Champions, dimarts vinent a París contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui per cert juga avui. Juga el Paris Saint-Germain contra el Manchester City a l'Etihad Stadium.
0: També juga al Madrid en uns minuts. La roda de premsa imperdible de Mourinho.
2: Ahir va anar a roda de premsa, sí.
0: Però abans, més teca, els pagesos. Sergi López, bon dia.
9: Què tal, Marina? Bon dia.
0: En aquesta ocasió, els pagesos el que fan és la majoria dels desplaçaments en autobusos, no tant en tractors, també n'hi veurem, però potser no tants, i sobretot això és per l'encariment dels preus dels carburants. Perquè us en feu una idea, el trajecte entre Lleida i Barcelona els hi costaria de venir fins aquí, els hi costarà els que ho facin en gasoil 300 euros.
9: Els pagesos parlen d'una crisi estructural que no està rebent.
0: Disculpa'm, Sergi, està fallant aquest micròfon, no t'estem escoltant bé, per tant, si podem canviem i fem les coses bé, tornem-hi. Tenim problemes tècnics, és obvi. Doncs, però vaja, ara sí. El preu dels carburants, dèiem, si volen venir des de Lleida fins a Barcelona, 300 euros.
9: Sí, els pagesos que parlen d'una crisi estructural que no està rebent solucions per part de les administracions, diuen els agricultors que hi ha diversos factors que provoquen sobre la seva activitat una tempesta perfecta. El ja comentat increment de preu del gasoil se suma la pujada dels preus de l'energia, dels pinsos i també dels fertilitzants.
0: El per què d'aquesta protesta ens l'explica la Mercè Marc des de Ràdio Lleida.
10: Crisis encadenades que suposen costos inassumibles per la pagesia, diu la coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
11: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
10: I volen que les administracions reconeguin que la pagesia és un sector essencial de l'economia.
11: Hem de poder tenir una producció pròpia i això només ho aconseguirem amb pagesos treballant a la terra.
10: I, per tant, què cal protegir? Per això, per exemple, en la llista de demandes volen que s'activin els fons de contingència.
11: Uns ajuts directes per tota la pagesia professional del país que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros.
10: Això la Generalitat, el Govern Central, per exemple, un gasoil professional agrari amb la mínima tributació permesa o un IVA reduït per tarifes de regadiu després d'un estiu amb tanta sequera. O denuncien els abusos de la cadena alimentària i importacions forànies sense complir les mateixes exigències. Volen solucions perquè diuen que a les reunions només hi ha bones paraules. Per això la mobilització recorrerà tant la delegació del Govern de l'Estat com el Departament d'Agricultura i la seu de la Generalitat.
0: Doncs ara mateix ens n'anem en directe cap a aquestes protestes. Si traiem el cap a Montblanc, allà hi ha el nostre company, el Jordi Cartanyà. Jordi, què tal? Com estàs? Bon dia.
12: Què tal, Marina? Com estem?
0: Bé, quin és el panorama ara mateix?
12: Ara mateix el panorama és que ja hi haurien d'haver tractors, no n'hi ha cap ni un en el que és un punt habitual de concentració de tractors i tracturades, segons hem pogut saber a través de fonts policials. Tot apunta que segurament els tractors que s'havien convocat aquí a la rotonda de la Riflac i a Montblanc han anat directament a Vila-rodona, on començava la tracturada. Ells sortien d'allà a les 7:30 del matí en direcció a la Bisbal del Penedès, ja cavalquen cap a Vilafranca del Penedès i ja fins a Barcelona. No és estrany que s'haguessin trobat aquí, Marina, perquè, per exemple, l'octubre del 2019 ja hi va haver més d'un centenar de tractors que van tallar la Nacional 240 a Montblanc contra la sentència del procés, i al febrer del 2024 uns 300 tractors van bloquejar precisament aquest punt, que és una convergència de Nacional 240, C14 i sobretot la AP22. Llavors protestaven els pagesos contra la burocràcia, els preus baixos i la sequera. Ara mateix, això és un desert, molta boira i humitat en aquest punt.
0: Cartanyà, gràcies. Fins ara.
12: Una abraçada.
0: Al matí es preveu complicat a les carreteres i a l'AVE, de moment, no és la millor alternativa, perquè, segons diuen des del govern, els retards del vagó que es va cremar dilluns a la tarda a Saragossa han de continuar.
13: 15 minuts de mitjana d'endarreriment que hi haurà els propers dies a l'alta velocitat pel fet de que s'ha de circular per via única. De ben segur que les coses es poden...
9: És la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Ahir els retards en la majoria dels casos van ser superiors a aquests 15 minuts que estava comentant la consellera, arribant a més d'una hora en alguns casos. El motiu és que hi ha trams on la velocitat màxima és de 80 km per hora. Per pal·liar en part aquest contratemps, Renfe ha establert dobles composicions en alguns trens.
0: Avui queden 46 dies per les eleccions generals. Qui hem pogut escoltar en les últimes hores és l'Ada Colau, l'exalcaldessa. Diu que hi ha marge per entendre's, per fer una candidatura conjunta amb Podemos. Això vol dir que s'haurà d'entendre també amb Esquerra Republicana.
14: En que todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta que desde Frente Amplio ya se está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio para cerrar acuerdos y tener esa candidatura única.
0: El termini per presentar candidatures acaba divendres a la nit. Ara mateix per això és difícil pensar que a Catalunya hi pugui haver una única papereta a l'esquerra del PSOE, perquè Esquerra Republicana el que vol és mantenir la seva candidatura. Laura Pons.
15: Sí, és molt difícil per no dir impossible, perquè tot i que Rufián també assegura que treballa per fer una candidatura unitària amb els comuns a Catalunya, aquest és un escenari que la direcció d'Esquerra nega.
16: Jo entenc el que ell diu, ell insisteix amb el que ha defensat els últims temps com a Gabriel Rufián, com a portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com a Esquerra Republicana.
15: Són paraules d'Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra. De fet, fons dels republicans neguen cap tipus de col·laboració amb els comuns que formen part, recordem, del Front Ampli, tot i que des d'aquesta formació, des dels comuns, insisteixen que volen seguir parlant amb tothom. Aquí hi ha converses a banda i banda, sobretot a nivell estatal. Els de Podem volen que les forces del Front Ampli s'assumin al seu projecte i els d'Irene Montero volen que els de Colau facin el camí al revés, que vagin sota les sigles de Podemos.
0: Això a l'esquerra del Partit Socialista. A la dreta s'estan tornant a empantanegar amb les pensions. El Partit Popular ja hi va ensopegar amb això a l'última campanya amb Feijóo. I ara resulta que Vox els està posant problemes.
9: Sí, Vox ha proposat obertament un sistema mixt amb una part de les pensions que sigui privada. I des del PP comencen a parlar d'un sistema que pot col·lapsar, diuen, i de la necessitat de prendre decisions que, segons comenten, siguin valentes.
17: El sistema com està en estos momentos va a col·lapsar. El sistema està planteado para que la piràmide poblacional sea así y en estos momentos nuestra piràmide poblacional es así. Hay gente trabajando que no cubre la gente que
9: està cobrant. La portaveu del PP, Núñez Feijóo, les pensions, com d'elles, Marina, ja li van passar factura al 2023 i ara ha volgut sortir-ne al pas.
18: Me comprometo a asegurar las pensiones, como no puede ser de otra forma, y garantizaremos la actualización de acuerdo con el índice de precios al consumo.
9: El que no aclareix Feijóo és com quadraria aquesta afirmació que acabem de sentir amb la voluntat de Vox de tenir un sistema que sigui mix de pensions públic i privat.
0: I la portaveu, dient prendre decisions valentes. Ja sabem de què és eufemisme, normalment, això. Els sindicats, Comissions Obreres i la UGT reclamen al govern un augment de les pensions del 7%. La proposta no agrada a l'altre costat, a Foment del Treball.
19: Els sindicats, últimament, cada setmana tenen una ocurrència. Fa uns dies ens van plantejar l'ocurrència de fer una vaga general que nosaltres la considerem política. Avui plantegen una pujada del 7% sobre el salari interprofessional sense comptar amb l'opinió dels empresaris. I demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris.
0: I encara un apunt més d'economia. El Fons Monetari Internacional eleva 2,5 punts la pujada del Producte Interior Brut per Espanya aquest 2026.
9: D'aquesta manera situa Espanya al capdavant del creixement de l'economia dels països europeus. En tot cas, segons l'FMI, aquesta pujada no permetrà rebaixar la taxa d'atur, que aquest organisme situa en el 9,8% a final d'any. És un percentatge superior a la majoria de països de l'eurozona.
0: Toni Comín posa data al seu retorn.
20: Perquè tenim una responsabilitat més gran que mai. Més que mai pels exiliats, més que mai perquè hem de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, més que mai perquè hi ha una república que ens espera.
0: Comín, un dels líders polítics que va marxar a conseqüència de l'1 d'octubre, serà dissabte 24 d'octubre, que començarà a tornar a Catalunya.
9: Comín ha enviat una carta a membres del seu entorn on assegura que el dia 24 travessarà a peu un dels colls que connecta el sud de França amb Catalunya i que serà cap a les 12 del matí.
0: L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Suprem, que instrueix la seva causa, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de tota aquesta causa de Comín, de Puigdemont i companyia entre aquest divendres mateix i dimarts que ve.
9: El retorn de Comín posarà el punt final a 9 anys fora de Catalunya. Comín podria recollir l'acte d'eurodiputat, ha d'anar a Madrid a prometre la Constitució, tal com estableix la llei electoral, per després prendre possessió del seu escó al Parlament Europeu, que es manté vacant des que es van celebrar les eleccions europees al juny del 2024.
0: I des de Ceuta, els Reis estan fent aquesta primera visita d'uns monarques dels últims 19 anys. Ja posen rumb cap a Melilla.
9: Felip VI, que ha qualificat l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol a Ceuta com una violació de la frontera espanyola.
21: La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables, son indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación.
9: Als carrers de Ceuta, els Reis van ser rebuts per milers de ciutadans.
0: I això està passant aquí, si mirem al món. Re Resulta que del que han operat el papa, d'aquell nòdul, era càncer. El papa Lleó XIV tenia un tumor maligne, ens ho explica el corresponsal a Roma, el Joan Solés. Bon dia.
1: Bon dia. El Vaticà ho ha confirmat. El papa pateix càncer de pulmó. L'anàlisi histològica identifica un adenocarcinoma, cosa que ja se sospitava després de les proves prèvies i que fins ara ningú no havia volgut dir obertament. L'adenocarcinoma és el tipus més freqüent de càncer de pulmó i el que té més incidència entre les persones que no han fumat mai. Sovint creix molt a poc. Si es detecta aviat i s'extirpa del tot, el pronòstic és raonablement bo. Però falta l'essencial. El Vaticà no ha dit encara en quin estadi és el tumor ni si Lleó XIV necessitarà tractament posterior. Les audiències continuen anul·lades fins al proper dimarts, dia 20, i falta reconfirmar el viatge de prebost a Uruguai, l'Argentina i el Perú previst per al novembre amb una vintena de vols en avió i helicòpter. Només 3 setmanes després de perdre part del pulmó.
0: I a França, les protestes no només no s'aturen, sinó que s'intensifiquen.

0: Els estudiants a França que continuen intensificant la pressió al govern per reclamar més inversions en el sistema d'educació. Ahir la manifestació a París va ser molt multitudinària i va acabar amb un nou enfrontament entre manifestants i policia. La nota novedosa la va posar l'activista Greta Thunberg, demostrant el ressò que les protestes estan tenint ja a nivell internacional. El moviment espera sortir a protestar dissabte al costat de les armilles grogues.
1: I ja sabem què volien dir els Estopa.
2: Por eso piensa que soy un sueño, sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro cinco.
1: Han recuperat cançons inèdites que van escriure en el que ells denominen la seva prehistòria.
0: Cançons que van escriure abans de l'existència pròpiament d'Estopa i quan feien música més com a entreteniment que no pas amb la convicció de fer una carrera musical. Els germans Muñoz han anunciat gira per estadis durant l'any 2027 per presentar aquestes cançons. Tindrà 4 úniques parades, València, Sevilla, Madrid i a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Ja hem parlat de la gran victòria del Barça i a la Champions. Avui li toca al Madrid. Que hem tingut és que ha parlat Mourinho, Arnau.
3: Sí, ahir va comparèixer en roda de premsa després de no fer-ho el cap de setmana, en la prèvia del partit d'avui entre la Roma i el conjunt blanc a les 9 de la nit. Sobre la polèmica arbitral contra el Villarreal, diverses respostes. La primera.
4: Yo los invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. Para quien sabe.
1: Què va passar en aquell primer minut?
3: Ho hem revisat. És un possible fora de joc d'Mbappé del que no hi ha repetició, zona del mig del camp, per tant, sense massa perill, el joc va continuar. En fi, es fia Mourinho dels àrbitres?
4: Me fio de todos los árbitros. Única cosa que me, como se dice, hacer así al nariz es cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido.
3: Feia el gest, Mourinho, mentre ho deia, de tocar-se el nas. Juguen els jugadors del Madrid cohibits a la Lliga?
4: Yo pienso que cuando tú me haces esta pregunta, tú sabes la respuesta. En la comunicación en España, poco directa, digo yo.
3: Es queixava que el periodista li volia fer dir a ell i no que respongués al periodista. I fora de roda de premsa i en italià, Negreira.
5: Si no sucede qualcosa, es magari el più grande escàndol de corrupció en l'arbitratge mundial.
3: El major escàndol d'arbitratge mundial, deia Mourinho, si no passava res. Roma i Real Madrid a les 9, a la mateixa hora juga el Betis, pròxim rival del Barça contra el Porto. Ahir victòria de l'Atlètic de Madrid 2-0 al United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols.
1: I notícia rellevant en el món del futbol. Netflix adquireix en exclusiva els drets d'emissió dels partits del Mundial 2030 a Espanya.
3: La plataforma retransmetrà en directe els 104 partits previstos del Mundial d'Espanya, Portugal i el Marroc. A Espanya es podrà veure gratuïtament un partit de cada jornada. D'altra banda, Netflix ha revelat part del seu pla amb aquesta adquisició, que inclou l'oferiment d'un paquet de partits a una cadena de televisió espanyola en obert que inclourà tots els partits de la Roja.
1: En bàsquet, victòria agònica del Barça.
3: 90-87 contra Maccabi, amb un triple de Robinson a falta de 2 segons pel final del partit. Triomf també del Madrid a Milà, 89-98 a l'Eurocup. Derrota del Kitzen es Manresa, 100-88 i victòria del Fiat Girona, 76-91 contra l'Ostende a la FIBA Europe Cup.
1: Avui li toca la penya.
3: A les 8, partit de Lliga contra l'Andorra.
1: La Fórmula 1 torna a l'Àfrica.
3: 33 anys després ho faran un nou circuit a Ruanda a partir de l'any 2030 en un contracte que serà d'una dècada.
1: I a la Xina s'està jugant als vuitens de final de Shanghai, està jugant Hodor.
3: Sí, ara mateix ha perdut el primer set, 7-6 contra Vanden Zanschulp.
1: I quan són les 7:22, arriba la reina del mando. Avui ens arriba amb un nou true crime ambientat a Galícia en aquesta ocasió. Cristina García, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, nois. Sí, ahir s'estrenava a Netflix El crimen de Pazos, una minissèrie basada en el cas del mateix nom que va tenir lloc a l'any 2015, protagonitzada per Tristan Ulloa i produïda per Bambú Productions, que ja van fer el cas d'Assumpta, que va funcionar molt. La sèrie té 3 episodis que ja teniu disponibles a Netflix.
7: Buenas noches, señoría. Le habla Sargento Lago de la Policía Judicial de Berín.
8: ¡Acudid en mi vecino, por Dios!
6: al poble de Pazos, Aniceto, Miguel Borines i la seva dona Irene semblant-se la parella perfecta fins que una nit ella pateix un brutal atac com a resultat d'un presumpte robatori. Mentre lluita per la seva vida a l'hospital, Elías Tristán Ulloa, un sergent de la Guàrdia Civil, convençut que Aniceto és l'autor del crim, s'enfronta a un sistema que li sembla que no està disposat a escoltar els seus advertiments ni a protegir a la víctima. Completen el repartiment Carlos Blanco, Fer Fraga, Verónica Sánchez i Edu Soto. La sèrie és molt curteta, però fa molt bona pinta, com tot gairebé el que fan en l'audiovisual gallec. I s'ha rodat en diferents localitzacions de Galícia, és clar. El Crimen de Pazos la teniu disponible a Netflix.

0: Lluís Mi Pérez, meteoròleg, geògraf, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui vens a explicar-nos que la pluja de fang, aquesta que cau a vegades a Catalunya, que tant empipa perquè tot bruta tot, sí. Resulta que té beneficis o podria tenir-ne.
1: Sí, de fet, els té. Està demostradíssim que els té, però clar, en un primer moment el que fa és emprenyar. A no ser que qui ens estigui sentint ara tingui un túnel de rentat. En aquest sentit, lògicament, les pluges de fang són fer l'agost. També, mira, de partida et dic que les pluges de fang, les pluges que venen acompanyant aquest polsim del Sàhara, cada vegada són més freqüents. Això també ens indica que, el corrent de vents més dominant cada vegada és més des del sud. Per tant, arrossega aquest polsim del Sàhara. Aquestes pluges de fang doncs, tenen els seus beneficis, a banda dels problemes que puguin portar a nivell doncs, això estètics o fins i tot respiratoris, perquè sí que és cert doncs, que a nivell respiratori les persones que tinguin, per exemple, al·lèrgia, doncs, es veuen agreujades en els episodis de pluges de fang, doncs, tenen uns beneficis molt importants. Mira, la pluja de fang o el polsim que arriba des del desert del Sàhara, que és, lògicament, doncs, l'origen d'aquestes pluges brutes, té un pH diferent, per exemple, a gran part dels territoris que té Catalunya. Gran part de territoris catalans estan o són d'un origen calcari, que es diu, o sigui, d'un origen més bàsic, d'un pH que és més bàsic. Doncs què fa la pluja de fang? La pluja de fang canvia una mica el pH del terra i fa que sigui un palet més àcid. Per tant, en llocs que puguin ser, digue-li, estèrils o més pobres, a nivell, per exemple, de conreu o de terra, de subsol, diguem-li, doncs li dona una mica més de riquesa. I fins i tot, ja directament, és un fertilitzant que ens cau del cel. Sí, sí. De fet, el fet que plogui i ja, o que plogui fang és un benefici doble. El primer és que el fang doncs, té aquest poder de poder enriquir la terra, enriquir, per exemple, els conreus i les plantes. I el segon element és que en el mateix moment que està plovent, doncs, aquestes gotes d'aigua arrosseguen el nitrogen que té doncs, l'atmosfera i aquest nitrogen, quan arriba al terra, doncs, s'acaba sintetitzant per les plantes i això és un adob completament natural, Marina.
0: I, escolta'm, és veritat això que es diu la comparació aquesta, que és com si ens caiguessin milers de camions de terra plens als nostres caps quan plou fang?
1: Mira, un càlcul molt senzill. Mira, una pluja de fang, podríem dir estàndard de les que cauen a Catalunya, ja us dic, d'una forma molt sovint i d'una forma cada vegada més freqüent, deixa aproximadament un gram de pols per cada metre quadrat de superfície. Dius, home, un gram no és res. Sí, és el cotxe brut o la bicicleta bruta o la terrassa bruta, però no passa d'aquí. Doncs mira, Catalunya, tenint en compte que té 33.000 milions de metres quadrats, en què es tradueix una humil pluja d'un gram per metre quadrat? Es tradueix en el mateix pes que fan 1.650 camions de terra plens. 1.650. Si tu els poses un rere l'altre, farien una cua ben bé de 18 quilòmetres. Això, una simple pluja de fang d'aquest polsim que es diu l'OES, amb dues S, Marina, sí, que arriba des del Sàhara. Les tempestes de sorra fan que tot això es bellugui, tot aquest polsim és superfí, després se'n va cap a l'atmosfera, amb el vent del sud és arrossegat fins a Catalunya i amb les gotes d'aigua que puguin anar caient, lògicament, doncs tot això renta l'atmosfera o arrossega aquestes gotes i fa que puguin caure això. Gairebé 1.700 camions de sorra o de terra d'aquelles d'obres, doncs tots alhora a sobre dels nostres caps.
0: Que tindrà coses negatives també aquesta pluja de fang, clar, a part d'embrutar.
1: Té una... Sí, té dues parts negatives, o tres, podríem dir. Una és la mateixa respiració de les persones doncs, que puguin tenir ja malalties respiratòries. Saps allò dels PM10 i PM2,5, que són aquelles partícules en suspensió? Doncs perquè ens entenguem, és un contaminant natural en aquest cas, però agreuja problemes, per exemple, d'al·lèrgies o d'asma de la gent. Segon element, doncs, és un prejuici perquè embruta tot i això, lògicament, doncs, això té després un cost a l'hora de netejar-ho. I tres, per exemple, en els monuments se sap que aquest polsim es va ficant a les escletxes dels monuments, això va fent com una mena de pilota, va fent com una crosta, que això acaba malmetent els monuments, per exemple, que siguin de marbre o que siguin de roca. Sí que és cert, per sort, Marina, que aquesta pluja de fang, en molts casos, després, quan plou molt fort, acaba marxant i aquestes superfícies acaben netes.
0: Lluís Mi Pérez, gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
2: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
3: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
4: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
5: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
4: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Són 8:15. Moment de fixar-nos en el temps que ens espera per avui. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Avui hi haurà menys núvols que ahir i farà sol durant més hores, ajudant a que les temperatures pugin una mica més que ahir durant la tarda, quan l'ambient serà una mica càlid. Núvols també en tindrem, sobretot al matí a la Catalunya central. I ara mateix ambient tan sols una mica fresc, 19 graus de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 14 a Lleida i Girona. Màximes de 25 a 30 graus, prop dels 30 a Ponent, sobretot cap al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Demà i divendres, situació molt semblant. El cap de setmana cada cop més núvols i ambient també cada cop més fresc, amb pluja, sobretot a partir de diumenge.
0: I si ens fixem en les carreteres, us ho dèiem, avui ha de ser un matí complicat perquè hi ha aquestes mobilitzacions dels pagesos. Vegem si ja estan afectant. Ferran Aràndiga, bon dia.
9: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, destacant que tenim un accident i un vehicle avariat actiu de fa uns minuts. L'accident és data a la C32 a Tallà, que talla un carril de circulació i deixa 3 quilòmetres de cues en direcció a Barcelona. El vehicle avariat ha estat a la P7 a Roda de Barà, en sentit sud, també amb un carril tallat i un quilòmetre de cues. Per altra banda, estem pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona, des del Llobregat, amb 6 quilòmetres de cues, per l'A2 i la P23, des de Pallejà i Molins de Rei, també des del Besòs, on arriben cues, des del Vallès per la C58 o la C33, i cada retruc afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Per últim, a la AP7, a hores d'ara, hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol, i també entre Montmeló i Barberà del Vallès en sentit sud. Això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I si estàveu pendents de la vaga d'abusos que hi havia prevista per avui, sapigueu que s'ha desconvocat. La direcció de TMB i el comitè de vaga han arribat a un acord que ha portat als sindicats això a desconvocar aquestes aturades. Aitana Romà, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
0: De què es parlarà avui?
10: Avui es parlarà de la concentració de pagesos que ja heu convocat a migdia davant la delegació del govern espanyol, el Departament d'Agricultura i el govern. Una mobilització que ha començat aquesta matinada amb sortides des de diversos punts de Catalunya i que reclama ajuts i millores en el sector.
0: Els Reis d'Espanya viatgen avui fins a Melilla.
10: Melilla rep de nou aquest dimecres la visita reial gairebé 19 anys després amb l'arribada de Felip VI i Letizia al seu primer viatge a la ciutat.
0: A 11:15, el CEO, el centre d'Estudis d'Opinió, publica l'enquesta de la segona onada del baròmetre d'opinió política. Vaja, que sabrem com pinten les eleccions.
10: Sí, inclou estimació de vots i escons per al Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats, a més de preguntes sobre qüestions d'actualitat com el Mundial de Futbol i l'eclipsi del 12 d'agost.
0: Això sí, és veritat que aquí no han inclòs encara aquesta aliança entre Esquerra i Podemos. És prèvia aquesta enquesta, però vaja, servirà una mica per posar el termòmetre de com estan les expectatives. Avui també hi ha previst un desnonament a Santa Coloma.
10: Un desnonament al carrer Nàpols a Santa Coloma que afecta un activista de la plataforma d'afectats per la hipoteca i la vivenda de Santa Coloma, tot i que l'ordre de desnonament no és contra ella, sinó contra el propietari del pis aquí i ella paga el lloguer.
0: I en clau judicial?
10: L'Audiència de Barcelona jutja un exalt càrrec de la Generalitat perquè la Fiscalia demana 2 anys de presó per la concessió irregular d'autoritzacions ambientals a la cementera Lafarge de Montcada i Reixac, sobre la base d'una llicència que la justícia havia declarat nul·la.
0: Aquesta setmana hem de conèixer el Premi Planeta. Demà, avui de moment, hi ha la roda de premsa prèvia.
10: És una edició especial, la del 75 aniversari, que se celebrarà demà i que assoleix una xifra rècord de 1.424 obres presentades. Es lliurarà al pavelló 1 de la Fira de Barcelona Montjuïc. Una de les novetats és que enguany els 10 finalistes rebran un trofeu.
0: I entre tret la pols, molta pols devia tenir al damunt el quadre de Van Gogh que portava 60 anys ocult i que resulta que ara han exposat.
10: Sí, pintat al maig de 1890, Castanyers en Flor és una de les obres més importants dels últims anys de Van Gogh, una peça que no s'havia exposat al públic en 6 dècades i que la casa de subhastes Sotheby's ha mostrat ara a Hong Kong, on centenars de persones han fet cua per veure-la. El quadre es posarà a la venda a Nova York el pròxim 18 de novembre i s'espera que la subhasta aconsegueixi el preu d'uns 180 milions de dòlars.
0: Déu-n'hi-do. I aquí felicitem avui
10: a la poeta colombiana Pietat Bonet, qui ha guanyat el Premi Internacional Federico García Lorca de 2026. Segons el jurat, la poeta està reconeguda per una obra que descriu allò que tantes vegades ens costa anomenar: la pèrdua, la por i la fragilitat.
0: I es pagava a 0 euros, a les cases d'apostes. La banda sonora del dia avui
10: és Topa. Han anunciat gira per estadis al 2027 per presentar La Maqueta, un doble disc en el qual han rescatat temes de la seva maqueta de 1997 que mai van arribar a editar-se. La gira tindrà 4 úniques parades: València, Sevilla, Madrid i Barcelona, a l'estadi Lluís Companys. I les entrades sortiran a la venda el 17 de novembre a les 22 i 22.
0: Parlant de coses que estaven acumulant pols, també, aquests temes inèdits. Vinga, 2 minuts i agafem els diaris.
11: Ser Catalunya, Barcelona.
12: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
13: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
14: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa y Badalona.
15: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
16: ¡Qué calor!
15: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
17: ¿Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
18: Atenció, spoiler! Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
19: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
20: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
21: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins
20: finals! Quins finals!
18: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
22: Què era això, sempre volem massa i necessitem poc. Era això,
23: Cadena SER i SER Catalunya, el so de la vida. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Ara passant 7 minuts de 2 quarts, sabeu que és un matí de revolta dels pagesos i per això tenim el portaveu de Revolta Pagesa ja en línia, el Jordi Ginebreda. Ell és ramader, pagès, cuiner. Què tal? Bon dia. Jordi Ginebreda.
24: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal? On és vostè ara mateix?
24: Ara, a un quilòmetre d'arribar a Medinyà, al punt de concentració on preu, suposo que els tractors començaran a tirar ja cap a França.
0: Cap a, perdoni, és que s'està entretallant la trucada.
24: Dic que ara estic arribant a Medinyà, on hi ha els tractors que fan punt de concentració aquí a Medinyà.
0: Per anar cap a Barcelona, no sé si veurem aquelles imatges que vam veure ara fa uns anys de rius de camions arribant a la capital, perquè ens deien que potser n'hi havia que, precisament per quant costa el gasoil, pel preu que pot costar aquesta mobilització, havien preferit pujar en autobusos.
24: Sí, no, hi ha molta gent que es desplaça amb autobusos, alguns amb vehicles privats, i tractors serà més una imatge simbòlica de companys que hi posen la voluntat aquesta de fer presència amb els tractors, però no serà la marea de tractors de les últimes vegades.
0: Precisament per això, entenc, pel preu que els costa poder venir fins a Barcelona.
24: Sí, sí, està clar que el cost del gasoll i el que consumeixen els tractors, aquest desplaçament surt molt car i no estem aquí per llançar diners d'aquesta manera.
0: Clar. Vostè és ramader, és pagès, vostè què cultiva?
24: Jo soc ramader, soc granger de de vedells d'engreix i faig cultiu de cereal.
0: I a quant ven, per exemple, vostè el quilo de carn de vedella i després quan el paguem nosaltres, quan l'anem a comprar?
24: Nosaltres ara estem en aquest període, no? De que ara fa 26 anys hi va haver els talls de les CLHs a tot Catalunya en protesta del gasoll, on els preus de costos del gasoll eren els que eren, estaven al voltant dels 45-50 cèntims al litre, i on el cereal el veníem a uns 150-160 euros la tonelada, i el preu de la vedella voltava al prop dels 4 euros i mig, 5 euros. I ara, si mirem això, tenim el gasoll a 1,70 €, el preu del cereal a la tonelada està sobre els 200 euros, i la vedella està al voltant dels 6, per sota dels 6, més o menys. Per tant, si mirem el diferencial de l'augment de costos i del preu que estem venent, està clar que els números no surten.
0: Uh-huh. Els números no surten, però això, per fer-nos anar la idea. Vostè el quilo de carn de vedella li paguen a 6 euros, que clar, és bastant menys, molt menys del que paguem nosaltres al supermercat, però a més, no sé si arriben a cobrir els costos de producció.
24: Amb el sector del boví ara estem anant a la frega de fer les paus, de cobrir gastos sense perdre-hi, però amb el cereal sí que, i a més amb les collites dolentes que hi han degut a la sequera i tota la inclemència, les inclemències climàtiques, sí que estem per sota, o podem veure, no, la vinya també està per sota de costos, els arrossaires estan per sota costos, i per tant hi ha molts sectors que queden tocats i cal actuar.
0: Uh-huh. Això vol dir que si no s'actua ja, podem acabar veient camps abandonats?
24: Seguríssim. Jo, si no hi ha un moment clau en què la ciutadania i els governs paren màquines i valoren la situació de la pagesia en sèrio i acaben assumint que som una peça clau estructural del país i necessària, i si aboquen diners no en ajudes en els pagesos, sinó en polítiques reals d'estructures vàlides pel sector, estem condemnats i haurem de plegar. Mm-hmm. I plegaran més companys que no han plegat els últims anys.
0: Sí que és veritat que vostès sí que demanen també aquestes ajudes directes, diu, polítiques útils, en què pensen?
24: Són polítiques estructurals de protecció de la pagesia, però el control de les fronteres, el control de la traçabilitat dels productes que arriben de fora, per garantir una igualtat de condicions amb els productes que entren aquí, per nosaltres és clau. Perquè si tots aquests productes que entren de fora tenen uns controls exhaustius i se'ls demana i exigeix exactament el mateix que nosaltres, els preus que vindran de fora ja no seran tan baixos, i per tant nosaltres podrem competir a nivell de preu, i la nostra producció serà rentable econòmica. Però no només això, sinó en el sentit també de com a país, no? La importància de que la pagesia formi part de l'estructura del país no és només aquestes grans inversions de les grans agroindústries per l'exportar, sinó passar perquè hi hagi un mercat intern ferm, que la ciutadania s'ho cregui. I això passa per una educació ja des del minut zero en les escoles, explicant qui som, què fem i per què ho estem fent, que se li doni valor al nostre producte i que hi hagi un valor del que fem en la taula, però també en el... En la nostra compte corrent, que els preus siguin els que toquen.
0: Jordi Ginebreda, portaveu de Revolta Pagesa, ramader, pagès, cuiner, també moltíssimes gràcies i ànims.
24: A vosaltres.
0: Que vagi bé.

0: Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina Fernández.
0: De què parlen avui els diaris?
1: Sobretot de la visita dels Reis a Ceuta. Rei als sautins, no us deixarem sols ni indefensos al país. També cita textual al Mundo, la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya, i a l'ABC, la sobirania del nostre país no és negociable. Curiosament, la mateixa frase que tria el periòdico, que no hi posa cometes, però la maneja amb el verb proclama, que sempre hi dona pompa. Aquí havia de dir que el més moderat seria la Razón. Els Reis mostren el seu recolzament a Ceuta. L'Ara més solemne recorda les víctimes i crida a retornar als migrants. És l'únic que no hi posa foto de bany de masses, ho il·lustra amb un minut de silenci en un cementiri. I la Vanguardia: el Rei exigeix bona fe al Marroc des de Ceuta, però el titular és per la reacció de Feijó. La llei de nets, no hi ha neteja democràtica sense neteja del cel.
0: I les opinions, sobretot encara, i el que ens queda, giren al voltant de la precampanya del 29 de novembre. Concretament, els moviments de l'esquerra per frenar l'extrema dreta.
1: Rescatem un parell de firmes. L'exdiputat d'Esquerra Republicana al Congrés, Joan Tardà, analitza en una tribuna al periòdico el costarut camí de la unitat de l'esquerra. Diu que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor. Defensa, òbviament, l'aliança Esquerra Podem, contribuirà a nodrir el relat de l'antifeixisme i associar l'avenç de les esquerres espanyoles amb l'assumpció del dret a l'autodeterminació. I el filòsof Josep Ramoneda a l'Ara titula que cau el tabú del feixisme amb dues claus. La primera, que ja no hi ha matisos. Les dretes europees es van claudicant, entregant-se a l'extrema dreta. Igual que passa a Itàlia o França, Espanya Feijó ha donat per feta la normalització de l'extrema dreta, i la lleugeresa del PP a l'hora de reconèixer drets als altres és alarmant. La segona clau, tot s'ha accelerat en poc temps. El tabú de l'extrema dreta era un lloc comú a les democràcies europees, lògica herència de la guerra. En aquest moment Europa està encallada amb el liberalisme i la socialdemocràcia a la baixa, i les dretes ajuntant-se sense complexos per avançar cap a l'autoritarisme postdemocràtic.
0: I òbviament, avui a les portades, l'última golejada del Barça a la Champions. Fa molt poquetes hores, aquesta ressaca del partit del Barça-Istanbul, Arnau.
2: 1-4 contra el Galatasaray. Quin partit es exclamen a l'esport, amb Lamine Yamal i Gordon celebrant el gol de l'anglès. Aquest Barça es diverteix, ens diverteix i ens il·lusiona, escriu el director del diari Joan Bails. Em guardo la portada de Mundo Deportivo pel titular del dia, així que la crònica, un Barça 10 insaciable, 10 pel partit i 10 pel nombre de victòries aquesta temporada. Vaja, tots els partits.
0: I ningú no juga amb aquesta idea de l'infern turc.
2: Sí, home, sí, ahir era la paraula preferida per la prèvia. Avui l'As a l'infern és Lamine Yamal, mateix titular a la Vanguardia. Santi Jiménez de l'As defineix la segona part del conjunt de Flick com celestial, aquests contrastos entre infern i cel. A més, remata dient que la fantasia de Lamine Yamal en el tercer gol passarà a la història.
3: El Barça en otra cabriola, en otra maniobra, en otro highlight para el recuerdo de Lamine Yamal.
4: Una delicatessa espectacular, una espècie de rabona.
2: Així el narraven el Flaqui i el Bermúdez, fins que Lamine Yamal va dir prou. Això a l'opinió del Marca.
0: Jugar al Barça en lluerna Lamine.
2: Ramon Bes escriu al País que el Barça li mou la pressa a la Champions, que tal és la seva excitació i desig i necessitat de guanyar aquesta competició que a vegades li costa o s'oblida de jugar-la, com si volgués ser campió ja a l'hivern. Ho diu per l'1-0 del Galatasaray, el Barça va haver de remuntar. Diu que no convé precipitar-se a la Champions, tot i que Lamine té pressa per ser campió i pilota d'or.
0: De Mourinho, què?
2: Em quedo amb el titular del periòdico.
5: Tu sabes la respuesta.
2: Mourinho reapareix a Roma jugant a les endevinalles. El País, Madrid trencadís, o a l'As, Mourinho no oblida.
0: I el titular per Marca.
2: Va, te'n porto dos. Amb la victòria del Barça golejant, hi havia un de fàcil, ahir a Istanbul, l'ha agafat Mundo Deportivo, Baño Turco. L'altre, la Vanguardia, l'Atlètic de Madrid es va imposar 2-0 al United amb gols de Pablo Barrios i Lookman, titulen L'alegria va por Barrios.
0: Ens quedem amb el segon. Els diaris, els generalistes, l'alcalde de Tirana governa la ciutat des de la presó i ho fa amb intel·ligència artificial.
1: Erion Veliaj, el batlle de la capital d'Albània, està en presó preventiva des de fa 20 mesos, més d'un any i mig, després d'haver estat detingut per corrupció i blanqueig de capitals, entre d'altres delictes que l'acusen, però dins del procediment judicial la seva destitució ha estat anul·lada per un defecte de forma. Per tant, continua el càrrec i aquests últims dies han aparegut a les seves xarxes socials un vídeo del seu avatar digital avançant noves mesures com els menjadors escolars. Ho hem llegit al País.
0: La presidenta del Perú obliga a anar a classe amb els cabells curts i sense maquillar.
1: La màxima mandatària del País, Keiko Fujimori, més un nou reglament de disciplina escolar que, segons el seu govern, pretén combatre la violència i l'assetjament a les aules. L'ordre no és només als carrers, que ha de tornar també a les escoles. I les mesures per aconseguir-ho són que els nois han de dur els cabells curts i les noies sense tint els cabells, ni maquillatge a la cara, ni les ungles pintades i les faldilles per sota dels genolls.
0: A Israel comença la campanya de les primeres eleccions després de la guerra a Gaza i Netanyahu perdria la majoria absoluta, segons els primers sondejos. I a Hongria deroguen la llei urbana que vinculava pederàstia i homosexualitat.
1: L'actual primer ministre, Peter Magyar, elimina diverses disposicions de la norma creada pel seu antecessor, per Víctor Orbán, que, a més de relacionar la pederàstia amb l'homosexualitat, impedia parlar del col·lectiu LGTBIQ+, a les escoles o a la televisió, i fins i tot des del març passat en limitava el dret a reunió, una llei emmirallada amb la que té en vigor Putin a Rússia. Ho hem llegit tant al País com a La Vanguardia.
0: I ahir a Corea del Nord han inaugurat un museu amb un míssil concebut per arribar als Estats Units.
1: Kim Jong-un converteix l'arsenal del país en part del patrimoni nacional. Diumenge va inaugurar un museu dedicat als avenços militars, Museu de la Revolució de la Defensa Nacional. Entre d'altres, s'hi exhibeixen míssils intercontinentals, un dels quals està preparat per arribar des de Corea del Nord fins als Estats Units, a més de drons i llançacoets. Mentre Donald Trump tempteja un acostament, el missatge de Corea del Nord és que no té cap intenció de desarmar-se a nivell atòmic.
0: Les aules catalanes, els alumnes de secundària protesten per recuperar sortides i colònies.
1: Recull el País que estudiants de Castellbell i el Vilar, Pont de Vilomara, Valls, Mollerussa o Targa han protagonitzat aturades de les classes les últimes setmanes amb l'eslògan no colònies, no insti, i que en l'última ahir a Castellbell i el Vilar, amb uns 70 alumnes de tercer i quart d'ESO, fins i tot hi va haver llançament d'ous i van intervenir 4 agents dels Mossos. L'AFA, les famílies dels alumnes, els donen suport a la iniciativa.
0: I escolteu això, a Catalunya es publiquen ja més ofertes de feina en anglès que no pas en català.
1: Efectes del teletreball i de la globalització. És un estudi de Pimec i de la UOC que recull l'Ara, i aquest estudi revela que això passa des del 2020, més d'un lustre seguit. El 2025, el 16% d'ofertes de feina estaven en català, mentre que el 25%, una de cada quatre, en anglès. Més de la meitat es publiquen en castellà, un 56%, però el 2020 eren 3 de cada 4. Per tant, l'espanyol és la llengua que més terreny ha perdut en aquest àmbit.
0: L'ús continuat d'anabolitzants musculars provoca problemes al cor.
1: Un estudi de la Societat Europea de Cardiologia que recull La Vanguardia mostra que els efectes en aixecadors de peses amateurs que han pres esteroides anabòlics, és a dir, testosterona artificial, provoquen, entre altres danys, que la paret del ventricle esquerre del cor es faci més gruixuda, i això impedeix que el bombeig de la sang es faci de manera efectiva. Aquests efectes poden revertir-se amb el temps si es deixen de consumir aquests anabolitzants.
0: Amb quina carta ens quedem avui?
1: Amb la de l'Emília Martínez, al País. Molt crític amb les xarxes, la nostra sobirania mental. A través del control de l'algoritme, les plataformes decideixen subtilment quina informació consumim i ens tanquen en bombolles que alimenten la polarització. La intel·ligència artificial facilita una manipulació informativa sense precedents que inunda les xarxes amb continguts falsos. L'objectiu no és convèncer d'una mentida, sinó destruir la noció mateixa de la veritat. Les xarxes s'han convertit en armes psicològiques que exploten les nostres pors i debiliten la societat des de dins. Si no aprenem a protegir la nostra sobirania mental, la llibertat de pensament serà la pròxima gran baixa d'aquesta era tecnològica. Quiero suerte en el amor, en el dinero,
0: por favor. Léeme mi horóscopo si al futuro... Estic llegint avui l'horòscop.
1: A la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Que serà en directe aquí a Catalunya una miqueta abans de les 9.
1: És Lleó, i La Vanguardia li aconselli que tinguis una entrevista tranquil·la. Moderi el seu orgull i escolti la intuïció. Les relacions seran harmonioses si evita intentar dominar els altres.
0: Gràcies, Tege. Fins ara. Fins ara. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
5: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Hola, Pol Valero, què tal?
6: Bon dia, què tal? Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television.
0: Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Què portes?
6: Doncs avui us porto cançons d'una pel·li amb una banda sonora plena de temazos, una pel·li que ha fet 30 anys de la seva estrena aquest any, que és Trainspotting, la pel·li de Danny Boyle del 1996, amb Ewan McGregor, que segueix un grup de joves perduts, heroïnòmens, a Edimburg, amb aquest inici fulgurant que sentíem ara, que ells estan corrent, el protagonista que diu tria la vida, tria una feina, tria una carrera, tria una família, i ve acompanyat d'aquest ritme frenètic que és el Lust for Life d'Iggy Pop.

0: puc dir que he estat en un concert de l'Iggy Pop.
1: Ah, sí?
0: I és un espectacle. El vaig veure en un Cruïlla de fa uns anyets que va venir. I
1: a l'escenari.
0: S'hi va deixar la pell fins al punt que va acabar sortint-li sang.
1: Sí, em sembla que ho feia a vegades amb ampolles, oi? Sí. Es tallava...
0: Sí, sí.
1: Bé, coses...
0: Un espectacle.
1: Lust for Life, desig de vida o set de vida, ho transmet perfectament aquesta cançó, cançó de l'àlbum amb el mateix títol. És un gran àlbum. El 1977 es va publicar amb altres temazos com The Passenger. És el resultat d'una època en què Iggy Pop i David Bowie, que li fa la producció aquest àlbum, es van mudar a Berlín per desenganxar-se de la cocaïna. Bueno, hi va sortir molta música d'allà. Hi ha una altra escena mítica de Trainspotting, que és la del pitjor lavabo d'Escòcia, on l'Ewan McGregor, en un moment donat, s'ha de capbussar per recuperar una mica de droga que li ha caigut allà dins i acaba empassat per aquest lavabo i acaba al·lucinant amb el fons marí. Això és un tema instrumental, és Deep Blue Day, de Brian Eno, que és un gran creador d'atmosferes. Continua una mica el cercle, perquè també va ser el productor dels àlbums de Berlín de David Bowie, o sigui que està molt enfocada.
0: No sabia que el David Bowie estava al darrere de tot això, del Iggy Pop.
1: Bueno, eren la colla, passigolla, que aquella època es reunien i es drogaven i feien música, bàsicament.
0: Una cosa amb l'altra.
1: Sí, sí, sovint sí. Anem amb una mica més de ritme.

0: Això és una mica més posterior, és Pulp, és My Land, una cançó feta especialment per la peli i que després es va incloure a la cara B de l'àlbum Different Class, que és l'àlbum on hi ha Common People, Disco 2000, pic del Britpop 1995, i també sona a la pel·lícula de Trainspotting. I hi ha, per arribar a les 8, una cançó, o sigui, hem parlat de David Bowie i d'Iggy Pop, falta un nom per completar el trident, que és Lou Reed. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. No sé si això...
1: Ens estem movent els dos com onades del mar, eh?
0: No sé si això desperta molt aquesta hora.
1: Però com a mínim et fa entrar a bon ritme.
0: Val la pena.
1: Les festes que s'havien córrer aquests tres, eh?
0: Moltíssimes. El disc Transformers sencer val molt la pena. És el que va fer Lou Reed després de deixar la Velvet Underground. Aquesta cançó que ha sortit a moltíssimes sèries i pel·lis. Si puc fer una recomanació, hi ha una pel·lícula del Wim Wenders de fa un parell d'anys que es titula igual o similar, Perfect Days, i va sobre la vida senzilla d'un home...

0: Bon dia a tothom, són les 8 i comprar un tomàquet també és un acte polític.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Que és veritat que prou ens costa trobar forat per anar a omplir la cistella i prou fem intentant no deixar-nos ni un ronyó, però de la tria que en fem també en depèn la supervivència alimentària del país. Mirar d'on ve i decidir no comprar aquell tomàquet sinó l'altre, sacrificar el mango a canvi d'una poma de l'Empordà. Els pagesos tornen a mobilitzar-se aquest matí, plantar-se a Barcelona des de diversos punts de Catalunya és l'opció que han escollit per veure si així, fent soroll a la capital, els fan més cas. El mal ve de lluny, però ha anat a pitjor. Sobre els nostres camps s'hi ha format la tempesta perfecta, el preu del gasoil enfiladíssim, conseqüència de les guerres, que fa pujar també pinsos, fertilitzants, vaja, tot el que necessiten. La competència d'altres països amb normatives més laxes i preus més barats, i clar, també les inclemències del temps. Parlàvem fa una estona amb el portaveu de Revolta Pagesa i ens deien és que amb els cereals, amb la vinya, amb l'arròs, per exemple, ara mateix no cobrim ni els costos de producció, així és com estan. Imagineu-vos haver d'anar a treballar i que et surti a zero euros el que ingresses. Com deia, pensar-hi a l'hora d'anar a comprar, mirar-nos-hi més i pot contribuir segur, però òbviament la responsabilitat última no pot pesar sobre el llom del consumidor, perquè a molts els hi va d'estalviar-se aquests cèntims de diferència entre el tomàquet del Marroc i el català. Ara passen 2 minuts de les 8 del matí. Guillem Favó, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Els primers tractors avancen en direcció cap a Barcelona.
1: Les columnes més matineres han estat les que venen de més lluny, sobretot des de l'Ebre, però aquest cop hi haurà menys tractors a la carretera.
0: Feijó blinda les pensions.
1: Una estona abans, la seva portaveu, Esther Muñoz, havia receptat mesures valentes en aquesta carpeta.
2: Me comprometo a asegurar las pensiones, como no puede ser de otra forma, y garantizaremos la actualización de acuerdo con el índice de precios al consumo.
1: Però Feijó, aquí les pensions ja van penalitzar el 2023, ha sortit de seguida del jardí. Vox, mentrestant, planteja un sistema mixt amb part de capital privat.
0: Una de freda i una de calenta del Fons Monetari Internacional.
1: Augmenta fins al 2,5% les previsions de creixement d'Espanya, un oasi si mirem la resta de l'eurozona. Ara bé, els preus seguiran pujant per sobre de la mitjana i amb el mateix atur.
0: El papa Lleó XIV tenia un tumor maligne.
1: Abans de la intervenció només s'havia assenyalat que li havien trobat un nòdul

0: El pulmó és el primer problema de salut que pateix en 17 mesos de pontificat. La seva agenda queda suspesa almenys fins dimarts.
1: Tres detinguts per una pallissa mortal a Roquetes.
0: Darrere de la qual hi hauria bandes llatines, un altre dels fronts prioritaris per als Mossos, la investigació per aquest incident a Nou Barris segueix oberta i no es descarten més detencions.
1: D'això, de la seguretat o de la inseguretat i d'aquest clima de mobilitzacions on estem instal·lats, en parlem d'aquí una estona, una mica abans de les 9 del matí, amb la consellera de l'Interior, amb la Núria Parlon. I el Barça sobreviu a l'infern.
2: Golàs! Gol!
0: Sobreviu a l'infern turc. Va començar perdent 1-0 i va acabar golejant 1-4 al Galatasaray amb gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. Són 10 victòries en 10 partits, la segona a la Champions. Avui el Madrid visita el Camp de la Roma.
1: 10 de 10. I avui els termòmetres continuen per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any. Això sí, atents, perquè el cap de setmana això s'esguerra. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Avui veurem el sol durant més hores que ahir en el conjunt de Catalunya. També hi haurà moments de núvols al matí a la Catalunya central, sobretot, però en general el sol, que farà que les temperatures màximes siguin més altes que ahir. Ara tan sols fa una mica de fresca, han baixat lleugerament les mínimes, 19 graus a Barcelona, també a Tarragona, 14 a Lleida i Girona. El sol escalfarà ràpidament l'ambient, amb ambient càlid ja a partir de migdia, màximes de 25 a 30 graus, a prop dels 30, cap a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Fins divendres es mantindrà un temps molt semblant, cada setmana cada cop més núvols i ambient més fresc, amb pluja, sobretot a partir de diumenge.
1: És dimecres. I a partir de les 10 a l'Aquí Catalunya...
4: Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Prova, prova, los micrófonos.
1: Visita l'actriu Sílvia Abril, no para, aquesta tardor torna a fer el Tenorio i a la vegada està gravant una sèrie de Movistar sobre la Barcelona preolímpica. El racó de pensar ben en el Miqui Puig i la Núria Casas, amb la Lorena Vázquez, repassarem també les revistes del cor. Ens podeu seguir en directe des d'ara fins a les 12. Seguirem també atents a tot el que succeeixi amb aquesta revolta pagesa, amb aquesta mobilització de la pagesia. Fins a les 12 del migdia, insisteixo, ens podeu recuperar també després, si no, a l'app de l'Acer o a la nostra pàgina web, acercatalunya.cat. Passant 5 minuts i mig de les 8, avui tornem a tenir caravanes de tractors i no només Camí de Barcelona.
5: Que el cost del gasoll i el que consumeixen els tractors, aquest desplaçament surt molt car i no estem aquí per llançar diners d'aquesta manera.
1: Clar, no estan aquí per llançar diners, això ens deia el portaveu de Revolta Pagesa, explicant-nos que és probable que avui no veiem tants tractors com vam veure ara fa un parell d'anys arribant a Barcelona. La mobilització dels agricultors és més en vehicles particulars, en busos, no aquelles riuades de tractors de fa dos anys.
0: I això és el que provoca l'alça disparada del preu del gasoil, que és contra un dels motius contra els quals protesten en el dia d'avui. A més, els pagesos en aquesta ocasió tampoc no volen causar molts estralls en el trànsit i procuraran circular pel mateix carril. A les 12 estan convocats davant la delegació del govern espanyol a la capital catalana i després també passaran per la plaça Sant Jaume.
1: Que dèiem, i ens ho deien, no estem aquí per perdre diners, per fer-nos una idea de què els pot costar aquest desplaçament, tenint en compte com estan els preus del gasoil, Guillem.
0: Doncs 300 euros, això és el que els hi podria costar el trajecte si pugessin en tractor, per això doncs molts acaben optant per agafar el vehicle privat o els autobusos.
1: Mercè Marc, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, que us ho estic escoltant tot just aquí a Lleida. Acaba de despuntar el sol. Fa 5 minuts que estàvem sense llum, obscurs, i ara estem que ens podem veure les cares amb els pagesos que ja estan aquí en aquesta esplanada de copa d'hora esperant que arribi l'autocar. Ara mateix són una vintena, una trentena, però és que l'autocar o l'autobús no sortirà fins 9:15 del matí i, clar, aquesta zona on és el punt de trobada és molt a prop del centre urbà i la veritat que en 5 minuts s'arriba des de qualsevol punt. Aquí és on estem esperant els pagesos i sí, ens deien per què no hi ha tants pagesos, tants tractors a les carreteres, per què no n'hi ha tants? Doncs precisament per l'encariment del gasoil. 150 cavalls, un tractor de 150 cavalls pot gastar-se uns 300 euros en aquesta mobilització, un tractor de 110 cavalls baixa una mica la xifra però passa dels 100 euros.
1: Clar.
6: Se ho fan mirar i realment aquí el que fan és optar per l'autocar. D'on han sortit columnes de Lleida cap a Barcelona, n'han sortit de Ponts, de Belllloc, n'han sortit també de Cervera, s'uniran a Jorba, a la Panadella, aquí sí que van amb tractors, amb un altre que ve del Pirineu i la Catalunya Central. Després s'uniran amb els del sud del país i els de Barcelona. Només una petita representació de tractoristes, però des de Lleida es preveu que amb autocar surtin un mig miler de persones i mig miler més que pensen que aniran amb transport privat.
1: Mercè, i podem fer la llista de les reclamacions, de què demanen? Ja sabem que no els està sortint a compte treballar. Nosaltres parlàvem fa un moment amb el portaveu de Revolta Pagesa, que ens deies que amb la vinya, per exemple, amb l'arròs, amb els cereals, amb bona part dels cereals, ens està sortint per sota dels costos de producció el que ingressem, i amb la vedella, per exemple, amb la carn de boví, ens quedem a zero, vaja.
6: Clar, ells parlen d'una crisi estructural, no? En aquesta mobilització que la convoca Unió de Pagesos i la secunde Asaja, no la secunde Jarc. Per això veurem gent d'Unió de Pagesos, gent d'Asaja, gent també de Revolta Pagesa, tot i que no la secunde. Revolta Pagesa diu que cadascú faci el que li sembli per anar-hi. Parlen d'una crisi estructural perquè hi ha hagut moltes crisis que s'han encadenat, podríem dir, i no hi ha manca de solucions. L'encariment del gasoil, de l'energia i els pinsos fertilitzant per les guerres, Ucrània i Iran, la competència exterior, les alteracions provocades pel canvi climàtic, les malalties ramaderes, els danys de la fauna salvatge com ara els conills, tot això ha fet que diguin, estem farts de bones paraules, de bones intencions, i ara el que volem és fets. Diu, no és d'ara, ja portem mesos enrere produint-se. N'hem parlat amb alguns d'ells i cadascun, per exemple, la Carola i que ens explica el seu cas.
2: Mobilitzo a Barcelona perquè jo tinc fruita, tinc peres i tinc pomes, i aquest any la pera potser me la paguen a 40 cèntims. Quan el preu de cost de produir aquesta pera a mi em costa 48. El govern ha d'utilitzar la seva llei de cadena alimentària per analitzar els preus i el que perdem la pagesia. Ja en tenim prou i volem solucions.
6: Això, per exemple, amb fruita, cadena alimentària, és a dir, on es queda el marge del que paga el consumidor al que rep el pagès. Sí. Volen solucions per això. Un altre cas, el tema cerealístic.
7: La barra de pa costarà 3 euros per cada persona, perquè amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barra de pa s'apujarà a 3 euros per unitat.
6: I a l'altres?
7: A l'altres se'ns està pagant a 20 cèntims el quilo.
6: I mentre van arribant aquí els pagesos, que encara no ho ha fet l'autocar, no ho ha fet l'autobús, encara n'hem trobat un altre. Antoni Martínez és pagès de l'Horta de Lleida.
8: Soc productor de poma i pera, em dic Toni Martínez, i estem en un moment molt difícil. A les nostres explotacions els costos són molt elevats, els hidrocarburs ens està costant 1,60 € per litre i és inviable. Les nostres explotacions amb aquests preus d'hidrocarburs no podem tirar endavant.
6: Volen que les administracions, les dues, i la Conselleria d'Agricultura entenguin que la pagesia és un sector essencial de l'economia.
1: És a dir, quan dius les dues, perdona, parles del govern espanyol, del govern de Catalunya, i la tercera serien les institucions europees.
6: Exacte, Per això, uns dels punts de referència avui en aquesta mobilització a Barcelona començarà per la delegació del govern a Catalunya, seguirà per la Conselleria d'Agricultura, perquè també ho traslladi, evidentment acabarà la Generalitat, no? Això amb el Ministeri, per exemple, el gasoil professional agrari amb una mínima tributació, un IVA reduït per les tarifes de regadiu, en un estiu que hem tingut molta sequera ha hagut d'utilitzar l'aigua. Els abusos d'aquesta cadena alimentària que s'acabin, i un altre punt important també, les importacions forànies, que no estan complint les mateixes exigències. Tot això és una llista, és un decàleg que portaran als diferents punts on avui hi haurà mobilització.
1: Mercè, gràcies, qualsevol cosa ens demanes pas.
6: Un plaer, gràcies.
1: Clar, un dels punts de conflicte pels pagesos els últims mesos i anys ha estat l'acord de la Unió Europea amb els països del Mercosur. Això és l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai. A partir de l'1 de maig i de manera provisional s'han començat a rebaixar els aranzels des de l'1 de maig entre aquests dos mercats. Des de Barcelona, el negociador en cap d'aquest pacte ha destacat que l'acord beneficiarà especialment regions com Catalunya. Els pagesos no ho veuen igual, però vaja, com ho expliquen, Pol Valero?
0: A Catalunya hi ha unes 1.500
9: 500 empreses que venen regularment als països del Mercosur. En un acte Foment, Paolo Garzotti ha ressaltat que la rebaixa d'aranzels està favorint sobretot els exportadors de fruita i vi.
10: Un mercado donde Cataluña tiene un interés, tiene potencial, y si bajamos las tarifas, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
9: Fons comunitaris asseguren que, malgrat que encara és aviat, per ara no han detectat impactes negatius a cap producte, tampoc amb les importacions de carn de l'Argentina, com temien els ramaders europeus. L'acord ha de rebre encara l'aval de la Justícia Europea i del Parlament. Les mateixes fonts pronostiquen que serà una votació molt disputada a finals de l'any vinent.
1: Al matí, per totes aquestes protestes, pot ser complicat a les carreteres. Ara mateix, per això, tenim algun punt de conflicte, algun punt on efectivament hi hagi talls per aquestes mobilitzacions?
0: Per aquestes mobilitzacions no, però sí que hi ha els embussos habituals a aquesta hora a les rondes de Barcelona, però segons la informació de trànsit en directe a aquesta hora no hi ha cap cua provocada per la caravana de tractors.
1: I després hi ha els trens. També pot ser complicat avui la jornada perquè l'AVE Barcelona-Madrid continua sense recuperar la plena normalitat.
0: El tren incendiat a prop de Calatayud encara no ha estat retirat i des de Renfe continuen sense poder-nos dir quan serà remolcat. Mentrestant, els convois només circulen per via única en el tram afectat. Renfe espera recuperar avui alguns trens en composició senzilla, és a dir, que no vagin acoblats amb altres trens.
1: Sí que hi ha una bona notícia avui, és que s'ha desconvocat la vaga d'autobusos a Barcelona.
0: La vaga d'avui, d'altres 5 dies del mes d'octubre, gràcies a l'acord entre la direcció de TMB i el comitè de vaga, segons el que s'ha prepactat, el 2027 les persones treballadores de bus tindran 10 dies més de descans a l'any i una jornada que s'aproparà a les 35 hores setmanals.
1: I si sou dels que agafeu el metro, sapigueu que circularan més trens, això farà que baixi el temps d'espera a les andanes.
0: Se n'afegiran a les línies 1 i 5 de metro els dissabtes i ja des de demà a les tardes dels dies també feiners.
1: Són les 8:15 del matí, imparable el Barça, els de Flick de 10.

0: en el que va de temporada. 10 victòries de 10 possibles, golejada ahir a Turquia a la Champions, Arnau.
1: 1-4 al camp del Galatasaray.
2: La Lamine Yamal la vol treure, se'n va de dos, arriba a la línia de fons, la deixa enrere, Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: Barça que ha guanyat els 10 partits que ha jugat aquesta temporada, tant a la Lliga com a la Champions, ha fet 43 gols, és una mitjana d'una miqueta més de 4 gols per partit, no ho ensuma ja en aquesta Champions.
0: I amb els detalls de com va anar el partit, el Nil Solà, bon dia.
3: Bon dia, no hi ha qui aturi el Barça de Hansi Flick, que hi va guanyar a Turquia 1-4 al camp del Galatasaray i suma 10 partits, 10 victòries aquesta temporada. Ahir a la Lliga de Campions, on l'equip suma també 6 punts en aquesta arrencada. No va ser un bon inici de partit, Batrakov va posar per davant el Galatasaray al minut 28, just abans del descans. Cancelo va empatar el partit i després a la segona meitat, una exhibició de Lamine Yamal en forma de dues assistències va permetre a Fermín i Gordon marcar el segon i el tercer amb només 3 minuts de diferència. Adeyemi hi va posar el fi de festa al minut 60. El Barça s'entrarà aquest matí a Turquia i tornarà a la tarda per començar a preparar el partit del dissabte a la Cartuja davant del Betis.
0: I Lamine Yamal va ser escollit MVP del partit.
1: Després de la seva exhibició, sobretot a la segona meitat, amb dues assistències, li preguntava a Thierry Henry en una televisió britànica si el Barça pot guanyar el triplet.
4: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
5: Siempre, somos el Barça, hey. El mejor equipo del mundo.
1: Contundent, eh? Sempre Lamine Yamal. Es va desfer analògics Hansi Flick en roda de premsa.
6: Lamine is good, he's physically top and of course he also enjoy playing football, you saw it in
1: this. Està bé, físicament és top, gaudeix jugant a futbol com s'ha demostrat a la segona meitat i ha canviat el partit per nosaltres, deia el tècnic alemany. També en va parlar Fermín, que va ser un dels jugadors que va rebre una de les seves assistències.
7: El centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez. Tenemos química, nos conocemos a la perfección y estoy muy feliz de compartir campo con Lamine.
1: El pròxim partit del Barça a la Champions és dimarts vinent a París contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui per cert juga avui contra el Manchester City a les 9 de la nit a l'Etihad Stadium.
0: Avui també juga el Madrid.
1: Avui també juga el Madrid.
0: En parlem d'aquí una estona de la roda de premsa de Mourinho.
1: Sí, perquè ahir sí que va haver-hi roda de premsa.
0: Va, ara obrim la crònica política. Y aquí al PP torna a ficar-se al jardí de les pensions.
8: Creo que la gente que ahora está llegando a la pensión se la merece. Es lo que le prometieron, es lo que le corresponde y hay que hacerlo, ¿no? Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
0: Clar, aquesta és la portaveu del Partit Popular, l'Ester Muñoz, que demana valentia a l'hora de prendre decisions. Ja sabem de què és eufemisme, això de decisions valentes. I què fa Núñez Feijóo? Doncs ha hagut de córrer a apagar el foc.
9: Feijóo sap que en precampanya electoral és un tema més que espinós i promet pagar les pensions i revaloritzar-les amb l'IPC.
10: Me comprometo a asegurar las pensiones, como no puede ser de otra forma. El esfuerzo tiene que merecer la pena. El que cotiza tiene pensión.
9: El PP té a Vox proposant obertament aquests dies un sistema mixt amb una part privada i dins del Partit Popular hi ha qui augura que el sistema de pensions col·lapsarà.
0: Ai, que no tornin a ensopegar amb el mateix, Feijóo. Recordareu que el 2023 ja li va passar en plena campanya en aquella entrevista amb la Sílvia Inxaurrondo.
9: Sí, va ser en aquella entrevista a la Uno quan la periodista el va confrontar esmenant-lo i dient-li que el PP no va revaloritzar les pensions ni el 2012, ni el 2013, ni el 2017.
0: Que m'ha escoltat la portaveu del PP, dient això de prendre decisions valentes amb les pensions, però és que ha dit més coses. Ha donat per fet aquesta necessitat d'abraçar-se a Vox per arribar a la Moncloa.
8: Y si lo primero es España, nos pondremos de acuerdo. Estoy convencida. Porque cuando tú tienes un mismo objetivo, te pones de acuerdo.
0: Clar, abans no deien això tan obertament al Partit Popular. No deien que Vox seria la seva crossa a la Moncloa. I parlant de pensions, els sindicats... Comissions Obreres i UGT exigeixen al govern d'Espanya que pugi el salari mínim un 7% el 2027 per disgust de Foment del Treball.
11: Els sindicats últimament cada setmana tenen una ocurrència. Fa uns dies ens van plantejar l'ocurrència de fer una vaga general que nosaltres la considerem política i demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris.
0: I després tenim el Fons Monetari Internacional, que ha pujat 2,5 punts la pujada del Producte Interior Brut per Espanya aquest 2026.
9: Sí, que fixarà el 2,5%. D'aquesta manera situa Espanya al capdavant del creixement de l'economia dels països europeus. En qualsevol cas, segons l'FMI, aquesta pujada no permetrà rebaixar la taxa d'atur que aquest organisme situa en el 9,8% a finals d'any.
0: Vaja, que tenim el PP trepitjant l'ull de poll de les pensions el dia que volia que tots els focus estiguessin posats a Ceuta en la visita de Felip VI. espanyol, espanyol, espanyol. Així és com han rebut els Reis. La ciutat s'ha engalanat com si no hi haguessin 10.000 migrants malvivint encara a la ciutat autònoma. Enviada especial de la Cera a Ceuta, Maria Banjavacas, bon dia.
12: El discurso del rey en Ceuta ha tenido un mensaje directo y expreso al rey de Marruecos, alto y claro, así lo decía, reivindicaba lo obvio.
13: La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables, son indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación.
12: En clave interna, el rey ha querido dejar claro que los inmigrantes que han entrado irregularmente en Ceuta deben regresar a sus lugares de origen, pero mientras estén aquí deben ser tratados con dignidad y humanidad, y ellos deben responder respetando las normas de convivencia y la libertad de los ceutíes. Ceuta está en una encrucijada, coincidía el rey, tiene un reto difícil, pero no van a estar solos, y finalizaba su discurso agradeciendo la acogida y el cariño que les han brindado en Ceuta.
0: I escolta'm, el Marroc, què?
9: Doncs de moment ignora oficialment la visita del monarca espanyol, visita que avui seguirà, però, a Melilla, el 2007, l'últim viatge d'un rei espanyol a la ciutat autònoma, viatge de Joan Carles I, Rabat sí que va prendre represàlies i va retirar el seu ambaixador a Madrid.
0: I en paral·lel segueix el serial de les esquerres. Podemos ha donat la volta al mitjó. Si abans era el Front Ampli qui convidava, els convidaven ells a Podemos, ara és Podemos qui convida el Front Ampli a sumar-se a la seva aliança amb Esquerra Republicana. Divendres s'acaba el termini i, per tant, s'acaba el temps. Laura Pons.
14: Sí, és molt difícil per no dir impossible, perquè tot i que Rufián també assegura que treballa per fer una candidatura unitària amb els comuns a Catalunya, aquest és un escenari que la direcció d'Esquerra nega.
15: Jo entenc el que ell diu, ell insisteix amb el que ha defensat els últims temps com a Gabriel Rufián, com a portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana.
14: Són paraules d'Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra. De fet, fons dels republicans neguen cap tipus de col·laboració amb els comuns que formen part, recordem, del Front Ampli, tot i que des d'aquesta formació, des dels comuns, insisteixen que volen seguir parlant amb tothom. Aquí hi ha converses a banda i banda, sobretot a nivell estatal. Els de Podem volen que les forces del Front Ampli s'assumin al seu projecte i els d'Irene Montero volen que els de Colau facin el camí al revés, que vagin sota les sigles de Podemos.
0: Colau diu que encara hi ha marge per entendre's en Podemos.
16: En que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta que desde Frente Amplio ya se está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio para cerrar acuerdos y tener esa candidatura única.
0: Hem tocat la dreta i l'extrema dreta, hem tocat les esquerres, ara toca el centre-dreta, diríem, a Junts per Catalunya. Puigdemont s'esperarà a tornar després de les eleccions, però l'eurodiputat del partit de Junts, Toni Comín, ho farà abans, serà el 24 d'octubre.
17: Perquè tenim una responsabilitat més gran que mai pels exiliats, més que mai perquè hem de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, més que mai perquè hi ha una república que ens espera.
9: Comín ha enviat una carta a membres del seu entorn on assegura que d'aquí 10 dies, dissabte que ve, no l'altre, travessarà a peu un dels colls que connecta el sud de França amb Catalunya cap a les 12 del matí. Entre divendres i dimarts de la setmana vinent s'espera que Llarena amnistiï definitivament Comín, Puig i Puigdemont.
0: I ara obrim una finestra al món. I ho fem a Itàlia. No era un nòdul, era un tumor maligne. El Papa Lleó XIV ha acabat sent operat amb èxit d'un càncer de pulmó. Ens ho explica el nostre corresponsal a Roma, el Joan Solés. Bon dia.
18: Bon dia. El Vaticà ho ha confirmat. El Papa pateix càncer de pulmó. L'anàlisi histològica identifica un adenocarcinoma, cosa que ja se sospitava després de les proves prèvies i que fins ara ningú no havia volgut dir obertament. L'adenocarcinoma és el tipus més freqüent de càncer de pulmó i el que té més incidència entre les persones que no han fumat mai. Sovint creix molt a poc. Si es detecta aviat i s'extirpa del tot, el pronòstic és raonablement bo. Però falta l'essencial. El Vaticà no ha dit encara en quin estadi és el tumor ni si Lleó XIV necessitarà tractament posterior. Les audiències continuen anul·lades fins al proper dimarts, dia 20, i falta reconfirmar el viatge de prebost a Uruguai, l'Argentina i el Perú previst per al novembre amb una vintena de vols en avió i helicòpter, només 3 setmanes després de perdre part del pulmó.
0: I si saltem a França... Sergi, continuen intensificant la pressió al govern.
19: Doncs sí, per reclamar més inversions en el sistema d'educació. Ahir la manifestació a París va ser molt multitudinària i va acabar amb un nou enfrontament entre manifestants i policia. La nota novedosa la va posar l'activista Greta Thunberg, demostrant el ressò que les protestes estan tenint ja a nivell internacional. El moviment espera d'on sortia a protestar dissabte al costat de les armilles grogues.
0: A Ucraïna, Zelensky lamenta que els seus aliats no l'han avisat de l'últim atac de Rússia.
19: Es tracta de l'atac amb míssils que va patir Kiev dilluns a la nit. En un missatge a X, Zelensky evita apuntar directament a Washington, però la crítica arriba poc després que Donald Trump anunciés, recordem, un acord amb Rússia perquè Moscou entregui uns 2 milions de tones de dièsel als Estats Units durant els pròxims 2 mesos. Aquesta operació permet Vladimir Putin obtenir un valor d'oxigen per a la seva economia. Més, recordem, Trump va dir que Zelensky hauria de convocar eleccions.
0: I el que fa Ucraïna, mentrestant, és continuar atacant. Ara ha trobat un nou objectiu per bombardejar. Els últims dies ha atacat 3 dels 5 centres de dades Yandex. Això és el Google rus. Zelensky diu que això ha fet caure en picat l'activitat dels bots del Kremlin. Ens ho explica el nostre corresponsal a Moscou, l'Albert Sor. Bon dia.
20: Bon dia. Fins ara Kiev no havia colpejat el sector informàtic rus i ho ha fet com a resposta als bombardejos de Moscou contra centres de dades a Ucraïna. A Rússia hi ha molts problemes per fer servir els serveis més populars de Yandex, l'emmagatzematge al núvol, els mapes, el servei de taxis, el menjar a domicili, el seu servei de pagament, i també ho estan patint moltes empreses que funcionen gràcies a aquesta companyia. Es calcula que podrien trigar més de mig any a reparar tots aquests danys. Segons el president ucraïnès, una de les conseqüències és que s'han desconnectat bona part de les granges de vots del Kremlin. Molta gent ho ha notat, hi ha hagut menys odi, menys divisió i menys provocacions, perquè hi havia menys vots, i és força clar d'on venien aquests vots, diu Zelensky. De fet, Lituània ha animat el president ucraïnès a continuar atacant centres de dades russos perquè diu que així es protegiran les eleccions dels països europeus contra la ingerència estrangera. Ara bé, els experts informàtics alerten que no hi ha cap prova que demostri que Yandex allotja aquesta mena de vots i que és molt difícil saber quin impacte han tingut aquests atacs.
0: I per si no tenim prou exemples de quines mans porten al món, us expliquem ara l'última creació, per dir-li d'alguna manera, de Donald Trump.
19: Trump ha publicat aquesta nit a la seva xarxa social el vídeo d'un anglès que va morir, recordem, després d'entrar en un recinte on hi havia tigres, al Parc Natural d'Anglaterra. Doncs bé, Trump ha escrit: "Mai no et fiquis amb la natura", i ho ha acompanyat una música. No li ha importat a Trump que el jove que es va ficar a la zona dels tigres tingués una malaltia mental greu i que la família hagi demanat que no es difongui el vídeo. A més, intercala les imatges reals amb altres fetes amb intel·ligència artificial on es veu abraçant-se i jugant amb l'animal.
0: És que és increïble, en fi. 2 minuts i seran 2 quarts. I d'aquí a uns 20 minuts llargs tindrem aquí a l'estudi la consellera de l'Interior, la Núria Parlon. Els Mossos, justament, han detingut 3 persones per una pallissa mortal en un grup de dilluns a Nou Barris.
9: La policia va identificar diversos dels joves que van participar a la baralla vinculada amb bandes llatines, que és un dels fronts que més amoïnen els Mossos. La víctima, a més, hauria estat agredida amb arma blanca. La investigació continua oberta i no descarten que hi hagi més detencions.
0: I això, bé, ho podria signar Donald Trump. Us ho expliquem aquí a Ser Catalunya. El Suprem ha ordenat condemnar 2 policies que van fer-se passar per lladres per fer-li una broma de mal gust a un conegut. Informació de l'Andrea Villoria.
21: La broma en qüestió es remunta a una nit de novembre de 2018, quan els 2 únics policies que hi havia de guàrdia a Sant Antoni de Vilamajor van passar primer a saludar la víctima amb el cotxe patrulla. Acte seguit van anar a comissaries, van treure l'uniforme i van vestir-se de negre en passar muntanyes. Van agafar un cotxe particular i van tornar a la urbanització Can Miret amb actitud sospitosa. Quan el vigilant els va detectar, van començar a perseguir-lo a tota velocitat i apuntar-lo amb el que simulaven que era una pistola. Tant es van passar que la víctima ha acabat rebent la incapacitat per estrès posttraumàtic. Tot i així, l'Audiència de Barcelona els va absoldre en considerar que era una broma. El Suprem ho ha corregit i diu que tant hi fa que la finalitat fos lúdica. El van intimidar i, per tant, és delicte.
0: I va passar ahir a la nit a Sants. Un home de 95 anys va morir en un incendi.
9: Els bombers van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda. Es van desplaçar cap al carrer de Portbou, on hi havia el foc. Van extingir les flames en poc més de mitja hora, però va ser massa tard per l'home. Els Mossos han fet càrrec de la investigació.
0: I sapigueu que el Parlament aprovarà la setmana que ve una nova llei catalana de memòria democràtica que, entre altres coses, donarà un any de marge per retirar el monument franquista de Tortosa. Ja ha passat abans, això.
9: Sí, PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han arribat ara a un acord que ha de ser definitiu sobre una llei que va començar a impulsar-se la passada legislatura.
0: I en cultura,

0: que era l'anunci que havia de fer Estopa, doble disc i gira pels estadis al 2027.
1: El grup publicarà el 20 de novembre La Maqueta, un doble disc en el qual han rescatat temes de la seva maqueta de 1997. Un disc que mai va arribar a editar-se i que va trobar la seva mare en forma de casset mentre netejava. El llançament anirà acompanyat d'una gira per estadis al 2027 que tindrà quatre úniques parades: València, Sevilla, Madrid i Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I també han volgut innovar en la venda d'entrades, eh?
1: Una mica sí. En aquest cas s'obrirà una prevenda exclusiva d'entrades 24 hores abans de la venda general, a la qual només podran accedir els fans que facin la precompra del disc de La Maqueta. La resta podran accedir a la venda general al web del grup el dia 17 de novembre a les 22:00.
0: I demà a Barcelona, 75a edició dels Premis Planeta.
1: Enguany el Premi Planeta de novel·la es lliurarà demà a Barcelona, al pavelló de la Fira de Montjuïc. Un canvi d'última hora perquè estava previst que es fes a la Sala Oval del Museu Nacional de Catalunya. La cerimònia és una edició especial del 75 aniversari que assoleix una xifra rècord de 1.424 hores presentades. Una de les novetats és que enguany els 10 finalistes rebran un trofeu i la novel·la guanyadora s'emporta 1 milió d'euros.
0: Parlant de trofeus, ja hem parlat de la gran victòria del Barça. Avui li toca al Madrid. Que no es va saltar la roda de premsa Mourinho, Arnau.
2: Correcte, en la prèvia del partit d'avui entre la Roma i el conjunt blanc a les 9 de la nit, sobre la polèmica arbitral contra el Villarreal, diverses respostes. La primera:
3: yo los invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. Para quien sabe.
0: Què va passar en aquest primer minut?
2: Per a qui en sabe, deia Mourinho. Doncs ho hem revisat. Un possible fora de joc d'Mbappé, del que no hi ha una repetició, diguem-ne, a la transmissió televisiva. És una jugada a la zona del mig del camp, sense aparent perill. El joc va continuar. I, en fi, aquestes... En els 5 primers minuts passa això, i en el primer minut només passa això. El joc va continuar. Es fia dels àrbitres, Mourinho?
3: Me fio de todos los árbitros. Única cosa que me, como se dice, hacer así al nariz es cuando, por norma, se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido.
2: Roma-Real Madrid a les 9 de la nit. A la mateixa hora juga el Betis, pròxim rival del Barça, contra el Porto. Ahir, victòria de l'Atlètic de Madrid 2-0 al United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols.
0: Netflix adquireix en exclusiva els drets d'emissió dels partits del Mundial 2030 a Espanya.
2: La plataforma retransmetrà en directe els 104 partits previstos del Mundial d'Espanya, Portugal i el Marroc. A Espanya es podrà veure gratuïtament un partit a cada jornada. D'altra banda, Netflix ha revelat part del seu pla amb aquesta adquisició, que inclou l'oferiment d'un paquet de partits a una cadena de televisió espanyola en obert que inclourà tots els partits de la Roja.
0: El Barça de futbol va golejar, però el Barça de bàsquet ha patit, ha suat per
2: agònic,
0: guanyar.
2: Agònic, 90-87 contra Maccabi amb un triple de Robinson a falta de 2 segons pel final del partit. Tercera victòria en 5 jornades del Barça a l'Eurolliga. Victòria també del Madrid a Milà, 89-98. A l'Eurocup, derrota del Kitzanes Manresa, 100-88 contra el Baksaksehir Turk. I a la FIBA Europe Cup, triomf del Fiat Girona, 76-91 contra l'Ostende.
0: I la Fórmula 1, que tornarà a l'Àfrica.
2: 33 anys després, ho farà en un nou circuit a Ruanda. Fa 33 anys va ser a Sud-àfrica, a partir de l'any 2030, en un contracte per una dècada.
0: I s'està jugant als vuitens de final de Shanghai, a la Xina, està jugant Hodar.
2: Sí, ha perdut el primer set, ha guanyat el segon, està en el tercer, 2-3, està guanyant Rafa Hodar a Banden Zhanshu.
0: I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.

0: Vinga, atenció.
1: Atenció, que avui porto una oferta de feina. Una oferta de feina que és...
2: M'estàs convidant a marxar de la ràdio?
1: No, no, no, no, dic que pels oients...
2: M'estàs dient que t'estàs pensant marxar
1: també,
2: de la ràdio?
1: També dic, no és una oferta de feina pel meu lloc. És per treballar comptant pingüins a l'Antàrtida. Què tal? Com et sembla? Sembla sucós?
2: Et sembla avorrit, no?
1: Et sembla avorrit? Doncs espera't que tingui les condicions. És per treballar durant 5 mesos a Port Lockroy, és una antiga base britànica a l'Antàrtida. En què consisteix la feina? Doncs bé, el sou és entre 1.700 i 2.500 euros. Tampoc és per tirar coets per marxar a l'Antàrtida. Durada 5 mesos. Amb contracte de 6, que inclou formació i tasques posteriors. Has d'atendre els visitants, gestionar una botiga, treballar en un museu, gestionar l'oficina de correus més austral del món i fer el cens de pingüins, nius i ous.
2: Home, a veure, llavors això és una mica trampa. Et diuen que vas a comptar pingüins i després et colen tot això.
1: Això és clickbait de tota la vida, Marina. Sembla que estiguis encara al segle XX. Com és viure-hi? No hi ha aigua corrent ni vàter convencional. Les dutxes poden ser setmanals o, si fa mal temps, t'has de passar 2 setmanes sense poder dutxar-te. Es dorm en una habitació compartida amb lliteres i no hi ha cobertura mòbil. I la temperatura exterior oscil·la aproximadament entre els... Vaja, no, oscil·la no. Està a menys de menys 5 graus. Tot el
2: tot
1: dia. Tots els dies, durant 5 mesos. Això sí, has de tenir, a més, una bona condició física per carregar bidons, moure caixes, cavar la neu i descarregar embarcacions. Vols saber per què es compten els pingüins?
2: Per què?
1: Perquè el cens es fa cada temporada des de l'any 96 pel British Antarctic Survey. És un servei que serveix per estudiar l'èxit reproductiu dels pingüins i l'impacte dels visitants sobre la colònia.
2: Milagros Pérez Oliva, Joan Serra, bon dia.
3: Bon dia. Estic en una dada.
2: Joan Serra, no sé si el tenim, m'havien dit que sí, però vaja, l'estic...
4: Sí, bon dia.
2: Ah, val, val. Això sí que és ser polivalent, eh?
3: Bueno, és que les condicions aquí ens queixem de precarietat, però tenes d'anar allà a unes condicions inhòspites total i el salari, la veritat...
2: No compensa, eh? Aquí, no compensa, Mila. Aquí, quan hem dit que era?
1: Aquí era el tema, que oscil·la entre 1.700 i 2.500 euros, que l'anunci...
2: Home, però allà el preu de la vida deu ser baratet.
1: Sí, clar, però que t'hagis de marxar a l'Antàrtida per 2.500 euros, la situació aquí la tenim fotuda, eh?
2: Mira, que diria aquell, no estem tan mal. 2 minuts i obrim l'anàlisi.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
6: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
7: Tres viudas a raíz del COVID se ven obligadas a compartir casa. ¿Un drama?
8: Llegan las pensionistas de la mano de Soco Agencia.
7: Una comedia llena de malentendidos.
8: Y un canto al poder de las mujeres que no renuncian a lo que más desean.
7: El sábado 17 a las 7:30 en Gran Casino Costa Brava.
8: Reserva con entrada, menú de tapas y parking en gccb.com.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
10: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
11: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de novel·la. Registra't al país.cat.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Buscant algú al laboratori.
2: Ah, sí?
3: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
2: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
3: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
4: I hem deixat una pasta.
3: Si el motor és vell...
5: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
7: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
8: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
9: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
8: Quins finals.
6: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
10: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
11: 20 minuts i seran les 9.
12: El cost del gasoll i el que consumeixen els tractors, aquest desplaçament surt molt car i no estem aquí per llançar diners d'aquesta manera.
13: Comprometo a asegurar las pensiones, como no puede ser de otra forma.
0: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
11: Amb la Milagros Pérez Oliva, amb el Joan Serra, i puc saludar aquesta hora el Carles Couso des de Girona, perquè com sabeu estem seguint al minut com va aquesta mobilització de la pagesia des de diversos punts de Catalunya. Couso, què tal? On ets i què veus?
14: Hola, què tal, Marina? Bon dia. Doncs mira, sóc a Franciac, l'últim punt on han quedat els pagesos per anar cap a Barcelona des de les comarques de Girona, i aquí hi ha una desena de tractors que esperen els que han de baixar per a l'Empordà, però ens avisen, avui hi haurà menys tractors a la carretera que altres protestes, i el motiu, un dels motius també de la protesta d'avui, el preu de la benzina. Per això, a 9:45, des del punt on som nosaltres, també sortirà un autobús carregat de pagesos que té com a objectiu arribar a la capital catalana, arribar a Barcelona.
11: Couso, gràcies. Qualsevol cosa, ens demanes pas.
14: Fins ara.
11: Que vagi bé, adeu. Vaja, els motius dels pagesos. Nosaltres hem conversat fa una estona amb el portaveu de Revolta Pagesa. Ens deia, d'una banda, potser no veieu tants tractors precisament perquè ens costa un ronyó el gasoil, i això vol dir que, per exemple, per anar des de Lleida a Barcelona potser ens hem de gastar 300 euros només per manifestar-nos. Però després, clar, aquí hi ha una doble responsabilitat, i òbviament no és la mateixa la que hem de tenir els ciutadans a l'hora d'anar a comprar, que també a l'hora de triar d'on compres el tomàquet, o si et val la pena comprar-lo, o si pots sacrificar el mango i agafar una poma de l'Empordà, això d'una banda, però després hi ha les administracions, i aquest és un problema enquistat de fa molt de temps i sembla molt difícil la solució, més tenint en compte que ens estan dient que en molts casos van a pèrdues, és a dir, que no els surt a compte llaurar el camp, i ens anticipaven que potser això vol dir que hauran d'anar-los abandonant la vinya, els cereals, és on estan patint més.
15: I això en un temps en el que el canvi climàtic està alterant les condicions climàtiques justament pels cultius, i no sabem quin impacte acabarà tenint. De moment el que estan patint els pagesos és les conseqüències a tota Europa i a tot el món de la insensatesa de Donald Trump de provocar un conflicte bèl·lic a l'estret d'Hormuz, que ha alterat completament tot el tràfic i el comerç dels derivats del petroli. I el que ha patit més increment ha sigut justament el dièsel, i per això a França hi ha problemes, a Espanya hi ha problemes, a tots els països que necessiten aquest combustible per això. Però el malestar dels pagesos ve de bastant abans, I el fet és que quan va haver-hi la darrera revolta, fa 3 anys, no? El que va passar és que van rebre una sèrie de garanties de les administracions, però com que els problemes que plantegen i els problemes que tenen són uns problemes de la complexitat del món que no es resolen amb un decret que digui ara baixaré el dièsel 10 cèntims, sinó que depèn també dels fluxos del comerç, dels hàbits de consum, de moltes altres coses.
11: Sobretot ens deien també controls a les fronteres, també. Perquè no estem jugant en igualtat de condicions amb altres països.
15: Efectivament. I llavors hi ha interessos supranacionals que fan que es prenguin aquests acords com els de Mercosur o altres, i després les víctimes primeres són el sector primari, que a més ja està en condicions agòniques i que cada 5 o 10 anys, si es fan les estadístiques de quantes explotacions queden vives, la veritat és que les xifres donen, són molt preocupants, perquè s'està desertificant,
11: Joan,
15: el territori.
4: Sí, ho explicava molt bé la Mila. Jo crec que el que s'està produint en el cas dels pagesos, i no ve d'aquests últims mesos, és una tempesta perfecta, perquè quan tu te n'adones de la situació conjuntural que s'està allargant més del compte, com l'encariment imparable dels costos de la producció, ara parlàveu del dièsel, del cost del carburant, que segurament és el que té un impacte més directe, però això es barreja, es mescla amb les alteracions en la producció pel canvi climàtic, pels efectes ja claríssims de l'emergència climàtica, la competència deslleial, és a dir, fins a quin punt impacta en els nostres pagesos, en els nostres agricultors, doncs, la importació de determinats productes i en quines condicions, i això s'hi suma també doncs, les malalties ramaderes que hem vist en els últims temps, els danys que pateixen doncs, aquests camps per l'efecte de la fauna salvatge. És una tempesta perfecta que és molt difícil que solucionin les administracions més properes, perquè algunes d'aquestes qüestions que ara explicàvem, com l'increment de costos de la producció amb el dièsel o els efectes de l'emergència climàtica, doncs tenen una naturalesa molt més global. Fins i tot també doncs, la competència deslleial a l'hora de primar els productes propis. És una tempesta perfecta molt difícil que amaini, i sobretot molt difícil que amaini amb eines més properes, de les administracions més properes, i en el curt termini. Exigeix un canvi de rumb, no sé si gradual, però que s'haurà de produir, i això hauria d'anar combinat amb accions també a escala internacional, i ara mateix no sembla que això es pugui produir. I un perill, si em permeteu, per situar en l'horitzó. Fins a quin punt hi ha el perill que el nostre camp també es contamini d'una malaltia que estem veient a escala internacional, que és el perill que s'imposi l'econacionalisme. Clar. És a dir, l'entrada de l'extrema dreta també en el camp català, intentant aportar un discurs que impacti en la frustració dels pagesos davant la falta de solucions.
11: D'això en parlarem en temps de dissecció de l'extrema dreta. D'aquí a una hora llarga ho farem amb el Manel Delgado, amb el David Fernández i també amb el Rafa Vilasanjuan, perquè, òbviament, aquest és un dels riscos, que qui capitalitzi aquest malestar siguin les solucions fàcils... Això, com ara comentava el Joan.
15: Clar, això en el sector, en el sector, en la gent que viu en aquest sector, però el problema de la pagesia és un problema que no només afecta la pagesia, és un problema que ens afecta a tots. Jo sempre faig un paral·lelisme. Quan fa 30 anys o 20 anys estàvem discutint que havíem d'invertir, havíem de posar recursos contra viento i marea, que es diu, a les energies renovables, ho feien per raons climàtiques i ho feien per raons ecològiques. I no imaginaven en aquell moment que una raó de pes molt important al cap d'un temps que beneficiaria els països que haguessin invertit en energies renovables seria el concepte de sobirania energètica. Tal com ve el món, ple de conflictes, amb un desordre mundial creixent, amb una llei de la selva que regeix totes les relacions entre els països, igual que avui tenir sobirania energètica et garanteix i et dona autonomia per poder funcionar la teva economia i et permet no dependre tant dels designis de gent com Trump o com altres líders que estan destrossant l'ordre mundial, en el camp de l'alimentació ens trobarem en una situació molt semblant. El món és possible que en molt pocs anys, no suporti aquell tràfic que hi ha en aquests moments d'aliments que recorren milers i milers de quilòmetres, que deixen una petjada ecològica brutal, quan s'estan arruïnant els camperols i els productors locals. Per tant, avui invertir no vol dir només atendre les seves reivindicacions, vol dir invertir en sector primari, vol dir invertir en la sobirania alimentària que ens farà falta garantitzar dins de molt pocs anys.
11: Ara d'aquí a uns minuts se sabrà aquí a l'estudi la consellera de l'Interior, però abans voldria demanar-vos un parell de coses. D'una banda, tots aquests moviments que estem veient a l'espai a l'esquerra del Partit Socialista, divendres és quan acaba el termini per veure si és possible un acord o no. Hem escoltat a la Colau dient sí, sí, encara hi ha marge. Voleu dir que hi ha gaire marge perquè s'entenguin amb Podemos i Esquerra Republicana, els comuns, si més no aquí a Catalunya, Joan?
4: Si ens centrem estrictament en l'escenari català, jo hi veig poc marge, però no deixaria la porta del tot tancada, però hi veig molt poc marge. Quatre idees molt senzilles. Una, Esquerra, jo crec que ja ha cedit tot el que volia cedir a la seva estratègia electoral d'introduir actors que puguin fer una col·laboració amb ell, en aquest cas Podem, i jo crec que aquest moviment ja li surt bé perquè és un cop claríssim als comuns i és un rival directe en aquesta pugna estrictament a Catalunya. Dos, Rufián tiba la corda perquè necessita que el seu discurs a l'Estat sigui el del garant de la unitat, que ara mateix no pot garantir, ha rebut moltes crítiques en els últims dies. Tres, Podem, tinc la sensació, tinc la percepció que ha estat el més beneficiat de l'acord amb Esquerra. Per què? Perquè estira l'efecte Rufián al conjunt de l'Estat i ressuscita una marca que estava en una situació molt compromesa, així ho diuen les enquestes. I quart, el gran damnificat de tot plegat són els comuns, perquè ara mateix estan molt descol·locats. Ada Colau ha fet un pas, però ha fet un pas en la construcció d'un front ampli que és menys ampli ara mateix, almenys ara mateix, que les eleccions del 2023. I jo crec que després de l'emprenyament amb Esquerra que s'ha produït, els comuns segurament hauran de fer una reflexió més freda. El que passa quan de fer en temps de descompte de fins a quin punt és probable que ells sí, l'acord amb Esquerra els pogués arribar a beneficiar també a Catalunya. El que passa que el que jo no veig, i ho veig, et diria que quasi impossible, que és que Junqueras vulgui qualsevol altra aliança després del que ha firmat amb Podem.
11: I després tenim el Partit Popular. Hem vist el que ha passat en les últimes hores. Hem tingut a la seva portaveu dient que s'haurà de prendre decisions valentes amb les pensions, que, vaja, tots sabem cap a on van els trets quan es parla de prendre decisions valentes. Tenim Vox dient és que igual s'ha d'anar a un model de pensions amb col·laboració privada, que no només sigui exclusivament públic, i Feijóo hem de sortir a dir no, tranquils, que jo les garanteixo, les pensions. Ja va ser la pedra on van sopegar a l'última campanya electoral, la de 2023, les pensions, Feijóo.
15: És que a veure, l'ideari i el programa del PP i Vox junts, des del punt de vista social, fa molta por. I el que passa és que el PP ara està aplicant una estratègia de donar per fet que hi haurà una aliança amb Vox, però sense fer por. De fet, ahir es van presentar els pressupostos de Castella i Lleó i no hi havia cap partida per la prioritat nacional. Vol dir que ho han deixat aparcat perquè no volen fer por, justament. Però Vox ha dit clarament que vol privatitzar les pensions, vol un model de pensions privat i ja sabem on condueix un model de pensions privats. I des d'aquest punt de vista és molt important que l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, pugui anar junta, perquè la diferència entre anar junta i separada és abismal. Si hi ha alguna possibilitat, alguna llunyana, de que pugui reeditar-se el govern progressista i frenar aquesta ofensiva social que vindrà si guanyen PP i Vox, és que l'esquerra vagi unida. I des d'aquest punt de vista, jo realment m'ha sorprès els darrers moviments. Unides Podemos és el partit que menys vol la unitat de l'esquerra i que ho ha demostrat fehaentment. És el que ha convocat unes primàries perquè els demés s'apleguin amb ells. Ells no volen cap unitat que no passi per l'hegemonia de Podemos, i això ho han demostrat i han fet tot el que han pogut perquè això sigui així. I llavors, quan Esquerra Republicana i Rufián, que preconitzava justament un front ampli, salien amb Podemos, estan donant un cop de mort a la possibilitat d'una aliança ampla, realment ampla, perquè Podemos no vol. Tot i que tothom tenim clar, i les enquestes ho demostren, que va a camí de la irrellevància, que la seva presència a les últimes eleccions autonòmiques ha sigut desastrosa i els seus resultats desastrosos, són aquells que prefereixen ser purs que compartir objectius i estratègies amb altres partits de l'esquerra. I això ho pagarem tots, perquè, clar, si Podemos no va aquí i van separats, lo que Iván Redondo diu, el motor Podemos fa figa, llavors és molt més difícil que es puguin agrupar i es puguin treure rentabilitat. Es calcula que si no van junts, el 60% dels vots de Podemos es llançaran a les escombraries, a les circunscripcions en què no tinguin representació. I el 46% de l'agrupació de Sumar i els altres partits, Izquierda Unida, etc. És a dir, que es perdran 60% dels vots d'uns i 40% dels vots dels altres, simplement perquè no són capaços de posar-se d'acord. I aquí Rufián ha jugat un paper que a mi m'ha deixat estorada, perquè de ser el que havia llançat la idea d'anar junts ha passat a ser el torpedinador de la idea.
11: Milagros Pérez Oliva, Joan Serra, moltíssimes gràcies.
15: Gràcies a tu.
4: Un plaer.
11: Us esperem la setmana que ve. Ara seu aquí a l'estudi la consellera de l'Interior.
16: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca i tiro perquè em toca.
17: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
11: D'aquí a 5 minuts seran les 9 del matí. M'acompanya ja aquí a l'estudi la Núria Parlon, la consellera de l'Interior. Què tal? Com està, consellera? Bon dia.
18: Hola, bon dia. Què tal?
11: I tenim amb nosaltres també la cap de Tribunals i Successos d'aquesta casa, l'Andrea Villoria. Hola, Andrea.
19: Hola, bon dia.
11: Comencem amb aquesta conversa. Més tranquil·la, perquè és veritat que les últimes vegades que havíem conversat amb vostè era per emergències, per contratemps, per incendis, per inclemències meteorològiques, per tant, tenim molta tela per tallar. D'un temps ençà, per exemple, han tornat les protestes als carrers, avui tenim els pagesos, a part hi ha els acampats a plaça Catalunya, hem tingut mobilitzacions per l'habitatge, algunes han acabat amb aldarulls. No sé si li preocupa que aquest malestar social on estem instal·lats, que alguna d'aquestes manifestacions se'n vagi de mare. Per exemple, recordo l'11 de setembre, hi va haver enfrontaments entre manifestants i policia, també va passar amb l'última manifestació per l'habitatge.
18: Bueno, a mi el que em preocuparia és que políticament no fóssim capaços de trobar les solucions a les diferents problemàtiques que s'expressen al carrer amb les diferents mobilitzacions i manifestacions, que en la seva majoria, la gran majoria de manifestacions, al nostre país són pacífiques. I la majoria de persones que hi van, doncs van a reivindicar els diferents drets, les seves preocupacions, ja siguin per l'habitatge, davant doncs, de l'increment de preus del gasoil com a resultat dels conflictes bèl·lics que estem vivint i també doncs, com a resultat dels arancels que està posant doncs, Trump amb aquesta política imperialista que de fet va de la mà de la que alguns volen aplicar aviat si es fan amb les eleccions, amb les properes eleccions. Per tant, estem davant de diferents mobilitzacions que expressen un malestar. Des del punt de vista polític hem de plantejar i posar sobre la taula solucions, que és el que crec que durant aquests 2 anys està fent el govern de Salvador Illa, buscar solucions a la problemàtica de l'habitatge. Òbviament són problemàtiques complicades que no es resolen d'un dia per un altre. Davant de l'habitatge, posar sobre la taula idees que innoven i que al mateix temps intenten donar una resposta a un problema transversal i intergeneracional, buscar solucions i recursos per donar suport al sector de la pagesia i obrir la possibilitat a que a Catalunya tothom es pugui manifestar. Òbviament, quan hi ha aldarulls, que, com dic, acostumen a ser les minories de les grans manifestacions, la policia intenta conciliar drets, no? Mossos d'Esquadra intervé per conciliar drets, i aquí sempre està el gran debat de l'ordre públic, no? I de la proporcionalitat de l'ordre públic. Nosaltres sempre intenten el cos de Mossos d'Esquadra actuar amb la màxima professionalitat i proporcionalitat, però òbviament amb les darreres imatges que hem vist en les darreres manifestacions, doncs, malauradament és una minoria, però no sempre és possible poder doncs, que aquestes manifestacions doncs, acabin sense cap mena d'aldarull o sense fer ús, per exemple, doncs de la defensa davant del intent de trencament d'una línia policial o de que la policia doncs, estigui rebent cops de taula dels establiments oberts o llambordes o moltes situacions que malauradament és una minoria i acaba sent la notícia. O sigui, la notícia hauria de ser que 20.000 persones surten al carrer per reivindicar el dret a l'habitatge i no que 200 s'enfronten a la línia policial. No?
11: I s'estan preparant per aquesta escalada en les mobilitzacions?
18: nosaltres estem preparats i, a més, estem valorant

0: Ja ho he dit, hem d'intentar minimitzar els danys, per una banda, i per altra banda, tampoc no podem permetre que quatre acabin doncs, destrossant tot el mobiliari urbà de Barcelona, si la manifestació és a Barcelona, o que no respectin les mínimes normes del desplegament d'una manifestació dintre del que seria l'exercici democràtic dels drets sense la utilització de la violència.
1: Però això com es fa, em deia? Estem pensant en que els elements que es fan servir...
0: Nosaltres tenim gent molt professional, tant als equips d'ARRO com de Brimo, i òbviament amb els organitzadors de les manifestacions sempre busquem, doncs, a través dels equips de mediació, que la manifestació tingui doncs, un inici, un recorregut conegut, que si s'ha d'adaptar el recorregut es pugui adaptar, que si hi ha una contramanifestació doncs, evitar que coincideixin, lo habitual que es fa des d'ordre públic.
1: Ja fa un parell de setmanes que els acampats estan a plaça Catalunya, al principi eren quatre tendes, però és veritat que mica en mica s'han anat autoorganitzant en forma de petita comunitat, amb comissions, amb cuina. Podran seguir allà de manera indefinida els acampats?
0: Jo, si no vaig errada, crec que el sindicat de llogateres ja s'ha, o sigui, ja s'ha retirat de l'acampada.
1: Sí?
0: Igual vaig errada i
1: corregiu-me
0: si no és així.
1: Per la cita electoral, però vaja,
0: efectivament,
1: continuen
0: que es preparaven també per preparar doncs, la jornada de vaga general i per tant que es retiraven. Caldrà veure quina és l'evolució d'aquell espai i caldrà veure doncs, què cal fer de cara al futur.
1: Però no s'hi quedaran de manera indefinida, per tant.
0: Bueno, suposo que no. També és una qüestió que hem de valorar amb l'Ajuntament de Barcelona i veure el què. Que no tinguem allà incidències o algunes problemàtiques sobrevingudes que requereixin de la intervenció de mediació o d'altres equips.
1: Però si no es converteix en un problema d'ordre públic, podran seguir allà? O és a dir, en quin moment es decidirà intervenir?
0: No tots els problemes són d'ordre públic. No tots els problemes que es poden donar en segons quins espais són d'ordre públic. I per tant, nosaltres ara mateix no tenim sobre la taula aixecar aquesta concentració, però tampoc es pot quedar tota la vida allà. Qualsevol persona amb dos dits de front ho veu així, vamos, crec jo.
1: Els preocupa la vaga general, les mobilitzacions que puguin haver-hi, sobretot amb tot el que ara comentàvem, és que no sé si tenen identificat que, per exemple, els aldarulls del final de la manifestació de l'11 de setembre, del final de la manifestació per l'habitatge, dels que pugui haver la vaga general, són el mateix perfil, el mateix grup de persones o no?
0: A nosaltres ens preocupa que la gent deixi de confiar en la política. I estem davant d'unes eleccions generals que ens porten a haver de reivindicar més que mai la política i les solucions als diferents problemes que la ciutadania pateix, que és el que nosaltres intentem fer des del govern. Donar la millor resposta als diferents problemes, ja siguin de caràcter social, com és el cas de l'accés a l'habitatge, ja siguin a l'àmbit econòmic, perquè les famílies doncs, puguin arribar a fi de mes, ja sigui en les qüestions relacionades pròpiament amb l'àmbit d'interior, com és doncs, la percepció de seguretat, ja sigui doncs, una bona gestió a les emergències, que és el que fem des de l'àmbit que tinc la responsabilitat de tirar endavant. I per tant, nosaltres, davant de les problemàtiques, volem solucions. Les solucions sempre són complexes, requereixen de planificació, requereixen de recursos, però crec que el govern de Salvador Illa, en aquest cas a Catalunya, està donant una bona resposta i el govern d'Espanya també ha donat una bona resposta a la majoria de problemes que té la ciutadania. No són solucions fàcils, ja ho sabem. No són solucions que puguin arribar de forma immediata, ni poden arribar potser a tothom o a totes les problemàtiques que el conjunt de la ciutadania, d'acord a les seves situacions personals, pateixen. Però sí que crec que s'està fent una feina important en l'àmbit de l'habitatge, amb l'aprovació dels dos decrets, però no només l'aprovació dels dos decrets, sinó la llei de l'habitatge que ja s'havia aprovat. S'està fent una feina important per donar suport als diferents sectors que estan patint les conseqüències de la crisi econòmica, del context internacional, de la política que està desplegant Trump amb els arancels, que ens afecta de forma directa, que afecta a tothom quan ha d'omplir doncs, el dipòsit de benzina, l'increment de preus. Davant de tot això, jo crec que s'està donant una bona resposta, sense anar més lluny. Hem estat ara fa una setmana amb els aiguats, sí, que han generat efectes devastadors en molts dels municipis que s'han vist afectats. Doncs el govern automàticament ha activat una línia per poder donar aquest suport a tota la tasca, ja no de recuperació immediata o de resposta, que per cert vull agrair als més de 200 voluntaris que han participat en aquesta primera fase de recuperació. Ara ve la reconstrucció i aquí el govern està al capdavant amb els recursos disponibles per poder donar doncs, aquesta resposta i sobretot acompanyar el món local, que al cap i a la fi el món local és qui està més a prop dels problemes que pateix el conjunt de la ciutadania.
1: Ja que m'ha parlat de la gestió de les emergències, d'aquestes inclemències del temps, de vostè depèn, òbviament, aquesta gestió. Venim d'unes setmanes extremadament difícils, ara ho comentava. Sap que el gran

0: acabat últimament és al voltant de les S Alert, de si s'estan passant enviant-me, de si s'hauria de modular, però veuen canvis en aquest sentit, perquè, per exemple, no sé si té sentit enviar el mateix nivell, el mateix volum i la mateixa intensitat quan tenim el risc, el perill al damunt, que quan s'aixequen unes restriccions.
1: Bueno, nosaltres sempre hem enviat les alerts en base a criteris tècnics i això ho vull deixar ben clar. És a dir, no és una qüestió discrecional del responsable polític perquè li fa por que pugui passar alguna cosa i tenir responsabilitats arran de la Dana, no? Que moltes vegades s'acostuma a dir, no, és que ara tenen molta por pel que ha passat amb la Dana i per tant envien alertes perquè sí. Això no es fa així. Aquí hi ha un CECAT, que és el Comitè d'Emergències de Catalunya, on estan representades totes les agències que intervenen en la prevenció i en la gestió d'una emergència, doncs l'ACA, la CHE, els representants del territori, les agències de transport públic, tothom està allà representat. Bombers, Mossos, tothom, policies locals, i a partir de les decisions que s'han de prendre, i d'acord amb la previsió meteorològica, que es fa? S'envia una alerta. Què acostuma a passar? Que encara que la predicció és exacta, o pot passar, no és que no sigui exacta la predicció, sinó que els fenòmens meteorològics fruit de l'escalfament global requereixen cada cop d'un monitoreig continuat. Uh-huh. Llavors, a vegades, la predicció no pot ser justa i exacta en el moment en el que caurà la intensitat i en els llocs. No sempre s'encerta. Però això no vol dir que no hagis d'enviar l'alert. I, òbviament, aquest és un instrument, és una eina que no és l'única. Conforme tenim més emergències, aprenem a protegir-nos millor. I aquesta és l'altra pota que des del Departament d'Interior i des dels equips de protecció civil s'està treballant per aquesta cultura de l'autoprotecció, perquè sapiguem què fer. D'aquí doncs la importància del kit d'emergències, que al principi semblava, ostres, que ve una guerra. No, no ve una guerra, és a dir, pot haver-hi doncs una apagada, com la que vam viure no fa tant, pot haver una situació en la que hi hagi un incendi en una urbanització en la que estàs de vacances i t'hagis de confinar durant unes hores, que marxi la llum. És a dir, ens hem de preparar per protegir-nos millor. L'S Alert és una eina probablement rígida per les característiques que ara té. Nosaltres què volem fer? Doncs evolucionar cap a la prealerta i aviat farem una prova pilot per veure si la prealerta ajuda a que la gent rebi la informació, té un so més suau, no és tan incisiva i ajuda a crear aquesta cultura de protegir-nos. Quan la predicció no és exacta, monitoreig per part del Meteocat, continu i supervisió de les dades per prendre les decisions que són les oportunes per protegir les persones. Aquest és un dels elements que hem vist. I en relació, que hem vist que funciona, i així l'estem duent a terme. Per això l'observació continuada dels equips en el marc del CECAT. Ara bé, la darrera emergència que hem viscut, aquí la S-Alert va arribar a temps, la S-Alert va evitar incidències greus en la majoria dels municipis que van estar principalment afectats, Granollers, la zona del Maresme, en el Maresme doncs, especialment municipis com Pineda, Mataró, Barcelona, és a dir, mai havíem vist Barcelona que acumulés aquestes quantitats d'aigua. Per tant, jo crec que la S-Alert és una eina més dintre de l'estratègia de la protecció civil que ajuda a protegir les persones i que ens ajuda especialment també a crear aquesta cultura de l'autoprotecció. El món està canviant, l'escalfament global és una realitat que té efectes devastadors, ja sigui a l'estiu amb els incendis de sisena generació o amb les temporades intermitges desestacionalitzades, en molts casos amb aquestes pluges torrencials, mai havíem viscut un episodi a Catalunya de característiques tropicals. O sigui, aquest fenomen, que finalment aquest mini huracà no es va produir, però mai havíem viscut una situació així, no? Doncs organitzar-nos bé, coordinar-nos bé i donar la millor resposta. I la S-Alert és una pota més d'aquesta estratègia de protegir les persones.
2: Consellera, citava ara el cas de Granollers, allà els bombers i els Mossos segueixen buscant el Rami, que és el nen de 12 anys autista, que fa més de 10 dies que va desaparèixer sortint de casa justament espantat per la tempesta. Els bombers ahir van estar per tercer dia buscant-lo al riu Besòs. Podem temer ja el pitjor? S'ha d'estar buscant? Què és el que ens pot dir?
1: Bueno, malauradament doncs aquesta cerca no ens està donant els resultats que esperàvem, no? Al principi es van dividir la recerca del nen entre Mossos, que feien més doncs tot el que era les zones urbanes, amb els drons que tenim, drons tèrmics que permeten doncs detectar un cos en vida, no? És a dir, tota la feina habitual que es fa des del punt de vista de la recerca, i en aquest cas bombers feien les zones més boscoses, més interurbanes. De moment no estem obtenint els resultats que ens agradaria, malauradament.
0: Una llàstima, sí. Deia que faran aquesta prova pilot aviat. Aviat vol dir que s'esperaran a un nou temporal per provar aquestes prealertes més suaus? On serà aquesta prova pilot d'aquestes noves desalertes?
1: No. Quan fas una prova pilot, acostumes a fer un simulacre. El dia 19 d'octubre fem el simulacre vinculat al Pla Secta de Tarragona, que fem el simulacre que activem tots els sensors i sirenes químiques, que el fem habitualment un cop a l'any. Els simulacres també ens ajuden a preparar-nos davant una eventual emergència i són un instrument molt útil. Hem parlat de les S-Alert, hem parlat de la cultura de l'autoprotecció, hem parlat de la importància de l'assignatura que fan els nostres joves a les escoles per aprendre a protegir-se davant els fenòmens i les inclemències meteorològiques, fenòmens meteorològics que cada cop són més adversos, que apareixen de forma desestacionalitzada, i tenim també els simulacres. Per tant, el que farem amb la prealerta és un simulacre amb un municipi que ja més o menys tenim pensat, que té una mida adequada per poder-ho fer, i ja us avisarem quan el duem a terme.
0: Ara seguim parlant de seguretat, d'armes, de desnonaments de Mossos a les escoles, però un dels temes dels últims dies ha estat el retorn de Puigdemont. En principi sembla que s'esperarà després de les eleccions. Vostès coneixen els plans de tornada del president?
1: Bueno, jo crec que la millor notícia és que la llei d'amnistia, com se la coneix, permet doncs, que les solucions als problemes polítics siguin polítiques, no? I jo crec que això, malgrat que al principi va trobar certes resistències d'alguns partits polítics que sempre s'hi oposen a tot allò que sigui posar la política en el marc de la presa de decisions, doncs ha donat els bons resultats doncs, que el Puigdemont, el president Puigdemont i altres consellers que també doncs, van quedar afectats pel fet d'haver de marxar de Catalunya, doncs ara pugui tornar. A mi el que em consta és que ell, per aquesta campanya de generals, no vindrà. Tant,
0: els hi han comunicat així?
1: És el que a mi em consta, és a dir, que en principi no està previst que vingui. De tota manera, nosaltres, des del punt de vista d'interior, el que ens afecta a interior, que és garantir la seva seguretat i la seva protecció, tot està preparat perquè així sigui i tingui la protecció que tenen la resta d'expresidents de la Generalitat de Catalunya.
0: Dic perquè no és el mateix que li consti pels titulars que donem als mitjans de comunicació que perquè li hagin confirmat de manera oficial gent de l'entorn de Puigdemont.
1: A nosaltres ens consta que no vindrà, però si bé està tot preparat perquè pugui tenir la seguretat que ha de tenir com a expresident de la Generalitat de Catalunya.
0: Uh-huh. Vostès han reconegut que tenim un problema amb les armes de foc, que cada vegada n'hi ha més. Com que és això, em dic que no tenim un problema de seguretat?
1: Bueno, a veure, la seguretat... És a dir, la seguretat té una dimensió àmplia i no des d'una única mirada. Les dades patrimonials, que són les que sempre ens han preocupat perquè són les que afecten el 80% de les persones que pateixen un delicte, robatori a interior de vehicle, robatori amb força, una estrabada, un furt, no? O sigui, robatori amb violència, hi ha una gradació, no? En com t'afecta, però t'afecta. Aquests estan baixant a Catalunya i estan baixant a la majoria d'ABPs de Catalunya. La majoria de territoris estan baixant. Jo crec que hi ha diferents raons aquí. Una, que els professionals de la seguretat a dia d'avui compten amb més recursos. Estem incorporant plantilla i plantilla jove fins a aquests 25.000 al 2030 que estan reforçant tota l'estratègia de presència, és a dir, la presència dissuadeix, a la gent li agrada, sortosament, a la gent li agrada veure a la policia, li agrada veure passejar a la policia, li genera seguretat, això ens ajuda a fer més prevenció i, per altra banda, davant de la multireincidència, hi ha dos elements clau. L'eina que estem duent a terme i que hem reforçat, que és el Pla Campai, que ens està donant bons resultats, i l'eina, legal i jurídica, que és la nova llei de multireincidència. I un altre element que també és important, que és la possibilitat de que la justícia disposi de més mitjans. De fet, ahir el Consell de Ministres ja va aprovar que Catalunya pugui dotar-se de 94 unitats judicials i 47 de fiscalia. Jo crec que això és una dada important, perquè si fem molta feina policial però li traslladem als jutjats i els jutjats no tenen la capacitat de poder fer la seva feina, al final generem un coll d'ampolla que no estem donant una resposta eficient a la problemàtica de la delinqüència vinculada al delicte patrimonial. Ara bé, hi ha un altre delicte que no és propi de Catalunya ni d'Espanya, sinó que és del conjunt d'Europa i que requereix un abordatge integral i també amb molta coordinació amb les diferents forces i cossos de seguretat, que és el que té a veure amb el crim organitzat vinculat al narcotràfic. Aquest s'expressa d'una manera que espanta molt la ciutadania, que és doncs, l'ús de l'arma de foc, o en alguns casos pues, aquesta mena d'intimidacions que es fan entre els diferents grups organitzats, que a més potser la persona que et poden assassinar a Catalunya és responsable d'aquest negoci a Bèlgica o a Holanda o a França, i per tant hi ha tota una connexió de crim organitzat que mou molts recursos econòmics, però que s'expressa en el teu barri amb un tiroteig o amb un homicidi consumat. Clar, davant d'això, això genera una sensació d'inseguretat, de dir, ostres, vale, em podria passar, també em podria passar a mi, no? Perquè si jo passo per allà i aquella bala, tal, genera inseguretat. I a més, hi ha partits polítics que no se li escapa que acostumen a jugar amb la inseguretat i acostumen a fer associacions perverses entre inseguretat i immigració. Davant d'això, què estem fent? Doncs, home, nosaltres hem plantejat, el president Illa ha plantejat, la possibilitat d'endurir les penes per tinença i exhibició d'armes. Això no pot ser algo que es normalitzi. És a dir, no podem normalitzar que algú vagi amb una arma de foc a la butxaca i que la faci servir. Que no era lo habitual, perquè normalment el que porta una arma de foc la fa servir i l'amaga. Què està passant? Doncs ens estan pujant els combustibles pels conflictes bèl·lics. El delinqüent de baix perfil també té accés a les armes de manera més fàcil, com a resultat d'aquest context d'inestabilitat i de negocis il·lícits amb les armes de foc. Per tant, aquí tens el que opera amb arma de foc com a representant d'un grup organitzat contra un altre grup organitzat perquè tenen una disputa pel negoci, i també potser el delinqüent de més baix perfil que es dedica al menudeig, que també ha accedit a una arma de foc.
2: En aquest sentit, consellera, vostès plantejaven aquest enduriment de la tinença d'armes per aquells que tinguin pistola, pels que l'utilitzin, pels que l'exhibeixin, als efectes de que entrin a presó, que és una cosa que, com que les penalitats ara mateix són baixes, no sempre s'assegura. El pla del govern era presentar-ho al Parlament per després dur-ho al Congrés, però clar, ara estem en un escenari d'eleccions. Què és el que faran? Creuen que pot haver-hi marge per entendre's amb el PP per salvar la proposta d'enduriment d'armes?
1: Home, jo crec que la proposta d'enduriment d'armes té un consens molt ampli, tal com s'ha demostrat en el debat de política general. Aquest ha estat un tema que tots els grups, a través de les seves propostes de resolució, si no tots, gairebé tots han fet referència a aquesta problemàtica i que, per tant, necessitem assimilar les penes a les que té la resta de l'entorn europeu. I amb aquesta línia, doncs, s'ha de treballar. Jo espero que nosaltres governem per poder-ho dur a terme, faltaria més, i que puguem guanyar les eleccions. Però si no fos així, o en el cas que així no sigui, aquesta és una proposta que ha de regir. I he de regir perquè és necessària, perquè necessitem que tots aquells que es creuen impunes per treure una arma de foc i fer-la servir i provocar morts, doncs han d'entendre que hi ha una llei que no permet que això es pugui fer. Ni tan sols exhibir-la. Això ha de tenir un agravant a la pena. L'exhibició, la intimidació amb arma de foc, ha d'estar gravada. I aquestes persones han de pensar que si fan això poden entrar a presó. Tenim un altre problema, que no són les armes de foc, que són les armes blanques. D'aquí la importància del pla d'espai públic lliure d'armes blanques, que ens està donant bons resultats en les aglomeracions, i ara volem, de cara al futur, treballar especialment com estan fent altres ciutats europees a través de xarxes socials per arribar més als joves en relació al missatge de no portar una arma blanca a sobre, perquè porta a que qualsevol discussió que es podria resoldre amb una empenta acabi amb una agressió i amb un ferit greu.
0: Per tant, per la gent que ens està escoltant a casa, vostè diu, la percepció és molt important, d'aquí que també s'hagi de multiplicar la presència policial perquè això genera aquesta sensació de seguretat que vostès volen aconseguir. Tenim més armes blanques, més armes de foc ara que fa uns anys, però Catalunya és més segura ara que abans?
1: Catalunya ara mateix és la comunitat autònoma que més ha baixat en el conjunt de delictes d'Espanya. És a dir, de totes les comunitats és la que més ha baixat. I això jo crec que és resultat d'aquesta presència, d'aquesta prevenció que s'està fent, els delictes patrimonials s'estan reduint i tenim una problemàtica comuna a la resta de països europeus en relació amb el crim organitzat. I també tenim una altra problemàtica que no requereix només una resposta en aquest cas policial, perquè no l'estaríem abordant de la forma adequada, que és tot el que té a veure amb les agressions sexuals i la violència sexual.
2: Que són els únics delictes que estan pujant, però és veritat que moltes vegades els especialistes ens diuen que també té a veure, no, amb que es presenta més denúncia, amb que es presenten denúncies d'anys anteriors i, per tant, en l'acumulat pugen aquests delictes. Vostè ara ens donava dades, les dades són fredes i portem 2 anys de reducció dels delictes, sobretot patrimonials, que són els majoritaris, però, en canvi, la percepció d'inseguretat està pujant, així ens ho diuen també els índexs en aquest sentit. A què ho atribueix? Què és el que pot fer el Departament d'Interior per lluitar contra aquesta percepció d'inseguretat? Crec que no fa gaire el Parlament van anunciar també una auditoria, no?, que s'havia encarregat.
1: Bueno, nosaltres continuarem treballant. És veritat que les percepcions no es poden canviar d'un dia per un altre i és veritat que hi ha unes xarxes socials que dia sí, dia també a la gent li introdueixen doncs, la sensació de por i de desconfiança i un fet puntual que succeeix en un barri apareix repetit contínuament, constantment i 4 mesos després, 5 mesos després en les xarxes socials i se't crea aquesta desconfiança, aquesta por i sobretot amb la intenció clara, ideològica, d'estigmatitzar les persones immigrades i ficar-les, doncs, a la gran majoria, en el mateix sac que immigrant igual a delinqüència. Nosaltres davant d'això què fem? Doncs el president Illo ho va dir molt bé, qui la fa la paga? I és així, és a dir, la policia va contra el que delinqueix sense que un delicte serveixi per estigmatitzar un col·lectiu sencer de persones, perquè això és una altra cosa, això és el que fa l'extrema dreta. Nosaltres què fem? Més policia per donar una millor resposta, més prevenció, millor coordinació. Les taules operatives dels diferents cossos policials que treballen arreu de Catalunya són un bon instrument per veure el termòmetre de les problemàtiques que té una ciutat. Les juntes de seguretat amb els alcaldes i les seves policies locals serveixen també per treballar des d'aquest punt de vista. Tenim una problemàtica en tal barri, en tal plaça, vinculada al menudeig amb droga. Doncs els efectius per resoldre els problemes. La gent hi confia sempre que hi ha algú al darrere que fa la feina. És molt fàcil dir, és molt fàcil trobar solucions simples, simplistes i xenòfobes, en molts casos, per discriminar una part important de la població. Però mira, jo vaig estar l'altre dia a la fira del Torró de Gramunt, que hi havia molts estants allà, i direu, sí, per què diu ara això? Ara ho lligaré. A mi un dels productors d'allà que em va dir, ostres, és que no trobem persones per treballar a 1.500 euros de jornada, no trobem persones que vulguin treballar i necessitem persones per cobrir els torns. Per tant, que la població immigrada que ve a treballar al nostre país aporta valor, òbviament que alguns estan contaminant i associant el discurs de la por cap a les persones que han vingut al nostre país a contribuir i a posar en el sac a tothom, justificant amb unes estadístiques que jo no sé realment d'on les treuen, i a més totalment parcialitzades, perquè sabem que moltes vegades és més fàcil de tenir una persona immigrada pel fet que no té domicili fixe i es fa una detenció a diferència de món nacional, i tot això s'ha d'explicar molt i és tan llarg d'explicar que un reel i un vídeo i un missatge arriba molt més que tota la feina que hi ha al darrere.
2: Li preocupa, per tant, el missatge, en aquest sentit?
1: El missatge per mi important és: la policia està per protegir les persones i els seus béns. Ens hem dotat de més mitjans per poder fer més prevenció. Estem actuant contra la delinqüència patrimonial. Hem d'enfortir la lluita contra el crim organitzat. I, per altra banda, hem de treballar amb una perspectiva que no és només policial, tota la qüestió de violències i violències sexuals que estan patint les dones. Perquè aquí, si només ho enfoquem des del punt de vista policial, ens equivocarem.
0: L'AP7 s'ha convertit en l'autopista dels narcos. En aquest sentit, no sé si la desaparició dels peatges ha contribuït en això, si ha facilitat la feina als narcotraficants.
1: Bueno, l'AP7 s'ha convertit en una via que està saturada. I, òbviament, com a via saturada, és una via on els lladres i els oportunistes aprofiten doncs, per fer robatoris. Aquí nosaltres tenim el pla pista, perquè anem declinant el campai, tenim el campai pista, que està adreçat precisament a detenir aquest tipus de delinqüents. Fem detencions a diari, a diari, algunes que podrien ser pròpiament gravades per una pel·lícula, persecucions incloses, és a dir, es fan moltes atencions en aquest sentit. Amb l'AP7 estem treballant en un grup de treball per veure com es pot descongestionar, on està present el Servei Català de Trànsit, on està present Territori, de cara a les futures obres que s'han de fer. S'ha posat sobre la taula la possibilitat de recuperar algun tipus de peatge, sobretot pel transport de mercaderies passades, perquè és veritat que hi ha moltíssima circulació d'aquest tipus de vehicles. Fem molts controls per part de la Comissaria General de Mobilitat de Mossos d'Esquadra, sobretot perquè és fàcil el descans necessari per part dels conductors, veure que els vehicles estan, han passat doncs, la seva ITB, estar presents perquè no hi hagi problemes vinculats al consum de drogues i d'alcohol. Molts dels accidents greus que tenim en les vies és per cansament, per sortida de via. Tenim moltes hores de conducció i en aquest cas el vehicle surt de via i provoca un accident que podem tenir una cua, malgrat que les grues hi vagin i anem tots ben coordinats i tenim ara a la gent de Sinistra que comunica també a través dels panells informatius, els mitjans de comunicació i els panells informatius, les rutes alternatives, pots tenir 5 hores de cua davant d'un accident d'aquestes característiques.
2: Un altre compromís que pot quedar en paper mullat amb l'escenari electoral és el desplegament dels Mossos a ports i aeroports. El govern espanyol tenia a punt per portar-lo al Consell de Ministres. En qualsevol moment, amb la crisi a Ceuta, es va aparcar. No sé si amb l'escenari electoral creu que és massa tard o que encara es pot recuperar.
1: Bueno, nosaltres no volem renunciar a tenir més competències, això ho hem dit en tots els debats que tenim al Parlament, és a dir, tenir més competències com a Policia Integral de Catalunya i, per tant, poder fer la vigilància també de ports i aeroports un cop has passat els controls, perquè ja hi estem, Nosaltres ja estem, si vas a l'aeroport ja hi estem. De fet, aquí, no ho he dit, però hem tingut uns resultats excel·lents contra la delinqüència que teníem fa 2 anys. El percentatge de robatoris que teníem a l'aeroport feia que qualsevol país que ens visitava tingués una alerta dels seus consulats dient: vigileu amb les vostres pertinences. Aquí hem fet una reducció de més del 60% dels delictes. Per tant, els Mossos ja hi són. Ara bé, més competències, doncs nosaltres estem preparats per poder-les assumir. Sí que és veritat que jo en el seu moment deia més competències i més efectius, perquè si no jo hauré de treure Mossos del carrer i dels municipis per cobrir una nova competència. Però tenint l'escenari que tenim dels 25.000, més probablement una ampliació que hauria de venir exclusivament de Mossos per fer aquesta tasca, nosaltres estem preparats.
2: Però podrà ser aviat.
1: Doncs no ho sé, això ja no t'ho puc dir. El context ens ho dirà.
0: Hem començat parlant d'aquestes mobilitzacions per l'habitatge, també, entre moltes de les mobilitzacions que hi està havent, sobretot les més actives últimament. Clar, en els últims mesos també han anat a més els desnonaments, ho hem estat explicant, i també, per tant, les mobilitzacions per intentar aturar aquests llançaments. S'estan posant més sancions a tots aquells que van a parar aquests llançaments? Com vostès ho gestionen, això? Perquè l'equilibri és difícil.
1: Bueno, aquí l'equilibri és difícil i moltes vegades doncs, aquí a Mossos d'Esquadra li toca fer el pitjor paper, perquè en aquest cas Mossos d'Esquadra actua com a policia judicial i per tant no té més remei que, independentment que la gent des del seu punt personal no li agradi estar allà, que probablement a molts no els agrada, han d'estar perquè actuem com a policia judicial. Per tant, no podem traslladar el problema als professionals i als servidors públics. Els problemes polítics, solucions polítiques. D'aquí la importància dels decrets. De que s'hagin aprovat aquests 2 decrets, encara que sigui després de la vergonyosa actuació d'alguns grups polítics, davant d'un problema que és transversal, que afecta a tothom, que afecta a gent gran, com hem vist el cas de la senyora Mari Carmen, com hem vist a moltes altres Mari Carmen, persones grans que es poden veure al carrer, persones joves que no poden accedir a una hipoteca, i no és perquè malgastin els recursos. No fem la trampa aquesta que abans estalviaven més i que ara la gent no hi estalvia, perquè és gairebé inviable poder accedir a un habitatge, i davant d'això solucions polítiques als problemes. I no posar el pes ni la càrrega sobre els professionals que han d'estar allà, i al final sembla que anem a parar a vegades els desnonaments per enfrontar-nos amb els Mossos o que culpabilitzem els Mossos perquè estan allà fent la seva feina, que en aquest cas la fan com a policia judicial. Aquí el que hem de veure és que amb els decrets que ara s'han aprovat, doncs els Mossos no hagin d'anar als desnonaments.
0: Podrien exercir l'objecció de consciència com passa amb els avortaments amb els metges?
1: En aquest cas és impossible, perquè la policia actua com a policia judicial. Algú individualment podria decidir no fer-ho, però no...
0: I s'hi han trobat?
1: Que a mi em consti, no. No em consta, vaja. Ja ho preguntaré.
0: Parlava vostè de la Mari Carmen, ho dic perquè ha de ser incòmode per un govern progressista gestionar una situació d'aquest tipus. És a dir, si el cas Mari Carmen hagués estat aquí a Barcelona, l'alcalde Collboni deia aquí no hauria passat, no ho hauríem fet així.
1: L'alcalde Collboni ja ha demostrat que es poden fer les coses d'una altra manera. Podem pensar en el cas Bursola i en d'altres que hem tingut. Per tant, la política fa que les coses es puguin fer d'una altra manera. I ho hem vist a Barcelona i ho hem vist ara amb els dos decrets que s'han aprovat pel Consell de Ministres.
0: Sap que una de les coses que encara couen també és la infiltració de dues agents dels Mossos a una assemblea de professors. Vostè va dir en el seu dia que havia estat un error, però el cap d'informació de Mossos va considerar fa uns dies a la Comissió d'Investigació del Parlament que no calia demanar perdó perquè no s'havia vulnerat cap dret.
1: No va dir això exactament, eh? Jo crec que aquí s'ha fet una interpretació una mica sesgada de les seves paraules. Perdó vaig demanar jo i va demanar, en aquest cas, el director Trapero, perquè, òbviament, no demanàvem perdó per la feina policial, demanàvem perdó per dues qüestions. Pel greuge que això provocava sobre el cos de Mossos d'Esquadra de desconfiança, si parlem de les percepcions, això generava desconfiança davant del cos de Mossos d'Esquadra que treballa amb professionalitat, demanàvem disculpes per això, i demanàvem disculpes al col·lectiu de mestres que s'havia sentit, en aquest cas, incòmode i intimidat per aquesta presència, que com bé saben, i va explicar molt bé a la comissió, al comissari, a l'intendent de la Comissaria General d'Informació, allò no era una infiltració, no és una infiltració, ni estaven actuant com a agent encobert perquè no tenien una autorització judicial per fer això. Era una
2: més enllà del terme jurídic d'infiltració, ella explicava que no hi havia una identitat secreta que mantinguessin, però era una infiltració en el sentit que es va introduir dues policies a investigar o
1: a recollir informació.
2: Correcte,
1: a recollir informació.
2: Jo recollia les seves paraules al Parlament, vostè va descriure aquella actuació com un fet desafortunat.
1: Totalment.
2: Una maniobra operativa mal plantejada i va assegurar que no tornaria a passar i per això va introduir una supervisió d'aquests casos per part de superiors jeràrquics. En aquest cas, aquest superior jeràrquic que a partir d'ara hauria, diguéssim, de validar aquest tipus d'infiltracions és l'intendent, que és el cap de la Comissaria General d'Informació i que quan va anar al Parlament va dir això.
3: No he vingut aquí a defensar una actuació de la que no em crec, al contrari, me la crec fermament. No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó. No aprecio que la presència de les dues policies a un acte convocat de manera pública comportés una vulneració de drets.
0: Per tant, sí que va dir que no calia demanar perdó.
1: I ell, des del punt de vista policial, no ha de demanar perdó. Ell no és polític.
2: Uh-huh.
1: És a dir, aquesta decisió no va ser política. És a dir, no va ser una decisió política. Ni la va prendre el director Trapero en el seu moment, ni la vaig prendre jo. Ell és el cap de la Comissaria General d'Informació. Nosaltres ja hem demanat perdó. Som els responsables polítics. Ell que ha de fer, i aquest any no me l'has posat, ell que ha de fer el que va dir que es faria, que és que hi hagi un protocol que quedi ben clar a l'àmbit territorial que aquestes decisions no s'han de prendre si no és amb una supervisió reforçada del cap de la Comissaria d'Informació i en alguns casos de la comissària en cap. I això també ho va dir. Això també ho va dir. Disculpes ja van demanar nosaltres. Hi haurà grups polítics que pensin, no s'ha de demanar disculpes. Jo crec que sí que s'havia de demanar disculpes. Primer, perquè el cos de Mossos d'Esquadra no es mereix que es pensi que no es respecta el fet de que unes persones es puguin reunir, perquè no és així, perquè ni tan sols la finalitat última d'aquelles persones que estaven allà era entorpir en cap moment el dret de manifestació i de reunió, perquè les manifestacions no només no s'han donat, sinó que s'han respectat els talls quan s'han fet i s'ha actuat amb mediació. Què volem fer nosaltres de cara al futur? Doncs reforçar la tasca de mediació en tots aquells col·lectius que fan mobilitzacions, en tots aquells col·lectius que en determinats moments tallen vies o fan, doncs, com avui, no? Estic veient ara les imatges, no? De la tracturada, doncs, coordinar-nos millor per protegir què? Doncs el dret de manifestació i el dret de reunió, perquè al cap i a la fi el que fa la policia és protegir el dret de manifestació i de reunió quan col·lisiona amb altres drets, per exemple, el dret a la mobilitat. I quan tu talles 3 dies consecutius una via, doncs va molt bé saber quina via tallaràs, perquè igual el que s'ha trobat allà 3 dies consecutius i arriba tard a la feina i té problemes a la feina, pot reaccionar de manera violenta, o es pot emprenyar, i llavors la policia està per regular, per ajudar, per acompanyar i per garantir drets.
2: Vostè va dir que aquest tipus d'infiltració no podia tornar a passar, però la persona que haurà de revisar-ho diu que no hi veu cap problema i que per tant es podria tornar a repetir.
1: No va dir això. El que va dir és que tenia el mandat polític de ficar mecanismes de control per tal que aquesta no sigui una decisió discrecional que es pren des d'una comissaria, que s'ha de consultar, en aquest cas, el cap de la Comissaria General d'Informació, que és el senyor Carlos Hernández, l'intendent, que és ell, és a dir, ell mateix assumeix aquesta responsabilitat, però hi haurà casos en els quals s'haurà de consultar també amb la comissària en cap. Jo el que li puc dir, i és el que a mi m'han afirmat, i jo m'ho crec, que des d'aquest incident Mossos no ha tornat a fer servir en situacions d'aquestes característiques aquesta pràctica. I amb això ens hem de quedar.
0: Fixi's si pengen tantes coses de la seva conselleria que de vostè també depèn en bona part la puntualitat dels trens amb aquests robatoris de coure, dia sí, dia també. És veritat que en els últims dies hi ha hagut detencions de d'aquestes persones que sostreuen els cables de coure, però segueix sent un problema, això, encara.
1: Depèn indirectament, Depèn del titular de la via.
0: Sí, sí.
1: Vale? Depèn del titular de la infraestructura i nosaltres, òbviament, donem suport i acompanyament i tenim clarament el mandat exprés del president Illa que això no pot passar. I, a més, estem desplegant el pla VIA, que és reforçar tota la vigilància i ens ha permet fer. El primer balanç que tenim són 36 detinguts, des que estem desplegant el pla VIA. Però aquí el responsable de la infraestructura també s'ha de fer càrrec de millorar la protecció de les seves vies, millorar-la de forma clara i també posar vigilància. Tot i així, nosaltres som un govern que els problemes, solucions. Tenim un problema amb el robatori de coure, no ens llepem les ferides, sinó que despleguem el pla VIA i detenim aquells que ens estan generant els problemes. I també no només detenir els que fan el robatori, sinó anar als puestos on s'està venent. Perquè, clar, aquí el problema és a qui li estàs venent i qui t'ho està comprant. I aquí doncs, crec que s'està fent una molt bona feina per part dels equips de Mossos que estan coordinant aquest tema. Si voleu convidar-los un dia perquè us ho expliquin en detall,
0: convidadíssims estan, no saben, sempre que vulguin. Gràcies, consellera, de debò que vagi bé i torni quan vulgui. Vostè també. Andrea Villoria, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Fins a propera. Adéu.
1: Fins a propera.
4: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
5: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
6: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
5: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
5: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
9: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
10: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
11: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
10: Quins finals.
5: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
12: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
13: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
14: Ah, sí?
15: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
14: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
15: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
16: Hem deixat una pasta.
15: Si el motor és vell...
12: In vitro, dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passen 7 minuts de 9:15.
17: Pagar les seqüeles del procés.
18: Que no vot. No la vamos a deportar por eso. Por lo menos de momento.
19: Hay que decir sí a la prioridad nacional.
20: ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!
21: ¡Roma debería ser la capital de la Unión Europea!
22: ¡We
16: will make America great again.

0: Maria.
1: Obrim un dimecres més la secció per desmuntar l'extrema dreta amb un ull posat a les tractorades que van camí de Barcelona. No només amb tractors, no veurem aquelles riuades de tractors, ens deien des de primera hora, perquè els costa una morterada pagar-se el gasoil per venir fins aquí. Però vaja, hi haurà pagesos, sobretot al migdia, arribant cap aquí, sigui amb els seus tractors, sigui amb el vehicle privat o amb autobusos. I aprofitant la vinentesa, avui ens semblava apropiat fixar-nos en com el discurs ultra o populista vol capitalitzar precisament aquest desemparament de la pagesia, del sector primari en general. Manel Delgado, David Fernández, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Els dos habituals. I avui hi afegim el Rafa Vilasanjuan com a comissari de la Bienal de Pensament que arrenca aquesta setmana al CCCB. Què tal? Bon dia, Rafa.
4: Bon dia, Marina i companys.
1: Que, de fet, una cosa ens lliga amb l'altra, també. Ara hi anirem. Comencem per aquí, per aquestes protestes, perquè d'aquí plora també la criatura, i ho hem vist en altres punts de l'Estat, en altres països europeus, com l'extrema dreta sap capitalitzar molt bé aquest descontent.
3: Clar, i té instruments per racionalitzar-lo i mostrar-lo com conseqüència de cert tipus de circumstàncies que prometen desactivar. O sigui, clar, en aquest sentit, el seu discurs funciona, és més fàcil, però tampoc té alternativa.
1: Clar, sempre anem a parar al mateix lloc. Sí,
3: perquè, en definitiva, sigui, aquí el discurs consisteix en operar una simplificació de la realitat. I aleshores, l'extrema dreta té justament aquesta mena de virtut, d'aquesta sobtada i portentosa clarificació de la realitat, té un discurs i tal. I la qüestió està que, en aquest sentit, clar, no té competència.
1: David.
2: Moltes coses. Perquè ja fa temps també que... Jo recordo ara que un dels grans acords dels darrers anys europeus, a nivell europeu, era el famós Pacte Verd Europeu, no? Hi havia aquelles fracturades massives a tot arreu, i on també l'extrema dreta ha entrat a la pagesia, i a partir de la negació, no? del canvi climàtic, i també d'una lògica antiglobalització, que ho està capitalitzant també l'extrema dreta, però és veritat que ja en parlarem després, clar, la tractorada d'avui d'Unió de Pagesos, que el Manel ho sap millor que jo, són els hereus de la Unió de Rabassaires en el seu moment, i sempre han tingut un compromís, no?, amb qualsevol demanda democràtica.
1: Ho podem explicar bé, això, ja que hi som? Comencem per aquí, per aquesta Unió de Rabassaires.
2: La Unió de Rabassaires, sí, de fet, quan parlem de la història d'aquest país del segle XX, no?, i fins i tot de la convulsa Segona República i el, no?, i els fets de l'any 34, tot comença perquè es tomba la llei de cultius, si no m'equivoco, no?, i la Unió de Rabassaires era la pagesia jornalera, per dir-ho així. Òbviament, aquest sindicat queda estroncat completament per la dictadura franquista, i l'any 72, 73, 74 es diuen Unió de Pagesos, no és orgànic, però ells sempre han dit que el referent era la Unió de Rabassaires, que s'integra a l'Assemblea de Catalunya, que forma part, no?, de la primera i difícil democratització del camp, que encara dura, però mira, la setmana passada estava amb el Pep Riera, jo, que ara té 85 anys, i és un plaer escoltar-lo, els problemes de la pagesia.
1: Que ve de l'endalluny, vaja.
2: Els problemes de... Bueno, que ell durant molts anys ha dit, no?, que el pes, que la pèrdua de pes del sector primari era galopant, i a més era pèrdua de pes, i a més concentració, molta concentració també mercantil. Vull dir que la reflexió, vés a dir-li al sector càrnic que no exporti 80 milions de porcs l'any, o 20 milions, no sé quants exporta, però és diferent. I en canvi, jo crec que a l'Estat ho hem vist, Vox, sempre que agafa un pacte d'aquests, no?, a les Castelles, sempre s'agafa agricultura. Jo, que les meves arrels estan a Zamora, he vist el canvi tectònic en 10 anys, com els municipis agraris despoblats s'han volcat a votar Vox.
1: Rafa, i si obrim el focus, si ampliem la perspectiva i ho posem en el context europeu?
4: Bueno, doncs el que tenim, jo crec que ho esteu dient, no? La pagesia, ara per ara, és la peça més feble de tota la cadena alimentària. És a dir, són els que més pateixen totes les conseqüències, perquè són a l'esglau final, no? Per un costat tenen que tots els costos van en augment, és a dir, l'energia, els fertilitzants, el dièsel, tot això va en augment. Ara, tot això no ve precisament per un fet que pugui dir ens radicalitzem cap a l'extrema dreta, perquè precisament tots aquests costos han pujat per decisions, diguem-ne, les més ultraradicals que hi ha hagut amb els darrers anys. El que passa és que al costat d'això hi ha l'altre, no? Que és que hi ha una competència exterior que no passa per les mateixes eines de regulació que estem passant aquí, a Europa, i per tant consideren que hi ha una burocràcia excessiva i una regulació excessiva, i que això, combinat amb la idea, i aquí ve, diguem-ne, la solució sempre senzilla que els populismes utilitzen, no? Això és qüestió dels objectius de desenvolupament sostenible, això és qüestió de la transició verda, i per tant esteu pagant les conseqüències. És un missatge molt simple que cala, i que evidentment, si continua d'alguna manera tota aquesta regulació, pensem que un pagès, per tenir una subvenció, ha de fer un munt de papers que pràcticament ha de contractar algú perquè li faci. Per tant, el que veuen és això, dificultats i que ningú els hi respon. Per tant, antisistema, al final.
1: Clar, és que l'antisistema ara és una altra cosa, ara ja no és, o no és només l'extrema esquerra. Ja sé que no us agrada aquesta etiqueta, però...
3: El sistema som nosaltres. És que aquesta és la paradoxa. És a dir, ara per ara, tant el PSOE com els partits de la seva esquerra, que presumeixen de ser la seva alternativa, han estat els que han manat i els que han imposat un cert discurs que ara una gran part de la societat entén com estrany i com impostat i com alié completament als seus interessos. Hem anat venent, diguem-ne, un cert tipus de vindicacions, un cert tipus d'objectius i d'horitzons que a molta gent no li interessaven perquè no es veia reflectits en el que és la seva vida. I en el cas de la pagesia, clar, o sigui, els antisistemes són aquells que estan impugnant el poder. Des del punt de vista d'una gran part de la societat, especialment les classes més empobrides, encara que pugui semblar una paradoxa, els responsables, els culpables... Som justament aquells que creiem que som alternatius a un sistema del que, en el fons, acabem encarnant la seva expressió més, inclús més patètica, més ridícula, perquè acabem convertint-nos en una caricatura. No donaré exemples, diguem-ne, de temàtiques que no li importen gairebé ningú, però que sembla que siguin al centre del que serien els programes de l'esquerra progressiva, que entre ells pràcticament no hi ha cap que sigui directament... diguem-ne, adreçat al que són les arrels dels problemes, per exemple, el capitalisme, com els temes que tenim. Sempre faig la broma, però és veritat. Com el nostre objectiu és, bàsicament, fer horts urbans, doncs clar, i donaria més exemples, però molestaria algú...
1: Cosa donats, que, a no mi, passa
3: no,
1: res.
3: Que va,
1: donats,
3: a migdia per d'agost, però no vull posar... No.
0: Tot arribarà. No, jo estic d'acord amb una cosa que dèiem ara, que és escoltant el Rafa, és a dir, la paradoxa... Com deia la Marina, és que el sistema genera nous antisistemes, però també hi ha una explicació al darrere, és a dir, la impotència, la frustració, el sistema, no?, que ha d'emparar o protegir, no ho fa, pot servir per tot. És a dir, que l'habitatge protegit a Catalunya el 2026 estigui per sota el 2%, però que el 2010, quan va començar la crisi, ja estava per sota el 2%, la gent diu, bueno, això què passa? No? Quan diem els incendis, per dir coses contemporànies, s'han de pagar, no?, a l'hivern, i aquesta frase la vaig sentir el 2010, del Marc Trasgraf, que és una... No? I encara estem igual, que la pagesia diu que està tenint dificultats, i introduïa una cosa al Rafa, que és veritat, és a dir, una de les demandes fonamentals és que ells consideren que estan en un desavantatge competitiu, perquè les exigències fitosanitàries, no?, respecte a la globalització... Bueno, per què volem el bocatge a Xile? No? Hi ha un documental preciós que explica com venen de Xile cada dia a París, però avions...
1: Ara
0: en
1: cultiven a Màlaga, també. Això de mirar les etiquetes també és important. Seràs... De fet, jo ho comentava a primera hora, les
0: vídeos... La paradoxa que qui més hauria de defensar l'ecosistema, per dir-ho així, des d'un punt de vista... No? Que és la pròpia... De fet, ja ho fan, no? Hòstia, els discursos, quan escoltes... Sí, escoltava Milei fa dos mesos que deia i si el riu es contamina, doncs es contamina i ja es morirà. L'important és que tenia aigua i fer-nos rics amb la febre de l'or, que sigui alimentària, on hi ha molta especulació, no? I aleshores aquí les cadenes, no sé, jo quan era molt jovenet, me'n recordo a la catedral, la bona gent d'Unió de Pagesos, que vull introduir un element. Hi ha un element de contenció de que, òbviament, la pagesia d'aquest país no està en l'extrema dreta, que ha sigut que té molt suport social.
1: No està en l'extrema dreta o no està en l'extrema dreta encara?
0: No està, jo crec que no està en l'extrema dreta. Les organitzacions, no? La Unió de Pagesos, revolta pagesa, sí que hi ha el malestar antisistèmic, això sí que és veritat. Vull dir, veus entrevistes a vegades, no? Pues avui que hi haurà mobilitzacions i jo he sentit algun comentari molt puntual, però no orgànic, no? Contra l'agenda 2030 com una gran estafa, que en veritat... Però bueno, també van guanyar,
2: És a dir, el pacte de Berca va fer la von der Leyen, les quatre protestes, me'n recordo les holandeses, que eren molt potents, i ho han rebaixat de moltíssim. I això és un, també és un problema polític de primera magnitud, eh?
3: Però aquesta, diguem-ne, aquesta, aquests sectors progressistes que representen l'herència del camperolat, que, sí, que tampoc és camperolat, perquè són de petits propietaris, clar, en el fons, clar que estan del costat bo de la història, però tinc la sensació que tinc en relació a tot el que més, que és que no s'entera, perquè tampoc ens entenem. O sigui, nosaltres anem amb la història aquest del consum de proximitat i et trobes bàsicament a monstres de la indústria alimentària que ja et venen la moto de la proximitat, el que et donin la gana, mentre es compris. Clar, davant d'això, el que oferim som organitzacions que sospito que igual no estan obtenint la legitimitat com tampoc l'estan entenint amb el sindicalisme.
2: I una cosa que coneixes molt bé, que és que el gran negoci alimentari està en la intermediació. I aquí hi ha gent que es fa, o sigui, que els hi paguen a 0,40, és igual, la pruna dolça, i te la trobes després de 5, no? Aleshores, i el que deia el Rafa, que és important, vull dir, tot el tema del dièsel, que està subvencionat, són problemes que realment és un sector que pateix, però a més patirem també com a país.
1: De fet,
2: la pèrdua de sobirania alimentària, que no és un concepte ara nou, vull dir, té molts anys, i l'ha reivindicat Via Campesina, que és l'organització pagesa global, no?, és fonamental, i hi ha graus de sobirania alimentària, i aquí els estem perdent.
1: Parlàvem amb els pagesos fa una estona i ens posaven l'exemple que per ara el quilo de carn de vedella els hi paguen a 6 euros aproximadament, nosaltres l'estem comprant com a mínim a 11, doncs a cap amunt. Rafa, volies comentar tu també.
4: Sí, no, volia reprendre una miqueta d'aquesta, diguem-ne, deriva. Si pot derivar cap a un moviment més ultra, més de dretes, més d'ultradreta, diguem-ho així, no? Jo crec que aquí és on està el missatge, diguem-ne, senzill, la resposta senzilla, que és intentar arreglar un problema molt complex, que ara parlàveu, no? Dèieu, tot el tema de la, en fi, de la indústria alimentària, de tot el que significa, dels guanys que genera, de les grans superfícies, etcètera, etcètera, no? Però hi ha moltíssim per intentar arreglar. Però hi ha una qüestió que s'ha interpretat com la solució, i aquesta és identitària. És a dir, quan més nacionalistes, millor ens anirà, perquè protegirem el camp. Però aquesta no és la solució. El que passa és que sí que s'està, d'alguna manera, conceptualitzant el concepte de l'extrema dreta. No, el camp, i ho veiem perfectament amb Marine Le Pen i tot el moviment del Front Nacional, que està, en fi, agrupant a tot el descontent dels agricultors francesos, que és, en fi, una força molt potent a França. I també aquí ho està intentant Vox, en aquest sentit, no?
1: Rafa, ara que dèiem, aquesta bienal del pensament que comença al CCCB, demà, per exemple, hi ha una conversa que es titula Disputar el relat a l'extrema dreta, n'hi ha una altra que és Veritat i manipulació en l'era digital, creació i discursos d'odi, l'art com a camp de batalla. Vull dir que al final, bienal de pensament, molt també centrada en el que competa en aquesta secció que fem cada dimecres.
4: Sí, bueno, nosaltres el que vam plantejar d'inici quan vam començar a pensar aquesta final del pensament, els tres comissaris, diguem-ne, el que vam dir és nosaltres no podem aportar les solucions, però el que sí podem aportar és, diguem-ne, el detall d'una conversa molt més ampla sobre aspectes que ens estan afectant moltíssim a partir del que significa tot aquest moviment més radical que està influint en base a algoritmes, en base a una premsa, en fi, desenvolupada durant les últimes 2 o 3 dècades, no?, que no cal anar als Estats Units i la Fox, podem veure-ho també aquí, i que per tant té un suport claríssim, no? I un suport claríssim que a més no està fent, diguem-ne, la seva feina, que la seva feina, per exemple, amb els mitjans de comunicació, com a mínim jo que soc periodista, sempre dic que la nostra funció no és tant donar les respostes, això ja estan els polítics, la nostra funció és posar les preguntes, però el que veiem és que s'està fent política des dels grans imperis mediàtics i sobretot des de les xarxes, no? I limitant molt el missatge. Per això el que volíem era expandir aquesta mirada, i efectivament tenim sessions molt interessants, no? Jo crec que ara quan posava la falca abans de començar aquest espai, sentia, crec que era el Milei, no?, que deia la libertat, però què és la llibertat? O què no és llibertat, no? Perquè si la llibertat no està basada en un criteri de justícia, de sostenibilitat, d'ecologia, no és llibertat. És a dir, qui surt
1: perjudicat. De fet, en base a la llibertat d'expressió, per exemple, s'apuntalen molts discursos d'odi que estem veient. Ah,
4: exactament, no? Llavors, això és, d'alguna manera, el que estem intentant, com a mínim, plantejar perquè hi hagi una mirada una mica més ampla i perquè ens faci pensar, efectivament.
1: Fa que no mal cap el Manel Delgado.
3: Sí, perquè jo, clar que estic a favor de la reflexió compartida, de la discussió, d'elaborar, de donar-li voltes, però és que no ens estem assabentant de res. O sigui, tot aquest món d'aquest tipus de problemàtiques i d'abordatges és una qüestió de classe mitja, que no li importa a ningú, perquè no tens que veure amb ningú, i ho dic de primera mà, perquè és la universitat, perquè en definitiva és com si no existís el món per nosaltres. Nosaltres vivim amb la nostra pel·lícula i creiem que si som capaços de donar una teoria que expliqui les coses, automàticament les coses que no ens agraden s'arreglaran. I no és veritat. No estem amb el món. És més, crec que el món, francament, crec que ens molesta. I per això estem contra l'extrema dreta, que és el món. Perquè nosaltres anem a la nostra, entens? Jo què sé, nosaltres pensem molt i fem assemblees i jo què sé, però al nostre voltant, allà al TCTV i davant seu, la nostra facultat, al seu voltant, el món va a la seva i passa completament de nosaltres.
5: Sí.
3: Bueno, això, diguem-ne, i perquè m'agafes un bon dia.
1: Rafa.
4: No, que anava a dir... Sí, evidentment hi ha una sèrie de tendències que nosaltres sí que podem valorar de què està passant a la classe mitjana. I avui en dia el que està passant a la classe mitjana és que no té importància per qui està dominant, diguem-ne, els discursos de poder. No té importància. És a dir, el hipercapitalisme el que està portant, i veiem als Estats Units un cop més, però no únicament, el que està portant és el concepte de l'individu és el que ha de tenir èxit, la comunitat no és rellevant. I això el que fa és fa desaparèixer classes mitjanes. Jo sempre he dit, he estat 20 anys de la meva vida només treballant en països en conflictes. I jo deia, tots els països en conflictes, ara ja no tant, però fa 20 anys és allà on no hi ha classe mitjana. Mm-hmm. Somàlia, Congo, Txetxènia, etc. Tota una sèrie de llocs on no hi ha classe mitjana. I per tant no hi ha res a defensar. I per tant no hi ha tampoc seguretat, perquè hi ha una classe que domina i l'altra que és la víctima de tot això. Llavors jo crec que és molt important recuperar el concepte de la comunitat és molt important. A mi, fins on podem arribar, que no hi hagi bombers i que es cremi la meva casa i com que jo puc, em pagaré que vinguin a extingir l'incendi. Però ja, si es crema la casa al costat, què passarà amb la meva? Llavors és tot una reflexió que podríem ampliar, en fi, fins a l'infinit.
0: Jo dues coses, una que estic molt d'acord amb el Rafa, i m'han recordat ara, quasi que m'enyorança del bo del Xuxa Manuel Veiras, que ens ha deixat...
1: Sí.
0: I que sempre ha insistit molt, jo crec que en una de les últimes entrevistes que li van fer, deia, qui no entengui, i ho dic perquè lliga directament amb la reflexió del Rafa, de l'ultraindividualisme, anem a dir-ho així, no? De rebentar tots els vincles socials, de dissoldre, no? I convertir-ho tot en mercat, no? I en càlcul, que deia Cal Polanyi, que és molt, molt interessant el que deia, però Veiras deia, qui no entengui que això, o sigui, l'onada reaccionària no és d'ara, va començar fa 50 anys amb una senyora que es deia Margaret Thatcher, que va dir... conquerim el cor, conquerim l'ànima, però l'important és que no hi ha societat, només hi ha individus, no? I el que estem vivint ara és l'epíleg d'aquests 40 anys, precisament d'una cosa que també deia el Rafa, és d'anar privatitzant serveis públics, vull dir, el plan Schröder, no?, de la socialdemocràcia alemanya, Europa 2010, és de l'any 2000. I ella diu, retallades socials, retallades serveis públics, privatització de les pensions, mercantilització dels àmbits més fonamentals. I l'altre que estic d'acord, i sé que el Manuel m'ho qüestionarà, però jo l'experiència que tinc ara local, quan parlem de comunitats democràtiques, perquè el feixisme genera un imaginari, no?, d'una comunitat vertical, segura, jeràrquica, autoritària, és el mapa de calor de l'extrema dreta, és que hi ha molta menys extrema dreta al territori allà on hi ha més comunitat democràtica organitzada. Això no significa un partit polític, significa l'associació de veïns, significa la comissió que fa la revetlla de Sant Joan del que li agrada Manuel Delgado, significa, no?, pues un sindicat de llogateres, significa qualsevol espai associatiu que el que genera i fomenta i multiplica són els vincles socials comunitaris.
3: Bueno, la foguera la feia jo i la meva família amb una fragoneta, és la veritat. Però bueno, si us fa il·lusió pensar que la comunitat és por de mi, que és un concepte que tampoc creguis que motiva gaire simpatia.
0: Sí.
3: Una comunitat sempre és excloent. Diferència, tema, sí, tema, diferència entre allò comú i allò col·lectiu, que no és el mateix. Sí. Però bueno, no és el tema. El que dic bàsicament és que això de ser intel·lectual és un rotllo, perquè et creus que estàs fora de tot. et creus que em pots contemplar el món com si la cosa no anés en tu.
1: Però també la societat, l'individu necessita referents, no?
5: L'extrema dreta.
0: Vaig a contradir-lo.
1: O no només, però és que si ets l'únic referent en l'extrema dreta, malament rai.
3: I quin referent li estem oferint? A veure, quina és l'alternativa? Va, diguem-ne, tenim...
1: La Bienal de Pensament que es fa al CCTV.
3: Sí, ara ve el Bon Pastor i digue'ls que vagin a la Bienal, diguem-ne, a entretenir-se i a veure el bé que s'ho passen i el que els interessa el que es
1: creen. Rafa, per al·lusions, Rafa.
4: No, deixa'm que et digui que ahir vam obrir amb Alessandro Barico, l'escriptor italià, que hi havia 1.000 persones i que estava tot ple i que hi havia gent esperant. Després va venir una persona molt menys coneguda, que és l'Angélica Liddell, que és una escriptora, diguem-ne, més no tan com Barico, no tan coneguda, no tan global, i més, el que diríem, més d'esquerres, a l'esquerra dels socialistes, i també estava ple, però d'altra gent. És a dir, va canviar totalment, la joventut va anar a la segona i, en canvi, gent una mica més madura va anar a la primera. Jo crec que la Bienal del Pensament és una gota del que hem de fer, però sí que ens dona, i jo crec que aquí sí que, com a mínim, ho hem intentat, ja veurem si ho aconseguim. Nosaltres no volem donar cap lliçó. Nosaltres el que volem posar sobre la taula són els debats que existeixen, no? Hi haurà debats sobre Ucraïna, sobre Gaza... En fi, hem intentat també portar les veus més rellevants i vindran gent, en fi, de molt relleu. Però no per dir, això és el que s'ha de fer, sinó per posar aquestes preguntes sobre la taula, per dir, escolta'm, no estem simplificant massa els problemes que tenim al davant.

0: Però Vox els ofereix alguna cosa més que pensament.
1: Els ofereix receptes fàcils.
0: Bueno, és igual, el que sigui.
1: Que després les veiem en aplicació i veiem com Donald Trump arriba al poder dient que els hi baixarà la inflació i no passa.
2: Els instints més primaris de la política d'això. No? Mira, això que ha passat ara amb el moment per l'habitatge. Pues hem passat en res, perquè les coses a vegades són imprevistes. Hem passat de diferenciar entre els de fora i els de dins, que era el problema principal, a canviar una mica l'horitzontalitat del conflicte entre els de fora i els de dins, a mirar una mica cap a dalt i a baix, que és on es concentren els grans problemes i on la gran valentia de l'extrema dreta es resumeix en la covardia de sempre comprar, atacar els més precaris i els més fràgils. I dos, per contradir el Manuel Delgado, fent una trampa argumental que és citant el seu llibre, ell sempre... Home, clar, no, tu sempre dius, vas acabar l'acte amb una frase preciosa d'Italo Calvino, de les ciutats invisibles, Sofronia era, no?, de que l'altra ciutat sempre acaba reapareixent. Clar. I acaba reapareixent a les places, igual per pensar, igual per celebrar una cosa, o igual per manifestar-se. Sí, però... I ho saps, ho dic, que ja sé que avui no és el teu millor dia, dius, bueno,
0: no, que n'hi ha de pitjors. No, és que l'alternativa no és parar-te a pensar.
2: És fer. Ja, però això ja seria...
1: Sí,
2: una...
1: però millor pensar però, abans de fer.
0: Però no,
1: fer,
0: no home, sí. Si ho penses, no ho fas, tu. Ho dic en sèrio.
2: Jo crec que s'ha de pensar no i s'ha de fer pensar. I torno...
1: David Fernández,
0: després.
1: Manel Delgado, Rafa Vilasan Juan, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta Bienal del Pensament. Nosaltres demà hi seguirem posant la banya.
3: Gràcies, una abraçada a tots.
0: Ai, ho sento, no t'enfadis,
1: No, home, no, per això està també aquesta ràdio per debatre.
0: I són gent que aprecio molt.
1: Hosti. Vinga, va.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Seguim, són les 10 i 1 minut i és moment d'actualitzar-nos, d'actualitzar les notícies més destacades a aquesta hora. Sergi López.
5: El govern prepara una prealerta al CESALER que ajudi la ciutadania a autoprotegir-se abans de les possibles incidències del temps. Ho ha explicat fa pocs minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una entrevista en aquest programa, on també ha assegurat que Mossos no ha donat cap ordre d'infiltració des de la polèmica amb les escoles i s'ha mostrat partidària d'endurir la tinença d'armes. Guillem Favo.
6: La ESALERT és una eina probablement rígida per les característiques...
1: A veure, que no tenim els micròfons oberts, sisplau. Intentem endreçar una mica
5: veure,
1: les coses.
5: Sí, abans d'escoltar, tornar a escoltar la consellera, expliquem que sobre la prealerta, abans d'enviar un ESALERT, el que ha dit Parlon és que el govern vol que hi hagi una conscienciació de la societat, que és important, l'autoprotecció, quan hi ha un possible risc.
6: La ESALERT és una eina probablement rígida.
1: Està obert,
6: per les característiques que ara té. Nosaltres què volem fer? Doncs evolucionar cap a la prealerta. I aviat farem una prova pilot per veure si la prealerta ajuda a que la gent rebi la informació, té un so més suau, no és tan incisiva, i ajuda a crear aquesta cultura de protegir-nos.
5: D'altra banda, la titular d'Interior ha explicat que des de Mossos no s'ha donat cap ordre d'infiltració des de la polèmica amb els professors perquè hi va haver dues mosses que assistien d'incògnita a una assemblea.
6: S'haurà de consultar també amb la comissària en cap. Jo el que li puc dir, i és el que a mi m'han afirmat i jo m'ho crec, que des d'aquest incident Mossos no ha tornat a fer servir en situacions d'aquestes característiques aquesta pràctica. I amb això ens hem de quedar.
5: Sobre la proliferació d'armes a Catalunya, la consellera s'ha mostrat favorable d'endurir la tinença d'armes. Ha subratllat que sigui quin sigui el resultat de les eleccions del 29 de novembre, aquesta nova normativa ha de reeixir.
7: Matí de protestes dels pagesos catalans pels efectes negatius que té en la seva activitat l'increment del preu del gasoil, la pujada dels preus de l'energia, dels pinsos i també dels fertilitzants. La mobilització ha començat a les 4 demarcacions catalanes amb l'objectiu d'ajuntar-se a Barcelona, primer a la delegació del govern espanyol, després a la plaça de Sant Jaume. Una protesta que no està generant talls de carreteres. A les comarques de Girona està seguint les protestes en Carles Couso.
8: Una desena de tractors han sortit des de primera hora del matí de les comarques de Girona, direcció Barcelona. Han anat fent parades per anar sumant a la protesta altres agricultors de zones de les comarques de Girona. Avui la majoria, però, no ho fan amb tractors, sinó que ho fan amb cotxes particulars i amb un autobús d'unes 30-40 places. El motiu, precisament, un dels motius que avui els porta una altra vegada als carrers i a les carreteres, el preu dels carburants. Argumenten que avui, a diferència de fa uns mesos o fa uns anys, no els surt a compte arribar a Barcelona amb tractors pel preu de la benzina i el gasoil. Hi ha retencions a la 2, hi ha retencions a l'AP7, però ni molt menys hi ha carreteres tallades. Van pel carril de la dreta els tractors i els cotxes particulars circulen com la resta. Avui

0: intenció no és tallar en principi cap carretera, és arribar a Barcelona i fer allà una protesta unitària.
1: Ara aquí a Catalunya hem parlat amb el portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, que vaticina que si no hi ha una intervenció ràpida per solventar els problemes del sector primari, el sector perdrà molts efectius perquè hauran de plegar.
2: Seguríssim. I si aboquen diners no en ajudes en els pagesos, sinó en polítiques reals d'estructures vàlides pel sector, estem condemnats i haurem de plegar.
1: Els preus han pujat 5 dècimes a Catalunya al setembre i l'IPC interanual se situa ja al 4,5%. Són les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment interanual més fort des del febrer del 2023. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada del 4,9%. D'altra banda, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen aquest matí els retards generalitzats després que un tren s'incendiés dilluns al vespre a la província de Saragossa, que continua ocupant una via. També sobre trens, els que circulen per la línia ferroviària d'ample convencional entre Lleida i Saragossa registren retards per un robatori de cable de coure entre el Raïmat i Almacelles al Segrià. De la crònica preelectoral, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, s'ha mostrat disposada a cedir la posició de candidata a la presidència si se sumen altres formacions i hi ha una persona que generi més consens. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
3: Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso, igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación. Aquí lo importante es que vayamos todas juntas, que haya una candidatura única.
1: Aviam, Marina, la pregunta. ¿Tú crees que improvisas bé?
4: Jo crec que sí.
1: Si no fos...
4: No és partida de floretes, eh? Però veient com ens està anant la tècnica avui, diria que sí.
1: Si no fos el cas, ho tindries negre.
4: Tenir cintura per improvisar, sí.
1: Doncs jo diria que és el teu dia i el de tots aquells que heu, que hem d'improvisar sovint perquè tenim feines que ens obliguen a canviar de rumb, si és necessari, sobre la marxa. Avui és el dia de la improvisació. Parole, paraules i més paraules que necessitem sovint per explicar el que està passant al moment. És el cas també dels actors, artistes escènics que han de demostrar agilitat mental i creativitat. Se celebra aquest dia des de l'any 2015.
4: Mira, just avui, aquí una estoneta, que tindrem a la Sílvia Abril amb nosaltres. Li demanarem a veure si ens improvisa una mica.
1: Que consti que no estava preparat això abans del programa d'avui.
4: 10 i 7.

0: pensar de cada dijous amb, de cada dimecres amb el trio La La La. Miqui Puig, Núria Casas, Lorena Vázquez, què tal? Bon dia.
1: Som
0: bon dia.
1: Molt bé.
2: Què tal?
0: Avui en forma de quartet, perquè tenim amb nosaltres la Rosa Badia, estimada, què tal? Bon dia.
3: Que bé formar part d'aquest quartet, d'aquest grup.
0: Val, no sé si podràs participar-hi gaire de moment, perquè necessito, companys, que m'arregleu aquest micròfon. Aquest micròfon per on estem escoltant la Rosa Badia no se sent en condicions. Per tant, Rosa, no és censura?
3: Un dia que vinc se m'ha d'escoltar,
0: sisplau. Intentarem millorar aquest so, sisplau, i de moment tirarem amb el Miqui, amb la Núria i la Lorena, amb la Rosa, que esperem que arribi la Sílvia Abril també. Miqui, què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
1: Doncs mira, jo últimament penso molt en la individualitat i les ganes de res. Creus en aquest concepte? Està pensant molt en els darrers dies com defensar la pròpia individualitat en aquests dies que tots ens hem de posicionar quan la massa ho demana. La Lorena ho apuntava l'altre dia, allò de i citaves els grisos, eh? I jo crec que no, que has de poder ser un punt negre. M'explico? Un fos prou intens i apartat de tot on viure sol i tranquil. No cal que et facis una anacoreta, vale? No cal que tallis amb el món, que facis vot de silenci, cosa que en el meu cas és molt difícil, perquè ja que les meves veus interiors sempre em fan omplir silencis incòmodes. Això ja ho he parlat mil vegades, ho vaig escriure al llibre, que jo crec que moltes vegades em parlo per no fer silencis incòmodes, però no dels altres, sinó meus.
0: Sort que ho fas aquí a la ràdio, perquè si no...
1: Exacte, vale? Cada cop que noto un silenci incòmode, em sento malament amb mi mateix, vale? I quan faig això de tallar no m'acaba d'agradar. Sec, sord o mut? Us en recordeu que això n'hem parlat moltes vegades? I jo sempre penso que totes les coses que podria perdre, jo crec que prescindir de la veu podria ser per mi.
0: Sí, eh? Vosaltres?
2: No.
0: Abans la vista o l'oïda?
2: L'oïda abans que la veu.
0: De debò, eh?
2: Sí.
1: Molt bé.
4: Mare meva, mai m'he fet aquesta pregunta,
1: sí.
4: No em feu decidir.
2: El nas segur, el facte segur.
4: Crec que em costaria molt deixar de parlar. De fet, vaig estar 2 dies afònica i estava tot el dia amb ansietat perquè no poder-se comunicar. És molt complicat, però clar, és que la vista
1: també
4: em sembla essencial.
1: Wait, comunicar-se, aquí ho has dit. Precisament pensant en això, vaig fer una marató d'una sèrie que es diu DFT Sant Lluís. Vale?
4: Quina meravella.
1: Vale? I aquesta comèdia negra meravellosa, i el protagonista es fa traductor del signe de la llengua de signes. Acabes avançant això, acabes aprenent una cosa. Sort no, perquè jo em perdria la música. Vale? Els sorolls d'altres i totes aquestes merdes. A casa hi ha un històric de pèrdua d'oïda i jo reso perquè els aparells aquests nous que ara tothom porta, que ja te'ls implementen, a mi m'arreglin això, que pot ser que algun dia em passi. Això per mi seria més massa. I la vista, per motius obvis, perdre la vista de cop és aquella gent que, si la gent ha anat perdent la vista, ha nascut sec, diuen que s'hi acostumen, però perdre la vista de cop és una cosa, doncs, que no et va bé. I sense veu. Vale? Observar per no obrir boca, girar i cua i anar a la barra, demanar una altra ronda. Us estic parlant d'això que us deia abans, de no tenir que opinar de tot, de no entrar a totes les tolies. Perquè, a veure, perquè si fas això, ets vist com el raro. Estem d'acord o no?
0: Si no opines de tot, vols dir?
1: Sí, perquè si tu no entres a les xerrades, fins i tot hi ha l'estigma del mal educat.
0: Cap, una cosa és perquè tu creguis que no en saps prou i l'altra cosa és perquè no t'interessi allò que estan parlant, no, que no és el mateix que tu.
1: Ja, però és que em pot no interessar a Marina. I no cal aquesta interpel·lació.
2: Home, Miqui, jo m'he trobat amb reunions de feina...
1: Ho sabia.
2: No,
1: moment,
2: que jo exposo una cosa, no em contesten, i a mi em molesta més el silenci que una resposta positiva o negativa.
1: Estem parlant de reunions
0: que
1: de feina.
0: Un...
1: Núria, estem parlant...
2: És que encara que sigui aquesta típica que quan et connectes a través d'un Teams va movent el cap com si, m'entens?
1: Núria, no estic parlant d'una reunió de feina, estic parlant d'aquests moments dels darrers dies que tothom ha de tenir opinió de tot.
2: Això...
1: I que tothom et ve de dir, perquè la conversa s'ha de forçar. No poden estar uns amics, ja no dic amb el mòbil, el mòbil això ja seria un cas gairebé de falta groga, targeta i que el bar en revisés. Podem estar una estona trobant-nos els amics i no cal. A vegades us recordeu pre-xarxes, pre-tot, que sabies que quarts de 10 era l'hora que arribava tothom al Frankfurt? Era l'hora que tothom arribava i que arribava un i quan no tenies ganes de parlar demanaves la cervesa i ja arribava un altre, la conxorxa es feia...
2: Podem tornar en aquest moment?
1: No, ja no hi tornarem. No. Només hi ha l'única esperança que ja ho sé que és el meteorit, que ho dic jo aquí cada dia. Vale? Per què no puc obrir un llibre i un diari? perquè no puc ser part de la comunitat i si en algun moment de la conversa jo vull entrar, entro. Tot bé per això que us deia, perquè aquests dies tothom ens demanava. Obrim un pla de tall d'una festa i l'altre dia estava fent de punxadiscos en una festa privada. El privilegi que em dona el meu pòdio em deixa moltes estones per fer antropologia recreativa. A mi em flipa.
0: Vale? Antropologia recreativa.
1: Sí, m'encanta. Això ho deia una exparella meva que deia que ella li encantava l'antropologia recreativa quan arribava a una ciutat anar al supermercat perquè veus com la gent on es mou. Quan estic punxant tinc una perspectiva de l'espai, del moment i de l'espècie humana, vale? Mares parlant de coses de mares separades dels homes 2026.
4: Coses de mare, Núria.
1: Sí,
4: no
1: sí,
4: t'has
1: sí,
4: sentit interpel·lada?
1: Sí, sí. Total, espera, ja entrarà. Testosterona que va mudada i que riu fort de tres, imagineu-vos, vale?
4: D'aquests que es graten els ous?
1: Sí, una miqueta. De tres homes, dos lluiten pel volum i un tercer somriu nerviós. Saps? Aquell que va fer gir, perquè el seu riure lligui o no amb el que han dit els tercers, perquè tampoc els està escoltant, que això em sembla meravellós. Només un individualista va movent el cap i els peus amb la música que jo poso, sol. Ara s'omple una copa, ara mira dins de la nevera per pura xafarderia, vale? Perquè, bueno, estàs pas per allà, tens la copa, aviam què hi ha aquí dins, aviam si al final trauran canapeus. I quan veu que l'observo, em somriu còmplice. Aquí va ser quan em vaig sentir molt d'això. Marxa amb el ritme del 4x4, que estigui a punxar, cap un rascó més fosc. I allà vaig pensar, visca la foscor i visca l'acte d'observar i no dir res, i no dir res. No m'agrada, però... Aquests dies l'heu sentit molt, no m'agrada, però. L'heu sentit molt.
0: Aquests dies i...
1: Sí, però aquests
0: incunables dies... d'ayer, d'avui i de sempre,
1: sí,
0: que et diria.
1: Ja, però aquests
2: són
1: dies...
2: una excusa a justificacions dies... de feixisme, no?
1: No. Per una altres coses.
4: Això ens passarà quan votem, almenys a mi. No m'agrada, però hi votaré.
1: Sí, exacte.
2: Amb la pinceta.
1: Vale. Però mira, molta gent aquests dies ha posat no m'agrada, però, i et donava una opinió. Vale? En una intimitat que a mi em fa sentir tendresa. Vol dir 30 seguidors, 100 seguidors, 237 seguidors, allò que diem sempre. Tens seguidors que podries reunir en un bar i gairebé els hi podries pagar la cervesa. I de cop em ve a mi la melodia de los punxetes al cap, cada cop. Coneixeu la cançó de los punxetes?
0: Home, en coneixem algunes.
1: España necesita tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que ejerzas tu opinión de mierda.
2: És boníssima aquesta,
1: sí,
2: Miki.
1: Sí, els punxetes jo crec que és el seu highlight, ¿vale? Tenir una finestra oberta per ensenyar les patates braves que menges, bueno, les galtes de Calamàlia...
2: Perdona, hi ha un senyor que es guanya la vida publicant patates braves
1: cada
2: dia,
1: sí, que
2: eh?
1: Genial. La gent, les galtes que has menjat a Calamàlia... Ah. És un nom que m'he inventat, però que queda bé, però, Calamàlia, les galtes de Calamàlia.
0: I, existeix, hi ha un restaurant que es diu Amàlia.
1: Segur.
0: Sí.
1: O aquella foto on t'estàs a punt de petar, vale? Després d'una pedalada amb una mountain bike que no agafes des de la pandèmia i que està desinflada amb aquest nivell, hòstia, per matar-te. Perquè hi ha gent que es fa fotos d'aquestes amb mountain bike. I aquí és quan jo tinc tendres i dic, no et converteix això en un mitjà de comunicació. No cal que ho expressis.
2: No aspiren a ser un mitjà de comunicació, Miki?
1: Qui discreparíem? Jo en conec d'alguns que ho fan, això. És que és meravellosa. Fiqueu-vos en el cap cada cop que algú faci opinió.

0: Estem d'acord o no? I així tota la lletania. Visca los puncetes amb aquesta cançó. Jo crec que és la por que es pensin que no estàs al dia.
1: Ja. Yeah.
0: Vale? I jo per aquí faig un visca i m'agradaria que, si el voleu seguir amb mi, igual que es fa amb una missa, fessin visques de la gent que no està al dia.
1: Vinga.
0: Visca la gent que no opina.
1: Visca. Visca.
0: Vale? Però que no ens confonguem. No hem de tenir sentiments d'empena. Al contrari. Per mi és un acte de valentia. Viure al marge de tot això, no seguir la norma, reformar-se, com deia Alaska, no? Reforzar mis convicciones, i sobretot no voler anar al ramat. Això és una cosa que a mi és la que m'agrada. No m'agrada, però, he de dir que sí que m'agrada, perquè al final aquest no m'agrada però d'aquests darrers dies era no m'agrada però, com que tothom ha dit que però, no m'agrada. Recordeu que els ramats que hem fet, grans, els dictadors, els opinadors, etc.
2: Però tu també tens un ramat quan estàs punxant, o quan tens un concert, aquests sí. Ramats sí que ens agraden,
0: sí,
2: no?
0: Sí, però és de comunió.
2: Ah,
0: amiga, no és perquè jo doni la meva opinió. I anem amb els apunts de xarxes setmanals, que a la senyora Marina li agradava molt. El reel setmanal de casa nostra aquesta setmana ho hem empatat. Amb el reel d'aquesta setmana ho hem empatat o no ho hem empatat?
1: Amb el teu.
0: Amb el que parlàvem, vale? El que parlàvem d'això. Ha deixat bastantes perles.
1: Vinga, els comentaris, eh?
0: Sí,
1: notes al peu.
0: Ara es veu que sóc woke.
1: Ara? Sí, sí. No sabies això?
0: Bueno, jo no m'he considerat mai woke, jo sóc d'extrema en moltes coses. I crec que els wokes...
1: De buenismo nada, no?
0: Els passo d'això. El que sí que m'ha deixat clar és que ningú s'escolta, ningú analitza, posem aquell tall, aquell tros d'això i tothom, i em fa molta cosa, em fa molta gràcia tots els que entren allà i que em fan el seu dia a dia. Vull dir que és un punt de trobada, som un petit Tinder, un petit meeting, un petit lloc, un foros Yahoo, on la gent dona la seva opinió.
1: Per això tots junts cantem.

0: part que només hi ha música.
1: Ara hauria quedat molt bé que sonés la lletra, eh? Però pensava que cantaries tu sobre.
0: El que sí que em reafirmo és que vull ser individualista, que vull no tenir opinió en moltes ocasions i, sobretot, que vull que em seguissin dint raro. Vull seguir militant de raro, vull ser... Fa més de 40 anys que m'ho dieu, doncs vull ser raro. I resistir, recordeu que ho deia això en Sènior i el cor brutal, és un acte d'amor.
1: És que, en el fons, hi tens un punt de vici en tot això, tu.
0: Sí, jo crec que em deu anar a la marxa una mica.
1: No t'agraden prou o sí que t'agraden prou els Oques Grasses?
0: No, jo no... Vam quedar que jo de música no en parlaria.
1: Ah, val. No, ho dic perquè sí. La teva companya de secció, Núria Casas...
0: Puta mia.
1: Vem l'artilleria preparada.
2: A veure, Marina, la Unió fa la força o no? De la música a la política, la notícia a toro passat i molt recent passat que us porto és que vaig anar a un dels darrers concerts d'Oques Grasses i m'esperava una miqueta més.
3: Com està el pati?
1: Sobretot ens esperàvem que no entrés fregit al so, però vaja, sí.
2: Veus com m'esperava més, Marina?
1: Clar.
2: No, m'explico.
1: Jo m'esperava menys decibels, una
2: també,
1: mica.
2: Això també. És com quan érem petits i deies, ostres, aquestes colònies, quines ganes, les esperes amb delit. I després anaves i deies, m'esperava més.
1: Clar, però aquí hi ha un punt que això és l'expectativa, també,
2: molt
1: que
2: bé.
1: Fa molt de mal.
2: Tant...
1: Espereu, deixeu-me saludar la Sílvia Abril, que ha arribat ja a l'estudi. Sílvia Abril, que estava bevent aigua, justament.
4: Bon dia. Vols que entri distorsionada? Vols que entri...
1: Com a tu t'agradi.
4: Vols que entri greu? Com vols que entri?
1: Com tu et sentis més còmode.
4: Doncs vinga, bon dia, entrarem de normal.
5: I a la que li agrada, no cas gràcies.
4: Sí, em sap greu, però sí.
1: No, està bé que li facis el contrapunt.
4: Sí.
2: A veure si estàs d'acord, Sílvia.
4: A veure,
2: hi ha una cosa. Per exemple, a mi, un artista convidat, jo l'hagués agraït. Encara que sigui, porta'm un finalista del Sona Nou i fem una mica de xerinola.
4: Però és que ens tenen molt mal acostumats, eh? Ens hem acostumat a l'artista convidat, però...
5: Però ells no ho volien.
4: No. I són...
2: Mira que n'han fet unes quantes de col·laboracions, no? Mm-hmm. Artista convidat, check, fora. L'altre, ostres, lleuger retard, 30 minuts, no ets la Shakira, que em fa dues hores.
4: Mínim. En el meu cas no, eh? Quin dia vas anar tu?
2: Dijous. Dijous. Jo anava amb el rellotge, eh? 30 minutets.
4: Sí? Jo també vaig anar dijous.
2: Doncs 30 minuts.
4: Sí?
2: Però Sílvia, tu estaries parlant amb algú, segurament, i no vas mirar ni el rellotge. I sense taloner, que també penso, home, taloner és important. El Miqui continua callat, però et faré entrar, al final.
4: No penso entrar.
0: Exacte, Sílvia, no penso entrar.
2: Després, tema beguda. Cal que un got de cervesa costi 12,50 euros? Nicole Play, això.
0: La iaia que fa temps que no l'ha comprat a festivals.
2: Va, això és el que costa sempre el Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Has de pagar el got, després et tornen un euro...
1: També et dic que diria que això és la responsabilitat dels Oques Grasses.
2: No. A veure, després ja veurem qui fa els calés aquí.
1: Fa que sí amb el cap, Miqui Puig.
2: No. I després, la frase que ens donava sobretot el Josep Montero, que era tot comença per amor i també acaba per amor.
4: Mm-hmm.
2: Una mitjana de 300 vegades dient sí o què, i allò que veus que el pobre Montero, el cantant, no li va ser el centre d'atenció. I això, a mi, com a comunió amb el públic, no em va agradar.
6: Hi ha tanta penya que no es veu tota la penya. La penya.
2: Que tot ho compres perquè estàs allà amb amics i, no sé, ho sento molt, però se't caguen a sobre i també els aplaudeixes. Però realment,
4: home,
2: el discurs
4: són oques,
2: era avui.
4: Caguen bastant.
2: Correcte, era total. I llavors, en aquest segon concert de dijous, és que fins i tot el públic, repetint més de 100 vegades Visca Catalunya i ni dir-ho ell una vegada, també vaig pensar, ostres, jo vaig al Gamper i el Rafinha i el Hansi Flick, que encara no em parlen ni amb el català de dir-me bon dia, m'acaben dient un Visca Catalunya. Això també, a mi, com a comunió...
1: Vaig trobar a faltar un Visca Catalunya dels Oques, mira.
2: Doncs jo el vaig trobar a faltar moltíssim.
4: Però no és sorpresa, no? Ells són així.
2: Bé, a mi em va sorprendre perquè potser t'esperes alguna cosa més. I l'última cosa, i aquí és on vaig, ni presentar-se. És a dir, el Josep Montero forma part d'un grup amb 6-7 components, no, Miqui? Ostres, no, tu segueixes callant, però ara et faré una pregunta.
5: Ell no parla de música.
2: No saber ni qui era el que tocava la trompeta i enterar-me pels crèdits...
0: La meva secció ha anat d'això. Ha anat d'això.
1: De no tenir veu.
0: No. D'això. Ha anat d'això. De que aquesta setmana havies de tenir opinió d'això.
2: Oques Grasses.
0: No vull tenir opinió d'això. No vull tenir opinió. Perquè la meva opinió sempre serà malentesa.
2: No.
0: Perquè m'estàs corroborant tot el que jo... Tot el decàleg que jo he fet durant molt de temps sobre aquest show, me l'estàs fent ara. Desídia, fans que no se saben les cançons, el FOMO perquè tocava anar a aquell lloc, i això és el que ha passat. Tu acabes de fer un retrat...
1: Però també us dic una cosa, ara jo faré d'advocada no del diable, sinó del wokisme, perquè al final hi ha un punt de... si hi ha una cosa on ens trobem tots
4: sí,
1: i és
4: funciona,
1: guai, no?
4: Que venen,
1: i
4: que
1: ja està guai, que dirien els Oques Grasses. Sí, per què cagar-nos-hi? Per què cagar-nos en tot? No cal.
2: És que saps què passa? Que tenim coses a berenar com si fossin la Moreneta de Montserrat. Un cop has anat, pots dir obertament que hi ha hagut coses que no t'esperaves que fessin sí. tan malament i, sincerament, que no es presentin entre ells. Marina,
5: però per alguna cosa se separen.
2: Però, perdoneu. Algun mitjà ha trucat una setmana abans, dues, per fer-los una entrevista?
5: És que no donen entrevistes.
1: No. Ara no això posem el dit a l'ull dels mitjans de comunicació de cases.
5: És que de fet no donen res, perquè però, nosaltres els estem demanant una cosa que tampoc ens donen.
4: Però és que perdona, va amb el seu tarannà, no?
2: No és el tarannà, nostre, Sílvia. I això ho hem de dir si són periodistes. És que estan emprenyats entre ells. I no passa res, però ho hem de dir.
4: Però això ho deixen, no?
2: Ahir ho trèiem a On Economia. El Josep Montero, després denunciar aquests quatre concerts, va crear una SL unipersonal, que em sembla superbé. Però, clar, al final, és veritat que tothom té dret a interpretar les coses com vulgui. Però com reparteixes els calés quan ets un grup, però hi ha una persona que destaca per damunt dels altres? Ets el Freddie Mercury dels Queen, no? Aleshores, això, al final, ha desgastat. L'únic que demanava és que en aquests quatre concerts m'ho haguessin tapat una miqueta. M'ho haguessin maquillat. Perquè, realment, la comunió entre el públic i el cantant, i en aquest cas el grup, va ser molt freda, fins al punt però, que acabi
1: però crec que
2: no
1: aquesta
2: haver-hi...
1: és la teva opinió. No he sentit a ningú que hagi anat al concert d'Oques Grasses que hagi sortit...
2: Jo n'he sentit molts.
1: Vaja,
2: va
1: jo
2: un
1: tots
2: detall.
1: Els que he escoltat que van anar al concert d'Oques Grasses han tornat amb una sensació diferent.
2: Marina, un altre, el otra, no es va sentir.
5: Home, però jo, per exemple, he vist imatges al metro, a la sortida del concert, moltíssima gent i tots cantant Oques Grasses.
2: Però si la música no,
5: de famílies que hi anaven, que a mi això em semblava molt bonic, famílies de diferents generacions i tots compartint les cançons.
1: Que parlem-ne una mica del otra. Parlem-ne una mica del otra. Si tu fas un espectacle ben fet de cap a peus, des del principi fins al final, no necessites el postureig aquest de marxar, fer veure que te'n vas perquè et cridin otra. I sortir a cantar l'última cançó.
2: Que el públic t'ho reclami.
1: És que el públic, si sap que tu has posat el fermall com correspon en aquell concert, no té per què venir a demanar-te una última cançó.
4: Hi ha un codi que s'ha entès perfectament.
0: Igual que les obres de teatre. Quan es baixa el taló s'acaba. I jo quan poso l'última cançó no n'hi ha cap altra.
4: A més s'ubiquen en un lloc diferent, o sigui, estan anunciant, aquí s'acaba el concert.
2: Jo he donat molts detalls d'aquelles coses que vaig trobar fluixes. Per mi la més forta és que les coses tenen èxit quan es fan amb equip. I per mi, aquesta sensació d'equip no la van reflectir en cap dels quatre concerts. I ja està, que han acabat a hòsties, és lícit. Nosaltres ho podem dir, també.
1: Sí, home, sí. Clar que sí. Per això et tenim aquí, Núria Casas, perquè sabem que ets la veu discordant de Catalunya.
0: És la tatxa.
1: Exacte.
2: Calles i l'otorgues. M'entens el que et
0: vull dir?
4: Jo us recomano que vingueu a veure el Tornorio perquè veureu totalment una cosa...
0: Jo he venit a Bar de Milagro.
1: T'ha agradat, Miqui?
4: A veure, Andreu, si ho estic entenent bé, m'estàs proposant que ho faci amb un altre?
7: Sí.
4: Però és que això té un perill, perquè em pot agradar.
7: No, és que t'ha d'agradar, no hi ha cap perill. T'ha d'agradar i ho has de disfrutar, eh?
4: Ah, i no, si em sembla bé, està bé, perquè no cal que ho fem tots junts.
7: Home, clar.
4: I tu què faràs?
7: Home, jo estic per darrere.
4: Ah, pel darrere?
7: Sí, jo sempre estic per darrere.
4: Quanta novetat.
7: Sí, quan una cosa m'agrada,
4: sí.
7: Jo no em puc desvincular del tot.
4: Ai, quina gràcia, saps? Per favor. No,
7: mira,
4: obrir-ho, clar que sí, obrir-ho.
7: Quan un no arriba, ha de fer un pas al costat i ha entrar un altre a fer el que tu feies.
4: Ai, entrar.
8: Perdó, perdoneu, Esteu parlant del Tenorio, oi?
7: Home, naturalment.
8: Que jo faré el Tenorio?
7: Clar. Sí. Aquest any, David Olivares farà Juan Tenorio i tu faràs la Inés en el Tenorio.
4: Ah! Sí. Ara ho entenc tot.
7: Quedarà molt bé, eh?
8: Sí, home, esperem-ho.
5: Quedarà molt bé. N'estem convençuts que quedarà molt bé. Jo estic parlant molt a prop del micro, Marina?
1: Ara, sí, però tenies ben direccionat, perdona.
5: Malmenjo,
1: No, que no el tenies ben direccionat.
5: Que tinc fam de micro, però no tanta, potser.
1: No el teníem ben direccionat. Estem doncs, tenint un matí horrorós amb els micros, no pateixis.
5: Que divertida la Sílvia i l'Andreu, i quina química hi ha entre ells, ara mateix, fent aquest spot o fent aquesta recomanació, és que sí, que et conviden a veure el Tenorio, que recordem que es va estrenar ja el 2024 al Teatre Poliorama, i que van aconseguir allò que passa de tant en tant, començar amb totes les entrades exaurides. I allò que va passar el 2024 jo crec que pot passar perfectament ara el 2026. Tornen a ser el Poliorama, dirigeix Carles Sanz...
4: Estarem al Coliseum, Rosa.
5: Ai, perdona.
4: Sí.
5: Coliseum.
4: Vam començar el Poliorama,
5: exacte.
4: Es van vendre no tan ràpid ara, i sí. Es va quedar molta gent fora que vam saltar al Coliseum i repetim el Coliseum.
1: I com és això de fer-ho amb un altre?
4: És divertit, interessant, amplies mires. És... Bueno, mira, es produeix una cosa gairebé màgica amb el David Olivares, perquè no és un altre, és el David Olivares, que és que el David i jo vam començar i vam fer la primera cosa professional de teatre, els dos, per primera vegada, junts, a Mataró, al voltant del 1900, segle passat, 1990 i pico, no recordem exactament l'any, a l'aula de teatre i dansa de Mataró. Vam fer una peça de Woody Allen molt curteta que es deia L'amor truca, i érem ell i jo, per primera vegada a nivell professional, dalt d'un escenari. I ara, quasi 30 anys després, ens tornem a trobar fent una cosa junts a dalt d'un escenari, i per nosaltres està sent com un somni.
1: Amb l'Andreu espiant per darrere.
4: Sí, l'Andreu ja ens ha dit, em deixeu que vingui un dia, no? Dic, home, per favor, vine tots els dies que vulguis, si ets el jefe.
1: A dalt de l'escenari també?
4: Clar, clar, a dalt de l'escenari, ell vol, a dalt de l'escenari, ell vol aparèixer per sorpresa, ja sabeu que això li encanta, aparèixer per sorpresa, i
5: fent algun personatge, fent alguna cosa,
4: o fent simplement d'ell i dient, bueno, escolteu...
1: Molestant una mica, no?
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Que va ser justament fent el Tenorio que ell va dir, necessito parar.
4: Aquí. Sí, sí. Pel Tenorio, pel programa, era una acumulació de fets. No només va ser el Tenorio, eh? Va ser una acumulació de circumstàncies que el seu cos no va poder amb tot el pack.
1: I com ho heu fet per... Perdona, com ho heu fet per... per sortir d'aquí, perquè tu l'has estat acompanyant en tot aquest procés.
4: Home, doncs aquí hi ha especialistes que acompanyen perfectament, i quan es tracta de salut mental, per sort, ja estem equipadíssims, preparadíssims, i ja està, està encaminat, i més que encaminat.
5: I l'escoltem a la ràdio.
4: Sí, sí, sí, ja fa estona que ha tornat el Nàdia, sí, sí. ja va tornant. Sí.
5: Però jo no sé si hi ha un record agradolç, precisament per això, perquè va passar just fent el Tenorio, i a més quedaven poquetes funcions i no el vau poder acabar, no sé si enfrontar-te ara novament a aquest muntatge et porta a aquell moment,
4: segurament, aquells records. Però el que passa que l'exercici que ell ha fet, i aquí hauria d'estar ell per contestar-vos, però l'exercici que ha fet és prendre nota de dir, tantes coses no poden ser, ja comencem a tenir una edat, i has de triar, doncs, i ell, el Nadie no el deixarà mai, porten ja quasi 14 anys, no el baixarem del Nadie.
5: Molt bé.
4: I ja està, i el Tenorio sí que ho veiem viable que pugés el David Olivares a fer, entre Artur Busquets, que és un còmic com la copa d'un pino, i ja ens estem pixant els assajos, ja està, o sigui, el relleu a dins la funció ha estat com més fàcil.
1: Que aquí canvieu una mica l'original del Tenorio, aquí tenim una Doña Inés empoderada, com ens agrada dir ara, empoderada, sí. Desmelenada, feminista... irreverent. Tenim una Sílvia Abril, vaja.
4: Sí, jo crec que és la Doña Inés que toca, no?, en un Tenorio de comèdia. Jo crec que ha de ser una Doña Inés d'aquesta època i d'aquest segle, i que es rebel·li.
5: Que la dramaturgia l'ha fet l'Israel Solà, de La Calòrica, dirigeix Carles Sanz. Fixeu-vos quant talent i quants còmics. Sí. És a dir, que per força ha de ser un espectacle divertit, que de fet ja s'ha representat també amb aquest to, perquè recordem que hi ha hagut altres Tenorios. El van fer Joan Pera i la Lloll Beltrán. El van fer fa molts anys el Joan Capri i la Mari Sempere. I va haver un que no sé si tu n'has sentit a parlar, un d'espectacular, que es va fer l'any 76 per celebrar la mort del dictador, i que es va fer al Born, i que va ser un Don Joan multitudinari, que hi havia 7 escenes dirigides per 7 directors diferents. Un era el Mario Gas, l'altre era el Juanjo Puigcorbé, hi havia actors catalans ara conegudíssims en aquell moment, joveníssims, hi havia música en directe amb la plateria, l'alarma...
4: Va ser
5: una festa boja. Sí, al Born, al mercat del Born.
4: Fixa't, el 70, bueno, 76. Quan mor Franco, no?
5: Sí, el Romer estava en el Capri i la Mari Sempere, el Capri i la Mari Sempere, i el Born estava tota aquesta gent tan boja.
4: I és que, de fet, la única intenció ha estat homenatjar aquesta tradició que s'havia perdut. O sigui, prendre el relleu aquests còmics que pels voltants de Tots Sants muntaven el Tenorio, que és una tradició històrica, no?, i que s'havia perdut aquí a Catalunya. Perquè aquí el que es veia era el Tenorio en clau de comèdia.
1: Yeah.
4: A Espanya es fa el Tenorio...
0: I per què és Tots Sants?
4: No sé, no sé
0: sí,
4: per què.
0: Jo havia sentit tota
4: potser
0: la vida.
4: Potser perquè Don Juan hauria d'estar mort i enterrat.
0: No,
4: perquè el personatge, el prototip d'home que representa Don Juan més...
0: Però sí que és
2: veritat. Mort i enterrat. Que encara representa les escoles.
4: Sí.
2: Jo a l'escola vaig fer de Doña Inés i encara en aquesta escola...
0: Pega,
4: sí, però ara jo crec que a Catalunya això ja no passa, eh?
2: Ah, anar a l'escola
4: que
2: pixi.
4: No. Ara? Sí. Actualment?
2: Sí, sí,
5: doncs s'hauria
2: sí, sí.
5: de revisar.
4: Ah, fixa't, sí. però sí, no? Potser?
5: Sí, sí. No sé. Porteu-les al vostre text.
4: Bueno, sí, en versió...
2: En versió, qual griten estos malditos, però mal...
4: Clar, però de veritat,
2: sí, sí,
4: en
2: sí.
4: sèrio, eh? No,
2: bé, però això... sí, però a veure, la revisió també la pots fer aprenent aquella obra i actualitzant sí. els contextos i explicant-los.
1: Com la Blancaneus.
4: No, no, i si forma part de la literatura,
2: literatura
4: espanyola, zorrilla, no? Clar que sí, no? Però em sorprèn.
2: Sí.
4: Això a Espanya sí que es fa i es continua fent, és una tradició, però el Tenorio, en sèrio, aquí no, aquí la sorna catalana...
1: Però potser a Espanya agafarien una actriu bastant més jove, Sílvia, no?
4: Pues
1: perquè precisament això també és un hàndicap sí. molt important per les dones de la nostra edat, no?
4: Sí.
1: El punyetero edadisme, que ens trobem moltíssimes vegades el per què un paper tan important i tan icònic com el de Doña Inés sempre agafen noies superjovenetes.
4: Sí, però ens pensem que...
1: Malgrat la volta que li heu donat vosaltres,
4: eh? Que això és una cosa d'ara, i la Mari Sant Pere, quan ho va fer amb Joan
1: sí.
4: Capri, ja tenia una edat, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: O sigui, allà ja es van passar pel forro l'edat i la Mari tenia potser els seus 40 llargs,
1: sí, sí,
4: 50, eh? O sigui, potser
1: sí,
4: teníem
1: sí.
4: la mateixa edat.
1: Sí, però
4: una altra cosa va ser la Llull. La Llull devia ser més jove, però la Mari Sant Pere va fer una Inés que ja, vamos, bregadíssima.
1: Sílvia, tu en quin moment et vas adonar que eres graciosa?
4: Jo de petita, jo quan em castigaven les monges de cara a la pissarra, em pintava la cara amb guix, amb la pols que queia, em girava i feia riure a tota la classe. I jo, aquella va ser la meva primera funció de teatre. La platea estava plena de nenes, les nenes de la meva classe, i l'escenari era la pissarra de fons i... i al terra, o sigui, al costat de la taula de la monja.
1: I a quin moment tu veus que et pots guanyar la vida fent això?
4: Això ja ve més tard. Això, una cosa porta a l'altra. Jo, de fet, anava encaminada per ser advocada. Jo vaig estudiar fins quart de dret, però mai vaig deixar de fer teatre. Jo estudiava dret, treballava i anava a l'aula de teatre i dansa de Mataró i allà em formava per ser actriu. I un dia Chiqui Berraondo, que era una profe que tenia meravellosa, encara en actiu, m'obre les portes del cel i em diu: però xica, si esto se estudia de manera professional i te puedes ganar la vida.
1: Tu estudiant la carrera més avorrida.
4: Sí, sí, sí, sí, totalment.
5: Però llavors... hi ha molta gent del teatre que ha estudiat dret.
4: Sí,
5: el Mario Gas, que esmentava,
4: companys,
5: per exemple,
4: sí, sí.
5: És un d'ells, i n'hi ha més, Michael Douglas o...
4: Però jo crec que perquè per entrar a dret no feia falta gaire bona nota.
2: Sí, eh?
4: Llavors, tots els perduts d'EGB anàvem a petar advocacia perquè era una cosa fàcil d'entrar.
1: Que també et dic que veure Sílvia Abril exercint d'advocada amb els seus dots, vull dir, ficant-te en papers...
4: Ho hauria fet molt bé, eh?
1: No?
4: Home, hagués muntat unes pel·lícules allà...
1: Hauries defensat qualsevol?
4: Segurament. Segurament. A tot li hagués tret la punta. Sóc especialista en treure-li la punta.
5: Això ho hem notat.
4: I la meva filla sempre em diu que sempre em poso al costat dels altres, que empatitzo amb tothom menys amb ella. O sigui, una cosa advocada amb mi.
5: La Marina et preguntava que quan vas descobrir que tenies aquesta capacitat per riure. I jo et pregunto, quan vas descobrir que tens una capacitat per emocionar-nos i que tens una capacitat dramàtica estupenda, com vam veure al TNC a la Sala Petita fent el firmament. Quan per fi et van donar l'oportunitat de fer un altre paper en un altre registre.
4: Doncs mira, el firmament ha estat tota una experiència inconscient, perquè jo sempre pensava, mare Déu, però què faig aquí? No ho pensis, Sílvia, tira endavant. Al final és sortir i jugar. Sempre sortir i jugar. Jugar a fer riure o jugar a emocionar. Al final són regles del joc molt similars, que és creure't el rol del personatge que t'han donat i jugar-ho a fons. Jo crec que és qüestió de creure't el joc.
5: I
4: és com quan dèiem, vale, i ara tu em deies et mataré, vale? I jo sortia corrent. És una mica això, és la tonteria aquesta, aparent tonteria del joc dels nens, però portar-lo ja en el terreny dels
5: adults. I aconseguir
4: adults.
5: Que entrin al joc els espectadors.
4: Sí.
5: Però jo com a espectadora t'he de dir que jo em vaig oblidar de la Sílvia Abril.
4: Sí,
5: jo quan va començar la funció ja no sabia que estava veient a Sílvia Abril.
4: Que bé, que bé.
1: Sílvia, passa amb parelles famoses com sou tu i l'Andreu, i ara penso en Javier Bardem i Penélope Cruz, per exemple, no? que a vegades dius, qui és el bo dels dos? És ell o és ella? No? Amb vosaltres, poc o molt, també acaba passant el mateix. I em refereixo que Penélope Cruz i Javier Bardem han estat imprescindibles l'un per la carrera de l'altre. Entre vosaltres dos, també? O no? O com ha estat aquesta relació professional i personal i
4: home,
1: íntima?
4: A mi m'ha anat molt bé. Jo li dono sempre les gràcies de que em convidés a jugar als seus programes de tele. Jo, si ell no m'hagués convidat a jugar perquè em tenien el planter d'actors que estàvem allà fent homozapping, sabeu la punteria i la gràcia que ha tingut sempre l'Andreu a l'hora de triar nou talent. I, bueno, és que té la mà trencada. Jo crec que és el millor a Espanya, des d'Alberto Romero, David Fernández, Jesús Soto, José Corbacho, que ja venia, Santi Millán, que ja venien de companyies de teatre molt, molt importants aquí.
2: El Jordi Évole també,
4: ningú,
2: no?
4: Però ningú els coneixia. Mm. Llavors, ell ha donat oportunitats, ell ha sabut apuntar i sempre ha fet diana. I a mi em passa el mateix. Jo vaig tenir el millor company de joc en un plató de televisió i jo he crescut gràcies a ell. O sigui, ell és dona molt bé joc, dirigeix molt bé, a més dirigeix d'una manera meravellosa una altra vegada torno al joc, no? Des de el que et sentis confiada, de que donis regne, que et sentis lliure al final a l'hora de jugar. I en el plató sempre ha passat això. I jo he pres i m'he format també en els platós. També m'he format com a actriu, amb comedians, 10 anys, viatjant pel món, fent carrer, intentant treure i atreure els públics del nord d'Europa, que no tenen res a veure amb els mediterranis, el de Sud-amèrica, o sigui, allò també ha estat una bona escola. Però l'escola televisiva, la televisiva, li dec en bona part a l'Andreu.
5: Ja has esmentat noms televisius amb els que estàs fent o cinema o teatre o televisió, des de Corbacho.
4: Sí, amb el que estem a punt d'estrenar Burundanga.
5: Exactament. Mm. Amb Alberto Romero, a la segona temporada de la sèrie.
4: Sí.
5: Amb el Buenafuente Peli.
4: Mm.
5: És a dir, que un grup de gent molt talentosa.
4: Sí. Al final aconsegueix fer família, no? I tots volem repetir els uns amb els altres. Jo amb l'Andreu m'hi trobo molt bé jugant. Tinc els meus rifirrafes, sempre vols més. Ell és de controlar-me i jo sóc una descontrolada. I aquí és on freguem més.
1: Bueno, clar, tots recordem la niña de Rec.
4: Per exemple, però fixa't, quin personatge més bèstia. I nascut allà, o sigui, nascut en un entorn d'homozàpim, amb José Corbacho dient, en silenci, tira, bola, juga, i després l'Andreu, que és un llest, diu, venga, i aquest personatge porta'l ara a Buenafuente. S'ha acabat homozàpim, però anem a seguir explorant.
1: Qui s'alimenta?
4: Jo.
1: Com?
4: Jo, pues improvisant.
5: Dia de la improvisació, dèiem avui, precisament.
1: Avui?
4: Sí,
1: justament.
4: Sí. Home, per favor.
5: Sí, és que està tot... Diuen que la millor improvisació és la que està preparada, doncs per això t'han convidat avui a la Catalunya.
1: Sí. Ressuscitarà la niña de Rec algun dia?
4: Mira, és que la niña no ha mort mai. De fet, aquest estiu em van convidar a Ojete Calor. El Carlos em va trucar i em va dir, bueno, ¿te vienes al escenario? Dic, sí, però déjame venir de niña. I em va dir, por favor, eso sería un regalazo. I va sortir la niña. La niña està allà, sempre, buscant llocs per on sortir.
5: De fet, ves que no surti al Tenorio.
4: Anava a dir-te, al Tenorio hi ha un moment que és bastant culminant de Doña Inés, que surt la niña. O sigui,
1: no la tindrem per aquí, la niña. La tenim per aquí, la niña, o no?
4: Bueno, vale, de acuerdo, siempre está la niña. Está aquí, siempre.
1: I com ve la niña de Rec el panorama polític actual? Hòstia, i la crisi de l'habitatge?
4: No,
1: la niña de Rec,
4: no
1: la niña de Rec.
4: Tu vols que la niña et destripa la política?
1: Home, però la niña ha de tenir un futur, un ascensor social, que ara mateix està espatllat.
4: O sigui, em demanes algo molt complicat. Em costa fins i tot a mi opinar del que està passant.
1: Per això et dic de posar-te darrere d'un personatge, que a vegades és més fàcil.
4: Però és més seriós del que sembla, O sigui, hi ha coses amb les que poca broma, perquè estem a les portes d'una situació molt complicada i molt seriosa.
1: Parlàvem abans del Buenafuente i de tu, de la vostra relació. M'ha dit un ocellet que us va casar la de Colau, justament a vosaltres dos.
4: fixa't, sí, és bona amiga i ens va casar l'Ada.
5: Ja has parlat aquests últims dies?
4: No. No, de fet fa setmanes que no parlo amb ella. Va venir convidada a l'Iara Què, que és un programa que estic fent a la 2CAT, i jo li tinc tant de carinyo que la vaig convidar al programa, vam parlar, estem en contacte, però ara últimament no he parlat amb ella.
1: Està enfeinada, pel que sigui.
4: Se li ha girat feina. Sí, sí.
1: Aquesta secció on t'hem convidat avui es diu El racó de pensar, i cada dimecres el nostre trio, que són el Miqui, la Núria i la Lorena, comparteixen els seus pensaments, que els ha fet pensar aquesta última setmana. Ens quedava a escoltar la Lorena, et convidem a quedar-te i a jugar una mica, perquè la Lorena sempre s'ho emporta una mica a la premsa del cor, que això sempre és divertit. Va.
9: No sé si esteu seguint l'actualitat, anava a dir l'actualitat amorosa de la Shakira, suposo que sí.
1: Home, qui no?
9: L'actualitat...
4: Sí. Jo no.
5: I la musical, no, també.
9: Sí. L'actualitat musical. L'actualitat musical.
0: Lorena, com ha acabat el judici? Com ha acabat el judici?
9: Ah, l'actualitat musical, suposo que la sabeu tots, que el dia 12 d'octubre, el passat dilluns, van acabar aquests 13 concerts que va fer a Madrid. Ja s'ha acomiadat de la ciutat de Madrid, també d'Espanya.
0: Ho tenim recollit tot.
9: Ho teniu tot ben apuntat, no?
2: A mi m'ha impactat que a cada concert sortís un fragment de vídeo de la Shakira fotent una santa bronca a algun tècnic perquè alguna cosa no li funciona.
1: Mira, ella. No, Núria Casas, aquí?
9: Sí.
1: Team Shakira!
9: Sí. Home,
1: m'entens? Team Shakira!
9: M'entens? Se la veu una mica enfadada. No.
2: Però enfadada a nivell...
9: Jo tiro
2: la jaqueta al mal. Cap del senyor tècnic.
9: Jo preferiria
2: Sílvia,
9: no tenir...
2: Sílvia, tu amb els tècnics...
9: Jo preferiria no tenir team,
4: Jo amb els tècnics sempre molt bé.
1: Sempre molt bé.
2: Hi ha muntador,
1: però quan falla la tècnica és una putada.
2: Apuntador,
4: no. Antigament
2: havia d'haver-hi... És una figura que és molt tenòrio.
4: Escolta, jo us convido que vingueu al Coliseum a partir del 21 d'octubre i fins al 8 de novembre. Encara queda alguna entrada, però veniu a veure-ho, perquè us en recordeu d'aquella espècie de... Com es deia?
0: Sí.
4: La conxa. Veniu a veure el Tenorio, al Coliseum.
9: Torno amb la Shakira, si no hi ha problema, per parlar d'aquest tema tan sumament interessant, perquè ja sabeu que, com us deia, s'havia acomiadat ja dels escenaris a Madrid, i ho va fer d'una manera bastant curiosa, perquè va donar les gràcies a algú que ningú s'ho esperava, que va ser a la seva exparella, que no sé si sabeu que ella, abans del Piqué, ella tenia una vida, tenia una relació sentimental amb Antonio de la Rúa.
5: Fill del president d'Argentina.
9: Exactament, d'Argentina. I ella, des de l'escenari, li va dedicar unes paraules que crec que tenim preparades.
10: Quiero darle las gracias a este, que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias.
9: Però no era el mànager. Tothom estava estabornit amb aquesta declaració d'amor des de l'escenari. No era el mànager.
5: El seu dia.
9: En el seu dia sí, quan eren parella, va ser el seu mànager, però ara fa molts anys des que es van separar, perquè, clar, recordem tots que amb el Waka Waka, Shakira va iniciar una relació sentimental amb Gerard Piqué, vamos, que li va fotre les banyes a aquest senyor al que ara li dedica aquestes paraules tan boniques, i el que jo poso a sobre d'aquesta taula i d'aquest racó de pensar...
1: Un moment, què són aquests espavientos, Miqui?
0: No, està
9: Miqui,
0: molt bé, està molt bé.
9: Desconeixies aquests detalls?
0: No, sí que els coneixia.
9: Shakira va ser infidel. Ara està molt enfadada perquè li van ser infidel amb ella, però resulta que en aquell moment va ser ella infidel amb l'exjugador del Barça. Problema principal, i el que jo us exposo i posem a sobre de la taula, si voleu. Vosaltres seríeu capaços de treballar amb algú que us ha ferit, amb algú amb el que heu tingut una relació llarga, però que no ha acabat del tot bé?
0: De feina, també?
9: Sílvia, Miqui, tots vosaltres.
0: No.
9: Després d'una relació, llarga...
1: Rancorós, aquests.
9: Exacte. La rancúnia pot acabar-se i convertir-se en una bona relació com, per exemple, ara ella exhibeix a sobre d'un escenari?
0: Jo crec que no, perquè jo que treballo amb emocions i com la Sílvia treballa amb emocions i això que ens dediquem són emocions. Quan una persona te la fa grossa, no hi tornes. Jo aquesta setmana m'han tirat enrere un projecte de 9 mesos. 9 mesos treballant
4: això
0: per un artista.
4: Això és una criatura.
0: Per un artista.
9: Digue'm que no va ser una exparella.
0: No, ets una exparella. No. Però perquè vegis. 9 mesos treballant, posant emoció, fent trucades, arranjaments, preparant...
2: Cobrem?
0: No, aquí està el gran tema.
2: Perquè 9 mesos gratis,
0: aquí està el tema, i quan arriba una persona et diu això s'ha acabat, no, jo no hi puc tornar a treballar. per molts imponderables, i arribava el que vam parlar també un dia aquest, per diners ho faries? No, ara ja no són diners. Ara és una qüestió, també és el que ha marcat tota la meva puta carrera, que sóc una rancorosa de merda, com diu aquesta. Però quan me la fan, no sé si els crancs...
9: Jo en aquest cas, Miqui, en aquest cas m'ho vull emportar cap al terreny sentimental, perquè penso que amb una persona que has estimat moltíssim, amb la que has tingut una relació sentimental, que hi haurà hagut coses dolentes, evidentment en aquest cas una infidelitat, no pots arribar a perdonar-la. I mira, ara la Shakira ens mostra la seva millor cara i diu, mira, li dedico tot aquests concerts tan bonics que he fet a la meva exparella.
1: I per què no? Si tu t'has desfogat, en el seu moment t'has desfogat i li has dit tot el que li havies de dir a aquella persona i ha passat prou temps.
4: O potser has fet teràpia i tu has treballat soleta, eh?
1: També.
4: Igual no li has arribat a dir res, però tu has treballat...
0: Vale, marxo, gràcies.
4: Mega, tu has treballat i arribes a un punt de maduresa que dius, bueno, ara em trobo aquest senyor o aquesta senyora i vaig a fer viable...
0: I ara fots?
4: Coincidint una reunió i treballar plegats.
9: Desconeixem si hi ha un rerefons. El que sí que és veritat és que ha centrat moltíssim el seu darrer concert amb aquesta imatge i amb aquest discurs. Fins i tot ella ha publicitat aquesta nova reconciliació, almenys amistosa, a les seves xarxes socials, si la voleu buscar. I el que jo també em pregunto és, també hi ha un temps de caducitat de l'odi o del dolor?
4: Sí, jo crec que sí.
9: Hi ha un temps que ha de passar perquè tu perdonis? Rosa, tu què dius?
4: Jo crec que sí, mira si caduca, que jo vaig acabar molt malament amb una exparella i al cap dels anys me l'he trobat i se m'oblida que vam acabar malament.
1: Sí.
4: I em surt el... I després faig, quan veig la reacció de l'altre,
9: faig...
0: Però jo és molt més pràctic. Que no oblido, però perdono, o sigui que ho deixo estar, però no ho oblides. Mm. És com l'enxufe, que saps que si fiques els dits, no? T'hi ficaràs.
5: No m'imagino a la Shakira d'aquí uns anys dedicant-li el concert o donant-li les gràcies a Piqué.
9: Precisament era la manera que volia acabar. No passa res, Rosa. Perquè, clar, no sé si us imagineu precisament això, dedicar-li algun concert a Gerard Piqué, tenint en compte que li ha dedicat un disc precisament per posar-lo a parir. Sí.
1: I per què no? És el pare dels seus fills, escolta'm. Tant de bo, això acabi passant.
9: No sé jo, I de moment segueixen
4: barallant-se. Els anys poden fer el miracle.
11: De totes maneres, les relacions professionals entre parelles, sempre al darrere hi ha un rerefons d'interès. I em poso un exemple molt ràpid.
1: Tenim la Sílvia Abril aquí,
9: La Sílvia Abril amb l'Andreu Buenafuente.
11: Quan trenquen i decideixen tenir aquest vincle professional,
4: ja
11: a part del personal. Us poso un exemple que me'n vaig a les beceroles ara, però Dani Alves se separa de la seva dona, val? I la segueix fent mànager i representant, en aquest cas, d'ell. Al darrere hi havia interessos, en aquest cas familiars, i de transcendència una mica greu i fins i tot morbosa. I, per exemple, un altre exemple que us poso. Recentment, Carlos Latre s'ha separat de la seva dona. La seva dona segueix sent la seva representant. Sí.
1: Escolta una cosa, és que poden haver-hi separacions
4: que siguin amb bona relació. Ara que m'entero d'unes coses.
1: Sílvia Abril, l'hem de deixar marxar, la Sílvia Abril, no volem aquí rancúnies.
4: Sí, que me'n vaig al Coliseu.
1: Te'n vas al Coliseu perquè estàs fent...
4: Estrenem la setmana que ve
1: el Tenorio.
4: Del 21 d'octubre al 8 de novembre. 3 setmanes només i encara queden 4 entrades.
5: Doncs amb David Olivares, però pot aparèixer en qualsevol moment Andreu Buenafuente.
1: I la niña de rec. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver estat tan generosa i per haver estat aquí amb nosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I ens queden tamets, Lorena. Quins són els titulars més importants que ens deixen les revistes del Cor aquesta setmana?
9: Doncs mira, aquesta setmana, avui, ja sabeu que tots els dimecres surten les revistes del Cor, i precisament aquestes quatre revistes tenen claríssimament una protagonista, que és la periodista catalana Sandra Verneda, que no sé si sabeu que s'ha casat. Em mira la Sílvia Abril amb un somriure. Digue'm que ja sabies que s'havia casat perquè ha sortit a totes les televisions, revistes, notícies...
5: Que estàs allant.
9: Doncs sí. Sandra Verneda, que és cert que ens ha sorprès una cosa, que feia uns dies explicava davant dels mitjans de comunicació que volia tenir un casament bastant discret, que volia fugir sobretot de sortir a les portades, i resulta que ella mateixa ha venut l'exclusiva del seu casament a la revista Hola. Una cosa que ha sorprès bastant, perquè primer dius que vols un casament, no?, discret, i després resulta que vens l'exclusiva a una revista.
0: A quant es paguen les exclusives, tu, que t'hi digues al gremi?
9: Doncs mira, la veritat és que això és depèn del personatge, eh? O sigui, pots trobar-te casaments que potser poden cobrar uns 60.000 euros per haver participat en aquest reportatge, però depèn del personatge, potser fins a 150.000 seria una xifra.
11: Ara, Lorena.
9: En el casament de, per exemple, imagina't, Tamara Falcó, més o menys devia ser el que va guanyar.
11: Revista Hola, de vendre exclusives dels que Siragui, eh? Sí. La senyora Berneda, també que es replantegi la línia editorial d'aquesta revista.
9: Això ho has dit tu, no jo. La Sandra Berneda ara mateix és una dels personatges i de les presentadores amb més glamour per les revistes
11: si
9: del cor.
11: Si fa la Isla de las Tentaciones, que és el més cutre que hi ha al món.
9: Doncs mira, és una influencer també, i per les revistes del cor és un personatge que ven bastant, tot i que sent lesbiana, hem de dir que és algo que no li ha penalitzat, perquè desgraciadament a les revistes del cor durant molts anys tot el col·lectiu LGTB estava absolutament invisibilitzat, i jo crec que precisament és una superbona notícia que hagi sortit a Lola, perquè crec que és la primera vegada, o com a molt la segona, que una parella homosexual és portada a una revista, i per els que fem premsa al cor, creiem que és un pas endavant bastant important, tot
11: doncs
9: i que
11: mira,
9: entenc que el personatge
11: no l'havia
9: vist. Sí, sí, entenc que el personatge potser no és dels més interessants a un nivell a nivell nacional, que potser a Catalunya és més coneguda la Sandra Berneda, tot i que ella té una carrera professional a Espanya molt dilatada, però ja et dic, crec que la lectura que hem de fer és una altra, i és això, que és
11: Lorena,
9: de les primeres vegades...
11: Jo dic una cosa de la Sandra Berneda, perquè a mi em consta directament. Ella, en aquest procés a Telecinco, fins que se li dona a l'Isla de les Tentaciones, ho va passar molt malament.
9: Sí, sí, sens dubte.
11: Perquè ella era com, bueno, això és el contracte, això és la meva font d'ingressos, és la meva seguretat, però no estava realitzada professionalment i ho va passar molt malament.
9: Crec que ara sí que ho està molt realitzada, però sobretot està realitzada a nivell sentimental. S'ha casat amb una noia que es diu Pascal Parell, la boda va ser a Ávila, dues núvies...
0: Que bonica és Ávila.
9: Sí? Dues núvies que crec que sobretot va ser un casament, tothom diu que va ser un casament molt emotiu, amb Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos, Marta Torné com a convidats. Carlos Latre va oficiar aquest matrimoni, i de les anècdotes més interessants i més divertides, que Jorge Javier Vázquez es va presentar vestit de blanc.
11: Ai, ai, que
9: cosa
11: no
9: que va
11: pot,
9: sorprendre
11: que
9: a tothom,
11: senyor.
9: Perquè li van dir a l'entrada, escolta, el color blanc és per les noves, i va dir, en aquest també? I va dir, doncs mira, jo també vaig vestit de blanc, així que molta felicitat per les noves.
11: Algun altre titularet?
9: Un titular que jo crec que per fer una miqueta de broma, la revista 10 Minutos assegura que Txenoa està ben contenta, i el que destaca de la seva felicitat és que ha perdut uns quilos,
11: mare,
9: si us plau. Prou ja. O sigui, la premsa del cor hem de començar a fer autocrítica de titulars com aquests. Deixem de parlar dels cossos.
11: Jo prefereixo que el Tenorio Real es representin una escola que seguir llegint aquests titulars a la premsa rosa, eh? Perdoneu.
9: És desastrós. És desastrós, i ens continuem revisant, però encara veiem titulars com aquest a les revistes del cor. Prou ja de parlar dels cossos, per exemple, dels cossos de Maya Montero, que ha rebut una de hate.
11: Ui, sí.
9: Per les imatges que hem vist al seu darrer concert, evidentment.
11: Sobretot pel vestuari, eh? Sí. Que això sí que...
9: Sí, Rosa.
11: Qui fa el vestuari,
9: sí, Rosa, que
11: té un problema.
9: Que ha fet el vestuari, però molt probablement, si ella estigués molt prima, aquest vestuari no l'hagués revisat ningú. I el problema és un problema de grassofòbia, perquè no es parla del vestuari,
0: totalment
9: es parla del físic, i ja està bé.
11: I per mi la salut
9: ja
11: mental
9: bé,
11: d'aquesta
9: també,
11: noia...
9: Sí, però és igual. El que no podem dir és que ella està grassoneta per un tema de salut mental. Ella està grassoneta pel que sigui. Perquè vol estar grassoneta,
11: si
9: perquè
11: mini,
9: no fa dieta, o perquè el que sigui. O sigui, prou també de dir que la gent està grassoneta perquè té problemes de salut mental. O sigui, jo crec que hem de començar a revisar-nos i deixar de parlar, sobretot, dels cossos de les persones.
11: Amén.
9: Sí.
11: Lorena Vázquez, Miqui Puig, Núria Casas i Rosa Badia, moltíssimes gràcies a tots.
9: Bon dia a tothom.
11: Fins la setmana que ve.
0: Visca!

0: Ave Francino. Els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
1: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
2: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
1: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
5: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.

0: La Nova, garantia de bon servei i Murprotec. Si som tot molts a
1: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Al matí, el que fem ara és arrencar l'última hora de l'Aquí Catalunya. Ho fem, òbviament, amb una mirada posada a aquestes mobilitzacions dels pagesos. Us explicaran com van les coses des de l'Aquí Barcelona, Girona, Lleida, Camp de Tarragona i després l'última mitja hora amb el Jordi Cartanyà. Res, d'un moment a l'altre hem de conèixer els resultats de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió sobre quin panorama cada dia a Catalunya pel que fa a les eleccions generals. I escolteu, acabem de saber també que el Tribunal de Cuentas ha amnistiat Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i companyia de la causa de l'1 d'octubre.
1: Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

0: Bon dia, pràcticament dos minuts per sobre de les 11 del matí. Benvinguts a l'Aquí Barcelona. Tenim la capital pendent de l'arribada de la mobilització dels pagesos i també aquest matí a Santa Coloma s'ha ajornat 15 dies un desnonament. De seguida aprofundim en tot plegat. Abans posem-nos al dia de tot el que està passant a la província avui, que és dijous 14 d'octubre del 2026. Sergi López, bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: D'aquí uns minuts arribaran davant la delegació del govern espanyol a Barcelona els pagesos que han volgut portar a la capital catalana les seves reivindicacions.
1: Una protesta pels efectes negatius que té en la seva activitat l'increment del preu del gasoil, la pujada dels preus de l'energia, dels pinsos i dels fertilitzants. De fet, avui els pagesos es desplacen, en la majoria dels casos, en cotxes i busos pel preu del carburant. Ho explicava l'Aquí Catalunya el portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda.
2: Que el cost del gasoil i el que consumeixen els tractors, aquest desplaçament surt molt car i no estem aquí per llançar diners d'aquesta manera.
1: Després de la protesta, la delegació del govern als pagesos traslladaran la mobilització a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
0: Al contrari del que ha passat altres vegades, la mobilització de moment no està generant aquest matí grans problemes extraordinaris a les carreteres.
1: L'objectiu avui dels agricultors no era tallar carreteres, únicament l'A2 a la Ribera d'Ondara i l'APZ a Torredembarra pateixen circulació intensa per culpa de les marxes lentes.
0: Més enllà dels pagesos, després dels nombrosos casos d'incidents amb armes de foc que s'han registrat especialment a Barcelona i Rodalies, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama un enduriment de les penes per tinença d'armes.
1: En una entrevista a l'Aquí Catalunya, la consellera ha dit que s'han d'endurir les penes sigui quin sigui el resultat de les eleccions del 29-N.
3: Espero que nosaltres governem per poder-ho dur a terme, faltaria més, i que puguem guanyar les eleccions. Però si no fos així, o en el cas que així no sigui, aquesta és una proposta que ha de reixir. I he de reixir perquè és necessària, perquè necessitem que tots aquells que es creuen impunes per treure una arma de foc i fer-la servir i provocar morts, doncs han d'entendre que hi ha una llei que no permet que això es pugui fer, ni tan sols exhibir-la.
0: En el que portem d'any, 15 persones han mort en accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona.
1: L'última és una motorista de 19 anys que va xocar dilluns a primera hora de la tarda contra un camió a la cruïlla de Travessera de les Corts amb la Gran Via de Carles III. En un primer moment va quedar ferida en estat crític, però ha acabat morint.
0: I avui continuen els retards generalitzats en el corredor Barcelona-Madrid d'alta velocitat per l'incendi d'un vagó dilluns a la tarda a la província de Saragossa.
1: Aquesta passada nit s'ha remolcat fins a l'estació de Saragossa el tren que va patir la incidència. El que no s'ha pogut retirar de la via és la part del comboi que va patir l'incendi. Renfe apunta que es tracta d'una operació d'una complexitat tècnica elevada que es prolongarà durant els pròxims dies sense una data exacta encara per la retirada definitiva.
0: Gràcies, Sergi.
1: A tu.

0: La protesta d'avui dels pagesos no és quelcom que es queda només al camp. Hem de ser conscients també que ens arriba a tots, a casa, al rebost, a la nevera, a taula, perquè el que produeixen ells és el que hem d'acabar consumint tots per alimentar-nos i sobretot si ho volem intentar fer d'una manera sana. I on anem a buscar allò que produeixen els pagesos? A les fruiteries, a les verdureries i als mercats. Per això l'Aitana Romà ha agafat els bàrtols i... Aitana Romà, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Has anat a fer un passeig, per on pares?
1: Ara estic aquí al Mercat de la Concepció. Concretament estic a Fruites i Verdures Selectes Manolita amb l'Ignasi Sánchez. Ignasi.
2: Bé, gràcies.
1: No sé si saps que avui hi ha revolta de pagesos a Barcelona, però el que venia a preguntar no és tant les conseqüències d'avui, sinó heu notat un encariment del producte en els últims temps?
2: Sí, sí, sí, sí. Últimament s'ha pujat molt els preus. La calor que ha fet aquest estiu ha anat molt malament pel tomàquet, per exemple, per la mongeta... i hi ha hagut un encariment força sobtat, sí, la veritat.
1: És que l'encariment del gasoil, de l'energia, però també les alteracions provocades pel canvi climàtic són uns dels motius pels que els pagesos fan aquestes revoltes. Però, clar, vosaltres, a l'hora de la venda al públic, què feu? Pugeu també els costos en un mateix moment o feu de manera residual?
2: Mirem de contenir la pujada el més possible, però, clar... s'arriba fins on s'arriba, això no ho hem de repercutir, a la curta o la llarga repercuteix amb el client, evidentment, sí. Vull dir, mirem de contendre la pujada tot el que es puga, però no sempre és possible, perquè parlem d'increments de vegades d'un 100%, pràcticament.
0: Clar, un 100% implicaria haver de doblar els preus, els clients. Aitana, imagino que això, l'Ignasi, com diu, és inviable haver de doblar els preus. No sé com és aquesta negociació amb els proveïdors i després com recalculen tot plegat per no haver de fer aquestes pujades tan bèsties.
1: Clar, és que parlem d'una pujada molt bèstia del doble del preu. Com feu aquesta negociació amb els proveïdors?
2: No n'hi ha negociació possible, vull dir, a veure, el preu jo pago el que me demanen, vull dir, rere del meu proveïdor hi ha més gent que bueno, sí, és la llei de l'oferta i la demanda, bàsicament, el que prima. No, pujant el preu de tots els proveïdors, vull dir, si vols tenir tomàquet bo, l'has de pagar, és així de senzill.
1: I al final el que es veu repercutit en el comerç més petit...
2: Clar, també nosaltres ens decantem molt per la qualitat. Aguantes, sí que busquem producte molt bo. Hi ha tomàquets, poder, que no són tan bons, però jo no els ofereixo. Vull dir, no, és que no és el meu nínxol de mercat. I aquests també s'han apujat molt. Però, clar, aquí poder es nota menys perquè les grans superfícies tenen contractades amb els productors directament la producció durant tot l'any i no poden, encara que perdin calés, han de mantenir els preus que li han donat a gent gran, com bueno, ja sabem qui són, no? I és així, nosaltres doncs apugem el que podem. Mirem de tenir un marge i donar un bon servei al client i tenir un bon producte.
0: Però els clients se li queixen, Aitana, i diuen, ostres, Ignasi, com m'has posat això? Com has posat els tomàquets a 5 euros? Com m'has posat... Ho noten o el client també entén que hi ha aquestes conseqüències?
1: I el client es queixa molt, diu, com m'has posat aquest preu? Ho entenen per què?
2: A veure, hi ha client que es queixa, però la majoria ho entén, ho acaba entenent. Però sí, és evident que la despesa cada cop és més alta, sí, sí, sí. Això és així.
1: Doncs moltes gràcies, Ignasi. No sé, Joan, si tens alguna altra pregunta.
0: No, per l'Ignasi no, però i tant, si enganxes algun client, a veure també si podem escoltar la veu de la gent que compra la cistella allà al mercat.
1: Doncs sí, estic amb el Javier ara mateix, que l'he caçat així comprant verdura. Què tal, com està?
3: Jo molt bé, aquí comprant productes del país, que és el que hem de fer.
1: I sempre ve aquí al mercat a comprar?
3: Sí, sempre vaig a mercats.
1: I ha notat un encariment del producte des de fa un temps?
3: La veritat és que jo no m'hi he fixat gaire, val? Perquè el que busco és qualitat, producte de proximitat i fet a casa. tot allò que ha d'anar amb transport llunyà, ja d'entrada no ho vull.
1: O sigui que vostè no és del que es queixa quan veu que li han pujat un cèntim.
3: És que no ho miro, no és que vulgui llançar els diners, però si és producte, com en aquest cas els Molins, que és d'aquí, del Baix Llobregat, em sembla perfecte. Perquè els pagesos se'ls està explotant molt i els hem de protegir comprant-los amb ells directament.
1: És que avui precisament hi ha mobilitzacions dels pagesos aquí a Barcelona.
3: Amb tota la raó del món, encara es mouen poc, perquè tothom els hi va en contra, des del nostre govern, val, que no defensa ningú, només es defensen amb ells mateixos, això no sortirà per la ràdio, val, fins a Europa. Europa importa productes del Magreb amb unes condicions fitosanitàries impresentables, que aquí estarien prohibides. En canvi, els nostres pagesos compleixen. Per tant, jo els vull protegir i els vull comprar el seu producte.
1: Per tant, vostè seguirà venint aquí a comprar i recomana a la gent que ho faci.
3: I tant. Sí, sí, ho recomano.
1: Moltes gràcies, Javier.
0: Interessant aquest testimoni, Aitana, d'un client que... És a dir, no és que no hagi notat la pujada, és que no li molesta o no li fa res entendre que si vol comprar aquest producte de proximitat i de qualitat, doncs s'ha d'adaptar als costos que té aquesta cadena, de la producció, el distribuïdor, i per posar-los a taula. Per tant, és un punt de vista de la militància de la clientela dels nostres pagesos, però, com també deia aquest testimoni, això és una qüestió global que ens haurem de fer mirar a tots plegats, i per això els pagesos avui estan fent soroll. Aitana, et deixo omplir quatre coses al teu cistell també i torna cap a la ràdio. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Hem anat saludant veus del sector de la pagesia durant tot el matí, però vull incorporar també a l'equip Barcelona el Miquel. Hola, Miquel, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: No estava preparat, això, de trobar un client tan militant, però perquè vegis que allà fora al carrer hi ha qui us compra i hi ha qui és conscient de tot el que comporta el sector primari ara mateix.
4: Hem de tenir clar que el sector primari no el salvarem només els pagesos sols, perquè són molt pocs a la producció... En producció activa, l'hem de salvar entre tots, productors, elaboradors i els consumidors.
0: Com sentiu pel so, el Miquel és al cotxe, està venint cap a Barcelona, a les 12, quan estigui el Sergi i els titulars, hi ha la concentració prevista davant de la delegació del govern, i el Miquel Riera el volia saludar especialment perquè ell pertany al col·lectiu de l'agricultura ecològica. Ell és de l'Horta Ecològica de Pla d'Amunt, de Palafolls, al Maresme. Miquel, no sé com us afecta particularment els que feu agricultura ecològica de tanta proximitat, tots aquests factors que hem anat comentant, l'encariment de la producció, i ara només pels carburants i pesticides, que no sé fins a quin punt en feu servir gaires, però l'aigua, les energies, el canvi climàtic, òbviament, és universal. Com us afecta els que feu agricultura de tanta proximitat?
4: Ens afecta com la resta de productors, siguem eco o siguem convencionals. L'efecte, per exemple, la morta, que nosaltres tenim molta mà d'obra, també ens afecta molt els costos de producció de mà d'obra. Nosaltres, moltes vegades, un 40% de la despesa és en mà d'obra. Per tant, podeu comptar, quan la mà d'obra puja, ens puja molt les despeses, els costos de producció, no? El gasoil ens puja, lògicament no ens afecta el mateix el gasoil vermell que el gasoil blanc, perquè molts pagesos tenen grans tractors que gasten molt de gasoil vermell. Nosaltres gastem molt de gasoil blanc perquè fem molt de repartiment. Nosaltres, la producció d'horta ecològica, molts de cops arribem fins al consumidor final, per tant, tenim molta més despesa amb gasoil A que gasoil vermell, no? I això tampoc no està en compte i l'administració tampoc no ho té en compte. També tenim, és molt fàcil d'entendre, els costos de producció aquests últims 15-20 anys han pujat molt, la inflació ha pujat molt i, en canvi, els nostres productes no han pujat al mateix ritme que la inflació. Per tant, portem preus congelats des de fa 10-15 anys. Això vol dir que sí, que el sector ecològic han fet un avançament i som més eficients a l'hora de produir que anys enrere, perquè n'hem après. En aquests últims anys n'hem après força de ser més eficients, però tot té un límit. Què vol dir? Que aquest límit estem tocant sostre. Arribarà un moment que ja no serem tan eficients per compensar aquesta pèrdua d'inflació. Per tant, el que ens està passant és com tots, els números no surten perquè les despeses estan disparant per moments i els nostres preus estan massa congelats. I llavors aquí hem de fer una estratègia de país per aconseguir que nosaltres els números ens surtin, perquè continuem fent de pagesos, de pagès, i que no pleguem, si realment volem, si realment ens creiem que és una estratègia de país el menjar, i volem tenir menjar, i a més volem tenir un menjar de qualitat, que és el menjar ecològic, doncs ens hi hem de ficar tots, si no, no ho aconseguirem.
0: Perquè hem estat al matí parlant amb pagesos en antena i també fora d'antena, eh? I una de les declaracions que hem destacat ha sigut aquesta, de que hi ha camps on d'aquí uns anys no hi quedarà ningú. Algun fora d'antena m'ha dit que en 3 anys hi ha zones que no quedarà ningú. En el vostre cas, també sou tan dràstics de dir no, és que no podrem sobreviure?
4: Sí, el nostre cas, què passa? Que sobretot l'horta ecològica, va haver-hi molt neorural, molt de gent de ciutat que es va agafar la força i la voluntat de fer de pagès. Eren explotacions petites, amb poques inversions, i va haver un teixit molt maco fa 10-15 anys, que aquests són els més dèbils, no? Són els que realment estan patint més aquestes puges i que tenen menys capacitat d'aguant, i són els que estan llançant la tovallola a mig camí, no? Estan plegant. I és una llàstima de que havia un relleu generacional, no amb fills, però sí amb gent que tenia el valor de fer de pagès, i ho tenen molt fotut, i són els primers que estan caient. I després d'ells n'hi ha els que són una mica més grans, no? O això un canvi estratègic de com hem d'arribar al consumidor amb els nostres productes, i quin és el preu just perquè nosaltres continuem fent de pagès i els consumidors paguin el just, que, però lògicament dins de preus de mercat, o ho tenim fotut. El sector està molt fotut.
0: En Miquel baixa des del Maresme cap a Barcelona. Has trobat molt merder la carretera o has baixat bé?
4: Estic a l'alçada de Masnou i encara està bé, la C32.
0: Doncs et deixo fer, que no et vull distreure massa al volant, ja sento que vas amb les mans lliures, per tant cap infracció, però ara que has d'entrar a la zona polèmica et deixo que et concentris, i sobretot bona sort per aparcar, Miquel. Anem seguint la protesta.
4: Moltes gràcies a vosaltres, i per fer-nos veu de tot el que ens està passant, perquè és un problema que ens afecta a tots, productors i consumidors.
0: Per això hem volgut passar pel mercat primer de tot, per veure que això és una cadena que després arriba fins a la nostra nevera i fins al nostre rebost, i que ja ens apuntem a l'agenda de fer-vos cas, no només el dia que feu soroll. Haurem d'anar passant. Una abraçada forta.
4: Molt bé, gràcies.
5: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
6: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Blanca, estan buscant algú pel laboratori.
8: Ah, sí?
9: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
8: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
9: A tu només t'han pogut treure 2 òvuls que no serveixen.
10: Hem deixat una pasta.
9: Si el motor és vell...
11: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Ave Francino. Els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
13: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
14: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
13: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: 10 minuts mal comptats i arribem a 11:45 del migdia. Hola, Ferran Dalmau, bon dia.
16: Hola, Teje, què tal?
0: Passava aquí el Ferran Dalmau perquè aquest matí estem en pendents d'un desnonament que hi havia programat a Santa Coloma a les 8, d'una dona que porta 15 anys vivint al mateix pis, que segons els seus advocats no ha deixat mai de pagar el lloguer, però que aquest pis va canviar de propietaris per un impagament d'hipoteca, se'l va quedar al banc, se'l va quedar al BBVA. Mm-hmm. Per tant, és una mica, Ferran, perquè els oients ho entenguin, un cas Mari Carmen, no? És a dir, canvia de propietat el pis i a partir d'aquí la propietat no li vol renovar les condicions del lloguer tal com les tenia.
10: Sí, a més, canviar de propietat perquè un banc es queda al pis per un procés d'impagament del propietari i ara resulta que les conseqüències està pagant la IAMI, que no en té cap culpa, perquè sempre ha pagat el lloguer i que no... Bé, tot ha anat derivant. Sí que és veritat que hi ha hagut una bona notícia aquest matí, el desnonament estava previst per les 8 del matí, però finalment s'ha suspès, es va suspendre ahir a última hora, ultimíssima hora del dia, perquè va ser el banc que va demanar, el BBVA, que és el propietari d'aquest pis, que va demanar que se suspengués, s'ha suspès durant 2 mesos, en aquest context en el que estem ara, arran del cas de la Mari Carmen, amb crisi d'habitatge i amb els... aquests decrets Mari Carmen a punt de saber si entren en vigor o no i quins efectes poden tenir.
0: 2 mesos, s'ha suspès, és a dir, per després de les eleccions.
10: La suspensió és en 2 mesos, ens deien des de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Santa Coloma. Aquestes coses després mai s'acaba sabent la data fins que queda menys, però en principi la suspensió és durant 2 mesos.
0: La perspectiva és llarga. Saludem a la Iami. Hola, Iami, com estàs? Bon dia.
16: Hola, buenos días.
0: Com estàs?
16: Bien, aquí en casa.
0: ¿Cómo te has quedado después de saber que anoche se aplazaba este proceso de desahucio en el que estás y en el que te ves tú, como decía Ferran, como víctima de esta situación, que tú pagando tu alquiler te encuentras que por un cambio de propietario pues has estado a punto de perder la casa por una situación que no va directamente contigo?
16: Sí, sí, claro. Pues yo aquí ya vivo hace 12 años y el propietario me lo alquiló y dejó de pagar desde el 2021. Entonces la hipoteca pues la ha perdido por el banco, con el BBVA, y el banco pues me ha querido sacar prácticamente a la calle.
0: Y ahora, viendo que han aceptado esta prórroga de 2 meses, ¿quedas más tranquila de que se pueda solucionar, de que con estos decretos del gobierno no tengamos que llegar a volver a hablar de si se vuelve a poner el procedimiento en marcha? ¿Cómo te has quedado?
16: Pues yo me he quedado bien tranquila y bueno, le doy gracias a Dios y al decreto que ha puesto para que se paren los desahucios, porque claro, esto no es vida. Yo he estado mal, nerviosa, ya lo sabes tú, y no se puede vivir así, ¿verdad? Porque prácticamente los quieren tirar a la calle. Yo soy madre soltera con un menor y no tengo para dónde irme porque los alquileres están muy, muy caros, no se encuentra piso, la vivienda está muy mal.
0: No, y además hemos hablado con muchas personas, sobre todo las últimas semanas, pero ya intentamos seguir casos y estar encima del problema de la vivienda desde hace tiempo, y lo que nos contáis todos, y nos lo corroboran los profesionales, es que a nivel de salud mental son procesos que dañan mucho a nivel claro, psicológico. No sé tú cómo has conseguido mantener la entereza con la que te estoy escuchando.
16: Bueno, Dios me da fuerza y tengo que seguir adelante y luchar por una vivienda digna. Y ya te digo, no es fácil. Yo me pongo nerviosa, triste, y que tengo que luchar por una vivienda porque tengo un menor y claro, ¿y yo dónde voy a ir? Los alquileres, las habitaciones están muy caras, no hay. Y bueno, y yo sigo luchando y voy a luchar hasta el final aquí por mi vivienda, porque no voy a ir a la calle. Además tengo también un animal, un perro, y ya lo tengo 11 años y no lo voy a que me lo lleven tampoco.
10: Y a mí, en tu caso hay un hecho adicional, ¿no?, respecto a otros casos de desahucios, que es que además tú no eres responsable del desahucio, es decir, que te viene derivado de una situación de impago de otra persona, en ese caso el propietario del piso original. No sé si eso añade a toda esta gestión psicológica un punto de frustración, porque al final estás sufriendo algo de lo que no eres responsable.
16: Sí, claro, claro. Y yo, pues, estoy peleando para que me hagan el alquiler, ya que esta persona perdió pues la vivienda con el banco, pues entonces yo ahora estoy luchando para que ellos me la alquilen a mí. Pero claro, me quieren sacar prácticamente a la calle y sin darme ninguna respuesta ni nada. Entonces ellos mismos me lo han suspendido por 2 meses, aunque es poco, pero algo es algo. Ah, y sigo luchando.
0: És que estem parlant de que la Yami no és que digui no puc pagar el lloguer, no dec diner, no, és que ella vol pagar un lloguer, el que passa és que el que també estem reflectint aquests dies, no?, que els lloguers no s'adiuen amb els ingressos de la majoria o de moltes famílies, sobretot quan hi ha grans tenidors o fons que demanen unes quantitats desorbitades. Sí. També ens escolta un portaveu de la PA, el Chicho. Hola, Chicho, com estàs? Bon dia.
17: Hola, què tal?
0: Considereu un triomf que s'hagi ajornat aquest desnonament, o que sigui només un ajornament, o que encara seguim amb totes les beceroles d'intentar arreglar el problema de l'habitatge no permet cantar victòria?
17: No, és agradable, de veritat. O sigui, al final, el que tenim... O sigui, si s'ha parat, sempre és com per la feina que fem la PA o el moviment per l'habitatge i l'advocat d'ofici, en aquest cas, com que ha sigut majíssima i com se l'ha currat mucho, que eso no suele pasar con las abogadas d'oficio. Pero es que algo que tenemos claro es que, o sea, que si se ha parado ha sido por la presión mediática que hay. Porque es ya el tercer desahucio que tenemos como estas semanas, y si se han parado ha sido porque la propiedad se ha tirado atrás. No porque el decreto haya funcionado, porque la abogada pidió el decreto y se lo denegaron. Y tampoco, o sea, porque se haya negado la policía. Es como... O sea, hemos conseguido con Movimiento la Vivienda hacerlo así de visible, y esto nos da un margen, al menos hasta las elecciones, donde tenemos como esta tregua, donde se pueden parar desahucios porque hay mucha visibilidad. Tenemos claro que al final solo nos podemos fiar de la resistencia que hagamos, la fuerza que podamos tener como gente que se organiza como para parar desahucios. No nos fiamos un pelo, la verdad, del gobierno.
10: Però, llavors, en aquesta situació, Chicho, el que passa és que perquè s'aturi o no un cas depèn de dues coses, de si hi ha un suport de l'entorn, en aquest cas de la PA o de qualsevol sindicat d'habitatge i tal, i de si és mediàtic o no el cas. Llavors, clar, entrem en una arbitrarietat de... perquè, clar, les entitats d'habitatge tampoc podeu estar a tots els casos, perquè hi ha unes forces limitades.
17: Claro, de moment, també et dic, per ser com optimista... de que están creciendo al final los sindicatos. Y como que yo sé que creo que es, o sea, la única vía, tant per sigui per desnonaments com sigui per qualsevol desgràcia que es vingui a sobre, sigui que ve una dana, sigui que s'encareixen els aliments, és com qui t'ajudarà seran les teves veïnes, no serà l'Ajuntament. I com que estem veient, per exemple...
0: No, digues, Chicho, acaba.
17: Com el que hem vist, per exemple, ara mateix. Però hem sortit del desnonament, he anat a fer la compra i m'he trobat un company que està en un col·lectiu amb persones sense llar, i hem vist pues, que ahir la nit pues, la policia li va treure les mantes a tota gent que vivia al carrer. És a dir, com l'Ajuntament té els seus plans, que és gentrificar, que és com estar de part dels fons voltors, i si estan parant és perquè ara és molt visible. Però és que no... I com la gent sense sostre sempre és invisible, pues veiem que segueixen fent això. Per això tenim tota l'esperança i l'aposta pues, en sindicar-se, en organitzar-se.
0: No, per això anava a dir que, com que és una qüestió que cada cop afecta més persones, de manera transversal es va escampant, és lògic que cada cop el moviment veïnal generi més sensibilitat i guanyi adeptes. Chicho, gràcies. Sí.
17: Volíem dir una última cosa, si va bé.
0: Som-hi, que en 30 segons se'm menja la publicitat.
17: Perdona. No, res, que Serveis Socials tampoc ha fet una merda, sincerament, i no, com no tenien res preparat. O sigui, sabien que hi havia desnonaments i no tenien cap reacció.
0: Consta també en acta. Chicho, te agradezco la intervención y Yami, nos alegramos de que puedas seguir en tu casa y que ahora esta tregua te sirva para coger fuerzas para la siguiente batalla que vendrá.
16: Vale, gracias. Muchas gracias. Buenos días.
0: Bon dia a tots dos. Ferran, gràcies.
10: A tu, Deje.
0: Arribarem a 11:45 del migdia amb un últim apunt d'última hora, perquè amb aquest escenari, també en plena negociació sobre com concorre l'esquerra a les properes eleccions, acaba de publicar-se un baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió que assegura que el PSC seria primera força a Catalunya. Esquerra guanyaria entre 3 i 4 diputats. Els comuns que haurien empicat serien l'última força, amb només 2 escons al Congrés. Una enquesta que es va fer durant el setembre, fins que Pedro Sánchez va anunciar la convocatòria, i a Catalunya pujarien també el PP i, sobretot, tot Vox, que pujaria de 2 a 6 i Junts cauria per sota d'aquestes dues formacions. Va, que diu el Cartanyà que ja són aquí.
13: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
18: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat. Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
19: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins
18: finals. Quins finals.
13: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
20: Ciutadans de Catalunya.
21: Ja som aquí!
13: Jordi Cartanyà.
20: Per Catalunya.
22: Bon dia, Catalunya!
23: Good morning!
24: Good morning!
25: Good morning!
22: És la Cati Zaccaria, nova portaveu de la Casa Blanca, un fenòmeno com el seu president, que per cert, i per sort, no és el nostre president, Donald Trump. Dimecres 14 d'octubre, Catalunya s'ha despertat amb olor de gasoil arreu del país, i no precisament pel trànsit de cotxes i camions, sinó per aquella olor tan particular que fan els tractors. Pels qui us deveu aquesta hora, perquè hi ha gent que fa tornó de nit i s'aixeca aquesta hora, o perquè senzillament ho pot fer, doncs pels qui us deveu aquesta hora, com ja sabeu, hores ara tenim tracturada per reivindicar un preu més assequible del gasoil, denunciar el que costa produir i el poc que cobren pels seus productes i reclamar ajuts directes per poder continuar treballant al camp. Perquè, a veure, segons ens expliquen, ara mateix surt més car produir una pera que comprar-la.
26: Mobilitzo a Barcelona perquè jo tinc fruita, tinc peres i tinc pomes, i aquest any la pera potser me la paguen a 40 cèntims, quan el preu de cost de produir aquesta pera a mi em costa 48.
22: Tremendo. Qui diu una pera o una tomaca, també som a tocar que l'expressió obrir la boca i pujar el pa passi a pujar el pa sense haver d'obrir la boca, perquè es veu que pujarà directament el pa. Pa! I a lo bèstia.
27: La barra de pa costarà 3 euros per cada persona. Ah. Perquè amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barra de pa s'apujarà a 3 euros per unitat. Ah.
28: I a l'altres?
27: En altres se'ns està pagant a 20 cèntims el quilo.
28: I con un 614, la cara de mi retrato, firmado, venga.
22: Au, con un 614 firmado. Ja tenim el preu del pa que va pujant. Tot això a les 11:32 d'un matí en el que és notícia de fa uns minuts. El Tribunal de Cuentas ha amnistiat Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del procés. Martí Oliver, molt bon dia.
29: Bon dia, Jordi. Sí, ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol. Recordem que aquesta és la causa per la despesa exterior del procés, i aquella sentència del TJUE va aclarir que l'organització que es va fer de l'1 d'octubre i de tota l'acció exterior del procés no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. Per tant, en raó d'aquesta resolució, considera que se'ls ha d'aplicar l'amnistia perquè es pot aplicar aquesta malversació. En una resolució publicada aquest dimecres, el Tribunal també ordena aixecar les finances que tenien dispositats els encausats. Mm-hmm. Recordem que són Junqueras, Mas, Puigdemont, però també exalcàrrecs com Mascolell i d'altres, no? Vull dir, tota la plana major d'aquells anys del procés, unes fiances que estaven xifrades en més de 4 milions d'euros. Per tant, una causa que s'havia allargat amb l'aplicació de l'amnistia, semblava que podia ser el juliol. El Tribunal de Cuentas va fer alguns moviments per allargar aquesta aplicació. Feia setmanes que sabíem que podia caure i ha caigut fa uns minuts.
22: Gràcies, Martí Oliver. Tot això en el matí, el que ja veieu, és més car produir una pera que comprar-la, i el preu del pa es dispararà així, pa, cap amunt. I és per això que, per tot plegat, el pagès treu el tractor. O aquella barreja de gasoil, terra, goma, xapa i pintura, que els que heu pujat alguna vegada dalt d'un tractor ja sabeu quin aroma. És inconfusible. És una olor que no trobareu al duty-free de cap aeroport, però que avui podria ser tendència a les perfumeries i entre la gent jove, que apunta a ser un gran consumidor d'aquest tipus de productes, els perfums. Insistim en això de les olors perquè avui parlarem de perfums amb Sandra Iruela, perfumista química i fundadora... A veure com es pronuncia... Sandir. Benvinguda. Escolta'm, una revolta pagesa podria tenir el seu perfum propi, diguéssim?
30: I tant. Buscaríem aquella olor potent i que deixés aquella impremta, que no s'oblidessin de nosaltres.
22: Mm-hmm. Seria Eau de Revolution, Eau de Tractor... Ha de ser francès el nom d'un perfum perquè sigui bo?
30: Oui, c'est mieux, oui.
22: C'est mieux, oui.

0: Marxes lentes, doncs, de primera hora al matí que han sortit de diferents punts de Catalunya en confluència Sant Vicenç dels Horts cap a les 11 del matí, d'allí a Barcelona, endins, a Barcelona, endins per la 23. Avui els tractors no provocaran retencions, més aviat seran les retencions les que intentaran seguir els tractors. I sort que no passin per les vies. En primera parada tot això, allò, pròxima parada, carrer de Mallorca 278, delegació del govern espanyol, on tenim de fa una estoneta l'Oriol Soler. Oriol, molt bon dia.
1: Què tal, Jordi? Bon dia, com estàs?
0: Que hi han arribat.
1: No, encara no han arribat i, de fet, encara està el trànsit circulant amb normalitat tant al carrer Mallorca com al carrer Roger de Llúria, que són les dues cruïlles que, on conflueix la delegació del govern. El que ens diuen, ara sí que han començat a arribar pagesos aquí fa una estona, i ens diuen que més o menys estan per Castellbisbal.
0: Ah.
1: Per tant, encara els hi queda una bona estona. Clar, tot depèn de si es va tallant el trànsit al seu pas, però igualment un tractor sabeu que no és un vehicle que agafi una gran velocitat tonta, per tant els hi podria quedar tranquil·lament entre mitja hora, una hora, sent força optimistes. El que ens diuen és que tenen moltes ganes de fer sentir la seva veu, de dir en veu alta les seves reivindicacions, de demanar més justícia pel sector, i que això és el que han vingut a fer. Aleshores, el plantejament que tenen és fer aquesta concentració aquí primer, davant de la delegació del govern, i després baixar fins a la Via Laietana, allà aparcar els tractors i anar a peu fins a plaça Sant Jaume, on s'espera que es reuneixin amb representants de la Generalitat. Aquest és el seu pla durant el matí, i és el que farem, enganxar-nos a ells, als tractors, a veure si podem pujar algun. Aquesta cançó que has posat m'agradava molt.
0: T'agrada, el tractor.
1: Fita, vida. Els hi posaré, sí.
0: Posa'ls-hi. Home,
1: seria una bona banda sonora, jo crec, sí, per aquesta protesta.
0: Home, la gent es pensarà amb aquesta música que no sabran si és una protesta o una rua de carnaval, també t'ho diré, eh?
1: Exacte, una festa, una rave.
0: Ara te'l passo per WhatsApp, eh? Si el volen posar als altaveus, la tirem.
1: Vale, jo els hi trasllado de part teva, Jordi.
0: Oriol,
1: gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Vinga, una abraçada.
0: Dale al tractor, Dani Punti Prats, a la tècnica. 11:37, qui ens ha explicat i interpretat des de primera hora al matí les particularitats d'aquesta tractura des de la nostra companya de Ràdio Lleida, la Mercè Marc. Mercè, molt bon dia.
2: Perquè la del tractor amarillo ja no t'interessa, no?
0: És que saps què passa? Que la trobava evident.
2: Ah,
0: i dic, a veure si trobo una fricada majúscula. I mira, ha sortit.
2: Mira, com que has posat la veu del pa i el de les tomates, sí, jo te'n poso algunes altres, va.
3: Mobilitzo a Barcelona perquè jo tinc fruita, tinc peres i tinc pomes, i aquest any la pera potser me la paguen a 40 cèntims quan el preu de cost de produir aquesta pera a mi em costa 48. El govern ha d'utilitzar la seva llei de cadena alimentària per analitzar els preus i el que perdem la pagesia. Ja en tenim prou i volem solucions.
2: És a dir, del que rep el pagès, allò que paga el consumidor, qui es queda tot aquest marge?
0: Sí, sí.
2: Aquesta és una de les reclamacions, i una altra.
4: Soc productor de poma i pera, em dic Toni Martínez, i estem en un moment molt difícil a les nostres explotacions, els costos són molt elevats, els hidrocarburs ens està costant 1,60 € per litro i és inviable. Les nostres explotacions amb aquests preus d'hidrocarburs no podem tirar endavant.
2: 1,60 € al litre de gasoll agrícola, estem parlant. Això és el que els hi costa, no estan d'acord amb la bonificació dels 20 cèntims, s'hauria de duplicar aquesta bonificació per anar bé, o almenys que hi hagués, per exemple, que l'impost sobre els hidrocarburs, el professional agrari, el gasol professional agrari, amb la mínima tributació permesa.
0: Clar, no? Que els hi rebaixessin moltíssim.
2: Clar.
0: El que és brutal és que, clar, 26 anys són molts anys dits de cop, no? Però del 2000 fins al 2026, gairebé la meitat que estaven en aquest sector han marxat. La gent ha plegat, és molt gros, això.
2: Clar, imagina, no hi ha relleu generacional, no interessa als joves quedar-se al camp, deuen veure el patiment dels seus pares, pares i mares, i deuen pensar, mira, em busco una altra feina perquè em pot sortir més a compte. Aquesta és una feina, sobretot en el sector de la ramaderia, molt lligada. El de la pagesia, en general, ho és, el de l'agricultura, però el de la ramaderia encara més, no? Les bèsties mengen i beuen cada dia.
0: Com nosaltres, això, clar.
2: Tu em diràs per què no hi ha tants tractors avui a Barcelona?
0: A mi m'agrada molt el titular que m'has deixat en la conversa prèvia que hem fet avui per telèfon a la redacció, i és: enguany hi ha menys tractors, més persones.
2: Sí. I si ho comparem amb els 2.000 tractors
0: 2.000?
2: Del, 2000, del febrer del 2024, ojo, segons la Unió de Pagesos.
0: Els van fer posar... cabra, eh? Els van fer cabra allà 2000, eh? Ojo.
2: Previt amb embusos i va ser una col·lapsada i tot això. No, avui no passarà això. I t'explico per què no passarà. Més o menys a les Terres de Lleida han baixat una vintena de diferents punts, eh? Sobretot dels més pròxims a Barcelona, a Cervera, per exemple, que n'han sortit allà una columna. També ha sortit una columneta entre 15 i 20 tractors. Carles Couson comptava una desena de Girona. De les Terres del Sud, de casa teva, en surten més. I de Tarragona també, eh? En surten per la proximitat. Clar, pensa que de Lleida a Barcelona hi ha 150 quilòmetres. Això vol dir que has d'omplir un dipòsit d'un tractor que té uns 150 cavalls. Això vol dir 300 euros de caixa. Si el tractor és una mica més petit... Perquè hi haurà grans tractors allà, que la gent no es pensi veure els últims models. No, perquè, clar, aquests són els més cars d'omplir el dipòsit. Si té 110 cavalls, pues, no et passarà, no et baixarà de 150 euros. Eh? A més, així ho justifiquen ells. Escolta.
5: Anar cap a Barcelona té un cost. El gasoil agrícola ha pujat molt. Els tractors tenen molts gastos i no volem més costos amb aquesta mobilització i que cadascú es faci el càrrec del seu. Hi ha hagut autocars i serveis d'autocars, hi ha cotxes particulars que també venen.
2: Aquesta
5: i de tractors,
2: és...
5: pues, n'hi ha, però n'hi ha menys.
2: Bastant menys, eh? De 150 que es preveu avui.
0: Sí, sí.
2: Aviam, l'Oriol que et dirà quan arribin allà a la seu de la delegació del govern, que és la primera parada, si els haurà de comptar, es podrà comptar. Dels 2.000 que hi van haver, no? L'última mobilització en aquella marea de tractors, també ho explica Jordi Ginebreda, de la Revolta Pagesa, del Gremi de la Pagesia, ho explica igual, al mateix sentit.
6: Serà més una imatge simbòlica de companys que hi posen la voluntat aquesta de fer presència amb els tractors, però no serà la marea de tractors de les últimes vegades.
2: Clar, van amb imatges simbòliques que no amb les reivindicacions, diuen que estan farts de bones paraules, farts de parlar, farts de reunions, però que més o menys tot continuen igual, s'han encadenat moltes crisis, l'última, l'encariment dels carburants, això emmarca doncs, tots els marges que puguis tindre, parlen d'una crisi estructural, de manca de solucions, gasoil, energia, pinsos, fertilitzants, que han augmentat entre el 50 i el 80%, fertilitzants és necessari, perquè si no les plantes no creixen. Tot això per les guerres, competència exterior, alteracions provocades pel canvi climàtic, malalties a ramaderes...
0: M'estic estressant, ja, Mercè, ja m'he estressat.
2: Ara, això t'ho dic...
0: No mira, em fa pagès, vaja, ni far de vi, eh?
2: Mai m'ho ben dit. Raquel Serrat, bueno, tot és provar-ho, no sé.
7: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
2: I volen que la pagesia es consideri un sector essencial de l'economia. Aquí que porten la protesta a Barcelona, és on fan més ressò, no hi van els tractors, simbòlicament 150 tractors no és res per el número de tractors que hi ha al camp català, però si tu comptes el dipòsit de la benzina, del carburant, vaja, del gasoil i la crema de pneumàtics perquè van per asfalt, doncs bé, la manifestació està feta, està convocada, està realitzant-se...
0: I ara pues, a veure com continua. Mercè, ja per tancar la teva intervenció, si t'ho puc preguntar, quina olor seria característica de les Terres de Lleida o de la teva zona, que dius, soc a casa. Quan la sents, dius, hòstia, soc a casa.
2: Ostres, no t'ho sabria dir, perquè tinc el cor dividit. Una cosa és quan l'olor de Lleida, una altra cosa és l'olor de casa meva d'on soc, no? Del Pirineu. Clar, sí, allà l'olor és diferent. Que la de Lleida.
0: L'aire fresc. Mercè Marc, moltíssimes gràcies. Una abraçada, eh?
2: A vosaltres.

0: I usava tu perfume, Sandra. Quins collons, també ja és mala, sort, eh?
1: I tant.
0: Hosti, tu, vols oblidar l'ex i vas amb algú que porta el mateix perfum que l'altre. Fa 4.000 anys, a l'illa de Xipre, ja es fabricaven perfums amb plantes aromàtiques i olis. Avui, 4 mil·lennis després, podem dir podem crear una olor exclusiva per una persona, una empresa o fins i tot per tot un poble. Però com es fabrica un perfum? Què fa que una olor ens agradi, que ens sedueixi, que no ens la puguem treure del cap? I com podem convertir la personalitat d'una marca en una fragància? La Sandra Iruela és perfumista, química i fundadora de Sandir, especialitzada en la creació de perfums personalitzats. Escolta'm, tu imagines l'olor, la sents dins el teu cap, per dir-ho així, o l'olores ja abans de crear-la, o va sobre la marxa?
1: No, primer avaluem i dissenyem bé aquell briefing que diem dels valors de la marca, què vol transmetre la marca, per quin públic objectiu és, quins són els seus, la seva emoció, i aquesta emoció la hem de traslladar amb notes olfactives, o sigui, abans de crear l'olor hem de buscar què volem transmetre amb aquella olor.
0: Ella, així com aquell qui no vol, com els autors porten llibres, ella m'ha portat això, un perfum, fa aquest so, és l'ampolla és molt bonica, és Iruela, Luxurian, i, clar, una olor, no? Una olor que es diu que té notes de sortida, notes de cor, notes de fons, bueno, i tot això què és?
1: Això és la piràmide, tal qual te'l poses, vas sentint, i primer són les notes de sortida, aquelles més volàtils, els cítrics, per exemple, no? Són els que primer apareixen en un perfum. Després, les de cor són el link entre la nota de fons, que és el que fixa el perfum, i les notes de sortida. I, finalment, tenim el fons, que és allò que diu, quan ens agrada un perfum, diem, m'agrada que duri. Doncs busquem el fons, aquella nota intensa.
0: Ara hi ha perfums que s'anuncien 48 hores. Dono fe que n'hi ha algun que fins i tot amb dues rentades no marxa. O sigui, això és bo, és dolent que un perfum quedi tan fixat fins i tot a la roba?
1: Sí, es treballa especialment per això, perquè quedi fixat, i s'utilitzen musc, almizcles, fixolida, etcètera. Són substàncies químiques que el que fa que quedin entre els teixits i aguantin.
0: Hòstia, avui justament estem a l'estudi en el que estem més tancats i jo porto un olor, dec fer un olor de goril·la del trut d'avui. Disculpa, jo no sé si...
1: No
0: faig olor de gàbia de lleons.
1: No, tranquil, que no.
0: Hòstia, tu...
1: Estem amb el modo tractor i no...
0: Tu estàs al tractor, ja t'ho agraeixo, Escolta, jo et comentava, mira, un perfum recent, vaig veure que portava un dels ingredients, un dels anells era pinya, ara ja només sento l'olor de pinya, i tu em vas dir que la pinya no és fàcil d'aconseguir, però no és agafar la pinya, la pinya com a pinya, com es fa un olor?
1: No, la pinya no té essència, cap fruita té essència, de fet hem de construir-la i crear-la amb essències de laboratori, tot és químic. Sí, per construir i crear una olor a pinya, depèn si la pinya la vols més fresca, més cítrica, més dolça, hem de posar uns ingredients o uns altres, però per fer una pinya, entre 10 i 12 ingredients.
0: Però hi ha un perfum d'autor, et diuen, aquí hi ha ingredients naturals, i tu l'olores i és com si realment hi hagués la rosa allà, una rosa, una olor de rosa molt, molt clara, molt característica. És que han agafat i han premsat una rosa i del suc de la rosa han fet el perfum, o tornem a estar altre cop amb aquest treball químic?
1: Home, per un perfum segur que porta rosa, però per un ambientador d'olor a rosa, no. Llavors, en funció...
0: Gust o fresa.
1: Exacte. Hem de fer un sistema que es diu enflorage amb la rosa, l'enflorage, que és una tècnica ancestral que utilitzaven amb uns planxers de vidre, manteca, ara és manteca, però abans era greix animal, i allà posàvem els pètals impregnaven la manteca i d'aquí agafaves tot el que diem la pomada. La pomada té una olor i allò s'utilitza per fer crear perfums.
0: Si no lo hagan solos en casa, perquè podria ser una putinada, o podem provar de fer-ho a casa, això?
1: Bueno, la pel·lícula del perfum ho feia amb les noies, eh?
0: Hòstia.
1: Un moment abans ho feia, la madornàvem amb aquell greix i absorbia l'olor.
0: Sí, vaig veure la pel·li, però el llibre el vaig intentar llegir, no vaig poder passar de la segona a tercera pàgina perquè començava descrivint una França que feia pudor i podia i podia i podia, que sentia les olors al final i no vaig poder passar. Dic, hòstia, Déu meu, allò la gent diu, a mi m'agradaria anar a l'edat mitjana. Dic, ves a l'edat mitjana.
1: No, és que està molt ben descrit i llavors, clar, fa que estiguis allà olorant aquella olor a podrit, no?
0: Va, seguint amb l'ADN d'un perfum, tenim una pregunta de la Lucía de Santa Coloma de Gramenet, que ja veuràs que molta veu de Lucía no té, ni sé tampoc si és de Santa Coloma de Gramenet, però vamos.
2: Hola, soy Lucía de Santa Coloma de Gramenet.
0: Hola.
2: A mí me encantan los perfumes y las colonias. Y justamente hoy a Barcelona hay una tractorada y hay muchos perfumes que portan muchos elementos a tierra, que si el roble, que si el roble. Pero, claro, hoy venen tractors i jo el, més que roble, jo el que oloro és com a femta. Aleshores, quin perfum em recomanes per poder sortir al carrer i no quedar contaminada d'aquesta olor com de porc? Oh. Moltes gràcies.
0: Oh. Hi ha un perfum comat i tot, allò que dius que...
1: Sí, n'hi ha, però l'olor aquesta tan evident de terra mullada i positiva, diguéssim, l'olor de quan acaba de ploure i dius quin bon rotllo, sí. Això és petricor. Aquesta olor té un nom i és la putrefacció de les plantes de la humides que mm-hmm. queden al, al terreny, mm-hmm. més l'olor fong terrosa de la herba, de la terra, mm-hmm. totes aquestes composicions o descomposició és el que diem petricor. I és meravellós aquella olor.
0: Sandra, a partir d'aquí moment passem d'això, d'aplicar les flors al greix i ens untem amb aquell greix perfumat amb l'olor de les flors a treballar amb molècules. Que jo trobo això fascinant. Jo vaig descobrir que una de les meves colònies preferides, la que faig servir més sovint, que la que porto ara, no cal que digui el nom, segurament l'has identificat, coi, pues, és artificial, i vaig quedar baldat. I com pot ser això?
1: Bueno, és que hem de buscar l'equilibri, com tot. Llavors, si basem només natural i en canvis i després l'olor no és idèntica, direm que aquest perfum no olora igual. Mm. Si basem amb la síntesi, amb la química, que no és nou, des de 1882 s'està utilitzant la química i s'està sintetitzant, pues, per exemple, la cumarina de la batonca o en el Chanel número 5 vam utilitzar ja un aldehid, no? Mm-hmm. Que olorava olor a net. No és algú nou i gràcies a la química moderna, a la perfumeria actual, podem interpretar composicions naturals i sintètiques per precisament donar-li una sèrie de connotacions olfactives que mm-hmm. la natural no t'ho emporta, com per exemple el brillo, el volum, la tenacitat, la fixació, tot això t'ho porta només les molècules, quasi sempre.
0: Fa dos anys que detecto que Barcelona fa olor d'out, de tonca, d'espècies, sobretot en les fragàncies masculines. Són modes, oi?
1: I tant.
0: Aquest punt oriental tot, que la sents per tot arreu, eh? Es va repetint sí. amb matisos, però la base de fons sempre és la mateixa. És una moda... falta mucho ja, perquè...
1: I, bueno, tot és cíclic, sí. com la moda, però mm-hmm. les olors una mica també.
0: També.
1: Tot és cíclic i torna. Però sí que és veritat que les notes orientals, tot el que ve d'Orient, mitjà, ara s'ha posat com molt de moda i totes aquestes notes ut. La tonca no, perquè la tonca s'ha utilitzat sempre, però ara està de moda dir-ho. Abans s'utilitzava i no es deia.
0: Ah, per què? Que era un petit feo o era com un olor
1: bueno,
0: menor? Bueno,
1: al
0: o...
1: final la tonca és una fava i té forma de fava. O sigui, no té,
0: bueno,
1: no
0: és la fava molt... pinya, pues, no
1: sí,
0: sé jo,
1: no,
0: eh?
1: No és molt elegant,
0: del mar.
1: Però s'utilitzava mm-hmm. per la creació de perfums, o sigui, sí o sí, i no es deia. I ara màrqueting els hi ha acumulat aquest nom i el fan anar. El
0: que
1: fan
0: tonka anar. Té força, tonka!
1: Exacte.
0: Sembla més japonès que...
1: Sí, i espècies de tota la vida. Sempre, espècies.
0: Escolta, les preguntes recurrents ja no són ni tipoters. Vull dir, com ens apliquem un perfum? Jo no et pregunto per què amb una persona o altra un perfum pot variar. On es va aplicar-lo? Els canells, al clatell, darrere les orelles, boca, mans, peus? Què fem aquí?
1: No. Allà on hi ha més temperatura. Per què? Les olors, amb la temperatura, mm-hmm. Emana més olor i es potencia. Llavors, quan t'agrada el perfum, quan ja dius, és aquest el meu, posa't aquí al canyell, darrere les orelles, perquè hi ha el pols i aquí et va sortint el perfum com a més intensitat.
0: Tu crees perfums personalitzats per empreses, jo no sé si fins i tot per persones. Mm. Has arribat a crear olors tan abstractes com la velocitat, la transparència o fins i tot l'aroma d'un poble. D'aquí jo et pregunto, com seria el perfum o l'eau de Colón de ser Catalunya?
1: Aquí podríem, primer això, basant-se en què voleu transmetre, què voleu ser. Sou frescos, dinàmics, eh?
0: Territori.
1: Ràpids també. Mm, sí. Buscaríem olors com molt fresques, no? No buscaríem allò al tonca profund, sí. Buscaríem algo lleuger. Lleuger, comunicatiu, fresc, comunicador, pues, partiríem d'una pinya, per què no?
0: Ja està. Ja la no m'abandona aquesta pinya, eh?
1: Algú pinya, però podria ser una pinya com més fresca encara, eh? No tan dolçona.
0: A vegades oloro algun perfum i dic, fa olor de botiga cara o fa olor de grans magatzems, perquè, de fet, botigues, hotels i empreses també treballen amb les seves olors pròpies, oi?
1: Mm-hmm. Exacte, ens volem identificar i com que l'olor és l'únic sentit que no té filtre, és acció-reacció-olor, es diu estic aquí, estic allà, doncs estem treballant odotips de marca perquè la gent connecti amb un producte o amb un servei a través d'una olor.
0: Veia un reel, que no sé si t'has saltat, és possible que t'hagi saltat aquest reel, l'entrevista la tenim tancada fa mil anys, i em va sortir un reel d'un senyor que deia: ens perfumem com volem ser, no com som. És a dir, a vegades és el que et convé i el que t'agrada. Per tant, no sé si molts cops ens agrada un perfum que no s'acaba d'ajustar amb la nostra personalitat. A vegades amb la manera de vestir. Sempre vaig negre i em diuen: ets tan ditxaratxero, no sé per què vas així de luto permanente.
1: Exacte. També ens crida molt l'atenció a l'envàs, no? L'envàs ens diu: oi, mira, aquest fa xulo, no? Però hem de buscar a on anem i per què ens el posem. No és el mateix anar a treballar i a compartir l'olor que a una cita privada, no? O anar al cinema. Si te'n va adornes i et poses molt de perfum i vas al cine, potser el del costat
0: pot quedar tombat. I si no, també hi ha olors, no? Allò per una mica per pujar la temperatura en una cita, sí?
1: Sí, utilitzem tot el que són notes animàliques. Sintètiques.
0: Animàliques sintètiques. Exacte. Sembla un grup d'electro. Llavors, quin tipus de seria això, animàliques sintètiques?
1: Bueno, busquem tot el que són els almizcles, per exemple. Són notes que abans venien del gat almizclero o de la civeta i s'utilitzaven per crear perfums per l'efecte feromònic que produeixen. Ara, actualment, des de fa més de 50 anys està totalment prohibit i busquem aquelles molècules que representen una mica aquella nota i que ens aporten aquest concepte feromònic.
0: Escolta'm, l'altre és quin és el perfum, no sé si més difícil, o quin és el repte a nivell de perfumeria que dius: hosti, mira, em pensava que no, però al final va sortir com aquell acudit de l'Eugenio, o que deixem un paella picant en un arbre i dius: sàcame un San José d'aquí dentro, i el tio el va deixar com un palillo i el San José no sortia, però al final tu vas treure el perfum que volies treure. Ha passat, acostuma a passar això, o normalment hi tens la mà trencada i dius: mira, els vaig fent...
1: No, s'ha de empatitzar molt bé amb el que es vol transmetre. Hi ha moments que algun client em diu: és que m'agradaria que olorés això, però és que no té olor, per exemple, una pedra. No té olor. No. Però busquem el significat i busquem a veure com donar-li la volta, perquè si he de treballar ara mateix un projecte per tema de Formentera, a Formentera hi ha coses que oloren i no oloren, no? I hem de buscar com sintetitzem, com baixem aquells elements amb olor. I es pot fer.
0: Va, vamos a jugar.
3: Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar.
0: Perquè tu ets perfumista i química. Anem a comprovar si tens bon nas, però sobretot si els nostres oients en saben tant com es pensen. 5 preguntes, 3 opcions i només una resposta correcta. Quina d'aquestes olors es pot reproduir en un perfum? A, la terra mullada després de ploure. B, la gasolina. C, totes dues.
1: Totes dues.
0: Totes dues, correcte. Sembla mentida, la gasolina, eh?
1: Sí, que no sé, per exemple, podem buscar una versió que sigui adaptada al ús tòpic, perquè, clar, la gasolina com a tal, la que surt, no. Però la podem interpretar
0: les
1: amb molècules.
0: Les molècules. Quins d'aquests ingredients han estat històricament utilitzats en perfumeria? A, secrecions d'una glàndula de castor, suor de cavall o saliva de cocodril?
1: Només la A.
0: Castor.
1: Castor.
0: Ja està. I ara ja s'ha substituït també per, suposo, per molècules.
1: Sintètic.
0: No? Respecte als animalets...
1: Totalment. Prohibit.
0: Quina d'aquestes coses pot alterar l'olor d'un perfum sobre la pell? U, la temperatura corporal. B, el color dels ulls. C, la talla de les sabates.
1: Home, la pell ens ajuda a que aquell perfum sigui únic per nosaltres. És allò de dir: m'agrada com olores, però a mi no em queda igual.
0: Per tant, després de córrer per agafar el metro, el perfum pot fer un altre olor, no?
1: Exacte.
0: Com el meu.
1: Muta.
0: Quina d'aquestes olors pot aparèixer en un perfum de luxe? Cuidao. Cuir, fum, totes dues.
1: Totes dues. Jo he creat perfums de fum que són meravellosos.
0: Com es fan? Perquè és que no vull dir marques, però ara és just una marca ha tret un perfum que dius: això és cendra de fusta cremada. Com ho feu, això?
1: Bueno, això són components químics, una altra vegada, de molècules naturals. Uh-huh. Per exemple, el cedre, el sàndal, el patxuli, tenen connotacions que no deixa de ser una fusta ahumada, no?
0: Patxuli, el trobo com
1: el patxuli també.
0: A mi em sona a tieta fable, un patxuli, és el patxuli, saps?
1: Sí, el patxuli s'utilitza moltíssim.
0: Quina part d'un perfum acostuma a percebre's durant més temps? Les notes de sortida, com la llimona, les notes de cor, com algunes flors, les notes de fons, com les fustes i els musgos, els baixos.
1: Exacte, el fons és el que ens dona la fixació d'un perfum.
0: Que al final, el fons és l'olor que fa després de 8 hores, és el que queda?
1: No 8, però sí 2 o 3, sí.
0: 2 o 3. Mm. Però si dura 8 hores, és bo o és dolent o aquí hi ha hagut un accident?
1: A 8 hores és que t'has posat una altra vegada el perfum. 8 hores que duri un perfum...
0: I si et prometen que en dura 48, què fem?
1: No t'ho creguis.
0: No t'ho creguis.
1: No.
0: No t'ho creguis. Sandra, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ja repetirem més endavant, perquè això dels perfums jo crec que ens han deixat moltes coses per tractar.
1: Moltes coses a parlar i a olorar.
0: A Sandir, sandir.com és?
1: Sí.
0: Busqueu-la, que aquesta senyora és una màquina. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Aina Fernández, pues ja estem, ja fins aquí.
1: Jordi Cardanyà, gràcies. És moment d'acomiadar el programa perquè ens acostem ja a les 12 del migdia. Moment de deixar pas als companys del Què t'hi jugues. Fins aquí l'Aquí Catalunya d'avui i tornem demà a partir de les 7 del matí, com sabeu, de 7 a 12 del migdia. Que vagi bé, adeu.

0: Ramon Besa, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Hem vingut al quiosc, al nostre quiosc de referència. Coqui, acércate pa aquí. Perquè quan guanya el Barça, ve més de gust repassar la premsa, oi que sí?
1: Bueno, clar, és que les victòries o actuacions com les d'ahir s'han de viure i disfrutar, gaudir, com es diu, no? Allò que diuen, no, ja veurem, com, no és com es comença, com s'acaba. En el futbol és el dia a dia. Un dia passa una cosa, l'altre dia en passa l'altra. Si deixes de viure-ho, ets un amargat tota la vida. Per tant, el que s'ha de fer avui és que gaudir del partit que van fer, perquè va ser un partit, jo m'ho vaig passar molt bé. La gent que els agrada el futbol, crec que més enllà de l'equip que sigui, com veus el partit d'ahir, t'agrada, perquè veus que el Galatasaray ho intenta, veus el Barça com s'ha patir, veus com després se'n surt. És un partit futbolísticament molt ric.
0: Avui comencem el que t'hi jugues des del quiosc que hi ha a Passeig de Gràcia amb carrer Casp, amb el Coqui. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, sí que.
0: Cuando gana el Barça, ¿viene más gente a comprar la prensa deportiva o no?
2: Viene más gente y hay más ejemplares a la venta.
0: ¿Cierto?
2: Sí, es verdad, sobre todo el sport y el mundo deportivo.
0: Tú eres mucho de Messi, Lamine Yamal es, bueno, lo dejó bendecido con esa mítica foto, ¿no?
2: Voy a empezar a quererlo un poquitito, ya que lo vacunó en sus primeros meses de vida, algo vamos a empezar a quererlo. Allá.
0: Ramon, si repases els diaris avui, començant per la teva crònica, juega el Barça, deslumbra Lamine, fotografia de Lamine i Fermín, quina connexió d'aquest parell. El titular de la crònica el poses tu?
1: Sí. Sí, de vegades per mal, de vegades per bé.
0: I et costa més el titular o el cost de la notícia, de la crònica?
1: El titular tu ja tens una idea, és a dir, de vegades no el poses el primer, normalment pot ser el final, però la idea la tens a partir de la que vas desenvolupar la crònica. Jo tenia la sensació que el Barça estava jugant bé futbol, amb un lapsus que té quan podia haver anat 2-0, però el que marca la diferència, el que il·lumina és el Lamine, per tant és jugar amb la doble idea, amb el juga el Barça i el que marca les diferències és Lamine.
0: Fixa't, us ensenyo les portades als oients que podeu veure per d'escoltar el que t'hi jugues al live. Al diari AS, el infierno es Lamine, la portada del diari AS, que coincideix amb l'article de l'Anaïs a La Vanguardia, el infierno era Lamine. Fixa't lo poètica que és aquesta imatge, eh? Lamine Yamal posant-se el braçalet de capità amb 19 anys a la Champions, eh?
1: Sí, no li pesa res, ni l'edat, ni el braçalet, ni la fam que té, ni les ganes de triomfar. Pensem que a Lamine els seus objectius més propers, perquè no els té, és la Champions i la pilota d'or. Aleshores, m'encanta molt aquesta dualitat que hi ha entre la pressa que té Lamine i la pausa que desprèn Rodri. És a dir, és un equip que té tantes velocitats que aleshores, quan s'harmonitzen, és majestuós. El problema és que de vegades hi ha massa pressa i de vegades es va massa a poc. I has de saber trobar el punt. I entre el punt mig, entre la pausa de Rodri i la febre de Lamine, hi ha un tipus que es diu Pedri, que el que més m'ha agradat és perquè havíem parlat molt de l'associació Rodri-Pedri al Barça, perquè semblava que podien tenir alguns problemes d'associació després del que passava a la selecció espanyola, on Pedri no és titular, i ahir es va demostrar en un partit exigent que tots dos poden jugar plegats i cadascú sap el que ha de fer el camp.
0: Coqui, tu que eres argentino y sois especialistas en bautizar acciones espectaculares, ponerle un poco de poesía, veiem al periódico Lamine danza en el infierno turco, ¿cómo definirías el regate de ayer?
2: Lamine baila sobre la alfombra turca.
0: Es que eres bueno, ¿eh? Eso es porque estás entre periódicos y libros.
1: Está familiaritzat amb un basar, home. Tu has d'entendre, mira, la seva associació. Tothom associa les idees a la seva feina, al seu ofici.
0: Hi ha un oient que ens va enviar un missatge, en va haver diversos, de missatges amb propostes per batejar aquest regat de Lamine Yamal, però n'hi va haver un que em va agradar especialment, del Jordi. Laminadura, de llaminadura, perquè és llaminer el regat, Lamine, laminadura.
1: Doncs sí, el subscribeixo i m'hi afegeixo. Crec que és una bona definició, perquè per aquestes definicions han de ser curtes, directes, i com més paraules hi afegeixis, pitjor.
0: A Mundo Deportivo, baño turco. Per cert, saps la diferència entre la sauna i el bany turc o no? La sauna és seca i el bany turc és humit. Ho dic perquè hi ha molta gent que ho confon.
1: És que en el fons el Galatasaray segurament és l'equip més popular de Turquia, sabem tot el que passa amb el Fenerbahçe, amb el Besiktas, però el Galatasaray és l'equip, diguem, popular, i aquell camp jo el recordo molt del dia del debut de Sergi Barjuan, que quan estava al Molcorif, que es va inventar Sergi Barjuan de lateral esquerre i va debutar allà, sembla que era 0-0. Ara aquell estadi s'ha tornat modern com la majoria d'estadis que hi ha al món per fer calés, és a dir, els VIPs i aquestes zones, però a dins crema. És a dir, la febre que tenen l'afició turca és notòria. Recordo que justament quan vam anar aquesta vegada amb el debut de Sergi, vam fer un reportatge sobre una colla d'aficionats, com es preparaven pel partit i com trencaven clares d'ou per poder cantar més bé. Jo crec que el Sergi ho recordava ahir.
0: En serió?
1: Sí. Vull dir, es podien fotre mitja dotzena d'ous, aleshores trencaven i amb la clara feien que la gola se'ls hi aclarís molt més bé i podien cantar fins no sé quina hora, no sé si és veritat o mentida, però jo ho vaig veure. Quan voltes pel món veus coses d'aquestes, tu te'n recordes aquell del Rubín que fa en el Verdiev, l'entrenador aquell quan vam anar? Aquell tio matava un xai i el penjava a la porteria abans de començar el partit.
0: És broma. Abans de cada partit?
1: Sí.
0: Tenia aquest ritual.
1: Jo sempre vam anar amb el delegat de la UEFA i jo no puc veure com baten un animal. Jo el vaig veure penjat, però ho vaig veure. O sigui, no és mentida. Per tant, totes aquestes coses, que és el que et passa a la vida, d'anar voltant, veure coses inversemblants que la gent potser no s'ho creu, però que tu has vist.
0: Coqui, atiende, que estamos haciendo una cola aquí en el quiosco y se trata de vender cosas, ¿no? ¿O qué? Bueno, como tú quieras, ¿eh? Porque aquí vendes de todo, ¿eh? Hay que diversificarse, ¿eh?
3: Claro que sí.
0: ¿Qué es lo que más se vende, en croissants o periódicos? ¿O cafés?
3: Los días que gana el Barça, periódicos.
0: Ah, o sea, que hoy vendes periódicos.
3: Acompañado del cafelito.
0: Mira, ho deia el Coqui de Fet, el Sport i el Mundo Deportivo es venen més. Qué partidazo, al final, ¿para qué trencarte el cap? Sí, amb aquesta expressió ja queda clar el que va passar ahir, no?
1: Bueno, és veritat, és un bon resum. Va ser un partidàs de futbol, perquè va tenir molts moments. O sigui, tot i que el Barça va ser protagonista, quan encaixa el gol, que a més recordo molt la prèvia dels tècnics del Galatasaray, en què van visualitzar perfectament com podien fer mal al Barça, i era sorprendre'ls amb una contra, amb un contraatac, perquè els agafen amb l'hora del replegament desorganitzats, i així es va venir el gol. És a dir, era una jugada totalment estudiada, i després si arriba a validar el 2-0 no sé què hagués passat. És a dir, tu en un partit també has de tenir un punt de sort, però és veritat que la sort el Barça la va anar a buscar. És a dir, no és que se la trobés, sinó que abans de l'1-0 havia tingut oportunitats de sobre per anar davant al marcador i per haver encarrilat ja el partit, cosa que va saber fer molt bé. Després de l'1-1, el gol de Cancelo va obrir un escenari nou, allà es va fer fort el Barça i el Galatasaray ja no va poder resistir l'empenta i el bon joc del Barça.
0: Anem passejant fins a la ràdio, aprofitant que estem al costat. Coqui, no canvies nunca, eh?
3: Adiós.
0: Que vaya bien. Vigila, Eli, no caiguis. Ens està gravant, metent en directe la Eli Gordón, la nostra companya de digital, de vídeo, que va caminant d'esquena. Si t'has de girar, Eli, no pateixis, eh? I res, que en un minut estem a la ràdio. Ara analitzarem aquesta victòria del Barça, 1-4 al camp del Galatasaray. Són 10 partits, 10 victòries aquesta inici de temporada. És històric. A més, per la quantitat de gols que està marcant el Barça, en porta més de 4 per partit, Ramon. Són dades dels anys 20.
1: Això vol dir també el paper que fem nosaltres, reclamant un davanter centre que no hi haurien gols, i en porten una mitjana de 4,5 o 4,3. Vol dir que el futbol té aquests punts de imprevisible, de sorpresa, que és el que el fa un esport extraordinari, no? Jo crec que els jugadors van arribar a la conclusió de que entre tots havien de fer els gols que trobaria a faltar la gent, o que fins que no vingués un substitut d'home per home com Lewandowski, acostumats a que el Lewandowski posava el punt i final a les jugades, i ara, fixa't que ahir ningú va repetir, i el Lamin, des del partit de la selecció, no ha fet cap gol. Ara es dedica a fer les assistències.
0: Ara 5 en Lliga i 4 en Champions, en porta ja.
1: Vull dir que, clar, això vol dir que els recursos que té el Barça, ben pensats per l'entrenador i pel director esportiu, quan van fer els fitxatges que van fer amb Gordon, amb Adeyemi, amb la posició ahir, per exemple, d'Olmo i Fermín com a fals nou o sense un nou de referència, doncs funcionen, i és un equip que té els registres que té. A mi és el que més m'agrada. No és un equip que sigui en una sola direcció, sinó que pot entrar per diferents les associacions. Allí t'apareix Cancelo, que feia dos o tres partits que no jugava, et fa el gol, la rematada. Potser podríem parlar d'aquesta sensació de que falta alguna cosa per polir, com per exemple el del central esquerrà. Però crec que en això també és desmereixer el Gerard Martín anar parlant del central esquerrà quan has guanyat 1-4. És a dir, no hi va haver cap jugada més enllà la del gol de corna, bueno, que després no va ser gol, en la que ell més o menys toca la pilota, però que allò és una errada de marca col·lectiva, no individual.
0: Òbviament, a millorar està que el Barça continua encaixant gols a Europa. Abans d'entrar a la ràdio, Ramon, et pregunto pel Madrid, que juga avui contra la Roma, a Itàlia. Què? Mourinho ja ha aparegut, eh? Mourinho ja torna a ser Mourinho. Escoltàvem a Tchouaméni dient que no vol parlar dels àrbitres però que se senten frustrats per les actuacions arbitrals.
1: Tu recordes aquella conferència de premsa que va fer el Pep Guardiola, famosa al Bernabéu?
0: Home, la del puto amo.
1: Exacte. Prèviament hi va dir Mourinho, ahora la Guardiola ha inventado un nuevo registro, el gol, el fuera de juego que no
0: es... El quejarse por un encierto arbitral.
1: Exacte. Aleshores, ara ell ha recuperat aquell to i es queixa ell dels encerts arbitrals, perquè és un encert. És a dir, és la mateixa tàctica. És un tio que necessita viure en conflicte i, sobretot quan perd, quan guanya, doncs és molt manyac, però només hem de recordar l'entrenador i del Galatasaray és el que una mica més li arrenca el nas.
0: Sí, a la Supercopa no recordo el partit, però sí.
1: Sí, amb el del Fener.
0: No, sí, quan jugava a Turquia, quan entrenava a Turquia Mourinho.
1: Estava amb el Fenerbahce. Vull dir, el Madrid està amb el cas Negreira i no hi ha ningú que el mogui. Quan tu estàs pensant sempre amb l'excusa abans de pensar com t'ho faràs per guanyar, tens un problema. I en aquest moment el Madrid té un problema de joc que dissimula fent veure que tot està tacat, fent veure que tot està d'alguna manera muntat per afavorir el Barça. I em sembla molt civilí, molt, que ho fes justament a Roma. Perquè va parlar dels clubs que han baixat de la Sèrie A cap a... els han baixat de categoria per el Calciopolis...
0: I lo de la Juve, el Mojigate també.
1: El Mojigate, tot el que vulguis, perquè ell ja es va estalviar sortir al Bernabéu per anar a Europa. Ell sap que està a Europa, llavors el seu missatge arribarà a tot el món. Per això té transcendència el partit ahir del Barça, perquè en parla tothom i es diu, aniré a Roma, allà hi tinc els meus amics i amb un micròfon amable, llavors tornaré a recordar...
0: I tu creus que és a consciència?
1: Home, i tant. És a dir, és un tio que és un cabut amb això. És a dir, passa més estones maquinant com es muntarà que entrenant. És a dir, és un psicòleg. És un... Més enllà del Barça, de l'Oporto, quan el fa campió d'Europa, aquí tu tens que tens mà esquerra amb ell i tens bon rotllo amb el Deco, entre ells. El Deco va ser campió d'Europa amb Mourinho, no ens oblidem, eh? Amb aquell Oporto, jo crec que allà sí que era un equip d'autor. I et diria fins i tot que quan amb l'Inter, amb una eliminatòria molt, molt, molt, molt controvertida, fa que el Barça no disputi la final de la Champions a Madrid, recordem que aquell partit de l'Inter, i d'aquí ve l'interès de Mourinho, és que si el Barça eliminava l'Inter, jugava la final del Bernabéu. Tu imagina't el Barça guanyar la Copa d'Europa o la possibilitat de guanyar-la al Bernabéu, el que significava. Allà hi havia un Mourinho en què, d'alguna manera, tàcticament, estratègicament, pensava en com donar pel sac al Barça, pensava en com s'ho fes. Ara pensa en com justificar-se si no hi arriba. I és el que crec que fa un paper molt galdós, vaja. A més, com parla, sempre sembla que canti un fado. O sigui, no. O sigui, el fado, igual que el flamenco, igual que cada... Però bé, aquell to planyider, allò, aquella manera d'anar-se arrossegant... Bueno, en fi, què vols fer? Ja s'ho farà, tu. Ja veurem avui què passa.
0: Haurem de trucar a Sílvia Pérez Cruz perquè ens ajudi a interpretar Mourinho. Anem cap a la ràdio, que ens hem aturat aquí a l'encreuament del carrer Caspa amb Passeig de Gràcia. Quin bon dia que fa Barcelona. És poètic, és metafòric, no?, que llueixi el sol a la ciutat després d'aquest 1-4 del Barça. Mentre allà, la Eli enfocarà a Plaça Catalunya, continuen acampats la gent que demana una vivenda digna per a tothom. Cada vegada que hi passo, Ramon, penso com li hem d'agrair a aquesta gent el que estan fent, eh?
1: Sí, clar, perquè són anònims, es parla de la gent, però aquesta gent de vegades no els humanitzem, no els personifiquem, i a més d'aquí una estona arribaran els pagesos, o sigui, la situació... amb les tracturades, que també és una...
0: Sí, sí, que molts han de venir amb transport públic, amb autobús, organitzats, amb cotxes particulars, perquè si venen amb tractor, com han vingut alguna vegada, com que ha pujat tant el preu del gasoil, els hi costaria el viatge 300 euros, eh?
1: És que, a més del conflicte mundial, jo crec que el que està passant al món a nosaltres ens afecta especialment, perquè els catalans sempre hem set de... classe mitjana. La classe mitjana ha estat el gran motor o el gran actiu d'aquest país per crear el teixit associatiu, el botiguer, l'empresari liberal... És a dir, hi ha hagut tot... Aquest tipus de gent està amenaçada. Per què? Perquè o ets ric o ets pobre. O sigui, no hi ha un terme mig allò de dir, bueno, em guanyo la vida com puc, no? Per tenir un habitatge és complicat, per guanyar-te la vida en un ofici és complicat, les grans superfícies, les noves tendències... Estem en un món financer i tecnològic que fa que es pateixi. Aleshores, s'ha de visibilitzar que si volem continuar sent el que hem set tota la vida, ens hem de modernitzar, òbviament, ens hem d'actualitzar, però el que no podem fer és desaparèixer. És a dir, hem de buscar recursos de sobre i, per tant, és bo que cada dia recordem que l'habitatge és un problema per tots els joves, especialment. No estem parlant només de la gent gran i dels desaucis, estem parlant de que avui dia tenir un pis de lloguer és molt bèstia i et pot continuar condicionar tot el sou. Les dificultats per trobar feina, perquè cada cop hi ha més immigració i la gent, els grans empresaris, sempre és mà d'obra de barata, sempre susceptible per ser substituïda per mà d'obra més barata, i tot això fa que sigui un còctel molotov. Aleshores, algú pot pensar, bueno, amb el que està passant, què fem? Doncs, bueno, tenim el partit d'ahir, que és un moment...
0: L'únic que va bé és el Barça.
1: I passar-t'ho bé, de moment, sí.
0: Va, te llegim al diari El País, un plaer, Ramon Besa, compartir una estona de ràdio amb tu cada dimecres.
1: Bueno, gràcies a tu. I que si ens posem de vegades transcendents, com algun oient i va dir, bueno, si això és futbol, evidentment que és futbol, i per això en fem de vegades un gra massa, perquè és el moment que tenim, doncs, això del cafè o del vermut, i per llegir el diari, per tornar-ho a rellegir, perquè es venen més diaris, perquè la gent ja ha vist el partit, però vol tornar a veure, vol veure qui, com escriu aquest, com el defineix i l'altre, i és un bon moment de ple. Doncs concedim-nos quan passa un bon moment de ple.
0: Gràcies per una estoneta de ràdio agradable. Ara en 2 minuts, ja des de l'estudi, rearranquem el Que t'hi jugues per analitzar aquesta victòria del Barça a Turquia, a Estambul, contra el Galatasaray, 1-4. Gràcies, Eli. És la cosina pratenca d'Anthony Gordon, Eli Gordon, amb accent a la O, eh? Amb accent a la O.
4: Sí, sí.
0: Vinga, en 2 minuts estem a l'estudi.
5: Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
6: ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
5: Con la C, completísimo.
6: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
8: ¿Qué haces ahí de pie tan quieto?
9: Esperando.
8: ¿Esperando a qué?
9: A que llegue la gran fiesta de la casa del héroe Merlín. ¿A qué va a ser?
8: Pero si ya ha llegado.
9: ¿Y a qué estamos esperando?
10: Ya está aquí la gran fiesta de la casa del héroe Merlín con los precios más bajos del año. Solo hasta el 19 de octubre. Las ofertas que estabas esperando. Aprovecha los últimos días.
11: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
12: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos Ventanas Cortizo.
13: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
14: ¿Tenemos visita?
15: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
16: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
15: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
14: ¡Nos están vacilando!
15: Oh, sí.
17: Nos encantan los ambientes tensos.
15: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
18: Cadena Ser y Ser Cataluña.

0: 12 i 25, què t'hi jugues a Ser Catalunya d'aquí a una estona? A l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de Ser Catalunya, podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa, que hem començat al quiosc del Coqui, aquí al costat, al Passeig de Gràcia, i hem acabat a la porta de la ràdio, ja des de l'estudi, amb el Lluís Carreras. Què tal, Lluís, com estàs?
1: Bon dia.
0: Amb el Carles Planchar. Hola, Carles.
2: Hola, què tal?
0: El Barça.
3: Molt bé.
0: 1-4, eh?
3: Molt bé.
0: I cap a casa. Bona nit i tapa't.
3: Exacte, bona nit i tapa't. Em va agradar. És cert que al principi del partit, podia haver canviat amb dues oportunitats que va tenir Olmo, no les va aprofitar, això va fer amb Valentunar el Galatasaray, que té les seves opcions, els seus jugadors. Va agradar molt la reacció, molt la segona part i molt el que portem de temporada.
0: Carles, que tu l'has vist entrenar moltes vegades, Joao Cancelo defineix sempre així, com ahir, el golaç que va marcar?
2: Bueno, definir, ell té molt habilitat perquè xuta molt bé amb les dues cames i maneja molt bé les dues cames, però jo crec que amb aquesta posició de lateral esquerre, jo crec que porta sempre més cap a la lateral de la dreta, perquè com que té les dues cames, pot fer bones centrades o pot definir bé per la banda esquerra.
0: Tu el veus millor de lateral esquerre?
2: A nosaltres quan més bé ens va funcionar va ser quan va jugar a lateral esquerre.
0: Ell domina les dues cames, però és més dretà que esquerra, no?
2: Sí, però jo diria que té el mateix pràcticament nivell amb esquerra que amb la dreta, i jo sempre dic això, de que el ser dretà té aquesta tendència de venir cap a dintre, que això encara suposa molt més efectivitat amb les seves incorporacions a l'atac.
0: Ara, això un dia m'ho hauríeu d'explicar. Històricament, els extrems jugaven a cama natural.
3: Sí. Mm-hmm.
0: Ara ja és a cama canviada. Els centrals mai ens havíem fixat si eren dretans o esquerrans, era igual, però ara sí que ja ens hi hem de fixar per un tema de perfilar-se i tal, si ets dretà per la dreta i si ets esquerrà per l'esquerra. I els laterals, ja ara li estem donant una volta més, que ja comencen a jugar a cama canviada, no? Hem vist amb Xavi Espar, Joao Cancelo...
2: Tot depèn de...
0: Acabaran jugant els laterals esquerres que són dretans i al revés, els dretans que són esquerrans, o no?
2: Com vol jugar l'entrenador? Depèn de com vulgui jugar, doncs a vegades és molt millor jugar a cama canviada, per això, perquè pot aportar molt més jugant cap a dintre, que si tu tens un estil de joc que tu el que vols és arribar i centrar, doncs has de tenir el típic centrador per la dreta, que tingui una bona dreta per centrar. I si no, doncs busques aquestes alternatives. I amb tot és igual, amb totes les posicions del camp és el mateix.
3: Pep va fer molt mal o molt bé el futbol, proposant aquest futbol associatiu. Quan ets a cama canviada, vas cap dins i trobes gent per associar-te. Si mirem el mapa de calor de Cancelo, que no és dels meus jugadors preferits, està més a camp contrari que a camp propi. Per tant, pot fer servir més la cama dreta que la cama esquerra, i defineix molt bé, no? Però jo prefereixo que estigui enrere, que defensi. Jo deia que si el Barça necessita Cancelo per fer gols, anem malament. És una alternativa, sí, però no un costum.
0: L'ahir va anar bé perquè va empatar el partit d'un Barça que se li complicava. El Galatasaray s'havia avançat amb un gol de Batrakov, que és un jugador rus que ha manifestat obertament que el seu somni és jugar al Barça. Amb 21 anys va marcar ahir l'1-0, va empatar Cancelo i a la segona meitat Fermín, Gordon i Adeyemi van posar l'1-4 i com ja ens va anticipar el Flaqui, van silenciar l'Ali Samillén. Flaqui, què tal? Com estàs? Encara a Istanbul?
4: Hola, Sique Rodríguez, què tal? Com estàs?
0: T'he de reconèixer que tenies raó. Vas alertar que lo de l'ambient del camp del Galatasaray era mig fake i, clar, després del partit hem vist, per exemple, aquest moment d'uns periodistes turcs parlant abans del partit i de sobte s'escolten xiulets, xivarri, tremendo. És el moment.
5: Ama tabi ilk yarısıyla ikinci yarısı çok farklı bir karşılaşma oldu. Biz zaten maçı izlerken ne kadar devam ettirebilir acaba diye düşünüyorduk. Galatasaray bu futbolu. Maçın adamı da Lamine Yamal oldu.
0: Clar, escolteu ambient, no? Estava buit el camp.
6: Fa un moment que es para, sí, pràcticament, de parlar i miren enrere.
0: El camp estava completament buit i s'escoltava l'ambient. I alguns aficionats del Barça, n'hi havia 1.000, a l'Ali Samillén, han publicat vídeos. Ens ha cridat especialment l'atenció aquest a les xarxes
7: socials. Mira, bro, aquí està el callo. L'entren ells, ara la perdran. És que no escolta res, bro, no van ni soroll. Mira, i de cop... És una locura, bro. I ara, mira, mute. Mute, de cop, mute. La tornarem a recuperar. Bon vídeo ara, eh? Mira, de cop, 3, 2, 1...
0: Flaqui, em sap greu donar-te la raó, però és veritat, és fake. És megafonia.
3: Ho està fent el Willy.
4: Era el Willy de l'Ali Samillén. Mira'l. No sé, jo realment a l'estadi, t'he de dir que sembla evidentment que el que la que xiula és la gent, però clar, veient els vídeos i veient que comença sempre amb una xiulada molt similar, doncs igual t'acabes creient que és a través dels altaveus.
0: Lluís, tu has jugat a l'Alisa Millen, sí. Tu també has estat allà a la banqueta. Sí, sí. L'ambient què?
3: No, l'ambient, el que jo vaig jugar fa només 26 anys, era real. O sigui, era real de públic, però aquest... Estic segur que hi ha algú que mescla i que posa molt i ball.
2: L'únic que puc pensar és què hagués passat si ens haguéssim anat al descans amb 2-0. Haguéssim donat el segon gol. No sé si aquesta pressió ambiental hagués continuat o hagués augmentat o haguéssim mantingut. La qüestió és que va ser empatar el partit i
0: es va acabar. Es va desconnectar el cable de la megafonia. Bruno Aleman, què tal, com estàs?
1: Què tal, Sique? Bon dia.
0: Es permet això de posar ambient fals a la megafonia d'un estadi?
1: Durant un partit deu estar prohibit. Sí que crec que els equips tenen permès als gols, quan marca un gol el seu equip, pujar i baixar algun efecte per animar la gent i tal, però només en aquests moments. No és com el bàsquet, que quan hi ha tirs lliures podem posar això...
2: Musiqueta,
1: sí,
2: no?
1: Sí, músiques i tal. A la NBA es fa molt, però crec que la UEFA no està permès.
0: Flaqui, què diuen a Turquia de la victòria del Barça a Istanbul?
4: Barçalan és la portada del diari Fanàtic, que m'ha cridat l'atenció, comparant el Barça doncs, amb un parc d'atraccions. Molts diaris reflexionen al voltant de Lemina, aquest jugador migcampista que uns dies abans del partit va dir que ell no coneixia Lamine, que el que coneixia era l'Eloy Sané. Diu que potser va ser mal negoci picar Lamine i enfadar-lo, remarcant l'exhibició que va fer Lamine Yamal ahir a l'estadi de l'Alisa Millán. Així que rendits a l'exhibició del Barça, frustrats perquè el Galatasaray a la prèvia ells estaven convençuts de que reconeixien que el Barça arribava en molt bon moment, però estaven convençuts que li podien plantar cara, però l'evidència del nivell del Barça doncs els ha deixat evidentment frustrats i rendits amb aquest Barçalan, que segurament és el titular més significatiu del que hem llegit avui a la premsa turca.
0: Avui hem obert el bar a les 11 del matí i ja el teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Diàries i Carrusel. Demà el tornarem a obrir.
8: Ja has visto quién es mi hijo, ¿eh? Ya has visto quién es mi hijo, ¿eh? Que os ha dejado fritos a todos. ¡Hombre!
0: Deia que demà tornarem a obrir el bar a les 11. Aviam si un dia ve Hasselhar a fer-nos uns nuggets al bar del Que t'hi jugues. El Santi Ovalle, hola Santi, com estàs?
9: Què tal? Bon dia.
0: Ens ha explicat al bar que després del partit la sensació al vestidor era d'haver fet d'haver viscut una gran nit de Champions i que es parlava bastant d'aquest moment. És un jugador del Galatasaray, Lemina, li pregunten per Lamine Yamal i respon això.
10: Sané o Yamal.
11: Sané o Yamal? Us Yamal.
10: Lamine Yamal.
11: No Sané, però t'adona Yamal. Yes.
0: Li pregunten Sané o Yamal i Lemina diu qui és Lamine Yamal. Sané és company seu al Galatasaray. Jo crec que fa una broma, però se'n va parlar bastant al vestidor, no, Santi?
9: Molt. La veritat és que no només Lamine, la resta de futbolistes van parlar-ne bastant d'aquest detall a la prèvia i al post. Era un el tema trending topic, seria dins del vestidor del Barça, i la veritat és que va servir com a benzina, com a motivació pels jugadors, perquè se'n van assabentar a la prèvia i va ser el tema més comentat dins del vestidor del Barça a les darreres hores.
0: De fet, Lamine Yamal ha publicat un missatge a les seves xarxes socials. Després amb la Núria ho ampliem i llegim alguns dels comentaris, perquè n'hi ha de companys on, en anglès, es pregunta: ell ara ja sap qui sóc? I un emoji d'un fantasma. Ahir vam veure com es feia fotografies amb els seus fills, no? Amb els fills de Lemina.
9: I jo vaig parlar amb Lemina després del partit.
0: I què et va dir, Lemina?
9: Que havien fet les paus, que ell l'havia anat a buscar i que tot bé, que era una broma el que havia fet a la zona mixta.
0: Doncs el missatge de Lamine de fa una estona és aquest, eh? En anglès.
8: Ja hago yo otra broma.
0: Ell ara sap qui soc i l'emoji d'un fantasma.
8: Lemina, ya no es Sané, Lemina... ahora es enfermé. Venga, hombre.
9: Lemina vacila a Lamine i Lamine vacila a Lemina després del partit. Crec que sense més, que està bé, estan bé aquestes coses.
0: Vosaltres que heu estat a vestidors, esteu a vestidors, Lluís Carreras, Carles Planchar, aquestes coses arriben? Aquestes coses serveixen per motivar-te, picar-te?
2: La pregunta era Mourinho, si servís, no? Si serveix això, clar. Pues, forma part de l'ambient.
0: Ara obrirem la carpeta, Mourinho, que tinc ganes de parlar
2: d'ell amb tu. No, només he dit això perquè...
0: Tinc ganes de parlar d'ell amb tu.
2: No, home, no.
3: I a més, els jugadors actuals del Barça...
0: Quin pàjaro, eh? Quin farsant.
3: Els jugadors joves actuals del Barça agafen el... Els hi va. I els hi va la marxa i molt.
2: Sí, sí.
3: I molt.
2: I d'acord.
0: Ara escoltarem veus del partit, però Lamine porta ja 5 assistències en Lliga, 4 en Champions. Ahir a la primera meitat no se l'acabava de trobar còmode. Però a la segona meitat, 2 assistències, aquest regat que un oient va batejar com la minadura, no? La minadura, el regat de Lamine Yamal, amb el braçalet de capità amb 19 anys. Tu ho havies de reivindicar, ho havies demanat que portés el braçalet de capità. L'han votat els companys, per cert, a Lamine Yamal, com un dels capitans.
3: Molt important, perquè crec que té molta ascendència, perquè crec que això, pensava jo que el podia fer madurar fora del camp, perquè portes el braçalet del Barça i necessites representar el teu club, no tan sols a dintre i jugant, sinó fora. Jo ho deia més per aquesta vessant. Lamine, sempre ho dic, Lamine sap regular molt bé, pastura quan vol, la primera part potser no estava molt dins del partit, però quan vol, i cada vegada fa accions més repetides, més continuades i de molta explosivitat, de molt nivell. Més enllà de la gana que tenen tots i cada un dels jugadors del Barça, jo el que estic detectant en tots els partits és que el rival aguanta 45 minuts. Més no. Si aquests 45 minuts pot anar guanyant, vinga, es defensarà. Però la que rep l'estímul negatiu del gol del Barça cau en picat. I el Barça, amb els canvis que introdueix cada vegada Hansi Flick, manté el nivell alt.
2: Per això potser això és més mèrit del Galatasaray que de mèrit de Lamine Yamal, perquè sí, la primera part jo crec que va fer un sobreesforç al Galatasaray. Tu veies la distància amb la que marcaven en Lamine, estava molt més a prop. La segona part, fruit, suposo, del cansament, de la pèrdua de concentració, perquè ja veus el partit que ja que no li pots donar la volta, doncs fa que hi hagués molta més distància. Lamine reveia amb molta distància amb el seu opositor i això fa que després pugui ell, si té una velocitat d'execució molt alta, doncs imagina't amb temps i amb espai encara és molt més alta i pot ser molt més precisa i això fa que després llueixi molt més les seves accions, no?
0: Recordo que
12: també de l'àrbitre, no? És mèrit també d'una persona que anula inexplicablemente el gol del 2-0. Anula inexplicablemente el gol del 2-0.
0: I Torralde González va dir que era fora de joc.
12: Sí, Torralde González ja puede decir lo que quiera. Jo al principi
0: no el va creure, sincerament no m'ho va semblar al principi, després és veritat que interfereix en la jugada, no? Arriba a tocar fins i tot una mica la pilota en el cap.
1: A veure, si la toca, si realment Baris Albert Yilmaz toca la pilota, és fora de joc, com un piano, perquè es veu clarament la imatge que ens passa a la UEFA, que ja, no et diré mig metre, però ja estan fora de joc clarament Yilmaz.
4: Jo crec que la toca, Bruno, perquè sí, si no em corregeixes, si és per interferència, crec que l'hauria d'haver anat a veure al VAR. Em fa l'efecte, no? Pot ser?
1: Sí, ells interpreten que la toca, estic d'acord, Flaqui, però fins i tot per la gent que no vegi que la toca, jo crec que la interferència que li fa a Gerard Martín és clara.
0: Va ser el 2-0 d'Osimhen, que l'àrbitre va anul·lar instàncies del VAR. Clar, podies haver acabat la primera meitat amb 2-0 en contra i l'acabes 1-1 amb el gol de Cancelo. I deies a la retransmissió del que t'hi jugues Barça, ser Catalunya, Nil, que el Galatasaray a la segona meitat s'enfonsaria perquè t'havia arribat que no entrenen massa?
6: Sí, és un detall que em va arribar, que es veu que la preparació física no és el que millor porten i que és habitual en els seus partits que decaiguin molt el seu rendiment físic a la segona part i crec que ahir es va tornar a veure.
0: Això contrasta amb la imatge del Barça, com mosseguen tots els jugadors. És mental, és físic, és de convenciment?
3: És de tot, és de que estàs nedant a favor de vent, de que tot està anant bé, de que els jugadors que surten a la segona part surten amb la mateixa gana, perquè saben que si tenen un bon rendiment, Flick pot ser que els posin al partit següent, perquè està repartint, exceptuant Lamine Yamal, que porta més de 1.200 minuts, els minuts, bàsicament, tots els jugadors, apareix Bernal, apareix Gavi, Olmo i Fermín reparteixen, Adeyemi i Gordon reparteixen, els centrals igual, Eric també, amb Koundé, crec que ho està gestionant molt bé perquè quan arribi el tram important estiguin almenys el més descansat possible.
0: Perquè tu, Carles, a Flick el coneixes de l'etapa alemanya de quan vau estar amb Guardiola a Bayern de Múnich?
2: Sí, el conec okay, inclús personalment.
0: Ah, sí? I què tal?
2: Bueno, jo crec que és un entrenador que porta molt bé el que és la gestió de grup. Tots aquests aspectes que no es veuen, que són importants també per conduir un equip i sobretot un equip d'aquest nivell, doncs és molt important. I jo crec que ell ho gestiona molt bé, tot això de les rotacions, però no rotacions perquè avui et toca jugar tu i l'altre se sent, jo sóc el suplent, no, ara sóc el titular, sinó perquè la gent entén que formes part d'un equip i que per donar màxim rendiment de tot l'equip, doncs formes part d'això. I tot això jo crec que ho gestiona bé, el que és la proximitat amb el jugador, a poder treure-li el màxim rendiment. Després d'això no té res que veure, però és un detall molt important, no té res que veure amb els aspectes tàctics. Ell tindrà un concepte de joc que pot agradar més o pot agradar menys, però jo aconsegueix que aconsegueix treure-li molt rendiment amb un equip de molt nivell i adaptar aquests jugadors, que són de molt talent, Jo fins i tot sento que el Barça juga de la manera que el talent individual dels seus jugadors volen. És més que és al revés. O sigui, jo tenia la concepció fins ara de que tu jugues d'una manera i fa que la teva manera de jugar condicioni el jugador de que doni millor rendiment o menys rendiment, o brilli més o brilli menys. I aquí penso que és al revés, però és la manera de que Hansi Flick interpreta el joc de cara, que ho ha fet sempre en el Bayern de Múnich i ho ha fet en els seus respectius equips, no?
3: Clar, perquè comentàvem abans al VAR, no? Tens el millor és Lamine, és el millor passador, sí. Com interpreta Fermín cada entrada? Per què? Perquè és el millor... el millor arribador, el jugador que arriba millor de segona línia. Com posa Olmo de fals nou? Per què? Perquè és el que millor sap moure amb espais curts. Que necessita espai? Gordon. Que necessita més espai? Doncs pues no, Gordon ja no, Adeyemi. Per tant, jo crec que ho interpreta molt bé amb un Rodri, que crec que li ha donat molta estabilitat, posicionalment és perfecte i amb lectura de partit excel·lent.
0: Vaig a ser dolent ara que treus el tema Rodri i per posar una mica de picant a la història, perquè tots estem d'acord en que ha estat un gran fitxatge, i aprofitem que tenim aquí el Carles Planchar, que el coneix molt bé, a ell i a Busquets, qui és millor?
2: No es pot comparar, si parles només de dir qui és millor aquest o que és més bo, el papa o la mama. I són completament...
0: O sigui, Busquets seria el papa i Rodri la mama?
2: No, ni el papa ni la mama. Jo l'únic que dic és que Busquets en l'entorn Barça era el millor, i la qualitat que té, no sé si després el Busquets l'haguessis ficat en una lliga competitiva com la Premier, com amb el que li va costar ja al Rodri adaptar-se a un nivell competitiu on potser l'exigència física és molt més alta, potser també li hagués costat més. Però clar, jo diria que el nivell d'interpretar el joc, de lectura de joc de Busquets, és superior a tots els migcentres que jo he conegut en la meva trajectòria. Rodri, què té? Tenia més registres que no pas el Busquets.
0: O sigui, Busquets interpretava millor el joc, sí. Rodri té més registres.
2: Sí, sí, exacte.
6: El Rodri seria el pare.
2: Per dir-ho d'alguna manera, per poder comparar una miqueta un jugador amb l'altre.
6: Busquets seria la mare, és qui va parir el Barça actual. O sigui, i per tant, qui fa, en canvi el Rodri, doncs diguéssim que és més de huevos i coses per l'estil. Per tant, un és el papa i l'altre és la mama. One is the father, the other is the mother, but both are very important, very important.
2: Ja t'ho ha definit perfectament, no?
0: Fantàstic, gràcies.
6: With no milk, with no mother, there is no son.
0: Per cert, d'aquí una estona, 1x1 del Galatasaray Barça, especial coses turques.
6: Yes, especial coses turques.
0: I el faràs des d'Istanbul, eh? El faràs des d'Istanbul.
6: Yes, des de l'aeroport d'Istanbul.
0: Abans, Nil, de les reaccions al vestidor després del partit, què et quedes?
13: Doncs, evidentment, el nom propi va tornar a ser Lamine Yamal, així en parlava Flick després del partit.
14: Lamine is good, he's physically top, and of course he also enjoys playing football. You saw it in especially in the
15: Lamine és molt bo físicament, està molt bé i ha jugat un gran futbol, especialment a la segona part. És impressionant tenir un jugador com ell a aquest nivell. Avui ha canviat el partit i això és molt bo per nosaltres.
13: Són 8 gols i 9 assistències de Lamine comptant les dues competicions. Ahir va tornar aquesta connexió amb Fermín, a qui li preguntaven després del partit, i també rendia el seu company.
16: Hemos gestionado bien la remontada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien. Y bueno, pues el gol, al final, el centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez. Sé lo que él puede hacer en el campo, uno contra uno, y bueno, tenemos química, nos conocemos a la perfección y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine siempre.
0: Això diuen els companys, també l'entrenador, i escolteu aquest fragment de Thierry Henry amb el propi Lamine a la CBS, a la CBS, después del partido.
17: Enhorabuena otra vez, lo que estás haciendo es increíble, no sé qué decir más. Pero me puedes explicar lo de la finta de Enhorabuena y también lo que hiciste antes para darte espacio, para tener el balón e ir mano a mano con el defensor, pero lo de Enhorabuena, ¿por qué hiciste eso?
18: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
17: Te quería pedir, ¿tú piensas que el triplete es posible?
18: Siempre, somos el Barça, para mí el mejor equipo del mundo. So Thierry
0: asked. Cintes per aconseguir espai. Futbol.
3: Futbol
0: talent.
3: I això vol dir que ell veu els partits, mira els partits, se'n recorda de com el defensen, perquè no tots són tuits i contestacions a jugadors i jijijajas i bolsos per aquí, bolsos per allà. No, no, no, ell també sap com el defensen, per tant, intenta millorar. Clar, una cosa és que el que tu pensis que ho pots fer i després fer-ho, perquè jo també puc veure un passe de 40 metres, però clar, no hi arribo, no? I això és talent.
8: Esto siempre se lo he dicho a mi hijo. Siempre se lo he dicho. Cuanto más espacio, mejor te saldrá todo. La paella, cuanto más grande, más aceite, más nuggets.
0: Claro,
8: es que es de cajón.
0: Flaqui, embarqueu d'aquí un quart d'hora ja?
4: Aproximadament. Vale. El vol sobre tres quarts de dues hora catalana, doncs...
0: Doncs anem pim-pam amb les reaccions i així entrem a la teva classe i poses les notes, professor. El Barça està en un gran moment, però Hansi Flick avisa que els títols es guanyen al maig.
4: Correcte.
14: Football can change very fast. So as I said, we are proud about this situation. We are happy. We have the confidence and also the conviction about our style, how we want to play.
15: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos del nostre moment i estem molt contents i amb confiança. Però la nostra ambició és molt més gran i el que volem és guanyar títols. Ara no podem guanyar res. Al maig i al juny és quan es guanyen els títols i treballem cada dia per aconseguir-ho.
13: Veu autoritzada, evidentment, Flick. Un altre, i que sap que és guanyar Champions, és Rodri, que després del partit parlava així.
19: Bueno, estamos en un muy buen momento, llevamos 10 de 10, ¿no? Corregirme. Intentamos buscarle la mejora, creo que hay cosas muy positivas, también notas a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar, por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro, en ese sentido tenemos que mejorar y bueno, nos han podido marcar el segundo gol. Así que bueno, aprender, quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que madurar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
0: És interessant el que diu Rodri i estava mirant el Carles Planchan i deies que sí amb el cap, que a Europa de vegades s'ha d'intentar atacar més a poc, perquè si no sí, t'enxampen després.
2: Va en contra una mica de la filosofia aquesta de Hansi Flick, els hi deu ben inculcat, d'atacs superràpids i superverticals, però sí que, clar, en aquesta pèrdua t'enganxen amb molts jugadors per davant i després a patir, perquè a més tens una defensa bastant avançada i això fa que puguis patir una mica.
0: Però així feia la sensació que el Barça era més prudent que el partits de Lliga que hem vist aquesta temporada, però no...
2: En definitiva, jugaves amb dos migcampistes, jugaves amb Pedri i amb Rodri. I precisament, si mireu el primer gol, que el que ens fan, la tornada de Rodri i de Pedri els hi costa arribar. Per això poden rematar ells al bord de l'àrea. Vull dir, la defensa de 4 arriba bé a l'àrea per defensar el que és la centrada, però aquesta pilota que va enrere, els altres es queden, o sigui, estan per davant nostre. Això vol dir que a vegades s'ha de tenir aquesta mica de control. O sigui, atacar organitzadament i atacar amb molta més pausa fa que en la pèrdua estiguis ja preparat per el que és rebre aquesta...
0: Això ho deia Guardiola, no? Que tenir la pilota era una manera de defensar-se perquè t'organitzaves amb la pilota, no?
3: Sí, clar, i sobretot, ahir el Barça ho va fer els últims minuts. A mi m'agrada que ho faci, ja no fa falta amb 1-4, sinó moltes vegades amb 1-2, no? Tenir aquest control, atraure, però després sí buscar un espai. Crec que ho pot fer perfectament, sobretot quan va entrar a Gavi, quan van entrar allà amb Rodri, amb molt... A mi m'agrada això, atraure, buscar l'espai, aquí ets...
2: Qualsevol jugador del Barça que té la pilota, veus que els altres, bum, moviments a l'espai, moviments a l'espai, dóna'm-la, inclús es queixen.
3: No m'has vist.
2: I la Mina els veu, i moltes vegades els hi posa, però vull dir, són sempre atacs ràpids, i per talent individual acaben moltes jugades. A vegades convé, és una manera de controlar el partit, és una manera... Això ens va passar molt l'any passat, sense el Rodri, perquè precisament el perfil d'aquests jugadors era tot així, era tot de vinga, ataquem, agafàvem la pilota, atacar, i s'ha d'acabar jugada, i en les pèrdues a patir.
3: I Pedri i així,
2: anava així per poder equilibrar totes aquestes accions defensives. En canvi, ara amb Rodri, doncs, ell està més acostumat a això, a tocar en curt, a tocar, que es posicionin, ja la trobarem, ja els desajustarem d'una manera o d'una altra. I això s'ha de fer des de l'inici del partit, que és el que ens proporcionava.
1: Anava a dir justament això, que per mi és un debat molt llarg, però la simple arribada de Rodri li ha donat matisos tàctics a l'equip molt interessants al Barça. I de fet, escoltes Rodri, als descansos se l'escoltava d'entretemps al Mundial, i sempre parlava amb els companys, ja se'l veia molt parlant amb Pedri, amb Olmo, i els deia una passada més i els desorganitzem més. Veia molt a la final del Mundial contra Argentina, que té aquesta manera de veure el futbol, Rodri.
0: 10 minuts i arribem a la 1 del migdia. Entrem a la classe del professor Flaqué, va.
20: La classe del professor Flaqué. Excel·lent.
4: ser el millor equip d'Europa. Això és molt llarg, tot just comencem, els títols es guanyen al maig, us vull veure la setmana que ve amb el PSG. Hem de valorar la capacitat dels patidors o dels que et volen mal per rebaixar el que és aquest Barça 3.0 de Flick. Com més arguments busquen, més preocupats estan. Saben com nosaltres quin és l'equip que millor juga, el que més diverteix, el més ferm candidat a tot. Veient els de Flick, ser optimista ja no és irresponsable, és una obligació. Mola poder dir temps després que el Barça és el millor equip d'Europa.
20: Notable.
4: La classe magistral de Pedri. Nens i nenes que voleu jugar un dia de migcampistes, poseu-vos al partit d'ahir de Pedri. Fixeu-vos en els espais que ocupa, les ajudes que dona per sortir des del darrere, les conduccions que tria, les combinacions que genera o les passades de mèrit que fa. Va ser una exhibició i tot amb sang de gel per superar la intimidació de l'afició rival. Va demanar el canvi per mal de panxa. Normal, el partit de Pedri va ser per cagar-se.
20: Satisfactori.
4: La pluralitat del gol. Agost de 2026. En un Barça sense Lewandowski, Ferran ni Rashford, la gent es pregunta qui coi farà els gols en aquest equip? Octubre de 2026. En 10 partits, 43 gols del Barça. Expedient X? No, expedient Flick. Ell s'inventa Rafinha, posa en forma Gabriel Jesús, intueix el potencial de Gordon i sap per què Dayemi pot ser interessant. Ell potencia les arribades de Fermín. Ell sap el que pot generar Lamine. Siguem conscients de la bogeria. El Barça pot arribar a jugar 60 partits aquest any. Si manté la mitjana actual, marcaria 253 gols.
20: Suspès.
4: La manca de paraules al diccionari. Ja ens passa amb Messi, passava amb Ronaldinho, també amb algunes accions de Neymar. Ara ens passa ja amb Lamine Yamal. Com coi posem paraules al que fa? Quina descripció fa justícia al regat rabonès d'ahir? Com definim amb exactitud les seves brutals assistències? Com expliquem als que no ho han vist el que és capaç d'imaginar i dibuixar amb el seu beneït peu esquerre? Lamine, sigues benvingut al club dels futbolistes que deixen curt el diccionari. Explicar-te i descriure't s'ha convertit en un repte apassionant.
0: Gràcies, professor. I escoltes, Bermú, que Lamine fa por.
21: Hosti, si fa por, nen. I mira, és com el Halloween de PortAventura, tal qual. El Halloween de PortAventura World...
0: Quina assistència té
21: que, és que... Sí, sí, sí.
0: Ara la remates com la mina, l'Sky.
21: D'una banda, ensurs, però d'altra banda, diversió. És que ho té absolutament tot. O sigui, sigui quin sigui el teu Halloween, està a PortAventura World. Què Halloween? Halloween és PortAventura World. I pels més atrevits, a més, tens ara el nou passatge del terror, el carnicero de Penitence. O sigui, que ja ho sabeu. A la segona hora sí que, si vols, et deixo sortejar entrades.
0: 4 en regalarem a la segona hora del que t'hi jugues. 4 entrades per anar a viure Halloween a PortAventura. Ara l'1 per 1.
20: L'1 per 1 del Bermúdez.
0: L'1 per 1 especial... del Galatasaray, 1 Barça 4.
21: Especial coses turques.
0: Comencem per Joan Garcia.
21: Encara és hora que li donin feina.
0: Eric Garcia.
21: Salsa blanca, allà on el fotis t'ho millora tot, s'enguarra el que calgui, és boníssim i fa que el rival es torni poco picante.
0: Covarsí.
21: Telenovela turca, amb una ruptura pel mig, estava clar que el seu únic amor és el Barça.
0: Gerard Martín.
21: Una mesquita, és immens, es fa sentir amb molta força i si vols arribar a la porteria, t'hauràs de genollar al seu davant.
0: Cancelo.
21: Istanbul, el seu trànsit és un caos, però té coses encantadores i la seva presència no és capital, però com si ho fos.
0: Rodri.
21: Constantinople, era la capital d'un antic imperi immens, va conquerir el món i ara tots l'estudien per entendre com funciona l'edat de Pedri.
0: Pedri?
21: Doner Kebab, es va passar la tarda donant voltes, cuinant el millor Barça, però va haver de marxar abans perquè s'estava cagant.
0: A més, de veritat, ho va explicar ell, que li feia mal la panxa. Fermín.
21: Té. Sempre és important tenir algú que s'escalfa, que et fa bullir la sang i que sap xutar fent la fulla seca.
0: Dani Olmo.
21: Bolso. És nou, però és fals, i crec que té millor rendiment si l'enganxes a Espanya.
0: Lamine Yamal.
21: Llàntia. Només que el freguis una mica, treu el geni que porta dins per complir tots els desitjos que tingui un culer.
0: Anthony Gordon.
21: Catifa. El tio va que vola, però encara no em dóna prou seguretat com per pujar-hi.
0: I els que van sortir des de la banqueta, comencem per Gabriel Jesús.
21: Pa de pita. Sempre té un espai per demostrar que és dels que val per sucar de tant en tant.
0: Adeyemi.
21: El gran basar, quan el van fitxar dèiem que era d'imitació, que no valia la pena, però goita que bé regateja i ara com tots el volem.
0: Bernal.
21: Bany turc. Si el veus és que les coses estan funcionant bé i ja entra ell perquè pots permetre't una mica de relaxació i tranquil·litat.
0: Koundé.
21: La bandera de Turquia. Quan el veus tant pot ser que estigui a la lluna com pots veure una estrella. Gavi, espècies. Ell vol tornar, però el comissa li està fent una mica muntanya.
0: I acabem amb Hansi Flick.
21: Implants de cabell. Estem normalitzant el miracle constant. Està fent que sembli normal començar perdent i acabar amb una remuntada.
0: En una estona teniu l'1x1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues i el podeu recuperar, com tots els altres continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de la emissora. Flaqui, Bermu, bon viatge de tornada. Santi, aguanta una miqueta, que a la segona hora volem escoltar la teva contracrònica, que sempre deixes algun detallet interessant.
5: Molt bé.
7: Ens veiem, eh?
4: Fins ara, gràcies. Bé, una abraçada a tots.
7: Que vagi bé.
4: Adéu.
0: 12:56 amb el Lluís Carreras, amb el Carles Planchar, amb el Bruno Alemany, analitzant aquesta victòria del Barça. Esteu d'acord amb el que va dir Laporta, que ara mateix és l'equip que millor juga d'Europa? Sí. Ho va dir a la prèvia del partit?
3: Sí, sí, digue'm un altre. Sí, sobretot pel que transmet, sobretot perquè no només hi ha un 11, sinó n'hi ha 22... I escaig, sobretot per la gana i també per el que deia abans, eh? I no és menor el fet de com desgasta el Barça tots i cada un dels equips contra els que ha jugat fins ara. Sí. Per tant, estic totalment d'acord.
2: Victòries aplastants en tots els rivals. Fins ara només no ha tingut cap rival, mig el dia del Sevilla, mig una sí. mica ahir, sí. una estona, que van quedar totalment extasiats de només amb els primers 40 minuts i això et demostra que està un pas per sobre de tots els equips que ens hem enfrontat fins ara.
1: Dels grans rivals a la Champions, dels que poden lluitar pel títol, és el que està millor. El Bayern i el PSG, és veritat que han començat segurament en tercera, no acaben de donar el nivell que crec i estic segur que durant la temporada donaran. El Manchester City és veritat que està molt bé. Jo hi ha coses que em generen algun dubte, per tant crec que el City no està a nivell del Barça, i si mires a la resta d'Europa és que no hi ha ningú que estigui amb el nivell de joc, la generació d'ocasions i el nivell d'intensitat, sobretot la pressió del Barça.
13: Hi ha una dada que crec que resumeix tot això. Ens ha comentat un oient a la xarxa X, a la publicació del Que t'hi jugues a l'inici del programa, que no l'ha fet del tot bé, l'ha anat a mirar. 10 partits, 20 mitges parts. D'aquestes 20 mitges parts, el Barça n'ha guanyat 17. Mm. Només no ha guanyat mitges parts contra el Sevilla, 1-1 la primera part, contra el Llevant, 2-2 a la segona, i ahir 1-1 contra el Galatasaray. És a dir, tota la resta de mitges parts el Barça les ha guanyat. Això vol dir que és un domini ara, aplastant.
0: Aquest oient, déu-n'hi-do la tara, que mira els partits del Barça, sí, en doble.
13: Ell ens havia dit,
0: mitja part a mitja part.
13: Ell ens havia dit 18
0: sí,
13: i 2.
0: Ja no és que vulgui guanyar el partit, sinó que vol guanyar les mitges parts.
13: És molt bèstia aquesta dada.
1: Arran d'això, jo he pensat que els del Barça porten 10 victòries en 10 partits, però és que els espanyols, els jugadors d'Espanya del Barça, porten 14 de 14. Oh. 14 de 14 en l'inici de temporada.
0: Espanya va guanyar els 4 partits.
1: És una borrada. És irreal.
2: Si analitzes les dades estadístiques després dels partits, dels darrers partits, dels últims partits que ha jugat el Barça, és que són aplastants. O sigui, són aplastants ahir mateix. Vull dir, em sembla que són 22 tiros a porta i l'altre en fa 5. Entre els tres pals són 11 tiros a porta i els altres en fan 3. 70% de possessió. A nivell de joc, de passes correctes, un en fa 200 i l'altre en fa 600.
0: Ara
2: multiplica tot per 3.
0: Ara ho ampliem al Que t'hi jugues, a la segona hora del programa.
4: Que t'hi jugues.
22: SER Catalunya-Barcelona. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
23: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
25: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
26: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
27: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
28: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
29: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins
28: finals. Quins finals.
26: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
30: Cadena SER i SER Catalunya.

0: és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
2: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim.
6: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
5: Us ho prometo, eh? No moriré sense abans haver conegut a la tia Milagros, la del tio Faja.
7: Sí que...
8: ¡Sí que!
7: ¡Aquí!
9: ¡Philip Coutinho!
7: No es el qué, ni el cuánto, es el cómo.
10: He ahí, he ahí.
7: Eso es exactamente lo que está dejando al madridismo con secuelas mentales.
11: Perdonadme.
7: Desde el 1899, su ilustrísima es la envidia futbolística de todo el mundo. Su metodología ha convertido al Barça en un club...

0: tenim això. Galatasaray 1, Marca d'EMI, Barça 4.
1: Ja, estava pensant que nosaltres som com l'oient, que multipliquem per dos. Com que fem la retransmissió en català i en castellà i català, els gols del Barça són dobles. I els resums ens queden llargs, perquè no són 4, sinó 8, les narracions. El Barça juga dissabte contra el Betis, dimarts contra el Paris Saint-Germain, diumenge 25 el Clàssic contra el Madrid, després setmana neta, fins al dia 31 d'octubre, que hi haurà partit contra l'Alavés, entre setmana 3 de novembre Aston Villa, al Camp Nou, i Atlético-Barça el 8 de novembre, abans de la següent aturada per seleccions. Clar, gestionar això és complicat, eh? I no sé si peco de català, de barcelonista, però vaig pensant, com més victòries aconsegueixen, més a prop està la derrota. I que aquesta derrota no arribi el dia del Clàssic, no fotem.
2: O l'empat, amb un empat, aniria bé. Jo dic que sempre que arribes a final de temporada o els partits importants has d'haver guanyat, perdut i empatat. Així ja ho has fet tot. Ja no tens la psicosi aquesta. I també s'haurà...
1: Ah, o sigui que tu també li donaves voltes al coco, eh?
2: Sí, i també s'haurà de treballar el fet de que quan arribi, que no passa res, s'ha de mirar el com arriba i de quina manera.
1: No era Guardiola que deia que les lligues es guanyen a les 10 últimes jornades, però es poden perdre les 10 primeres.
3: Està clar.
1: Ja tenim clar que el Barça no la perdrà.
3: No, així ja no. Això es garantitza que tenim ja la lliga ja guanyada, no? Però no, és veritat. I ara realment on hem de veure o hem de començar a patir o estar feliços o amb eufòria és quan arribem al mes de febrer. Al mes de febrer és quan ja es comença a detectar una mica tot. Ara l'únic que hem de fer és, partit a partit, anar guanyant. Anem guanyant partits. I si no es pot guanyar aquest, hem d'anar pel següent. Vull dir, no tampoc hem d'alarmar-nos perquè es perdi un partit, perquè també pot passar, perquè és una cosa humana, és un joc humà i a vegades poden passar coses que poden fins a...
1: Però sempre que preguntes a un entrenador, et diu, lo important és el proper partit. Però quan tu gestiones, mires el calendari i veus, ara tinc Betis, després Paris Saint-Germain i d'aquí a 10 dies el Clàssic.
3: Ho has de saber-ho gestionar precisament per saber els jugadors que tens i amb l'estat que estan de forma i has de conèixer els teus jugadors i saber el que et pot rendir més per un partit en funció dels aspectes tàctics, en funció de com estan ells a nivell de rendiment, a nivell físic, però realment t'has de centrar en el partit, en el primer partit que tu jugues, que és el més important, perquè el segon partit ve condicionat pel resultat del primer partit. Vol dir que anem a centrar en el següent partit i l'altre ja vindrà.
1: El Betis juga avui, contra el Porto Champions i dissabte tornarà a jugar contra el Barça, per tant, un dia menys de descans.
4: Sí, juga a casa avui contra el Porto, que és un equip exigent, que físicament els hi farà anar. És veritat també que aquesta temporada especialment Pellegrini i sobretot al mig del camp té molta rotació i no serà partit fàcil d'avui pels de Pellegrini.
1: El Betis està bé, eh?
2: El Betis està bé, juga bé, té molt ben interioritzat el que vol Pellegrini, té molt bons jugadors, però de moment no s'ha enfrontat encara equips com el Barça.
1: Contra el Madrid sí, el va guanyar.
2: Bueno,
1: va fallar Mbappé el penal aquell a l'últim minut.
2: Perquè és joc contra no joc. Quan tu jugues amb un equip que no et vol jugar o que no et juga gaire o que no sap molt bé a què juga, els que volen la pilota són superiors. Ara, quan t'enfrontes amb un altre, que és el Barça, que també la vol, veurem què passa. El Betis no està acostumat a anar darrere la pilota. El Betis no és un equip que corri molt a l'espai. Per tant...
1: Perquè tu deies, Bruno, que el partit contra el PSG és molt important pel Barça. El Jordi Martí, al VAR, ha comentat que ell trauria l'infantil contra el PSG i guardaria els del primer equip pel Clàssic.
4: He d'anar a fer un cafè amb el Jordi. No, l'he de convèncer perquè això no va bé. No, jo crec, sincerament, que el PSG li ha fet mal al Barça en les últimes temporades. I que són partits que tenen impacte, perquè quan el Barça té tant al cap el tema de la Champions, jugar contra el campió, actual campió d'Europa i perdre, i per moments l'any passat el joc de l'equip de Luis Enrique va ser molt superior al del Barça de Flick en el partit que es va jugar al Lluís Companys, crec que això té un impacte, i evitar aquest impacte negatiu en el partit d'aquest proper dimecres o dimarts em sembla important.
3: Més que el resultat, ens ha de preocupar això, no? De que,
1: la imatge.
3: La imatge, de dir, ostres, que ens han guanyat fàcilment o quan siguin millors que nosaltres. Precisament és un test de prova per saber a quin nivell realment estem quan t'enfrentes amb equips d'aquesta talla, d'aquest nivell, no? I això, jo penso que és important afrontar el partit pensant que en aquests moments estem, jo diria, un pas per sobre d'ells, però sapiguem que pot passar de tot. Ahir, si és el que diem, si se'ns posen 2-0, doncs és el mateix cas que vagis allà i que per dues accions de Dembélé o de Doué es posin 2-0 i has d'aixecar aquest partit.
1: Ara,
3: has de tenir...
1: ara seré dolent, però a nivell futbolístic, dels tres proves partits, quin és el més sobre el paper senzill? Betis, Paris Saint-Germain, fora, o el Madrid a casa?
3: Jo, per context, et diria poder el París,
1: El més fàcil.
3: Sí, perquè saps que no depèn d'allò, perquè... Perquè puguis, també, clar, la Lliga també, si perds o empatessis contra Betis...
1: La Lliga, la Barça no té 6 punts, de marge
3: per
1: sobre
3: això,
1: el Madrid.
3: Però bueno, però és igual.
1: És que en 2 setmanes el podria deixar finiquitat,
3: matemàticament, si fas les progressions, sí, però clar, també has de pensar que estem a més.
5: Anava a dir el Madrid,
1: però amb la boca petita. El Carles Planchan és més intel·ligent i diu, calla, que això quedarà guardat, i jo si me n'enfrenjaré les paraules, no m'enxamparàs.
2: Per tant, direm el Betis, que és el que...
1: La contracrònica del Galatasaray Barça amb el Santi Ovalle. Santi.
0: Benvinguts a l'Infern Tour. Això és el que sonava quan els jugadors del Barça van arribar a l'estadi. Però l'Infern no era dins l'estadi. L'Infern és fora. L'Infern és el camí. Estaven avisats. Per això... van sortir del camp amb 3 hores i mitja de marxa. Un cop dins, sabem que Olmo és el fals nou. I m'hi fixo i recordo que té una mania. Sempre, a la prèvia del partit, ha de prendre un cafè per activar-se. Comença el partit i em sorprèn que l'Infern Turc no anima. Només xiula quan el Barça té la pilota. Vaig creure adient comprar un sonòmetre per mesurar els decibels. El màxim a la nostra posició va ser de 75 decibels. Sincerament, no n'hi ha per tant. Enmig de la graderia, suposo que hi hauria algun més. Però perquè us feu una idea, 75 decibels vindria a ser com tenir una aspiradora al costat de l'ull. La sensació al vestidor és de felicitat absoluta, satisfacció per la feina feta. Alguns detalls. Eren molt conscients del Juiz Lamin de Lemina a la prèvia. Es va comentar molt abans i després del partit en aquell vestidor. Quan apareix Lemina, li pregunto si ja sap qui és Lamin. I em diu que ja han fet les paus. Després del partit, el del Galatasaray s'hi va apropar i li va demanar una foto pel seu fill. També es van retrobar amb Gundogan, que va estar una bona estona parlant amb amics. I Flick es va retrobar amb Sané. Es coneixen de l'època del Bayern. Marxem del camp caminant sota la pluja pel voral d'una autopista. Però res importa quan surts de veure una nova exhibició del futur campió d'Europa.
1: Va crescut, Santi Ovalle. Va guanyar el Barça 1-4, Bruno, va guanyar l'Atlético i va guanyar el Villarreal.
4: Sí, victòria de l'Atlético contra el United per 2-0. El Villarreal va començar perdent contra el Nàpols i es va aixecar. Va fer molt bon partit l'equip d'Íñigo.
1: Que bèstia lo de Gulaxi, que no va jugar perquè sí. L'havien atracat a punta de pistola a casa seva.
4: Amb els seus dos fills, evidentment va dir que no està en condicions de poder disputar el partit. Va jugar Luis Júnior i va fer un bon partit, el porter del Villarreal. I victòria al final del Villarreal per 3-1, primera d'aquesta temporada a la Champions. El més destacat és l'empat del Bayern de Múnich al camp del Viking. És veritat que juga amb gespa artificial, que això fa les coses més complicades, però segurament no és excusa per un Bayern que no va estar ahir a l'alçada. A més, van expulsar Olís en una acció... de ruc, ho hem de dir clarament, perquè li llancen la pilota a la cara a un rival i l'acaben expulsant.
1: Se li va la pinça, no?
4: Totalment.
1: Com se li va anar l'altre dia a Vinícius, ara ho comentem amb l'Anton Meana, el Madrid juga avui contra la Roma, també ho fa el Betis contra el Porto i hi ha un altre gran partit.
4: Sí, el Manchester City París Saint-Germain, el proper rival del Barça, avui tindrem l'ocasió de veure'ls davant un City que arriba força bé, amb Cherki, amb Haaland, amb Enzo Fernández que l'acaben de fitxar i està jugant a bon nivell. Veurem el PSG que li va donar Luis Enrique descansa jugadors com Nuno Mendes i Dembélé de cara a que estiguessin més descansats de cara a la Champions. Per tant, és el partit d'estrella juntament amb aquest Roma-Real Madrid.
1: El podreu viure el dia Champions, la nit Champions al Carrusel, amb el Bruno Alemany i, òbviament, amb les retransmissions del Roma-Madrid i el Betis-Porto. Capítol Mourinho. Va dir això la roda de premsa prèvia al partit sobre l'arbitratge de... el dia del Villarreal.
6: Yo os invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. Para quien sabe.
1: Estamos con el Carles Planchar, con el Lluís Carreras. Hola, Anton Meana, muy buenas. Ara saludem a l'Anton. Vaig veure els 5 primers minuts. És que no passa res. És que potser Mourinho es refereix a una jugada que assenyalen fora de joc d'Mbappé i no es veu massa clar si ho és o no. Sembla que sí que ho és, però tampoc és que no hi ha cap polèmica. I Torralde González, el larguero, deia que potser és això.
5: Mourinho sabe mucho de fútbol, pero del reglamento sabe muy poco, y del protocolo del VAR sabe menos, porque la primera jugada de Mbappé viene él de una posición de fuera de juego, recibe el balón y pasa para atrás en el medio campo. Entonces el asistente, ya siguiendo el protocolo del VAR, tiene que levantar. En cambio la Dayoce no levanta porque es en ataque y puede terminar en gol. Esa es la diferencia, pero para eso hay que saber de reglamento. De fútbol sabe mucho, pero de reglamento, si quiere, le doy yo el lujo de decírselo.
1: Antón, ¿se refiere a esta jugada, Mourinho? ¿A qué se refiere? Porque es que vi los 5 primeros minutos y no pasa nada.
7: Me habías dado paso, ¿verdad?
1: Sí.
7: Nada, hay que decir que me la he jugado yo, ¿eh? No ha sido ni el Nena ni el técnico. Me la he jugado a que no me dieras paso, he cogido una llamada y he fallado.
1: Ah, bueno, no pasa nada, tranquilo.
7: Pero me la he jugado, dije, nada, no me va a dar paso.
1: El VAR permite repetir la acción.
7: Claro, pero es que esto me gusta contarlo. Me la he jugado y no me ha salido. yo creo que se refiere a una acción de Renato Veiga.
1: Pero eso es en el minuto 10, la amarilla.
7: Pero luego, pues yo creo que él no mide bien, porque cuando hablas con el Madrid, señalan un poco la acción de Renato Veiga. Desconozco el motivo, la verdad.
1: La acción de Renato Veiga.
7: Cuando
1: hablas con el Madrid, te hablan de esa acción, de la de Renato Veiga.
7: Sí, no te dicen nada, pero ellos hablan de la acción de Renato Veiga.
1: ¿Pero qué le pasa a la acción de Renato Veiga? Que es tarjeta groga, ¿eh?
7: Que debería ser roja.
4: És una entrada molt forta, ho hem explicat abans.
7: Se compara com una roja del Villarreal-Barça.
4: Hazme caso, Antón, no sigas por ahí. O sea, es que
7: si yo no sigo por ahí, es que a mí me da igual.
4: Yo compro que es una acción que está al límite, que puede ser roja, la de Renato Veiga el otro día. Es una entrada que se le invade el control una mica a Renato Veiga y acaba ficant la llesca, pot treure vermella perfectíssimament.
7: En el campo ara, fue nada.
4: Al Madrid ho estan, o no sé qui exactament, però ho estan comparant amb una vermella que li treuen a Renato Veiga contra el Barça l'any passat, una entrada que li fa a Lamine, i per començar és que és una entrada per darrere. Lamine està d'esquenes i li fa una entrada per darrere. Per tant, sisplau, és que comencem a comparar coses que siguin comparables, perquè si no...
7: Que sí, que sí. No, pero es que aparte, Bruno, sí que lo que habéis hecho vosotros, todo el mundo lo ha hecho de todos los medios. Y hablando con compañeros de otros medios, vieron el primer minuto, no vieron nada. Los primeros dos no vieron nada.
1: es que
7: es verdad.
1: Es que, claro, es que
7: no, ¿por dónde va esto? No lo terminas de pillar. Y entonces, cuando la gente pregunta... Bueno, tampoco te señalan, porque es verdad que es todo muy encriptado, pero sí que se habla de esa acción de Renato Veiga. Ayer lo explicó muy bien por la noche Filippo Ricci en el larguero. Mourinho batió el récord de expulsiones de cuerpo técnico y entrenador en la Roma. A turnos, eso pues un día es el de porteros, otro el analista, otro el del staff, otro el delegado.
1: 26 targetes va rebre el cos tècnic de Mourinho a la seva etapa a la Roma. 26 targetes, ho va explicar ahir Filippo Ricci al larguero.
7: De la estrategia. Y ayer, pues, quita el foco de donde tenía que estar, te obliga a ver, entre comillas, el primer minuto de un partido. No sé, es una cosa que no termino yo de entender por qué seguimos cayendo en la trampa de José Mourinho con la cantidad d'anys que han passat.
2: Aquesta és la clau. Ara li has dit.
3: Tothom analitzant el primer minut, els 10 primers minuts, buscant el que ell diu que va existir i que no va existir, però ningú parla de què va passar els 10 primers minuts a nivell de joc, de com van afrontar el partit, de com es va jugar, de com els hi van passar per sobre, el que sigui, amb aspectes tàctics i tot això, perquè com que no hi ha arguments tàctics, doncs així no es parla de futbol. I si no es parla de futbol, doncs vale, hi haurà una gent, hi haurà un tipus de premsa que li interessarà. Aquestes coses, els que no ens interessa, els que ens agrada el futbol, pues ho analitzem des d'una altra manera.
1: Es que aquí, Anton, ahora tenemos la suerte de tener a una persona, Carles Planchar, que tu el vas patir a l'etapa, el vau patir, vaja, a l'etapa de Guardiola, la primera de Mourinho. Això va desgastar molt, oi?
3: Home, clar que desgasta. Et ve de treballar sempre amb aquesta pressió, això desgasta, perquè has de pensar en moltes coses que et trobaràs que no controles, que no depenen de si l'equip juga d'una manera o juga d'una altra, si hi haurà els espais a la dreta o hi haurà els espais a l'esquerra, si aquest jugador t'ataca per aquí o t'ataca per allà. Són coses que no controles, que fins i tot et sorprenen i que et van arribant durant tota la setmana, que passa això, que passarà l'altre, que ha fet aquest comentari, que li ha dit això a aquest jugador, que actuaran d'aquesta manera. I vols preveure tantes coses que a vegades et col·lapses, és el que diem, sobre informació, sobre voler preparar massa el partit.
1: Clar, però tu has vist el documental de Mourinho?
3: Pues no.
1: No, yo le he visto. Anton, ¿tú lo has visto?
7: He visto, no entero, no he aguantado, la verdad.
1: A mí me ha cridat l'atenció
7: no terminé.
1: Que vam emetre algun extracte i la setmana vinent, que ja estarem a les portes del Clàssic, en recuperaré alguns moments. Veus jugadors que et reconeixen que Mourinho plantejava els partits com una guerra, literal, com una guerra, i que la batalla era contra el Barça. Per exemple, Di Maria diu que patia per Messi. Sí. Reconeixen que anaven coordinats a l'hora de pegar patades. Khedira, que actualment és ajudant de Mourinho, diu que estava obsessionat amb Messi, que Mourinho a les xerrades estava obsessionat amb Messi. I jo et volia preguntar, Carles, tu que ho vas viure en primera persona, quan veus aquestes declaracions, o ara te les estic explicant anys després, què penses?
3: Penso que llavors havia d'haver estat sancionat, fins i tot, aquesta actuació, de que això se'n va molt més enllà del futbol i que l'única manera que tenies de parar-ho era a través del futbol, a través de fer sentir de que allà anàvem a jugar a futbol i de que havies de ser millor que el rival, amb totes aquestes conseqüències que podia portar tot això, i que ell ha anat avançant sempre amb aquesta idea, inclús ara, perquè jo, això que dius tu, doncs, no surt al documental, però a mi m'ho han dit gent com Xavi Alonso, perquè l'he tingut en el Bayern, m'ho ha dit gent com Diego Milito, que ha estat amb dinars amb ell i tot això.
1: Que el va tenir a l'Inter.
3: A l'Inter, per exemple.
1: Xavi Alonso, que t'ha dit, t'ha reconegut que Mourinho els deia això, donava aquestes instruccions.
3: No ha reconegut de dir, ens va dir això, ens va dir l'altre, però sí que et portava al límit, i el jugador que era íntegre, el jugador que és super, super serio amb això i molt super estricte, que va mort amb l'entrenador, doncs no queda cap més remei. Jugadors com Arbeloa, jugadors d'aquest tipus, d'aquest caire, d'aquest perfil,
1: sí,
3: doncs
1: van a 100% al món. Que et reconeix al documental que era un soldat.
3: Un soldat, exactament. La paraula soldat doncs és una mica això. No et reconeixerà, no és que em va dir això, és que em va dir pégale a este, pégale a l'otro, però sí que et portava al límit a buscar un enfrontament que s'anava molt més enllà del futbol.
7: I Anton, però és que sempre sí que, però sí, tenemos que aprender, és dir, no, perquè tenemos que aprender. És dir, él ayer no recuerdo a qué compañero es, pero cuando le preguntan, ¿usted cree que los jugadores del Madrid entran con más miedo en la liga que en Europa por los arbitrajes? ¿Tú qué piensas? No sois directos para decirlo.
1: Sí, de fet, este es el momento de la respuesta de Mourinho cuando le hacen esta pregunta que comentas, Anton.
8: Los jugadores del Real Madrid sienten que meter la pierna es más complicado quizás que en Champions o que en otra competición.
6: Yo pienso que cuando tú me haces esta pregunta, tú sabes la respuesta. Pero por algún motivo, no, en vez de me hacer esa pregunta, no lo quieres decir tú. Veo la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tiene espacio a duda.
1: Es perverso, ¿eh? Forza la llena del verso
7: porque te lleva, no, pero te lleva al límite, por porque si tú coges el micrófono y le dices, "Mira, es ridículo lo que acaba de decir. Voy a ser muy directo, es ridículo. Es absurdo.
1: Pues molaría,
7: yo pienso que ustedes entran igual en la liga que en la Champions. Es que, pero no quiero ser directo porque tampoco quiero ser un maleducado con usted y con su gente. Me parece que es una teoría absurda. Entonces, mantenemos un diálogo cordial, porque es una rueda de prensa en el que yo, como ustedes insinúan esto, se lo pregunto para que usted, si quiere, lo diga. Pero yo no voy a decirlo, primero, porque no soy su vocero, y segundo, porque no creo en ello. Pero claro, si te enfangas así, acabas embarrado. Al día siguiente vas al estadio, te gritan cualquier cosa, te llenan las redes sociales de insultos y no te merece la pena el viaje. No te merece la pena el viaje. Pero es que esto ya pasó. Yo recuerdo cuando el Barça gana la Liga, la última Liga que le gana a Mourinho. Y estamos en el campo del Español, que el Madrid no gana al Español y matemáticamente pierde allí la Liga. La rueda de prensa dura 4 preguntas. Y los 4 que preguntamos, le preguntamos por temas vinculados a la final de Copa, que falta una semana. Va a jugar Pepe, va a perdonar a Casillas. Acaba la rueda de prensa y camino del vestuario le dice al jefe de prensa, solo pasa aquí, solo pasa aquí. Nuestra prensa va contra nosotros. Claro, es que él piensa que somos trabajadores del Real Madrid. No de la cadena SER, o del diario AS, o del País, o del Marca. Piensa que trabajamos para el Madrid. Entonces, no debemos caer en la trampa. Es que ya ni me enfado. Él que diga lo que quiera, y nosotros contamos lo que hay dentro, y ya está. Y el fútbol le pondrá o arriba o abajo, como le pasó la primera vez, y como le pasará la segunda.
1: ¿Y hoy qué? Porque Bruno dice pues que el Madrid va a sufrir, ¿eh?
7: Es que, en teoría, si lo que cuentan de Gasperini es cierto y que la Roma está bien, pues puede pasar un mal rato. Es que al Madrid los equipos que le preparan el partido bien le hacen pasar un mal rato. Y en Europa es verdad que suele rendir un poco mejor que en la Liga, pero yo creo que es un partido muy difícil y que al Madrid no le sobra nada. Va a jugar Vinicius de inicio, o eso dicen en el club, y un Madrid que repitiendo esa fórmula del centro del campo, Tchouaméni, Valverde, necesita que los de arriba estén muy bien, porque el fútbol no pasa por el medio, sino que pasa porque los Bellingham, Mbappé, Vinicius y compañía estén atinados de cara a gol.
1: ¿La sanción a Vinicius cuándo la vamos a conocer?
7: Pues puede que cerca del partido. Había un rumor hablando con la federación que podía estar para esta hora, pero ahora mismo no están reunidos, los del comité han parado, es una reunión telemática que no tienen obligación de terminar a ninguna hora y faltaban bastantes expedientes, no solamente es lo de Vinicius, es lo del Rayo y más acciones, y lo normal sería que bien entrada la tarde, a lo mejor más cerca del partido del Madrid que de las 5 de la tarde, pero sí, lo normal es que por la tarde retomen la reunión y tengamos hoy resolución del caso Vinicius Junior.
1: Antome, Ana, un abrazo, te escuchamos en Carrusel y después en El Larguero.
7: Otro para vosotros, hasta mañana.
1: Doncs pendents durant tot el dia de la sanció a Vinicius, que segons Iturralde González serà de 2 o 3 partits. 2 per agafar dels cabells a un rival, 1 possible per l'actitud violenta amb l'àrbitre quan el va expulsar, i l'empenta que fa l'observador de la Lliga quedarà sense sanció perquè no hi ha denúncia i el comitè no acostuma a entrar d'ofici. 3 partits, per tant, 2-3 partits.
3: A veure si tenim sort.
1: Si li fan un favor al Madrid.
3: Es compleix amb la normativa.
1: Si li fan un favor?
2: Sí. Jo a Madrid... És que m'avorreix. Madrid
3: serà més perillós contra el Barça sense Vinicius que amb Vinicius.
2: Veus? I millor per l'ambient, per la crispació de l'ambient i la possible...
3: Que no es focalitzem en Vinicius. Ah,
2: exacte, i la possible pèrdua de concentració dels jugadors del Barça.
1: Això sí, mira, per l'ambient sí.
2: Amb el que no és futbol, que és el que els interessa.
1: I ja això... estarà focalitzat molt l'atenció en la banqueta, en Mourinho.
2: Clar, per això Pep és el millor, perquè sempre ell, i ho dic des de fora... és el que penso, intenta preparar els partits pensant en la pilota, en què fem, què no fer. I en canvi Mourinho els prepara amb el que no és la pilota. Per això la premsa, pregunteu-li de futbol, només de futbol. Escolta, per què això? I es trobarà sense resposta, que després ell vol colar la falqueta del Negreira, d'aquesta tonteria. Que ho coli, però que li preguntin només de futbol.
1: El dia que Mourinho sal del banquillo, el dia del 5-0 va ser tremendo, eh?
3: Sí, per
1: com
3: ell,
1: si li dibuixeu un somriure no, al planxar.
3: Normal, perquè per ell havia de ser un dia molt dur i en canvi ell ho porta...
1: Però tu, un partit com aquest, que tu estàs allà analitzant i tot, no arriba un moment que dius penya pel sac i allà ets fodeu a celebrar?
3: No, tampoc no, perquè és que el futbol és el que diem, és molt efímer l'èxit en el futbol, vull dir, cada tres dies tens un partit i no hi ha temps ni a celebrar una victòria com aquesta, home, està clar que ho vam celebrar-ho, però saps que al cap de tres dies tens un altre partit i que se't pot tornar en contra. Jo he arribat a la conclusió, aquesta experiència que m'ha donat la vida, que també passar-te de frenada i exagerar-ho molt i exterioritzar-ho molt, ho acabes pagant potser en el següent partit. Vol dir que val a ser prudent, i potser això és la mentalitat que tenim els catalans, els del Barça i tot això, que han de ser prudents i calladets i a treballar i humils i començar ja a pensar en el següent partit.
1: Carles Planchar, Lluís Carreras, gràcies per estar al Que t'hi jugués.
2: Adéu.
3: Vinga, adéu.
1: Abans de la pausa publicitària, tens perquè regalarem 4 entrades per anar a PortAventura. El Marcos López, crec que amb la premsa, ens porta precisament a Itàlia, a Roma. Hola, Marcos.
9: El quiosc del Marcos.
1: Què tal, com estàs?
9: Hola, sí que muy buenos días. Me he ido a Italia a buscar en el gran diario de ese país, en la Gaceta dello Sport, si había realmente mucho interés por el retorno de Mourinho a uno de los países en que ha entrenado. Pues he encontrado pocas referencias y en realidad nada destacadas. Roma, sirve una proeza, pide Luigi Garlando en la página 12 de este diario. Con el Real Madrid, la partita perfecta para ser grande. Dedica, obviamente, más espacio a Gasperini que a Mou. Y curiosa la frase que deja el técnico romanista. A José, dice, le envidio la capacidad de hacer comprarse jugadores caros. Dice el técnico explicando que es normal que su colega portugués reciba esta noche el amor del público de la Roma, asumiendo que le encantaría tener, eso sí, la capacidad de seducción de Mourinho para convencer a sus presidentes de darles los mejores jugadores, los mejores y los más caros. José es fantástico y bravísimo en todo, pero en esto es realmente fantástico.
1: 1:32, que t'hi jugues a ser Catalunya. Vine, Elena, perquè pot ser que ens haguem oblidat de repassar la resta de l'actualitat, tant parla del Barça i del Madrid, de Flick i Mourinho.
10: Sí, però crec que ara hem de fer una pausa publicitària primer, sí que...
1: Lo que tu manis.
10: És que si no, ens menja la disco.
1: Ales,
11: descarrega't l'app de la SER. És gratis.
12: Gratis? Estan bojos!
11: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.
13: Que t'hi jugues.
14: SER Catalunya, Barcelona.
15: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
16: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada día. Every day.
17: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
18: De vez en cuando la vida...
19: ¿La vida? ¿Te ha besado mucho en la boca?
20: Nací en el año 37 y de otra cosa tuve noticia del provincio fue de que la vida no es fácil. En la España de la guerra y la posguerra, con mi padre en la cárcel y con todo aquello, la vida ha ido besando, mordiendo y rechazando, como es de natural en la vida.
18: De vez en cuando la vida...
21: Llapis de memòria.
18: De vez en cuando... La vida.
21: Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
22: Blanca, estan buscant algú pel laboratori.
23: Ah, sí?
24: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
23: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
24: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
25: I hem deixat una pasta.
24: Si el motor és vell...
26: In Vitro, dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
28: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pez espada al corte a 14,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
29: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
28: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Mentre el president del Barça continua el gran bazar d'Istanbul.
30: Buenas, ¿parles español?
31: Más o menos.
30: I am catalan.
31: ¿Eres catalanes?
30: Sí.
31: Tacaños, ¿eh?
30: Tacaños, vull dir, sí, tacaños, efectivament.
11: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
13: Què t'hi jugues?

0: repassem l'actualitat, Helena, i un altre dia m'expliques aquesta sintonia, Willy. Pots reproduir en antena el que m'acabes de dir a la pausa publicitària, Òscar Nin?
1: Bon dia. Sí, sí, ahir vaig estava a casa amb la senyora, amb la Marta, i al veure la repetició del Finta Regat Rabona del d'allò, em vaig treure el pijama de dues peces Massana i em vaig començar a botar i a celebrar la repetició d'allò despullat davant la tele, fins que la meva senyora em va dir que era una vergonya que un senyor de 60 anys com jo fes aquestes coses a casa. Però és que el d'ahir, amics, va ser espectacular, no? Lo siguiente.
0: Lo pitjor és que et crec i crec que és veritat que ho vas fer.
1: No, no, és que això jo és el més suau que faig a casa quan jugo al Barça. Jo estic per civilitzar quan jugo al Barça.
0: Un dia podríem demanar als oients, mira, ho faig ara, 6-6-32-72-11, envieu-nos notes d'àudio amb les barbaritats que hagueu fet celebrant gols del Barça, amb alguns partits, 6-6-32-72-11. No cal que us identifiqueu, ja us mantindrem en l'anonimat, no digueu nom ni res, però quines són les barbaritats que vosaltres feu als partits del Barça? Abans de la secció amb l'Òscar Nin, posarem música al Que t'hi jugues. Ara sí, Helena, amb una hora i mitja de retard, endreçem l'actualitat.
2: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
0: Que hi ha unes quantes notícies que han caducat, eh? Aviam, Anna Palet, la UEFA accepta la petició del Barça i canvia el dia del partit contra l'Arsenal a la Champions femenina?
3: Bon dia, sí que sí, ja és oficial. El Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou canvia de data i en comptes de jugar-se el dimecres 11 de novembre, data en què estava previst, però també hi ha una vaga general, cosa que al Barça li preocupava per la problemàtica que suposaria amb la operativa, es jugarà el dijous 12, és a dir, l'endemà, mateix horari, 6:45 de la tarda. Qui tenia entrades continuen sent vàlides. El Barça volia que fos un dia abans, el dimarts 10, però l'Arsenal hauria tingut molt poc temps de descans perquè juga diumenge a partit de Lliga. Per tant, finalment, el Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou serà dijous 12 de novembre a 6:45 al Camp Nou.
0: A la Premier, sanció per a Álvaro Arbeloa per criticar l'arbitratge?
4: La Federació Anglesa el multa amb quasi 30.000 euros per haver dit als micròfons de Sky després d'empatar contra el Manchester United que no permetien que el United perdés en aquell camp.
0: En bàsquet, victòria del Barça d'Eurolliga.
4: Per 90-87 contra Maccabi amb un triple de Robinson a falta de 2 segons pel final. Victòria també del Madrid a Milà, 89-98 a l'Eurocup. Derrota del Manresa, 100-88 contra el Başakşehir turc. A l'ACB es juga avui el Penya Andorra, que es va ajornar fa unes setmanes per les pluges, i a l'Eurocup femenina, debut de l'Uni Girona Fontejau contra l'Ostrava.
0: En tenis, Rafa Hoder ja és a quarts de Xangai.
4: Victòria avui al matí en 3 sets contra el neerlandès Van de Schansulp, un Hoder que ha protagonitzat sí que un moment desagradable amb la plega pilotes.
5: No era puta, toalla, coño.
4: El jutge de Cadira l'ha amonestat per mala conducta.
6: Yo entiendo, pero así no. Pídemelo a mí. Y yo se lo pido. Así no hablamos con ellos.
4: Así no hablamos con los recogepelotas, li ha dit el jutge de Cadira. Davidovic i Zverev també van jugar i seran els quarts del Master 1000 de Xangai.
0: Tots els continguts del Que t'hi jugues els podeu descarregar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER.
2: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: @Que t'hi jugues.
0: Com es nota, Núria, l'endemà d'una victòria del Barça, eh?
8: Sí, la veritat que sí.
0: La gent està activa i connectada.
8: I només faltaria que avui el Madrid, pel que sigui, no guanyés, que demà també ho notaríem.
0: Podríem fer un estudi, si ens beneficia més les victòries del Barça o les derrotes del Madrid, perquè mirant l'audiència digital, que és la que controlem cada dia, i la participació a xarxes...
8: Hi ha debat.
0: El que tenim clar és que si guanya el Barça i perd el Madrid,
8: combo
0: és
8: perfecte.
0: El combo perfecte.
8: Correcte, això no en tenim cap dubte. Sí que ho has comentat abans, la Mini Amal ha contestat a través del seu compte d'Instagram el que li va dir ahir el jugador del Galatasaray. La Mini Amal ha posat "He know me now", és a dir, ara ja em coneix, amb un emoji de fantasma, que per mi l'emoji és el que diu més. I si repassem els comentaris, sí que ni alguns d'alguns jugadors del Barça, per exemple, Rafinha, "creo que ahora te conoce", amb uns ulls i un foc. També Fermín, "crec que ara ja et coneix", i una cara amb la boca oberta. I fins i tot sí que l'Íñigo Martínez, que va deixar el Barça i ara el tenim jugant a Aràbia, ha comentat el post de Lamine amb dos cares, amb dos aliens, com volem dir que la Mini Amal és d'un altre món, una publicació sí que a aquesta hora, fa dues hores que l'ha fet, té 2.800.000 likes.
0: 2.800.000 likes?
8: La publicació de la Mini Amal, amb només dues hores, sí que aquesta resposta al que li va dir el jugador del Galatasaray és un carrusel de fotos que resumeixen el partit d'ahir de la Min.
0: Ara, la Min Amal té 19 anys, és desacomplexat, però el dia que no li surtin les coses al camp, que es calci. Perquè aquesta actitud se li girarà en contra. Jo dic amb tot el carinyo, que a mi m'encanta, eh? I aquesta manera de desafiar, que és molt de carrer i tal, m'agrada, però a la vegada entenc que hi hagi gent que et digui, bájale, chavalín, bájale.
1: Sí, sí, sí, això ja ho té. Els que són xulos de mena...
0: Tu ets?
1: Jo era xulo de recreatiu. I...
0: Per cert, vaig veure una entrevista...
1: Sí.
0: Teva... Hòstia, on va ser? És que veig tantes coses i escolto tantes...
1: Ojo.
0: Coses, sí, que ja. Parlaves de la teva etapa fosca.
1: Llapis de memòria.
0: Llapis de memòria,
1: aquesta
0: sí,
1: exacte, Santa perdó, casa.
0: Sí. Amb el Manau.
1: Llapis
0: exacte,
1: de memòria.
0: Exacte, sí, sí, era sí, un extracte. Sí. Vaig escoltar el programa, però algun extracte sí. Que es va publicar a xarxes i sí. Et felicito per parlar amb aquesta claredat i per no tenir problemes en afrontar determinats moments on tots ens equivoquem, no?
1: I efectivament, jo vaig estudiar per ser mestre i m'agrada ser didàctic. Les persones que hem passat per coses i podem no ajudar, perquè jo no sóc ni la Mare Teresa de Calcuta ni tal, però si la meva experiència pot servir, no d'exemple, sinó de, bueno, pues, coses que passen al món i que un es pot sortir i que hi ha vida després de tota aquesta merda, doncs endavant, aquí estic.
2: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Avui què ens portes?
1: Avui fem la prèvia del Betis-Barça. Avui us porto crema de la bona, perquè a més sí que això s'està convertint pràcticament en un programa de la BBC, perquè poso aquí música que no s'escolta a cap emissora d'Espanya.
0: D'això es tracta, no?
1: Home,
0: això
1: i tant. I avui comencem amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè és un disco que em posava mon pare quan tenia 8 anys a casa. Per mi, el millor grup de la història del rock d'Andalús, de Sevilla. Al 74 es van formar aquesta gent, el Jesús de la Rosa, l'Eduardo Rodríguez i el Juan José Palacios. A l'època, aquesta etiqueta li van denominar com a rock progressiu. Deia mon pare que els va veure en directe, que era pràcticament com els Pink Floyd, però dient Quillo i Arsa. Amics, Triana, amb Quiero contarte.

0: Triana són els pares del rock andalús?
1: Els pares del rock andalús, als 70 ja estaven patant. El Jesús de la Rosa aquest, que és el teclats i veu, era un geni de la música a Espanya. Aquesta banda, Triana, que es va formar a Sevilla als anys 70, tenen 4 discos que són capitals en la història cultural d'aquest país. El que feia aquesta gent no ho ha fet ningú a Europa. Eren brutals. I ara, si vols, anem cap a una altra banda. Sempre parlem del Jota, de Los Planetas. Los Planetas tenen un grup que, a banda, que barregen flamenc i, atenció, rock sureny.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. El que es diuen la gente del sur, no? La gent de Texas i la gent d'Andalusia. Pues mira, van formar un grup que es deien Grupo de Expertos Sol y Nieve, però que abans, això t'agradarà...
0: Grupo de Expertos Sol y Nieve.
1: Grupo de Expertos Sol y Nieve. Grupo de Expertos, però que abans aquest grup es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez. Et sonen una miqueta? Els més iaios que estan escoltant, sí.
0: No, de fet, mira, ja ens van arribar missatges, al live del Que t'hi jugues. Mira, el Gerard diu que aquesta cançó que sona és uno de mis temas favoritos. Bravo.
1: Bravo.
0: Mira, puja-li, va. Roberto, Triana, gran grupo, junto con Manzanita, revolucionaron el pop andaluz.
1: Ahí está, molt bé, sí, Manzanita va a revolucionar altres coses, però bé, també, escolta, anem al grup aquest, el Grupo Experto Sol y Nieve, que es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez, que eren dos futbolistes, un uruguai,
0: uruguaià
1: i argentí, que al Granada, al 70, quan estaven a primera divisió, es deien així. Però al Jota després, i si tengo que decir Montero Castillo, bla, bla, no se va a tener, Grupo Experto Sol y Nieve, amb aquest fantàstic tema que es diu Claro y Meridiano.

0: Aquests són els planetes.
1: Això és la banda paral·lela de los planetas, que fan aquesta cosa que és una mica entre country rock i flamenquillo, que està molt bé. Això és un pal del flamenc, directament. Però escolta...
0: Grupo de expertos Sol y Nieve.
1: Sol y Nieve. Claro y Meridiano, un àlbum que es diu Alegato Meridional del 2016, que us ho recomano. I ara anem amb uns altres que tu, que estàs... L'altre dia que t'ho deia menys en conya, menys en sèrio, tu que estàs medio heavyatizado, eh? Anem ara amb aquesta banda de Córdoba que barrejava el heavy rock del principi de Deep Purple amb una miqueta de rock sinfònic i el flamenc andalús. Ojo que aquesta gent van vendre més de 3 milions de còpies, van girar per tota Sud-amèrica i fins i tot van tocar als Estats Units. Una banda molt representativa dels heavies grans, per exemple, quan Jordi Martí portava grenyes, Bambas, Jota Hiver, Texans Lloyd molt, molt arrapats, bevien xiveques i fumaven mantolats a la plaça Letamendi de Barcelona quan encara no estava asfaltada. Amics, Medina Zahara amb aquest clàssic que es diu Necesito respirar.

0: record, me vine a Zara.
1: Quin record,
0: perquè
1: eh?
0: El meu pare em gravava cintes de caset, sí, amb grups de rock que li agradaven, sí, amb ell, algunes cançons, i en recordo una, El Pozo de Miset.
1: El Pozo de Miset,
0: Zara.
1: Medina Zara.
0: Te fuiste de mi vida, ahí está, y yo sin comprender.
1: Amb el mitiquíssim cantant Manuel Martínez, que és aquella persona que és una mica, que és una mica raro, perquè amb un mateix cap te porta tres pentinats diferents. Arrissat, xolles per darrere i retallade pels d'allò. Va, anem amb... Mira, els pares precisament de la psicodèlia i de la fusió amb el flamenc, no? Bluseros, però també amb aquell punt de rock progressiu de l'època, de Sevilla també, i una de les joies de la música pop espanyola que malauradament no gaire gent la coneix. Escoltem els Smash amb aquest tema del 71 que canta en anglès i es diu Well You Know.

0: Perfecte.
1: Aquesta molt, eh?
0: És del 71, això, tio. És del 71, d'un àlbum que es deia We Come to Smash This Time. Hem vingut a rebentar aquest temps. Eren una passada, els Smash, aquest rock que fusionava psicodèlia amb flamenc. I aquests, ara venim ja...
1: Van arribar missatges, eh? Perdona,
0: a veure, què més? Què més?
1: A Costa JMD diu Montero Castillo, el padre de Paolo Montero, Aguirre Suárez, su partner en la zaga del Granada.
0: Ahí está.
1: Los dos carniceros más grandes de los 70. Sí. Vinnie Jones y Roy King, unos angelitos a su lado.
0: Sí, efectivament, eh? El Granada del 70 era gent que portava la Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló.
1: La Pallarès Solsona.
0: La Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló curt, eh? Amics, anem amb una gent de Sevilla, per cert, que sempre fem mal la conya aquesta. Recordeu que Betis... No hi ha una població que es diu Betis.
1: No. No,
0: ni tampoc hi ha un puesto que es diu Osasuna.
1: Ja,
0: el Betis,
1: ja, ja.
0: Ni Sevilla,
1: Celta.
0: Ni Celta i aquestes coses. Però encara hi ha gent que sempre veiem a xarxes, aquelles menys brillants que hi ha sempre per Twitter. De Sevilla, psicodèlia, flamenc, stoner rock. Stoner rock és una mica jo de gent que me sabe a humo los cigarritos que yo me fumo, no? Aquest com és la crema andalusa pels amants del rock gourmet. Sí que anem amb els... Atenció,
1: sí que hi ha la calle Betis, per això.
0: La calle Betis.
1: Està al barri de Triana.
0: Correcte, la calle Betis sí, però no, tu no pots baixar-te a Santa Justa i dir-li, lléveme a Betis. No. Saps? Sí. O sigui, al taxista...
1: Ni lléveme a Osasuna,
0: no.
1: Ni lléveme a Celta.
0: Ni lléveme a Celta. Mira, el llegat del rock andalús del 70 que hem escoltat ara està a les mans d'aquesta gent que són de Sevilla. En directe són boníssims, però molt bons. Atenció amb el nom que he de prendre aire per dir-lo, eh? Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba. Escoltem El Valle de 2021.

0: diuen Derbi Motoretas Burrito Cachimba.
1: Burrito Cachimba és un nom d'aquells que
0: aquest sembla no
1: que l'hagi posat de Pat Padilla, eh? Perquè és un Lisergi. Sí. Que aquesta gent en concert hi ha dues coses. Són boníssims i barreu que barregen aquest folklore andalús amb sitars, aquest instrument que portaven els Beatles també, la Índia Psicodèlia. I atenció, perquè al concert d'aquesta gent hi ha molts amants de les plantes de cultiu interior i allà mateix comparteixen i degusten mostres de les seves collites. No us perdeu aquest àlbum que es diu Hilo Negro, de 2021, del Derbi Motoretas Burrito Cochimba. I ara sí que ja per tancar avui, jo sempre tirem cap endarrere, no? Els 70, els discos dels pares, les cintes, el d'allò... Però de vegades hem de donar pas al jovent, no? Mira, de Granada, el Manuel Hidalgo Sierra...
0: Aquests són d'ara, eh?
1: Sí, aquests són d'ara. El Indio.
0: El Indio.
1: El Indio, casi nadie al aparato. I Luis Abril Martín, el Nitro, no preguntem per què li deuen el Nitro, perquè molt em temo que deu ser com Benzema, que sortia de la Ciutat Esportiva del Madrid amb l'Audi A8, tintat i a dos rodes. Amics, tenen un duo on barregen aquests dos tipus, barregen pop, funk, flamenc i música electrònica de ball. Són únics a Espanya, amics. 3 anys després del seu llançament encara sona aquest tema en les emissores comercials i en les pistes de ball més quincorres, perquè aquests tios barregen una mica... Allò una mica de los perros callejeros i els kinkis dels 70 amb l'electrònica de ball de contemporània. Amics, es diuen La Plazuela i atenció amb aquest tema ral que es diu Peíname Juana.

0: Plazuela. Sergi Hernández, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Poc t'imaginaves tu, quan estudiaves la carrera a la universitat, que faries una crònica de l'Espanyol a la ràdio a ritme de rock andalús.
1: Totalment, totalment. No m'ho hagués pensat mai. Setmana intensa, de feina intensa aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque, després del cop que va suposar deixar escapar la victòria al temps afegit davant del Màlaga aquest passat divendres. Ara toca rebre un dels grans de la Lliga, l'Atlètic de Madrid, que des del 9 de setembre ha disputat 5 partits i els ha superat tots amb victòria. Per tant, missió complicada. Tot i això, Lozano assegura que l'equip està preparat per reaccionar, que la confiança amb el míster és enorme. I això sí, el jugador ha explicat que els gols encaixats són fruit de jugades totalment evitables i de petits detalls que es poden corregir perfectament. Així ho ha explicat fa uns instants.
2: Són molts petits detalls que a vegades guanyes i no saps el per què, i a vegades perds o t'empaten a l'últim minut l'altre dia al Màlaga i analitzes com va ser la jugada i és molt evitable. I són tres punts que igual els sumaves l'any passat a la primera volta fent una falta a camp contrari, per exemple. Bueno, són aquests petits detalls que és primera divisió i que si no ho fas no t'emportes els tres punts. I el que hem de fer és tornar a recuperar aquesta sensació de solidesa.
0: Has vist, Òscar Nin, amb quina solidesa, amb quina professionalitat el Sergi Hernández ha donat pas a Pol Lozano de l'Espanyol i quina categoria de crònica
3: és tot i a més
0: a ritme de rock andalús.
3: I m'agrada això perquè les cròniques normalment de futbol és un senyor parlant, se sent darrere gent cridant i tal, amb música queda molt millor, tio.
0: Puja, puja, Willy. Estàs dient que sí amb el cap, eh?
3: No, és que fan ganes de fer la prèvia ara mateix, eh? Unos rebujitos, una mica de la Plazuela, eh?
0: 933-44-14-11, el primer que truqui s'emporta entrades per anar a PortAventura a gaudir del Halloween. 933-44-14-11, que ràpid, punxa'l, va. Mentrestant, un petit tastet de missatges d'oients que fan com l'Òscar Nin i embogeixen amb els gols del Barça i el regat de la Minya Mal.
4: Aviam, jo els disbarats que arribo a dir i els crits que faig, crido més per les falles, pels errors, que pels gols. El gol, mira, l'accepto, però quan fallen, els mataria. I he arribat a trencar seients de cadira. Doncs em va l'olla.
5: Força!
0: 606-32-72-11. Quines vagilies feu vosaltres als partits del Barça, eh? 606-32-72-11. Aquest oient diu que ha arribat a trencar cadires quan el Barça falla algun gol. L'Òscar Nen ens ha explicat que veient el regat de la Minya mal repetit es va despullar
3: directament
0: i va començar a saltar a casa fins que la seva dona li va dir que parés. 606-32-72-11. Hola, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
6: David.
0: David, has estat el més ràpid en trucar. David, tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
6: Molt bé.
0: Dic que tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
6: No, me sé de memòria, me sé de memòria. Porto des del fora de lloc.
0: Ah, des del fora de joc, David.
6: Sí.
0: Que bo.
3: Joder, hòstia.
0: Molt bé. Fa 15 anys, eh?
6: Sí, sí. De la primera època, sí.
0: Fa 15 anys. Doncs mira, em fa especial il·lusió que t'emportis les entrades per anar a PortAventura.
6: Vale, molt bé, molt
0: alguna gràcies. Bogeria que puguis explicar que hagis fet amb algun partit de futbol?
6: Uf, ara mateix no me'n recordo de cap, no? Però suposo que alguna haurà sortit algun dia.
0: Una abraçada, David.
6: Vinga, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per trucar. Doncs ja ho tindríem.
3: Ja ho tindríem. Ara m'has fet recordar quan vivia a casa dels pares, un cop, ara no me'n recordo quin any va ser, que vam guanyar el Barça i mon pare va sortir al balcó a tirar uns coets que jo no sé d'on els va treure, però va vindre la policia a casa perquè eren més potents que el de la festa major de Sant Feliu.
0: Un dia t'he de presentar el meu.
3: Ahí vale. Està.
0: Un dia t'he de presentar el meu pare.
3: I que també s'ha afeccionat a la pirotècnia.
0: Sí. Mira, el vols veure?
3: A veure. Home! Home!
0: Aquest és el meu pare.
3: Home!
0: Ara.
3: Ara.
0: Ara.
3: Ara.
0: Sí, sí,
3: m'agrada.
0: Vaig a fer una cosa. El vaig ensenyar al live del...
3: Ensenya'l. Ensenya'l.
0: Aquest és el meu pare, ara. Ara, eh? El veieu, no?
3: Escolta, avui que hem parlat de rock andalús, si ens diuen que és el cantant de Medina Zara, jo m'ho crec, eh?
0: Podria ser-ho.
3: Podria ser-ho, eh?
0: Gràcies per escoltar el que t'hi jugues. Adéu.

0: renunciar a ser la candidata de Frente Amplio si això significa que Esquerra i els Comuns tenen una sola papereta a Catalunya a les pròximes generals.
1: Jo no tinc cap problema amb fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
0: Una enquesta del CEU pronostica que Esquerra arribaria als 11 diputats al Congrés, que són els que perdrien els Comuns. Junts també perdria 2 o 3 escons, que guanyaria Vox. Tot això avui, que continua els retards a l'alta velocitat. El tren incendiat dilluns a la tarda continua la via a l'altura de Ricla, Saragossa. Encara en aquest tram es circula per via única i avui han parlat els responsables d'Adif, en concret Antonio Carmona, que assegura que les feines per retirar aquest tren i reparar la via s'hauran de fer de nit, així que la normalitat a la alta velocitat Madrid-Barcelona no es recuperarà com a mínim fins la setmana que ve.
2: Són treballs molt complexes, només es poden fer en un horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Tot el dia després d'una nova golejada del Barça ara a la Champions, el millor jugador d'ahir, Lamine Yamal.
3: It's amazing to have a player like him on this level.
0: Hansi Flick deia que és impressionant tenir un jugador d'aquest nivell com ell. De seguida l'anàlisi amb en Nil Solà. Abans, però, previsió del temps, Jordi Carbó.
4: Es va perfilant ja de manera més clara el canvi de temps que, a partir del cap de setmana, podria tornar a portar molta aigua a Catalunya. De moment, però, tenim 3 dies encara, comptant avui, amb temps més propi de l'estiu que no pas de la tardor. Les mínimes aquesta passada nit han estat una mica més baixes que l'anterior, però igualment molt per sobre del que seria habitual. Màximes al voltant dels 25 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 30 a l'interior de Girona, a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Demà i divendres es repetirà una situació molt semblant a l'espera dels possibles canvis del cap de setmana.
0: Tècnica Guillem Arnal, producció Soledad Domínguez. Des d'ara fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Què tal? Bona tarda. Els tractors han tornat al centre de Barcelona. 2 anys i mig després de l'esclat de la revolta pagesa, diferents associacions agràries denuncien que no s'està complint el que els van prometre i per això, arribats des de diferents punts de Catalunya, ara mateix ja són al centre de la ciutat i van cap a la Conselleria d'Agricultura i també al Palau de la Generalitat. Aquest so de fons és el so en directe d'aquesta protesta on hi ha el nostre company, l'Oriol Soler. Uri, bona tarda.
6: Què tal, Joan? Bona tarda.
0: Avui s'hi han vist menys tractors que en aquells dies de la revolta pagesa, sobretot perquè molts dels agricultors diuen que han decidit venir a autocar en comptes d'haver-se de pagar tot el que costa a omplir el dipòsit, uns 300 euros si haguessin hagut de venir aquí a Barcelona amb el tractor. No sé en quin punt està la protesta ara, Uri.
7: Doncs mira, ara mateix la protesta s'ha aturat davant de la Conselleria d'Agricultura, la Gran Via de Barcelona, just davant del Teatre Coliseum, i una representant d'Unió de Pagesos està llegint un manifest, i suposo que sentiu també els aplaudiments de fons. La veritat és que la manifestació ara ha agafat molta entitat. Fa unes estona només hi havia una desena de tractors, els que venien de Girona, i quan s'hi han sumat els de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre fa prop de mitja hora, ja són 87 tractors, segons la Guàrdia Urbana, més la gent que ve caminant. El que veiem aquí, sobretot, parlant amb els pagesos, és una acumulació de malestars. No només l'acord entre Europa i Mercosur, és també el preu dels carburants, la quantitat que els paguen els proveïdors, la burocràcia i també les plagues de conills o la incertesa per la pesta porcina. Totes les pancartes que hem vist anaven en aquest sentit. Els pagesos diuen que estan esgotats. Ja sentiu que també estan tirant petards. Sí. Avisen que les protestes van per llarg perquè, en un cas similar al que ens diuen els mestres, no parlem de mesures concretes que el govern pugui aplicar d'un dia per l'altre, sinó de problemes estructurals que diuen que s'han de solventar amb mirada llarga.
0: Ara hi posem un context, Uri, perquè avui hem conegut les dades de l'inflació. L'IPC ha pujat 5 dècimes, està al 4,5% respecte a l'any passat. És la pujada més forta des del febrer del 2023 i el que més ha fet pujar els preus és el transport. Aquesta inflació fa que el govern espanyol, de fet, avui hagi confirmat que el mes que ve es mantindran aquests descomptes del 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i la gasolina. Però aquest encariment dels combustibles és només un dels motius pels quals els pagesos avui han decidit protestar. perquè han augmentat els costos de l'energia, dels pinsos, dels fertilitzants, es calcula un 60% segons les associacions agràries, i també els pagesos es queixen de la competència exterior, ara ho deia l'Uri, aquests pagesos de fora de la Unió Europea que no estan sotmesos a les mateixes normes que els d'aquí. A més, també consideren que s'està fent una mala gestió de les malalties que afecten el bestiar. Tots aquests motius ens els explica qui ho coneix millor, que és la directora de Ràdio Lleida, la Mercè Marc.
8: Crisis encadenades que suposen costos inassumibles per la pagesia, diu la coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
9: És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
8: Ho exemplifica Pere Roquer en el sector cerealístic.
10: La barra de pa costarà 3 euros per cada persona, perquè amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barra de pa s'apujarà a 3 euros per unitat.
8: Carol Aixut es dedica a la fruita.
11: Tinc peres i tinc pomes, i aquest any la pera potser me la paguen a 40 cèntims. Quan el preu de cost de produir aquesta pera a mi em costa 48.
8: I Toni Martínez és un jove agricultor.
12: I estem en un moment molt difícil a les nostres explotacions, els costos són molt elevats, els hidrocarburs ens està costant 1,60 € per litro i és inviable.
8: I què volen tots ells? Que es consideri a la pagesia com un sector essencial de l'economia, que davant d'aquesta situació es tiri dels fons de contingència i, per tant, ajudes.
9: Per tota la pagesia professional del país, que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros.
8: Un gasol professional agrari amb la mínima tributació permesa, un IVA reduït per a tarifes de regadiu, acabar amb els abusos de la cadena alimentària, és a dir, amb la diferència entre el que rep el pagès i el que paga el consumidor, o amb les importacions forànies sense complir amb les mateixes exigències que la Unió Europea imposa als productors d'aquí. Volen solucions, perquè les reunions diuen només hi ha bones paraules, però no fets contundents cap al sector primari.
0: I de les demandes més escoltades entre els pagesos també és un preu just, que les grans superfícies, els supermercats, no els apretin tant pagant pel producte, tampoc que no els dona marge per tenir beneficis. A les comarques de Girona, petits productors han trobat una solució. Un grup de pagesos s'han unit per crear la primera xarxa pagesa de Catalunya, una alternativa perquè el producte arribi al consumidor sense passar per tantes mans. Ens ho explica la Marta Altimir.
13: La formen pagesos de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, Pla de l'Estany i la Selva, que només venen producte de temporada. El funcionament és molt senzill i sense intermediaris. Les botigues demanen la fruita i la verdura que necessitin i ells els hi porten directament. Això sí, els mateixos pagesos proposen el preu de venda que consideren just a les botigues. Eduard Martí és un pagès de la xarxa.
14: Sempre veiem que si uníem esforços i treballàvem junts, els avantatges eren molt més que els inconvenients. És a dir, no ens veiem com a competència uns als altres, sinó que ens veiem com a companys.
13: A canvi, els venedors posen aquest producte en una lleixa a part perquè el comprador sàpiga que les verdures són d'aquí. Tot el que la botiga no acabi venent, s'ho emportaran els pagesos un altre cop per fer compost. Així no hi ha pèrdues.
14: Tot i els problemes que hi ha, continuo pensant que és la feina més maca del món. El problema és que costi tant que els projectes siguin viables econòmicament. I llavors, clar, si no és viable econòmicament, perd tot el sentit.
13: I si algun particular els vol comprar directament, també ofereixen cistelles a domicili amb tota mena de verdures, frites, ous, carn o pa. I tot de proximitat.
0: I està bé recordar que, malauradament, els petits productors, com aquest exemple, cada vegada són més l'excepció. Tornem amb tu, Oriol Soler, perquè l'Uri ha mirat una mica les dades i avui podem explicar com està canviant el camp. Atenció, perquè en els darrers 40 anys a Catalunya s'han multiplicat per 4 les finques agràries de gran extensió, és a dir, que cada vegada es concentra en menys mans. Això afecta el que els propis pagesos reclamen, que és la sobirania alimentària, perquè, a més, aquests productes que es fan aquí cada vegada s'exporten més, no, Uri?
7: Sí, de fet, si els catalans ens haguéssim d'alimentar amb el que produeixen els pagesos aquí, la meitat moriríem de gana, perquè només hi hauria menjar per un 50% de la població i, a més, la dieta no seria molt variada. Porc, arròs, vi i fruita és sobretot el que podríem ingerir. Com deies, cada cop el camp català està a menys mans i, mentrestant, Brussel·les, la Comissió Europea, dona per fet que només podran sobreviure les grans extensions. I el que ens diuen les dades és, com deies, que Catalunya s'ha multiplicat per 4 les grans finques agràries en els últims 40 anys. Així doncs, el debat de la sobirania alimentària ara mateix no té molt recorregut, més enllà de que és impossible. Catalunya no és sobirana alimentàriament, igual que tampoc ho és a nivell de l'energia i, a més, gran part del conreu de secà es dedica a fer pinso per engreix de ramaderia, on s'acaba produint una carn que alhora acaba majoritàriament exportada a altres països. Ara, Joan, a la protesta aquesta on som dels pagesos, han encès una petita foguera davant de la Conselleria d'Agricultura, davant l'atenta mirada del cordó policial dels Mossos d'Esquadra.
0: Doncs això és a la Gran Via, amb el carrer Balmes al centre de Barcelona. Gràcies, Uri. Qualsevol novetat ens avises. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Per cert, encara sobre protestes, avisar-vos que la vaga d'autobusos de transports metropolitans a Barcelona ha quedat desconvocada. Hi ha hagut acord entre la direcció i el comitè de vaga, un preacord, segons ha informat Transports Metropolitans. Per tant, les jornades de vaga convocades als busos de Barcelona de moment queden desconvocades. Ara passa un minut d'un quart de tres.
5: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: La notícia judicial del dia és que el Tribunal de Comptes ha amnistiat els líders del procés, a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i la trentena de càrrecs que estaven encausats per les despeses del referèndum. Ja no hauran de pagar els més de 5,3 milions que el reclamava aquest tribunal, Martí Oliver.
15: El Tribunal de Comptes és qui havia demanat a Europa si s'havia pogut afectar els interessos de la Unió i després que el TJUE constatés que no, ara arriba la conclusió que se'ls ha d'amnistiar. L'òrgan reclamava més de 5 milions d'euros a la plana major del procés per les despeses per organitzar l'1 d'octubre i també per la promoció exterior durant els anys del procés, uns diners que els encausats primer van avançar en patrimoni i que posteriorment es va permetre que l'Institut Català de Finances avalés. Ara tot això s'haurà de retornar als afectats, una resolució que encara no és ferma perquè es pot recórrer en apel·lació.
0: El president Salvador Illa acaba de celebrar aquesta decisió judicial des de Brussel·les.
16: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
0: I a dos dies perquè acabi el límit i, per tant, el temps perquè hi hagi acord entre les esquerres més enllà del PSOE per decidir com es presenten a les pròximes eleccions generals, avui Ada Colau ha mogut fitxa. Ofereix renunciar a ser la candidata a presidenta d'aquest espai i, per tant, que a Catalunya hi hagi una papereta entre Comuns i Esquerra. Aquesta és la proposta de Colau, és a dir, renunciar a canvi de que Comuns i també Podem, en canvi de que Junts, diem-ho bé, Laura, ara sí. Ofereix Ada Colau renunciar a ser candidata a canvi de que Podem i Rufián també s'assumin en aquesta unió, no, Laura?
17: Sí, a veure, posem ordre. A Catalunya, Joan, tot apunta que hi haurà doble papereta. Una d'Esquerra Republicana que encapçali Gabriel Rufián i una altra del Front Ampli que lideraria Ada Colau. I ho dic en condicional, lideraria perquè l'exalcaldessa assegura que està disposada a cedir el lideratge.
1: Jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
17: Declaracions a RAC1, on Colau també ha demanat als republicans que cedeixin.
18: Cuando Esquerra Republicana, ayer vi que respondían, ¿no?, que no querían diluirse, que no querían perder las siglas, yo creo que eso no tiene por qué ser un problema. Es decir, se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema y, por lo tanto, seguro que imagen para seguir hablando.
17: Aquestes eren declaracions a Televisió Espanyola. Els republicans, però, de cap manera estan disposats a anar sota aquest mateix paraigües que demana de Colau, que demana l'exalcaldessa, fonts properes a Junqueras. Mantenen que ells, que Esquerra Republicana, ja tenen un acord amb Podem, que és l'únic pacte que faran a Catalunya, i es neguen a no presentar-se amb les seves sigles.
0: Gràcies, Laura, per aclarir l'embolic que m'he fet jo. Gràcies. Justament avui tenim el Centre d'Estudis d'Opinió per saber quins resultats hi hauria a Catalunya si les eleccions es fessin avui. Esquerra guanyaria gran part dels vots que perdrien els comuns, els republicans passarien de 7 fins a 11 diputats al Congrés i Junts perdria 2 o 3 escons en favor de Vox. Xavier Balló.
19: El PSC seria la primera força a Catalunya en les generals del 29 de novembre i Esquerra guanyaria entre 3 o 4 diputats, mentre els comuns caurien en picat fins l'última posició, quedant-se amb només 2 escons al Congrés. És la projecció d'un baròmetre que es va realitzar entre el mes de setembre i fins al dia en què Pedro Sánchez va anunciar la convocatòria electoral, en plena negociació sobre com han de concórrer les esquerres a aquesta cita electoral. L'enquesta reflecteix que Gabriel Rufián és el líder polític amb major aprovació de Catalunya. Segons aquest sondeig, les esquerres serien majoritàries, però el PP i sobretot Vox també podrien pujar. L'extrema dreta triplicaria resultats i passaria de 2 a 5 o 6 diputats. Junts, en canvi, cauria i quedaria per sota d'aquestes dues formacions. Aquesta enquesta contemplava que la CUP es presentés a les eleccions i pogués arribar a obtenir un diputat, però finalment els anticapitalistes han desestimat aquesta opció.
0: I sobre què passaria si ara hi haguessin eleccions al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però per bastant menys, 8 diputats menys. Aliança queda tercer, pràcticament empatat amb Esquerra.
19: El PSC continua notant el desgast del govern i baixa una mica més respecte a anteriors sondejos i passaria de 42 a 33 o 35 diputats. Després vindrien Esquerra en segona posició i Aliança Catalana en tercera, pràcticament empatats, amb una forquilla d'escons que anirien entre els 23 i els 26 diputats. Es consolida, per tant, la tendència en què l'extrema dreta independentista fa el sorpasso a Junts i frega la segona posició, però per contra aquest sondeig indica que Junts començaria a tapar la fuga de vot cap a Aliança. Tot i així, els resultats pel partit de Puigdemont continuen suposant una caiguda molt important respecte al 2024, passant de 35 a una forquilla d'entre 18 i 20 diputats. El PP i Vox empatarien a 12-13 i els Comuns i la CUP es quedarien amb un resultat molt similar a l'actual.
0: Dos minuts i repassem més notícies.
5: Ser Catalunya, Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
20: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. HRMotor.com.
21: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
22: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
23: 932 40 38... Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
5: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Les 2 i 24. L'Audiència de Barcelona està en marxa el judici contra un exalcàrrec de la Generalitat acusat d'haver avalat de manera irregular una llicència ambiental de la cimentera que hi ha a Montcada i Reixac, una de les més importants de Catalunya. La Fiscalia li demana 2 anys de presó per un delicte contra els recursos naturals. Martí Oliver.
15: Els tribunals van anul·lar una llicència ambiental que havia donat la Generalitat per un defecte de forma, però quan el cas va arribar a la taula de l'acusat, responsable de la tramitació dels impactes ambientals, diu al Ministeri Fiscal que en comptes de demanar que refés, va donar-hi llum verd aquesta decisió per incorrecte, de retruc va permetre esquivar lleis ambientals més dures que s'havien aprovat posteriorment, diu Fiscalia. La cimentera, fundada per la família Güell fa més d'un segle, dona feina a 300 persones i des de fa anys els veïns de Montcada lluiten per forçar-ne el tancament.
0: A Santa Coloma de Gramenet aquest matí s'ha ajornat a 2 mesos un desnonament que el BBVA, que era el propietari del pis, ha decidit fer marxa enrere. És un cas que, per com s'ha produït, recorda el de la Mari Carmen a Madrid. Joan Tejedor.
25: La Iami viu des de fa 12 anys en un pis que el 2021 va canviar de mans. Com que el propietari no pagava la hipoteca, va passar a ser del banc del BBVA, que va demanar a la Iami un lloguer tan alt que no podia assumir. La dona, que sempre ha estat al corrent de pagament de les quotes de lloguer i té la voluntat de seguir pagant, assegura que, malgrat que ho ha intentat, no ha trobat cap alternativa al mercat.
26: No se puede vivir así. Prácticamente los quieren tirar a la calle. Yo soy madre soltera, con menor. No tengo para dónde irme. Los alquileres, las habitaciones están muy caras. No hay. Voy a luchar hasta el final por mi vivienda.
25: A les 8 d'aquest matí havia programat el desnonament, que finalment s'ha ajornat encara sense data, però es calcula que per d'aquí uns 2 mesos la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge que li ha donat suport ha encaixat la notícia amb un gust agradós.
27: Si s'ha parado ha sido por la presión mediática que hay. Y si s'han parado ha sido porque la propiedad se ha tirado atrás. Y esto nos da un margen, al menos hasta las elecciones, donde tenemos como esta tregua donde se pueden parar desahucios.
25: Són declaracions a l'Aquí Barcelona de SER Catalunya.
0: Aquest matí en una entrevista a la SER, la consellera d'Interior Núria Parlon ha obert la porta a desallotjar l'acampada de Plaça Catalunya, tot i que no de manera immediata.
2: Caldrà veure quina és l'evolució d'aquell espai i també és una qüestió que hem de valorar amb l'Ajuntament de Barcelona i veure el què. Que no tinguem allà incidències o algunes problemàtiques sobrevingudes i, per tant, nosaltres ara mateix no tenim sobre la taula aixecar aquesta concentració, però tampoc es pot quedar tota la vida allà.
0: Això deia l'Aquí Catalunya. I sobre un dels temes que més preocupa la policia i a Interior, que és la tinença d'armes, la consellera ha confirmat que mantenen els plans per impulsar un canvi en el Codi Penal perquè qui tingui una pistola o una arma blanca acabi a la presó. És el que volia aprovar el Parlament, però que amb la convocatòria electoral a Madrid pot quedar en paper mullat, Andrea.
3: Exacte, el govern proposava endurir la pena per tinença d'armes fins als 4 anys de presó, sigui un punyal o una arma de foc. El pla era que el Parlament ho aprovés i s'enviés la proposta al Congrés. Diu la consellera que ho faran igualment, fins i tot si acaba governant el PP.
2: Home, jo crec que la proposta d'enduriment d'armes té un consens molt ampli. Jo espero que nosaltres governem per poder-ho dur a terme, faltaria més. Però si no fos així, o en el cas que així no sigui, aquesta és una proposta que ha de reeixir.
3: Declaracions en una entrevista a SER Catalunya, on Parlon ha insistit a criticar la instrumentalització per part de l'extrema dreta de la percepció d'inseguretat i ha remarcat que...
2: Catalunya ara mateix és la comunitat autònoma que més ha baixat en el conjunt de delictes d'Espanya.
3: Tot i que a casa nostra es denuncien un de cada 5 delictes de tot l'Estat.
0: Justament avui hem sabut que els Mossos busquen els dos atracadors que van deixar literalment en calçotets a un grup de 5 adolescents al barri de Sarrià durant les festes majors d'aquest barri el cap de setmana. Ho ha explicat La Vanguardia. Els lladres van assaltar-los en una moto robada en passamuntanyes i amenaçant-los amb una pistola. La congregació del Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes que es van suïcidar, la Kira i l'Òscar, i que van carregar contra l'escola per no haver-lo evitat, en un cas per suposat bullying i en l'altre per abusos sexuals. El Pare Manyanet els acusa de vulnerar el seu honor.
3: Sí, la congregació demana 70.000 euros d'indemnització als pares d'aquests dos exalumnes que es van suïcidar, segons ha avançat Catalunya Ràdio i confirmat la cadena SER. El pare de la Kira, el José Manuel, assegura a SER Catalunya que tot plegat és una estratègia per a callar-los.
4: No podem fer ús de la llibertat d'expressió perquè l'escola et posa una demanda i has de callar. Jo no callaré mai, perquè jo l'ho pregunto i no tinc filla, no tinc res.
3: I és que fa 2 anys l'escola ja va denunciar-lo per injúries i calúmnies. Li demanava aleshores presó i gairebé 300.000 euros de multa en una causa que es va acabar arxivant.
0: I en les darreres hores hem conegut la mort d'una noia de 19 anys en un accident de moto a Barcelona, a la confluència entre la Travessera de les Corts i la Gran Via de Carles III. Un altre jove que anava de paquet en aquesta moto està a l'Hospital Greu, van xocar amb un camió i ja són 15 les víctimes mortals en accidents de trànsit a Barcelona aquest any. Ens queda un minut pels esports.
6: Golàs! Gol! Ara la neu l'associació de Vim Fermín.
0: Desè partit de la temporada i desena victòria a Can Barça i golejada de la Champions a Turquia. Nil Solà, bona tarda.
9: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Imparable el Barça de Hansi Flick. Aquest matí s'ha exercitat encara a Turquia. Istanbul ho ha fet amb una sessió de recuperació al gimnàs i que està volant ja direcció a Barcelona, on arribarà aquesta tarda. L'equip demà començarà a preparar el partit el dissabte a la Cartuja davant del Betis. Ahir, contra el Galatasaray en Champions, nova victòria, 1-4, exhibició de Lamine Yamal, que ja suma 8 gols i 9 assistències aquesta temporada, i aquí li van donar el premi al millor futbolista del partit. Gran reacció de l'equip després de veure's per sota el marcador i 7 gols en 2 partits sense Rafinha, que és la gran incògnita de cares al proper partit de dissabte contra el Betis. Centra en una setmana clau pel futur del Barça. Dissabte a la Cartuja contra el Betis, dimarts al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain i diumenge a les 9 de la nit al Clàssic davant el Real Madrid.
0: Ho teniu tot a sercatalunya.cat i a l'app de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora favorita. Ara continua a l'hora 14 i recordeu, a les 3, Llapis de memòria avui amb el director del Museu del Disseny, amb Lluís Nacenta.

0: 5 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro, Mi Bepe. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibepe.es promo ahorro extra.
1: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya,
2: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
1: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
2: Valoro tanto el stock como el precio.
3: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
4: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obra Más.
5: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
6: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
5: O los 10 días Nissan.
6: ¿Cómo?
7: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
8: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
9: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
10: Una maravilla es poder viajar.
11: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
12: On t'has ficat aquesta nit?
13: Bona tarda, Lluís.
14: Molt bona tarda.
13: Escolta, per qui no ho conegui o no estigui gaire familiaritzat, com li expliquem què és el Museu del Disseny?
14: El Museu del Disseny seria el gran centre de cultura material de la nostra ciutat, no? Hi ha una col·lecció molt important de disseny, però també d'arts decoratives, de ceràmiques, és una col·lecció molt rica. I és un lloc al que fem tota mena d'exposicions i d'activitats per explicar això, és a dir, quina relació tenim amb els objectes que en el dia a dia ens envolten.
13: I quina relació tenim amb els objectes que en el dia a dia ens envolten?
14: Doncs una relació molt complexa, perquè, clar, la lectura més senzilla és els objectes estan per facilitar-nos la vida, no? O sigui, es van inventar per això. Però, bueno, basta en pensar, per exemple, en les tecnologies digitals per veure que moltes vegades aquests objectes suposadament útils ens dificulten moltes vegades la vida, ens condicionen, ens dominen...
13: Tu, per exemple, pots veure un objecte i dir, vale, aquest objecte és d'aquesta època, per com és l'objecte, perquè entenc que a través dels objectes pots llegir com era el dia a dia dels humans o de les persones d'aquella societat.
14: Jo no, perquè jo no sóc prou expert, perquè la col·lecció és immensa, però en el museu tenim un equip de col·leccions amb gent tremendament experta que efectivament són capaços de gairebé amb un cop de vista situar en el temps un objecte. I això que dius és molt interessant, les coses no són només coses, són coses en context. No? Aquí a mi m'agrada molt pensar... manllevar el títol de Foucault de les paraules i les coses, no? Dir, som un museu de coses, però som un museu d'històries sobre les coses, no? I aquest procés que dius tu, de quina història m'explica aquest objecte, és una mica el procés que nosaltres fem servir per articular les exposicions, no? És a dir, què podem dir, què ens explica aquest objecte del seu temps.
13: O sigui que amb una visita al Museu del Disseny també fas una visita en el temps, una visita que et fa pensar, una visita a una societat...
14: 100%, aquesta és la nostra intenció.
13: Carai, sí. I tu com a director del Museu del Disseny, de què t'encarregues? Com és el teu dia a dia?
14: El meu dia a dia és molt treballar amb la gent, treballar amb l'equip. És a dir, en un equipament tan gran, jo crec que has de sobretot facilitar el treball dels experts. Tenim experts en molts camps diferents. Els has d'acompanyar, els has d'escoltar. I has de... això és com una mica com el director d'orquestra, no? És a dir, podries dir, el director d'orquestra no fa res, perquè tothom sap tocar el seu instrument i tothom sap
13: batuta,
14: llegir.
13: No?
14: Però és una mica donar directrius, ajudar, a vegades mirar-t'ho des de fora, i a vegades també ficar-te a tope i dir, ei, hem de fer això, hem de fer això, hem de fer això, venga endavant, no?
13: Que suposo que allà al Museu del Disseny teniu... No diré magatzem, perquè abans de començar ja m'has dit, no li diguis magatzem, digue-li reserva.
14: Correcte, molt bé.
13: Increïble, deu ser aquella reserva.
14: És un lloc realment increïble, sí, perquè és a dir, te'l pots imaginar com un arxiu enorme, no? És un lloc que hi ha 83.000 objectes. Però clar, no és un arxiu de paper, que també tenim un arxiu enorme, eh? Però en el cas de la reserva, en el cas de la col·lecció, doncs és un espai immens on hi ha des de carruatges, vestits, peces de ceràmica, hi ha peces de disseny industrial, és a dir, un molinet de cafè, l'antorxa olímpica...
13: Tens una exposició allà,
14: sí, sí. Bueno,
13: ensenyant
14: clar,
13: la reserva.
14: Sí, sí. De fet, clar, obrir la reserva és complex perquè la reserva és un espai que necessita unes condicions climàtiques, humitat, i hi ha, és a dir, no és un espai...

0: diríem, d'accés al públic, però quan ensenyes el museu a la gent, un dels moments més frapants i més bonics és com, vinga, va, anem a veure la reserva, no? Anem a obrir aquests calaixos.
1: Carai, que ara m'han entrat ganes d'anar a aquella reserva.
0: Has de venir un dia.
1: Home, i tant. Està oberta? O sigui, si demanes permís, pots entrar?
0: Sí, clar, és a dir, pels investigadors, evidentment està oberta, i després, un cop l'any, es fa un programa que està molt bé, que es diu Museu Endins, on convidem a la gent a...
1: Museu Endins.
0: Museu Endins, sí.
1: Quin dia, sabem?
0: Això, ara t'ho dic de memòria, és el... Crec que és el març, a l'abril. Ara t'ho dic de memòria i no em voldria equivocar, però ens agradaria fer-lo més cops l'any, sí.
1: Home, jo crec que hi ha molts oients que deuen estar dient, vale, març, abril, m'ho anoto i ho busquem, perquè Déu-n'hi-do.
0: Perfecte.
1: Tu tens un objecte preferit d'aquella reserva? O sigui, que li tinguis un carinyo especial pel que sigui?
0: Crec que no, perquè... És a dir, no.
1: No.
0: No em facis... No, és a dir, n'hi ha alguns que no sé, que els he treballat més, o que... Per exemple, un objecte que jo he tingut a les mans i sobre el que he pensat una mica és la pinça de l'André Ricard. És una pinça per antipolilles, és una pinça per posar el material antipolilles a l'armari, no? I és una peça groga, és una cosa molt vulgar, molt del dia a dia, i amb aquesta peça hi tinc una relació especial, perquè un dia sortint de casa me la vaig trobar al terra, al contenidor de davant, perquè és un objecte que tampoc lliga, que és totalment vulgar, és un objecte d'ús del dia a dia, no? Però que nosaltres sabem que és un disseny, que la història del disseny és important, nosaltres el guardem.
1: Si el vas agafar.
0: No el vaig agafar.
1: Sí, bé, ja el tenia.
0: Ja el tenim. Però que interessant, no? Si això és una cosa que en una col·lecció d'art no passaria mai, no? T'imagines que un col·leccionista d'art es trobés
1: un tàpies
0: a les escombraries? Immediatament el agafaria, no? I seria tot un assumpte. Clar, nosaltres treballem amb objectes que són de producció industrial i que són reproduïbles. Per tant, una còpia més d'aquest objecte en si no té cap valor especial, no? Però nosaltres en guardem un, no? Amb la sèrie inicial, i el guardem amb les condicions que toca, perquè és memòria del disseny. Però no deixa de ser un objecte industrial. Això és molt bonic.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del matemàtic, escriptor, músic, gestor cultural i actual director del Museu del Disseny, el Lluís Nacenta.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manal.

0: encetem el llapis de memòria del Lluís Nacenta amb Joan, de Lady Gaga, que és una cançó publicada l'any 2016 amb la que la Lady Gaga va voler retre homenatge a la seva tieta Joan, a qui no va conèixer mai perquè va morir de lupus amb només 19 anys. Lluís, com va arribar i com aquesta cançó a la teva vida?
1: Aquesta cançó l'he triat perquè per mi explica molt bé la màgia de la ràdio. Mm. Jo la vaig descobrir, és a dir, allò que poses a la ràdio al cotxe i de manera... Jo en el cotxe no programo les emissores perquè per poder sentir coses que normalment no sentiria, no? I allò que vas passant d'emissora a emissora, i de cop va saltar aquesta cançó i, bueno, hi ha vegades que una cançó et frapa, no? Et toca, no? I vaig dir, hosti, quina cançó? No tenia ni idea de que fos de Lady Gaga, no tenia ni idea de res. I després la vaig dir, bueno, pues, la vaig identificar, no?
0: Com?
1: Bueno, vaig preguntar... Mira, en aquest cas vaig preguntar a la meva companya, que té una cultura musical tremenda, dic, aquesta cançó... I m'ha dit, sí, aquesta cançó és de Lady Gaga.
0: Però li vas haver de cantar tu, perquè l'agafés.
1: Sí, sí.
0: Clar, és el mateix músic, no?, també. O sigui que amb aquesta cançó la Lady Gaga ret homenatge a la seva tieta Joan i tu rets el teu homenatge a la ràdio.
1: Sí, sí, perquè són coses que en cap altre mitjà es donarien, no? És a dir, perquè és la... Per mi és molt important aquesta cosa de la ràdio tradicional, de que a vegades et falta informació. No? Dius, qui m'està parlant? Qui, no? I després sents el programa i ho acabes identificant. No? I en el cas de la música, això és molt important. A vegades tenir totes les dades no t'ajuda. A mi aquesta cançó em sembla meravellosa. He intentat totes les cançons que siguin ben boniques, no? per respecte als oients. No? Però ara no m'agrada tant com la primera vegada que la vaig sentir.
0: Aquí ens encanta que parlis de la ràdio. Saps que la ràdio és molt xovinista en això. Ens agrada molt que parlin bé del nostre mitjà. No sé si és perquè...
1: A mi m'encanta.
0: Sí, des de ben petit.
1: A mi sempre m'ha agradat molt la ràdio i tinc una mica de frustració de no haver-ne fet més. Ja en faré més. Li estic molt agraït a l'Anna Puigvoltes, a qui he pogut fer una abraçada ara abans de tornar.
0: Tu estaves els dilluns al balcó fent de, què diem, analista de la societat, de la realitat, tertulià, com li deies tu?
1: No, tertulià. Aquest concepte tan denostat.
0: No, però tu no anaves al funk.
1: No,
0: a veure... Amb la Llúcia Rami, la Clara Blanchard...
1: Amb en Nemrod, sí. Amb en Joan Bordeus. Sí, home, és que la tertúlia del balcó és nivell. És a dir, és una tertúlia que va al fons de les qüestions i que no té cap problema amb ser crítica, però és una tertúlia sempre elegant, és una tertúlia on la gent s'escolta, és una tertúlia realment especial.
0: I que va a un altre lloc, que això també és molt interessant, que a vegades Exacte. Veus una altra perspectiva.
1: Exacte. Sí, és una tertúlia on sempre aprofundeixes. I parlant amb els companys era en plan, ostres, he sortit d'aquesta conversa amb una mirada diferent de la que tenia al principi, no?
0: Noto que l'enyores una mica.
1: L'enyoro. Sí, el que passa és que pel meu compromís professional actual...
0: No és compatible amb ser director del...
1: Bueno, ens va semblar que està fent de tertúlia cada setmana en un programa d'actualitat, quan a mi en realitat em toca una... És a dir, la meva feina té una part també de una mica de representant públic, no? És a dir, el The Hub és un museu públic, no? Per tant, em semblava, em sentia una mica incòmode en estar opinant de lo divino y lo humano, quan jo crec que ara em toca estar parlant dels temes més específics del que tinc al museu, no?
0: Sí, algun dia tornaràs.
1: Jo crec que sí, m'agrada pensar-ho.
0: I què t'anava a dir? Tu ara ens deies, no?, que des de ben petit t'has criat amb la música, amb la música, amb la ràdio de fons,
1: sí,
0: a casa.
1: Sí.
0: La tradició continua? L'Eugeni i el Simó, els teus fills, també tenen la ràdio de fons a casa, està sonant tot el dia?
1: Sí, ells encara no acaba de ser decisió d'ells, no? Però
0: no,
1: sí,
0: clar,
1: a casa nostra. A casa nostra sona la ràdio, sí, molt, molt, molt. A la cuina, sempre.
0: Ells veuen el Barça a la tele? O com tu, que només l'escoltes per la ràdio?
1: Per mi el Barça és ràdio, fins al punt de que a vegades, vull dir que hi ha jugadors del Barça que dius, ah, hòstia, aquest és el Pedri, ah, perfecte, perquè no tenia, ni tan sols tenia clara la seva pinta, perquè jo el Barça sempre és ràdio. Els meus fills, el gran, l'Eugeni, és totalment immune al futbol, no li interessa gens. El petit, el Simó, és bastant culer, sí. Sí, l'interessa més.
0: Que el Barça sigui ràdio és una decisió.
1: És una decisió...
0: I difícil, una decisió difícil, perquè avui dia, vulguis que no...
1: Però és que si mires el partit, com s'ha de mirar, amb imatge, hòstia, és que ja és una part de la teva vida molt... És a dir, jo sóc culer en el sentit que m'agrada que el Barça guanyi i crec que el Barça és una part de la nostra cultura que és important. Ara, jo no estic disposat a parar la meva vida a seure'm davant del partit. És a dir, jo sento el partit i estic pendent, però l'escolto a la cuina mentre faig altres coses. Així és com... O al cotxe... O...
0: Entenc que sí que fas alguna excepció amb algun partit gros. Quan hi ha hagut
1: evidentment, sí. La final de la Champions, que jugarem aquest any, aquesta temporada.
0: Aquesta potser sí que la veus.
1: Aleshores, clar, quedes amb els amics. Sí.
0: Amb la ràdio sintonitzada, perquè ara les televisions et donen aquesta possibilitat.
1: Aquesta és la forma ideal.
0: I Lluís, a més del balcó d'Anna Puigvoltes, també has col·laborat molt amb Catalunya Música.
1: Sí, gràcies a la Pilar Sobirà, que ella em convidava. Quan jo era bastant jovenet, havia fet col·laboracions amb Catalunya. Clar, jo soc de formació musical i era una mica el context, diríem, fàcil, no?, en el que jo podia començar a fer una miqueta de ràdio. També hem format podcast, vaig col·laborar bastant de temps amb Ràdio Web Magba, que és un podcast de molta, molta qualitat. Els de Ràdio Web Magba són una mica pioners del podcast, no?, que ara n'hi ha tants. Sempre he anat fent.
0: I molta música, també, aquí veig. Sí. Clar, tu ets músic.
1: Jo sóc músic de formació.
0: De formació.
1: Sí, i matemàtic, sí. Bueno, perquè s'ha de tenir molt de respecte als músics professionals que estan allà pujant a l'escenari publicant discos, no? Però sí, jo sóc músic de formació i sempre intento mantenir-me actiu com a músic. Sí,
0: sí, clar, jo he buscat cançons de Lluís Nacenta
1: i no n'has trobat.
0: I no n'he trobat.
1: Menys mal.
0: Ets músic no practicant, diguem, no publicador.
1: No, jo tinc la sort de que la meva època de jovenet, quan feia cançons, va ser prèvia a internet, perquè jo ja tinc una edat. I això és un regal que la gent jove no tindrà mai, no? És a dir, ara...
0: El dret a l'oblit.
1: El dret a l'oblit, no? És a dir, jo vaig fer la meva de producció musical, però no la trobaràs a internet. Ara em mantinc actiu en una escena de live coding. El live coding és la producció de música computacional en viu, és a dir, escriure codi...
0: Explica'ns-ho bé, això.
1: En el concert. I això ho practico, vull dir, cada un cop al mes amb un grup que es diu Top Lab Barcelona, que és el node de Barcelona d'una xarxa internacional de live coders. Aquí sí que intento mantenir-me actiu de manera contínua.
0: Però què és això? Explica'ns-ho bé, lo del live coders. O sigui, què feu?
1: O sigui, la música electrònica,
0: sí.
1: Tota la música electrònica, en realitat, encara que tu la facis amb un sintetitzador, en el fons sempre es basa en un software que està funcionant. Aquest software és codi. Tu el pots... Pots fer música, no? la música electrònica que tothom identifica, no? És una música que en realitat depèn d'un software, no? Si tu saps escriure aquest software, el pots, diríem, editar en temps real, perquè ara els ordinadors són prou ràpids com perquè tu escrius un algoritme musical i l'estàs modificant a la vegada que aquest algoritme s'està executant i sona, no? Aleshores, el live coding té unes certes regles de funcionament, que és: 1. Has d'ensenyar el codi, és a dir, tu has de projectar en l'escenari el codi de la música que està sonant, no? I l'has d'editar en viu, és a dir, no es val només dir, vale, jo he escrit aquest algoritme a casa meva i ara l'escoltem, sinó que en el procés del concert, segons com va, segons com vull que el concert evolucioni, aniré fent modificacions, però no sobre un teclat, no sobre un violí, no sobre una trompeta, sinó sobre el codi informàtic d'aquesta peça de música electrònica.
0: I tu com has passat del piano, que és amb el que et vas formar, al live coding? No sé si la peça que està sonant de fons ara mateix té alguna cosa a veure.
1: Sí, aquesta peça que està sonant no té a veure amb el live coding, és una peça de la Susan Sian i són els concerts que va fer el 75 a Nova York amb els sintetitzadors Buchla. En aquest cas, la Susan Sian hi treballava amb sintetitzadors modulars. I encara que no sigui live coding, per mi és una música molt, molt, molt, molt, molt important. Perquè fixa't quin... És una música molt somiadora, molt flipada, molt...
0: Molt, molt, molt, molt LSD.
1: Sí, exacte.
0: Clar, estem a 1975.
1: Exacte, sí, que és una música que és, bueno, gairebé tan vella com jo, però jo soc del 76. I una cosa molt bonica d'aquests sintetitzadors bucle és que, a diferència dels Moog, no tenen la interfície teclat. Nosaltres identifiquem molt el sintetitzador, bueno, és com un piano, no? O sigui, tu tens un teclat i a partir d'aquí el que passa a partir del que tu toques el teclat ja està modificat electrònicament, no? Els Buchla no. Els Buchla no tenen la interfície teclat, sinó que és la lògica dels loops que tu pots crear dins aquesta lògica modular dels sintetitzadors. A mi això m'agrada molt i per mi va ser molt alliberador. La meva formació va ser de pianista, però M'agradaria que els oients pensin quanta gent ha estudiat piano en aquest país i acabada la carrera ja no l'ha tocat mai més.
0: Tu ets d'aquests?
1: Jo vaig ser d'aquests molt de temps i finalment jo ara toco el piano, puc tocar, és a dir, no soc ni molt menys un pianista professional, però tants anys passats estudiant no són en va, no? Jo puc tocar i toco. Però què significa que tantes persones que han passat per aquesta formació, al final aquesta formació se'ls converteix en una barrera entre ells i la música? Això és terrible.
0: Sí, us cremen, us han cremat a molta gent.
1: A molta gent. És perquè jo crec que hi ha una ortodoxia excessiva. Hi ha una... És sempre el mateix repertori, hi ha una molt poca obertura de cara a innovacions melòdiques, harmòniques. Hi ha aquesta gairebé podríem dir dictadura d'un repertori clàssic sempre fixat, no? I al final és com una mena d'esport d'èlit, no? És a dir, bueno, quants pianistes professionals clàssics es necessiten al món, no? Quan hi ha avions i hi ha gravacions discogràfiques i, per tant, els millors pianistes del món tots passen per l'auditori, pel Palau, no? Aleshores, a mi, gràcies a la meva formació matemàtica...
0: Que ets músic i matemàtic, que el tòpic diu que van de la mà.
1: Sí, és un topicazo, però alguna veritat hi ha, alguna veritat hi ha amb això, perquè són mons abstractes que no passen per la paraula i que hi ha alguna simetria entre ells, no? I jo, gràcies a aquesta, la meva formació matemàtica, el poder escriure algoritmes, no? poder programar un ordinador, vaig trobar que em podia relacionar amb la música d'una manera que no tenia res a veure amb el piano. I aquí em vaig reconciliar amb la música i amb el piano.
0: Doncs va, escoltem una miqueta aquesta peça a càrrec de Susan Ziani, que l'hem trobat al llapis de memòria del director del Museu del Disseny, el Lluís Nacenta.

0: Home, jo crec que enriquirà aquest so que ens vagis explicant què estem escoltant, aquest record, no?
1: Sí, és a dir, aquests sons, és a dir, ara, per exemple, sí que és un so...
0: Estem a l'estómac d'una balena.
1: Ara. Exacte, no? És a dir, que potser sí que té com una ressonància més electrònica, no? Però el que sonava fa un moment, si t'hagués dit que era un violoncel...
0: Sí, t'hauries
1: cregut. És a dir, moltes vegades, és el que et deia abans de la informació que tenim sobre la música, no? És a dir, si jo ara dic, vale, això està fet amb sintetitzadors modulars, si és una peça històrica, de l'electrònica...
0: Interfícies, has dit abans, eh?
1: Exacte, sí. Bueno, la interfície no és més, escolta'm, el teclat és la interfície, el teclat de l'ordinador.
0: El suport.
1: No? Exacte, és allò mitjançant el qual tu relaciones amb la màquina, no? Però, si ens traiem tot això, això que està sonant... Podria ser un violoncel, podria ser... No? Una música... Per exemple, podria ser la banda sonora d'una pel·lícula.
0: De por.
1: Perfectament. No? És a dir, és una música molt expressiva, molt rica, que per mi trenca molts prejudicis que tenim en relació a la música electrònica. No? I és una música molt abstracta, perquè, clar, està fet amb una màquina, però, de fet, la música mai és abstracta, perquè quan la sents, de seguida et poses a imaginar coses, no? I és el que tu dius. És veritat que aquesta música té com una cosa com molt oceànica, no? T'imagines...
0: Hi ha molta bombolla.
1: És que sí? Et dona la sensació d'estar sota l'aigua, t'imagines sons que semblen sons d'animals. És que sí? És a dir, la imaginació no para mai. I en aquest sentit, la Susan Cian era, em sembla, increïblement hàbil, increïblement sensible en disparar la imaginació musical.
0: I doble mèrit que ho va fer l'any 1975.
1: Imagina't.
0: Que fa més de 50 anys.
1: Bueno, però és que a més, en aquell moment, ella era de les úniques persones capaç de fer una cosa així en directe. És a dir, ella es va... Imagina't descobrir un instrument nou, no? Apassionar-te per aquell instrument i dir, vaig a explorar tot el que es pot fer. No? Que això són coses... És el que jo enyorava al conservatori, no? O sigui, ara dic, ostres, vaig a apassionar-me pel piano i mirar tot el que es pot fer. No, perquè hi ha una tradició enorme de gent...
0: Toca'm això de Bach, ara mateix, toca'm l'altre, toca'm Chopin...
1: Què descobriré jo ara del piano? Res, no? En canvi, la Susan Cian s'enfronta, no?, amb aquests sintetitzadors que creaven Buchla, i aquestes peces són molt boniques perquè la veus amb ella dient, a veure quina música es pot fer, quin món, no? I tot això... És una música super somiadora, és una música molt, molt expressiva.
0: No? És una persona jugant.
1: Sí, exactament.
0: Que potser és el que li falta a aquesta formació
1: exactament.
0: Més ortodoxa del conservatori.
1: Exacte.
0: El joc.
1: Ben trobat, m'encanta.
0: Que, Lluís, a tu et van nomenar director del Museu del Disseny perquè et vas presentar a un concurs, vas guanyar el concurs, et van nomenar. Quines propostes tenies al teu programa? Que portes mesos, per tant, potser no les has pogut desplegar encara totes.
1: En absolut,
0: totes.
1: No, trigarem anys.
0: Però quina és la idea? Cap a on anem?
1: La idea és la que t'explicava al principi, d'intentar coordinar amb espais de treball i parts de la col·lecció i programes creatius molt diferents, en un tot coherent. Això és un repte important, perquè, clar, en el nostre museu hi ha això, parts de la col·lecció i equips de treball molt diferents, no? Aleshores, el que passa és que a mi la meva proposta anava en el sentit de la que et deia al principi, no? Tu com dones resposta als reptes de la contemporaneïtat, no? Nosaltres vivim en un temps de crisi, vivim en un temps de crisis migratòries, de crisis climàtiques, de crisis de l'energia, de crisis d'addicció a les tecnologies digitals, no? Com adreces aquestes crisis, no? Com intentes posar-les en context i contribuir a la conversa, no? A que el públic, a la ciutadania estigui més informada i més emancipada en relació amb aquestes crisis, no? Bueno, un museu com el Museu del Disseny et permet fer-ho des d'aquesta idea de la cultura material. És que això és fonamental. Si tinguéssim una relació amb la matèria que fos equilibrada i que fos sostenible, totes aquestes crisis estarien més ben adreçades. Totes tenen una dimensió material. En realitat, evidentment que simplifico les coses, però una de les maneres de veure què hi ha en l'arrel de totes aquestes crisis que et descrivia és que el planeta està arribant al seu límit, des d'un punt de vista molt estrictament material. Això és el que a mi em ve de gust d'explorar, no? Aquesta ha estat la meva proposta.
0: Diries que el Museu del Disseny és un museu que encara per molta gent està per descobrir. O sigui, és que és el que parlàvem abans. Sí. Tenim una reserva de 83.000 objectes, o sigui, allà sí. Hi ha or pur,
1: sí.
0: I molta gent no hi va.
1: Sí, sí. Jo crec que... És a dir, a veure, és un museu que ha fet programes interessantíssims els darrers anys, vull dir que no... Però sí que és veritat, crec que hem de ser honestos i reconèixer que en el context cultural de Barcelona el The Hub encara té
0: potencial... Tu dius The Hub, potencial. El Museu del Disseny?
1: The Hub, no, està bé, és a dir, és el Museu del Disseny, és a dir, em pots dir... És a dir, no sé, a mi m'agrada pensar que The Hub és el nom, el títol, no? Igual que hi ha un museu que es diu MoMA o hi ha un museu que es diu MENAC, aquest es diu The Hub, no? Però és el Museu del Disseny.
0: Que jo li dic en català, el Museu,
1: sí, sí,
0: del Disseny.
1: El Museu del Disseny, sí, sí, està
0: fet,
1: molt bé.
0: Aquí molt bé que ho diguis així. És com una matriuixca d'institucions, no? Sí, perquè és clar. El Museu del Disseny, que és el The Hub, que està dins de l'ICUB, vull dir, sí. Tenim aquí un Cristo.
1: Bueno, i a més allà dins tenim companys de pis i tenim el FAT, que és una entitat independent però amb la que compartim l'equipament, tenim el BCD, tenim l'Associació d'Estudis del Moble, és a dir, sí, és un lloc àmpliament polifacètic. Sí.
0: Que per això potser, no sé si cal més pedagogia o una manera de que la gent digui, hòstia, vull anar, perquè és molt xulo el que feu
1: sí.
0: Allà.
1: No tant pedagogia com aconseguir que la gent vingui més. A veure, és un museu que té bones xifres de visites.
0: Clar,
1: eh?
0: Segurament no, no és, dades, té bones, no és, té bones sí, xifres.
1: Sí, sí, sí, però hem d'anar més. I no s'ha de donar la xapa a la gent d'allisonar-los de perquè és molt important que vinguin. Senzillament, les exposicions han de ser prou atractives.
0: Clar, de ser suggerent.
1: Clar, perquè vinguin. Sí, ara que bueno, la reforma urbanística de les Glòries i tot està ja pràcticament acabada, això ens ajudarà molt. Però sí, sí, necessitem que vingui més gent i sobretot que no vinguin només els professionals, és a dir, els professionals de disseny, els arquitectes...
0: Les mateixes cares.
1: Exacte, aquests venen, no? I està molt bé que vinguin, és important que vinguin. Però a mi m'interessa molt adreçar-me a un públic cultural, un públic culturet en general. És a dir, el públic que va al cinema, el públic que compra novel·les, el públic que va a concerts.
0: No? Una família que diu,
1: exacte.
0: Va, què fem aquest diumenge?
1: Exacte.
0: Anem al Museu del Disseny.
1: Ah, exacte.
0: Que fan una expo de cafeteres, exacte. I no sé què, vull dir, com era la llar dels anys 60 i 70, per
1: sí.
0: Dir alguna
1: cosa. Sí, sí, sí, sí. I això, bueno, ho està funcionant, però ho hem de reformar. Nosaltres tenim un programa educatiu per nens que és molt potent, però bueno, sí, sí, sí, tenim marge de recorregut aquí.
0: Que tot això, crec que hem arribat a un punt molt interessant, Lluís, perquè aquest matí he ficat el nas, no?, a la web del D-Hub, i m'he topat amb l'apartat de transparència.
1: Sí, clar.
0: Clar, perquè ja és una institució pública i t'ho han d'explicar tot, i ho expliquen molt bé. Sí. Crec que era de l'any 2023, les últimes dades, i posava que el D-Hub va tenir unes despeses de 6 milions d'euros, 184.000 euros, i uns ingressos de 214.000 euros.
1: Sí.
0: Aquí hi ha una diferència de gairebé 6 milions entre un i l'altre. Com expliquem, en aquests temps de capitalisme salvatge, on tot es mesura per conceptes com plusvàlues, amortitzacions, rentabilitat, com expliquem i, sobretot, com convencem que els diners públics estan per això i que no podem mesurar la cultura amb diners.
1: Sí, sí, això, mira, això que estàs dient és molt important. 6 milions per un equipament del tamany i de l'ambició de programa del The Hub és poc. És a dir, clar, tu quan arribes, el que vull dir és, perquè clar, ara l'oient dirà 6 milions, tio, jo no els tinc. Què és aquesta barbaritat? Sí, home, però l'oient ha de saber que dins del que és un museu i de la seva complexitat és un pressupost que està ajustat. És a dir, en cap cas és un pressupost allò de... Vinga, despilfarrar i tot el que necessiteu. O sigui, nosaltres patim per fer tot el que fem amb el pressupost que tenim, en el sentit de dir, això és positiu perquè és diner públic, de que, vamos, traiem aigua de les pedres. És a dir, de cada euro del nostre pressupost nosaltres entrenem un gran rendiment programàtic. Però és molt rellevant la pregunta que fas. Nosaltres som un museu públic, no som un museu privat. Per tant, el nostre objectiu no és generar ingressos. Els ingressos que generen les nostres entrades van a l'ICU, van a l'Ajuntament i són molt, molt útils per a altres coses. No? Però nosaltres tenim una missió pública. Aquesta missió pública és, 1, tenir cura d'un patrimoni. A més, pensa que és un patrimoni que sempre augmenta, perquè la nostra col·lecció és de disseny. Per tant, no és una col·lecció que dius, es va acabar el 1960...
0: No, clar, no deixarà mai de...
1: Clar, cada any, clar, quan el FAT convoca els Premis Delta, que són els millors dissenys de l'any, doncs nosaltres, gràcies a aquests premis, anem augmentant, no? Cada any, és a dir, tenim una col·lecció que és contemporània. No?
0: La reserva creix.
1: Exacte, imagina't, eh? Tenim un problema d'espai tremendo, però ja ho adreçarem. No? Però nosaltres tenim una missió cultural molt important que va des de ser un equipament de barri, és a dir, que la gent de Poble Nou, del Clot, tinguin aquell lloc, en un lloc on van a passar l'estona, a cultivar-se, a formar-se, a aprendre coses a la biblioteca, a veure exposicions, és a dir, des d'això fins a ser una institució cultural rellevant internacionalment, perquè, escolta'm, un museu del disseny de Barcelona, que és una ciutat que té una història i una cultura del disseny importantíssimes, doncs ha de ser un museu que contribueixi al discurs sobre el disseny a nivell internacional, no? Són diners ben gastats? Ostres, clar, jo és que em dedico a això, és a dir, clar, jo estic convençut de que sí, no? Però crec que està molt bé de cara al ciutadà que pensi 6 milions són molts, vale, vine. Vine i critica-ho i anem a veure... Per exemple, una cosa que no ens podem permetre és que les exposicions estiguin buides. Jo amb això sí que hem de ser molt exigents, no? Les exposicions costen molts diners. Aleshores, una exposició no només ha de ser molt bona, sinó que ha d'estar acompanyada d'un programa de mediació, d'educació, han de venir les escoles, han de venir els veïns. Nosaltres fem un esforç molt gran per explicar-ho. Si les exposicions no estan buides, no? Si tu treballes molt perquè les exposicions siguin molt visitades, doncs, bueno, aquests diners públics que hi hem gastat, crec que es comença a veure que estan justificats.
0: El que està clar és que l'èxit no el podem mesurar amb diners. L'hem de mesurar amb altres coses, per exemple, amb afluència de públic.
1: Amb afluència de públic, sí, sí. I no només, perquè, clar, si només mires... És a dir, l'afluència pública és molt important, però, bueno, també hi ha oferta cultural de pèssima qualitat, i ara no se m'ocorre cap exemple, que convoca grans, grans, grans masses de públic. I no és a dir, hem de tenir un equilibri entre una oferta cultural de qualitat per una oferta cultural que generi interès.
0: Doncs tothom cap al Museu del Disseny, que és molt bonic, a més l'edifici. Li diuen la grapadora.
1: Home, és que és una grapadora, no? D'en Buigues.
0: Bueno, tu sí, ho sabràs, sí, perquè tu vens de família d'arquitectes, no?
1: Això mateix.
0: El teu pare va ser un arquitecte molt potent, l'Antoni Nacente.
1: El meu pare, sí. A veure... Siguem honestos. Jo no diria un arquitecte molt potent.
0: No.
1: Era una persona molt potent. Era un professor de l'Escola d'Arquitectura molt potent.
0: Doncs al llapis de memòria del Lluís Nacente també hi hem trobat una cançó dedicada al seu pare, una persona molt potent, i aquesta és Colors, del músic escocès Donovan.

0: Colors de Donovan són el llapis de memòria del matemàtic, escriptor, músic, gestor cultural i actual director del Museu del Disseny, Lluís Nacenta, que aquesta és una cançó publicada l'any 1965, que Lluís no cal ser l'inspector Colombo per deduir que si se la dediques al teu pare és perquè li hauria encantat aquest tema.
1: Ella ens la posava, ho recordo com si fos ara, és a dir, ens la posava amb el tocadiscos de casa i és que no puc sentir aquesta cançó sense veure'l amb ell, és una cançó que és una pura celebració de la vida, no? És a dir, és que quasi sembla tonta la cançó, no? Perquè és com, hey, this is the feeling in the morning, no? When we rise.
0: Els colors,
1: és,
0: no?
1: Els colors, és a dir, és quasi una cançó per nens, no? Que una marca de pintura ens ha desgraciat per sempre, no? Però és molt important oblidar-la i recordar la cançó per si mateixa. És una pura celebració de la vida, és una cançó molt vella, amb un arranjament senzill preciós. I per mi, jo l'associo molt al meu pare perquè, hòstia, és que el tio ja fa 10 anys que va morir, eh? Però és que no es va fer vell mai. És a dir, tu et fas vell quan perds la curiositat, no? Quan és com, bueno, ja, no? Doncs ell no la va perdre mai. Era una persona amb una curiositat inesgotable. Era una persona que et fatigava de l'energia que tenia. I això feia això, no? Entre altres coses, que fos un gran professor. És a dir, a mi em fa molta il·lusió quan faig algun acte públic i algú se m'apropa i em diu, escolta'm, tu tens algú a veure amb l'Antoni Nacenta, no? I normalment són alumnes d'ell que...
0: Oh, que ets molen, eh? Que el teu pare, com molava...
1: Clar, això fa molta il·lusió.
0: Sí, sí, sí. Us assembleu físicament?
1: Ens assemblem físicament. Ell tenia més cabell que jo.
0: Si tenia una mica, no, Lluís, de cabell.
1: Sí.
0: Quan sona aquesta cançó, ho dius ara, no? Et transporta indefectiblement a la infància.
1: Sí.
0: Quins records et venen?
1: Em venen records molt de... Jo crec que vaig ser un nen molt happy. És a dir, em venen records molt... La relació amb el meu pare era molt física... Jo compartia molt amb ell l'esport. Em venen records de música moltíssim. És a dir, com aquesta cançó és només un exemple de moltes, no? Però ell em va donar aquest disc, em va donar els discos de Bob Dylan, que per mi van ser descobrir un món, saps? És a dir, la relació amb els... No només amb ell, no? Amb els meus pares, també amb ma mare, amb ma germana... La recordo com una relació... molt musical, una relació molt de contacte físic. Jo era un nen molt... Era un nen molt celebrat, era un nen molt...
0: Sí?
1: Molt mogut. Sí, sí, ara ja m'he fet vell.
0: Sí, ara no se't veu tan mogut. Sí, que sí, eres un trasto, eh?
1: Sí, era trastíssim. Jo al col·le era molt pesat, sí.
0: Que ets a Barcelona ciutat?
1: Sí, sí.
0: Quin barri?
1: Del Putxet.
0: Com era aquell Putxet dels anys 80 on tu
1: el
0: cries?
1: El Putxet dels anys 80 era millor del d'ara. Era molt barri. Nosaltres vivíem just davant del parc del Putxet i el Putxet és, el parc del Putxet és un espai realment excepcional a Barcelona. I ho recordo molt barri en el sentit de que sorties del metro de Vallcarca,
0: sí?
1: I ja estaves molt a casa, saps? Tot i que en realitat encara estaves a 4 o 5 cantonades, saps? I això és una sensació que ara no la tens en lloc de la ciutat, no? És allò de que totes les cares et són familiars, aquesta mena de sensació de petit poble dins de la ciutat, no? Això el Putxet era molt clar i ara ja no és.
0: I quan tu eres petit ja et deien, Lluís, tu de gran, què vols ser? Entenc que no deies, jo vull ser gestor cultural i...
1: T'imagines?
0: Bueno, matemàtic potser ho deies, no ho sé, però...
1: No, les matemàtiques van venir després. No, jo una cosa que tenia molt clar que volia ser era escriptor. Què et sembla? El que passa és que...
0: Ho has sigut? Estàs en ello?
1: Sí, no sóc un escriptor així com els escriptors professionals, no sé, com la Lucía Ramis i la gent que ho fan realment molt bé, però sí, sí, sí. Jo, segons l'edat que m'ho haguessis preguntat, et hagués dit músic o et hagués dit escriptor? Et hagués dit poeta, perquè jo era un nen i un adolescent molt pedant.
0: Clar, escriptor qui és? El que escriu o el que publica?
1: Quina bona pregunta. Jo crec que escriptor al final és el que publica, perquè l'experiència de publicar, és a dir, tu a casa teva pots escriure... Jo he escrit tota la vida i he omplert una quantitat de llibretes absurda. L'experiència pública és molt important per l'escriptor, perquè és la confrontació amb el lector. I també et fa aprendre... L'editor és molt important. A vegades pensa que l'editor és només el que mira. Diu, va, anem a publicar això. L'editor realment és el que fa el llibre. És a dir, tu fas el text...
0: I et posa davant del mirall.
1: L'editor és el que fa el llibre, claríssimament. És una feina molt més difícil i molt més subtil del que la gent creu, no? Aleshores, jo crec que la feina d'escriptor no és completa fins que tu no passes per l'experiència de que un editor t'ajudi a publicar i el llibre arribi als lectors i els lectors el rebin bé o malament.
0: Aleshores, fins a aquest punt ets una persona que escriu. Ets no un escriptor.
1: Exacte.
0: És com ser jugador de futbol o ser futbolista.
1: Clar, no? clar.
0: Hi ha un sou enmig. Hi ha tot el capitalisme enmig.
1: Bueno, en el cas de l'escriptura, el capitalisme té un paper bastant, bastant irrellevant.
0: Un 10% té.
1: Realment, sí, escrius i publiques per passió, això és evident.
0: I quan eres adolescent i escrivies, per això escrivies els teus dietaris de com estaven anant al cau o era més ficció, per on tiraves?
1: Jo mai he escrit ficció. Soc molt negat per escriure ficció. Jo crec que la ficció en aquest sentit està una mica sobrevalorada. Nosaltres vivim en el món literari una mena de gran dictadura de la novel·la, no? És a dir, es considera que no ets escriptor fins que no escrius una novel·la. Això és una tonteria.
0: Clar, tu comences amb el quadern gris, no? De Josep Pla, i veus que com tira escriure del teu dia a dia.
1: Sí, a mi em va passar, i fixa't que jo... O sigui, jo era un nen que no llegia, eh? És a dir, no, quan fins als 14 anys no llegia. I de fet recordo, ara que últimament hi ha hagut la polèmica de les lectures obligatòries, no?
0: Han tornat, eh?
1: Jo he de dir, i tinc molts bons amics, professors de llengua, i el seu criteri val molt més que el meu, eh? Però, ostres, jo no veig gens clar de les lectures obligatòries. És a dir, llegir és massa important. És un plaer massa gran com perquè sigui obligatori, no? És a dir, no sé si quan amb un nen li fas llegir una cosa per obligació a l'escola, no sé
0: la
1: si...
0: La plaça del diamant.
1: Exacte, no? Un llibre tan meravellós com la plaça del diamant. No sé si estem fent un favor a algú quan el fem llegir per obligació. Però bueno, això entre parèntesis. El fet és que jo no llegia res. I un dia la cosa va passar al teatre. Hi havia un espectacle de Josep Maria Flotats que es deia Ara que els ametllers ja estan batuts. I era una selecció tota feta de textos de Josep Pla. Jo recordo que quan es va acabar aquella obra, sortint, tornant cap a la sortida amb la platea, li vaig dir a ma mare, però això es pot llegir? És a dir, a mi em va produir una fascinació absoluta. Ma mare m'ha dit, naturalment, quan vaig arribar a casa em va donar el quadern gris amb aquella edició meravellosa de tapes vermelles dures de Destino. Vaig llegir el quadern gris i em vaig tornar boig i des de llavors fins avui ja no he parat de llegir.
0: Que suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és poder tornar enrere de Sopa de Cabra.
1: Sí.
0: Et transporta aquesta època? Qui som aquella època de començar amb el quadern gris i posar-te a llegir, a escriure?
1: Totalment. Jo era un adolescent molt pedant i molt així, molt romàntic, i sí, sempre llegia i escrivia. Em recorda moltíssim els campaments del cau amb l'agrupament escolta. Me recordo això, que jo m'enduia els llibres i em passava...
0: El cau, eh?
1: Sí, era tremendament... Era un xaval molt pedant. I tinc un gran record d'aquella època. I tant. Això de... El cau eren les lectures, però era la música, era la guitarra, eren els primers amors... Eren
0: les primeres vegades.
1: Les primeres vegades de tot, no? I mentre... I aquesta cançó, no? Aquesta cançó tan bonica... Hòstia, el Gerard Quintana no és un artista suficientment valorat, eh? És un gran artista, el Gerard. És un gran, gran artista. I evidentment que és molt conegut i ha tingut molt èxit, però jo crec que no hem sigut justos amb lo especial que és. I a més és una cançó tremendament nostàlgica, no? Podré tornar enrere i evidentment no podrem, no? Vull dir, és un món amb el que jo m'hi relaciono de manera absolutament nostàlgica, no? Mai tornarem a viure aquell moment.
0: Però el que ens queda és escoltar una miqueta. Exacte. De Podré tornar enrere.

0: Genís, has repetit com 10 vegades que eres un adolescent molt pedant.
1: Sí, no sé per què ho he dit. Sí, sí, era així.
0: I quan va canviar això o continua sent pedant? Quan canvia això?
1: Bueno, et vas fent gran i el sentit del ridícul t'assisteix, no? I et permet anar matisant, no? la teva sensibilitat, no?
0: Sí, tu vas ser un nen trasto. Cada adolescent era més... Mira, anem a llegir una miqueta, no?, de Rilke. I després hi ha un moment que et fas gran.
1: Sí.
0: I tot això, o sigui, quan mires enrere, et fa com vergonyeta.
1: Molta.
0: Aquí ets matemàtic, en aquesta època?
1: No, les matemàtiques van venir després. Sí, sí, sí. El... Clar, jo sóc més, és a dir, jo sóc una persona més humanista, més de literatura i de música, però m'agradaven molt les matemàtiques. Sempre, és que les matemàtiques no són una ciència. Diantre, podem ja matar aquest mite?
0: No ho són.
1: No, les matemàtiques són un llenguatge formal, és a dir, la física és una ciència, la química, la biologia, no? Això és l'estudi empíric del món. La matemàtica és un llenguatge, és una cosa totalment lliure i formal i oberta. És a dir, les matemàtiques, el que passa és que com que han sigut el llenguatge de la física, doncs han quedat molt assimilades, no? Però jo vaig trigar molt a adonar-me de que les matemàtiques m'agradaven molt i tenia un gust per les matemàtiques, però que això no volia dir que jo tingués una mentalitat de físic o de químic, no? Una mentalitat, diríem, d'aplicar el mètode científic a l'estudi del món, no?
0: Clar, ara penso que potser és una mica com allò que parlàvem del piano al conservatori, que jo, per exemple, tinc una mica de pànic a les matemàtiques i potser és perquè no me les han explicat com calia.
1: Sí, jo que he sigut professor de matemàtiques a la secundària diversos anys, ho puc reconèixer sense vergonya de ser injust, no? No expliquem bé les matemàtiques, també perquè en el món en el que vivim, moltes vegades els llenguatges especialitzats s'utilitzen com a instruments de poder. Per exemple, en el mercat, és claríssim, no? Tu, quan tu vas al banc, és impossible entendre exactament què estàs contractant, no? I això ha fet molt de mal a les matemàtiques, no? Aquesta cosa de dir, escolta, mira, Jordi, no, és molt complicat per tu, això.
0: T'ho explico,
1: tu fes-me cas, clar, és a dir, jo ho faig, i tu... Les matemàtiques s'han utilitzat molt per això, per dir, no, és massa complicat, ja ho faig jo. Quan són exactament el contrari, les matemàtiques són una eina per clarificar, no per fer una cosa obscura. Són una eina per clarificar. De fet, jo recordo perfectament, amb tota la carrera de matemàtiques no vaig anar mai a una revisió d'examen. Perquè és que no hi ha dubte. És que està claríssim. Això està bé, això està malament, no? Aleshores, és dur veure que tanta gent s'ha sentit davant de les matemàtiques com davant d'una barrera. Quan dius, però si en les matemàtiques tot és claríssim, tot és explícit, hauria de ser una eina de claredat, no una eina d'obscuritat.
0: Prenc nota, però quan tornin al banc suposo que em tornarà a fer pànic. Que hem parlat, no?, de la teva personalitat, de la teva manera de ser, i crec que referent a això hi ha un punt d'inflexió en tot això, en qui ets tu, que passa a vora l'any 2004, que és quan vas conèixer a la Lua, que és la teva dona, la mare dels teus fills, i ara ens ho expliques tot, però crec que primer és millor que ho ambientem. I com ambientar-ho de les millors de les maneres? Doncs amb You Make Me Feel, de Sylvester.

0: Doncs, Lluís, tot teu, perquè és que és tan maco el que dius, perquè a mi m'has fet un avançament, que és que jo el millor que puc fer és callar i escoltar-te i que ens expliquis qui és la Lua, com apareix a la teva vida, què make you feel.
1: És que aquesta cançó és important per mi perquè no hi ha manera més precisa de dir-ho, no? You make me feel mighty real, no? Tu em fas sentir real. Jo recordo perfectament, quan vaig conèixer la Lua, que moltes coses que en mi eren borroses, no? I que no havien... Hi ha moltes coses que no són reals fins que no les comparteixes amb algú, no? I de cop amb la Lua ens vam conèixer i de seguida, coses que jo tenia ocultes, amb les que no em sentia bé, que de les que dubtava tant, que pensava que eren irreals...
0: Ella de tu mateix.
1: De coses de mi... És a dir, jo crec que és la primera persona que em va veure, realment. Em va mirar i va dir, ah, sí, ets tu, és així. Tot això és així, i és lògic, i és natural, i és real. Aleshores és com, ah, merda. És a dir, tota aquesta cosa rara que jo tenia dins, no me l'havia inventat jo, no estava somiant. Era real, només que no havia trobat una persona que fos igual de friqui que jo i que els donés carta de naturalesa, no? I, hòstia, és, per mi és la manera més senzilla d'explicar per què de seguida recordo que li vaig fer una abraçada i vaig tenir la sensació de que havia arribat a casa meva. Va ser un amor a primera vista.
0: Clar, com us vau conèixer, amb la Lua?
1: Ens vam conèixer a través de l'Anna Vilà, que és una de les persones més meravelloses de la meva vida, amb qui érem bons amics, i jo m'acabava de... Estava en crisi amb la meva anterior parella i vaig fer allò que es fa amb els bons amics, que és anar a plorar al seu ombro, no?
0: Evidentment, per això estan.
1: Exacte, no? Llavors jo estava plorant a l'ombro de casa de la meva amiga Anna. I la Lua, que havia viscut a Banyoles els anys anteriors i havia baixat a Barcelona a estudiar, conservava una mica aquella cosa de poble, de picar a casa de la gent, que els urbanites no ho fem mai, és a dir, què vol dir picar? I ella estava per allà i va picar a casa de la porta de la seva amiga Anna, a veure si hi era, i jo estava allà, i tal com la vaig veure entrar, se'm va passar el disgust de cop.
0: Sí, amor a primera vista.
1: Sí, amor a primera vista.
0: I dius que ella va aconseguir que tu et validessis a tu mateix.
1: Sí, bueno, em vaig sentir reconegut, em vaig sentir això, és a dir, que coses que jo... És a dir, coses que jo tenia dins i a les que no havia estat capaç de donar forma, ella les va identificar de seguida.
0: Això, quan tu li expliques a la Lua, què et diu?
1: Riu.
0: Riu. Que això, la Lua és artista. O sigui, la casa tenim el director del Museu del Disseny i una artista, escultora, no?
1: No,
0: també pensadora.
1: Sí.
0: El dia a dia és més quotidià del que ens podíem imaginar i fer pel·lícules des de fora.
1: Evidentment.
0: Sí, amb els dos nens, perquè tens dos nens.
1: Tenim dos fills, sí.
0: L'Eugeni i el Simó.
1: L'Eugeni i el Simó.
0: 10 anys i 3.
1: 10 anys i 3.
0: Sí, que com comentem abans a fora de micro, tu ets dels que va deixar de tocar bolquer per tornar-hi.
1: Sí, això es fa dur, eh? Quan ja ho has deixat enrere i de cop tornes a la fase bebé, evidentment que fa molta il·lusió. A vegades és com quan corres la marató, no? Que arribes al final i dius, fantàstic, mai més.
0: Ja ho hem fet.
1: Correré una marató. I després, no, al cap d'un temps...
0: La memòria t'enganya, perquè per això està la memòria,
1: exacte,
0: per fer-nos dolç al passat.
1: Doncs amb els nens és el mateix.
0: Què tal la paternitat? Com la portes?
1: Molt bé. És la paternitat i la maternitat ho transforma tot. És a dir, això sí que et fa tornar real, t'obliga a gestionar les teves merdes ja rapidet, perquè hi ha altres persones que
0: has d'arribar net de tares.
1: Sí, és a dir, per mi una manera molt important que a mi em serveix per pensar-ho és, quan tens un fill, sobretot en el cas dels tios, deixes de ser tu la persona més important de la teva vida. Hi ha una altra persona que és la persona més important de la teva vida, que no ets tu. I això és tan saludable i tan important i t'obliga tant a revisar-te tu mateix i estar alerta que és com un regal.
0: Doncs crec, Lluís, que el millor és que tanquem el teu llavés de memòria amb Antònia Font, amb Un minut estroboscòpica, que em sembla que és una cançó que ja pot començar a sonar de fons, que d'alguna manera et recorda això, els teus fills, l'Eugeni i el Simó.
1: Aquesta és una cançó que han triat ells, que no he triat jo, és a dir, quan anem amb cotxe... ells, Antònia Font, els hi encanta, no? I, bueno, tots ho podeu imaginar, no? Aquell moment de cachondeo, que vas amb els...
0: No, bueno, amb la teva companya... si no gestiona bé, pot acabar sent allò una bronca descomunal. Ja ho saps, sí, bé, sí. Tu, també.
1: No, no, trien ells, i així no hi ha bronca.
0: Totes, no feu torns? Ara tu, ara
1: sí,
0: jo...
1: Sí, no, de vegades fem torns, sí. Però, bueno...
0: Trien ells,
1: bàsicament. I aquesta és una cançó molt bonica, molt complexa, recordo perfectament, no? Mira que les cançons d'Antònia Font tenen lletres complexes, no? Lletres surrealistes i estranyes, no? L'Eugeni se sap la lletra de memòria.
0: Però no? Són galàctiques.
1: Exacte.
0: Tenen aquest punt que ja va amb Sisa, ja vam descobrir tots, i l'han explorat i ha explotat molt bé.
1: Sí, aquesta és una cançó preciosa, vital, sense deixar de ser molt, molt rica, no? I per nosaltres és l'alegria mateixa d'estar junts als quatre, està molt ben expressada per aquesta cançó.
0: Lluís Nacent, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Per mi també, moltíssimes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Andrei Vires a la web, Lluís Colomer a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a les 3 de la tarda per connectar Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb Antònia Font. Què millor, ara a la ventana. Fins demà.

0: assenyalat aquesta passada nit. Una agressió greu amb arma blanca, ho acaba d'explicar la consellera d'Interior, Núria Parlon, al seu compte d'X. Una agressió que no ha passat dins de l'ambulatori, que la nit estava tancat, sinó a una plaça 500 metres d'aquest centre sanitari, que és la plaça Sant Fortià. Segons explica la consellera, la investigació segueix en marxa, encara no s'ha localitzat l'autor dels fets i ara se l'està buscant per detenir-lo. Segons la consellera, no estem per la vida del metge, tot i que l'agressió ha estat greu.
1: Ara és moment de deixar treballar els professionals de la seguretat, els Mossos d'Esquadra, perquè puguin dur a terme la investigació adient i, sobretot, la detenció d'aquest delinqüent. A Catalunya ni normalitzem ni acceptem aquestes conductes. Li caurà tot el pes de la llei.
0: L'Ajuntament de Torelló, en un comunicat, també lamenta els fets i ha convocat a les 8 una concentració a la plaça de la Vila per condemnar aquesta agressió i donar suport a la víctima i a tot el col·lectiu sanitari. I primera reacció del govern a les protestes dels pagesos que han omplert el centre de Barcelona aquest migdia i que han començat a primera hora del matí. Des de Brussel·les, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, diu que ara és el moment d'escoltar, dialogar i prendre decisions respecte als pagesos.
2: Concretar mesures per veure, aviam, mesures urgents i mesures estructurals per tal de tenir un sector competitiu. I algunes mesures estructurals de canviar també alguns paradigmes de fins ara, doncs potser no han funcionat prou bé.
0: I també de la darrera hora és que els Mossos han detingut a Barcelona tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre a Nou Barris. Detencions que es van fer el mateix dilluns al migdia i que ara la policia catalana ha explicat en un comunicat. Arribem a les 4 i 5, més notícies a sercatalunya.cat i d'aquí una hora.
3: Empieza la ventana. Si hay cualquier novedad, la contamos ya con Francino.
4: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
5: Las becas Leonardo de la Fundación BBVA impulsan el trabajo de investigadores científicos y creadores culturales con edades comprendidas entre los 30 y 45 años que cuenten con proyectos individuales altamente innovadores. Proyectos tan innovadores como el de Edurne Rujas. Esta bioquímica se dedica a la ingeniería de anticuerpos y en 2022 obtuvo una beca Leonardo en biomedicina por su proyecto para diseñar anticuerpos con mochila, con los que lograr la eliminación de las células cancerosas de forma más precisa y eficiente.
6: Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es trabajamos con anticuerpos. Entonces lo que hacemos en la clínica, de hecho, se utilizan este tipo de fármacos, ¿no? Que son anticuerpos conjugados a fármacos para dirigir esos fármacos a las células cancerígenas. Entonces nosotros hemos ido como un paso más allá en este proyecto para solventar muchas de las limitaciones que tienen estas moléculas.
7: Becas Leonardo es un proyecto de la Fundación BBVA para el apoyo a investigadores y creadores culturales.
8: Seremos muy directos.
9: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
8: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
9: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 € al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.

un últim apunt, el sindicat UGT de Catalunya ha registrat dues jornades de vaga en plena de campanya de Nadal, concretament els dies 24 i 31 de desembre al sector dels supermercats per exigir millores salarials i laborals. El sindicat demana una millora del 4% anual dels salaris per recuperar poder adquisitiu, però lamenta que no hi ha hagut cap mena d'avenç a la taula de negociació amb les patronals. És tot per ara, quan passen 5 minuts de les 6 de la tarda.

0: Avui, al balcó, què és dreta i què és esquerra amb Antoni Bassas. I després, els primers rapsodes de la història, amb la nostra doctora en Història Antiga, Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Fill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Guillem Delso, què tal?
2: Bona tarda.
0: Què val empastar una dent? Doncs entre 70 i 80 euros. Què pot valdre un implant? Doncs entre 1.000 i 2.500 per peça, eh? I depèn de si és de metall, ceràmica, circoni. Què val un tractament d'ortodòncia? Doncs pot arribar als 7.000 euros. Beatriz Cerro, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: En una clínica dental privada, què t'hagués costat tenir la boca que tens ara, les dents?
3: Sobre uns 1.200 euros.
0: Uns 1.200. Ho donem per fet, eh? Les dents són una part essencial de les nostres vides. Una bona dentadura ens permet menjar, somriure, ens ajuda a integrar-nos, ens facilita trobar feina i al cap i a la fi ens fa còmodes, estar còmodes amb nosaltres mateixos. Però anar al dentista i cuidar-la no és apte per totes les butxaques, Guillem.
2: No, la sanitat pública no cobreix la gran majoria de tractaments i les clíniques privades sovint tenen preus elevats, a vegades per alguna gent inaccessibles.
4: Jo tinc un queixal picat, un altre trencat i un altre que directament no el tinc. I no em puc fer operació perquè em curaven milers només per empastar-me un.
5: Quan vaig demanar pressupost perquè em van treure dos queixals, tal qual, el pressupost va ser tan altíssim, però una brutalitat, que em van dir, pots pagar amb terminis, no? Vaig dir, no, termini, em la dinyo abans de pagar jo això.
6: Doncs jo em vaig posar un implant i pagava 150 euros al mes durant, crec que va ser gairebé 12 mesos.
7: Este el dentista, o sea, gasto creo 200 euros cada dos meses, entonces 100 euros al mes.
8: Jo tinc un fill que li hem ficat aparells a la boca i ha costat com uns 1.800 euros. Llavors són bastants diners pues, per un nen petit que sí que bueno, pues, arreglar una miqueta sí. I no descarta que hagin de tornar a posar aparells més endavant.
9: D'un implantament, d'un implante, ara tengo, ara em costa, no sé si 850.
10: Lo más caro fueron los brackets, pero gracias a Dios me lo pagaron mis padres, por lo tanto, esa barbaridad yo no tuve que pagarla y yo lo que pago ahora sí que normalmente son empastes, que suelen ser sobre 50-60 euros y la verdad es que las revisiones me salen gratis porque estoy en una cadena de estas que las revisiones te las hacen gratis y por suerte no tuve así ninguna desgracia en los dientes de tener que pagar una barbaridad de dinero.
0: Veus que ha recollit la Maria Martínez al carrer, forta la que diu, la dinyo abans de pagar això. Guillem, també hi ha dades que confirmen el que apuntava tota aquesta gent.
2: Sí, segons l'estudi Viure la desigualtat 2025 d'Oxfam Intermón, a Catalunya gairebé el 40% de la població no pot accedir a tractaments odontològics bàsics per motius econòmics i, en conseqüència, a Catalunya, una de cada tres persones no va al dentista per motius econòmics.
0: Avui al Balcó ens fixem en el que passa quan algú no es pot pagar el dentista. Hi ha alternatives, són suficients, estan a l'abast de tothom. Hi ha dentistes que voluntàriament doncs, ajuden. Hem conegut ja la Beatriz, ens deia ara 1.200 euros, no? Sí, és el sí. Que t'hagués costat. Ara com tens la boca, perfecta, no? Genial. Com la tenies abans?
3: Antes pues no podía comer, no me faltaban casi todas las piezas y las dos o tres que tenía me dolía muchísimo, no podía ni comer.
0: Se t'havien deteriorat?
3: Sí. Se me iban cayendo.
0: Se te iban cayendo. ¿A quién dentista anabas?
3: A la Seguridad Social.
0: ¿Y et podía la Seguridad Social corregir?
3: No, lo único que es que te le sacan la pieza. Todo lo demás me mandaban al de pago. Entonces, pues no iba.
0: ¿Y no tú podías pagar?
3: No podía permitírmelo.
0: ¿Cómo descubres que puedes hacer alguna cosa?
3: Pues la misma médico de la dentista.

0: que me daba cosa salir a la calle por la forma, ¿no? O sea, al no tener dientes, la gente también me miraba mal. Entonces, pues, no, todo en general.
1: Ahora tienes una sonrisa súper bonita.
0: Sí, ahora sí, ahora no paro de reírme. Ahora sí.
1: Et sents bé.
0: Sí,
1: ara sí. Et sents molt millor. Raquel Ortega, tècnica administrativa de SOPS. Ara ho acaba de citar la Beatriz. És la Clínica Dental de Badalona que deia. Benvinguda al balcó.
2: Hola, bona tarda.
1: Què et sembla el canvi de la Beatriz?
2: Una passada. Hi ha un canvi molt, molt, molt, molt gran. Va arribar a la clínica amb les peses molt tocades, no es podia fer ja res, i vam optar per la pròtesi completa.
1: Què és SOPS? O sigui, què té d'especial aquesta clínica de Badalona i com neix?
2: Mira, la clínica de Badalona ja fa uns 25-30 anys que està. Més o menys els que fem és un tractament de persones que estan derivades per una treballadora social o treballador social, i fem els tractaments per obtenir, pues, això, un somriure, una vida plena, i a tema fisiològic també.
1: Com us ho feu? Com us surten els comptes a la clínica si tothom paga? Què has pagat al final?
0: Unos 600 euros.
1: 600 euros, sí. per, és a dir, la meitat,
2: sí,
1: del que suposaria un tractament normal.
2: Nosaltres el que rebem són ajudes de subvencions, empreses privades, donatius, i clar, i ara amb l'ajuda de les clíniques privades que ens fan un cop de mà.
1: Us fan un cop de mà? Com funciona això?
2: Bueno, és una bomba d'oxigen. Ens ajuden a fer els primers tractaments per nosaltres arribar a obtenir hores de treball per arribar a fer les pròtesis, que és el tractament secundari que diem. I és, bueno, espectacular.
1: Perquè ara SOPS quanta gent hi treballa?
2: Dues persones.
1: Dues persones.
2: El odontòleg i jo.
1: Quantes Beatriz piquen a la vostra porta cada dia?
2: Mira, avui, t'ho dic així, m'ha arribat unes 23 derivacions, 24, cada mail que arriba pot ser que porti un pacient com que porti 3 pacients. Llavors, avui 23 derivacions, o sigui, 23 pacients que estan en llista d'espera, d'avui mateix.
1: Que venen derivades...
2: De les treballadores socials.
1: De les treballadores socials. Sí. Per tant, és un problema gegant.
2: Sí, està d'espera descomunal i cada dia es va més...
3: I no venen només pacients de Badalona.
2: No. Això és una cosa que vull recalcar. De tota Catalunya, i sobretot necessitem moltes clíniques de, no de Barcelona, sinó de fora, de Lleida, venen un munt de pacients que li surt molt bé agafar el tren, passar 3 hores de tren i arribar a SOPS a les 12 del migdia per fer els tractaments. Sí, sí.
1: La llista d'espera que és quilomètrica.
2: Bueno, sí, ara estarem a prop de l'any. Ben bé, ha baixat, eh? Gràcies a les clíniques ha baixat.
1: Ara li preguntarem a la nostra estomatòloga que què passa si estàs igual molt temps amb una dent picada.
2: Passarà el que passa.
1: És a dir, una llista d'espera... Beatriz, tu quant temps vas haver d'esperar?
0: 2 anys. Estuve 2 anys esperando.
1: 2 anys sentint-te, com has dit tu, et senties...
0: Se me caían.
1: Poc agraciada, sense poder menjar bé.
0: Se me iban cayendo. Las que me empezaban a doler tanto, iba a la Seguridad Social y me las quitaba, porque ya no podía con el dolor.
1: Però sabies que tenies l'horitzó? Sabies que al final t'acabarien...
0: Bueno, no lo sabía, pero era la esperanza, ¿no?, que me acabarían llamando algún día.
1: Ara has parlat, Raquel, de dentistes que us ajuden.
2: Sí.
1: Això és un projecte que teniu.
2: Sí.
1: Com es diu?
2: Dent Justes. És un projecte que fa uns 6-7 mesos que han començat. Ja tenim unes 8 clíniques. Són persones com aquí la doctora que ens fan un cop de mà. Ens alivia molt el nostre treball, la nostra llista d'espera, i, bueno, genial. Necessitem més, necessitem molts més.
1: Mira el somriure de la Josefa Zarco, que he dit jo, estomatòloga de la Clínica Dental. Josefa Zarco, precisament, bona tarda, benvinguda al balcó. Que hem dit estomatòloga, i ara hi ha algun oient que diu estomatòloga?
4: Sí.
1: No té res a veure amb l'estómac.
4: No,
1: parlant...
4: estomatos, que és del latí, que és la boca. Antiguamente, todos los dentistas eran médicos y hacían una especialidad médica que era estomatología. Esto ha cambiado y ahora son odontólogos, que son súper buenos profesionales, indudablemente, pero yo no soy odontóloga, soy médico estomatóloga, además ya tengo muchos años.
1: No, es que ens va corregir, dius, no digueu dentista i ja estàs. O sigui, vosaltres feu diagnòstic, prevenció, tractament, sí, de les malalties de la boca, les dents, les genives...
4: todo.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: La notícia judicial del dia sobre el Tribunal de Comptes, que també accelera i amnistia els líders del procés de la causa dels diners que va costar l'1 d'octubre. Recordem que la justícia europea va aclarir que el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 no es va pagar amb fons europeus, i ara aquest Tribunal de Comptes deixa de reclamar els més de 5 milions d'euros, en concret a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, a Artur Mas i a una desena més d'exalts càrrecs. Aquesta decisió, que recordem que arriba uns dies abans que el Tribunal Suprem completi l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. I d'aquí a menys d'una hora, a les 8, a Torelló, a Osona, l'Ajuntament ha convocat una concentració a la plaça de la Vila després de l'apunyalament d'un home ahir a la nit en una plaça del poble, la plaça de Sant Fortià. Encara es continua buscant el presumpte agressor, però la punyalada és greu i la víctima és un metge del CAP de Torelló, que està ingressat a l'Hospital de Vic en estat greu, però la seva vida no corre perill. Ha estat una agressió amb arma blanca, ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, al seu compte d'X.
3: Ara és moment de deixar treballar els professionals de la seguretat, els Mossos d'Esquadra, perquè puguin dur a terme la investigació adient i, sobretot, la detenció d'aquest delinqüent. A Catalunya ni normalitzem ni acceptem aquestes conductes. Li caurà tot el pes de la llei.
2: Explica la consellera, per tant, que encara els Mossos no han localitzat aquest autor, se l'està buscant i també no estem per la vida del metge, tot i que l'agressió explicava que ha estat greu. Tot això avui, que continuen els retards a l'alta velocitat. Aquest tren incendiat dilluns a la tarda continua la via a l'altura de Ricla, Saragossa. Encara en aquest tram s'ha de circular per via única i els responsables de DIF, en concret Antonio Carmona, avui ha explicat que aquestes feines per retirar el tren i reparar la via s'han de fer de nit, que aniran per llarg, així que l'avís és que la normalitat a la línia Barcelona-Madrid d'alta velocitat no es recuperarà com a mínim fins la setmana que ve.
4: Són treballs molt complexes, només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: Tot això avui, en què aquest migdia un centenar de tractors han tornat a circular pels carrers de Barcelona.
5: S'ha de sortir sí o sí. Creiem que està la cosa molt malament.
6: No n'hi ha prou amb dir que necessitem pagesos quan tot creme, quan hi ha foc, i que ens aplaudeixin quan llaurem. Foc s'apaguen a l'hivern.
2: Són alguns dels pagesos que han arribat fins a Barcelona dos anys després de l'esclat de la revolta pagesa per protestar reclamant menys burocràcia, menys impostos i que també hi hagi les mateixes normatives pels pagesos de fora de la Unió Europea i els d'aquí. Avui han anat fins a la Generalitat, però no s'han pogut reunir amb el conseller d'Agricultura perquè era fora de Catalunya. De seguida ens ampliarà les demandes i el que ha donat de si aquesta protesta amb Pol Valero a dos quarts, una mica abans de dos quarts de nou, en el dia en 5 minuts del balcó.
1: Anna Palet, com estàs?
7: Què tal? Bona tarda, Anna.
1: Graderia del balcó. Avui què? Eco, no? Eco del Galatasaray-Barça?
7: Assaborint encara aquesta meravellosa victòria, aquesta golejada.
1: No?
7: Sí, sí, la veritat
1: tots
7: que...
1: Tots ho vau passar superbé.
7: És que és magnífic aquest inici de temporada, vull dir, estem tots al·lucinant de... Vaja, és una bassa d'oli, és tot fantàstic. Assaborirem aquesta golejada del Barça a
1: que,
7: Turquia.
1: Que, per cert, ahir vaig tocar el timbal aquest, el...
7: Sí, el bombo del Cristóbal.
1: El bombo del Cristóbal. I què? I estava allà el Sique i vaig fer com uns toquets així, no, no, després fogat. I vaig veure
7: és
1: la potència
7: teràpia,
1: que té.
7: És una bona teràpia. És que de fet li han receptat el Cristóbal.
1: Vaig sortir les 8 i pim-pam, tu.
7: Com a teràpia. Ja te l'anirem passant, el bombo, perquè el toquis. Però també estarem pendents a la graderia del balcó del Madrid, perquè juga a les 9 de la nit. Veurem si Vinícius és titular, no. Com està Mourinho, com respira Mourinho aquesta situació tan tensa, tan diferent a la que tenim ara mateix a Barcelona. Amb el Bruno Alemany, que és el nostre expert en tot el que passa a Europa, repassarem la jornada de Champions i estrenem secció amb Lu Martín, que ens explicarà històries del món de l'esport. Vaja,
1: m'encanta Lu Martín.
7: Jo crec que són veritat. Ell creu i ell defensa que són veritat.
1: Ai, igual és apòcrif tot.
7: Fins i tot sembla mentida de com de curioses són. Avui, especial, Colin Bell, un jugador mític dels anys 70 anglès, una llegenda del Manchester City. Avui, aquesta secció del Lu Martín comença parlant i recordant la figura de Colin Bell.
1: A quarts de nota espero. Gràcies, Palet. Fins ara. Carbó, a temps, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda.
1: Que venen... que venen...
8: que bé, que bé.
1: Baixes temperatures. Jo he escoltat avui a gent a la redacció dient canvi d'armari a punt. Com ho veus? Ah.
8: Em sembla precipitat.
1: Ja ho sabia, ja ho sabia.
8: Bàsicament, hem tingut ja aquests canvis, no?, que ens han obligat alguns dies a agafar alguna jaqueta, abrigar-nos una mica més, però sí, ha de baixar molt la temperatura el cap de setmana, però tornarà a pujar després. De manera que si anem en qüestions d'armari, la idea és que anem guardant roba d'estiu, però sense amagar-la tota, perquè déu-n'hi-do, avui, la calor que ha fet ha estat molt significativa. El que està passant és que, clar, com hem patit tanta calor durant l'estiu, que avui haguem tingut de 25 a 30 graus a pràcticament tot Catalunya, em sembla com una cosa, ja és el que toca, no? Fa menys calor que l'estiu. I no, és, estem a mitjans d'octubre i aquestes temperatures, que sí que s'han donat altres anys, el que està passant és que s'estan donant la major part de dies. Demà, de fet, encara queden dos dies més de temps semblant, sí? Però amb petits matisos. Per exemple, avui hi havia menys núvols que ahir, per això ha pujat més la temperatura. Demà hi haurà més núvols, sobretot a la costa i perlitoral, i això farà baixar una mica les màximes. Però, igualment, ens mantindrem en valors per sobre del que seria habitual per aquestes dates. Sí? Al matí una mica de fresca, arreu de Catalunya mínimes de 15 a 20 graus, al voltant dels 20 a la façana costanera, màximes a prop dels 25 a la major part de poblacions, insistint que demà a la tarda una mica menys que avui, tret del Pla de Lleida, on encara arribarem a valors de 27-28 graus. Divendres, pràcticament el mateix, i el cap de setmana ja veurem, perquè saps també què vol dir, no?, cada cop que s'apropa una situació favorable per la pluja aquí a Catalunya darrerament.
1: Sí, sí, que plou, que plou molt, que plou amb força.
8: En excés, i aquest
1: la
8: serà un dels escenaris.
1: La temperatura del mar ens hem...
8: Sí, sí. Està molt alta encara, i aquest serà un dels escenaris. Ho detallarem ja amb més precisió demà, però compte a partir de la nit de dissabte. I la bona notícia, no es pot confirmar encara, és que aquesta pluja, escoltant ara les declaracions dels pagesos, no?, que un dels factors que encara perjudica més és la sequera que estan patint moltes àrees agrícoles de Catalunya, sobretot de Lleida. Aquesta situació podria deixar quantitats significatives justament a aquestes zones, moltes que estan desitjant-ho per salvar la collita de l'oliva. Doncs a veure si tenim aquesta part positiva i no només negativa de la pluja.
1: Tant de bo. Carbó, gràcies.
8: Fins demà.
1: Fins demà. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dimecres 14 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
9: Rei. Mr. Ray,

0: És molt bonica aquesta cançó de la Rei que es diu Joy, que
1: és
0: més
1: que té una veu,
0: aquestes altres dues veus són de les seves germanes, que també són artistes i les ha volgut ficar dins d'aquesta cançó meravellosa, Joy.
1: I sempre surten als concerts com si fóssim experts.
0: Efectivament. Però parlem de Rei, aquesta britànica, que podria ser l'artista que ha trobat la solució contra els bots que compren entrades massivament i s'aturen les vendes online. Saps que aquesta noia que tant estimem fa poc va acabar la gira del seu segon àlbum, This Music May Contains Hope, una gira que la va portar al febrer a Barcelona. Bé, doncs, ara Rei ha acabat aquesta gira. Recordem la seva història. Ella es va cansar de la discogràfica que portava anys duent-li la seva agenda, fins que es va cansar, va fer un tuit dient que no li deixaven llançar la música que volia i que plegava. Els deixa, abandona aquesta discogràfica i publica ella sola el seu primer àlbum, 21st Century Blues.

0: d'això fa 4 anys aproximadament, arrasa els Premis Britànics, els Brits es converteixen en la més nominada de tota la història i ara publica segon àlbum que sona fins i tot per ser a la gran categoria de Grammy, Grammy de l'any fins i tot, eh? Veurem aviam què acaba passant. Ara que ha acabat aquesta gira, la Rey vol repetir una cosa que va fer amb el primer àlbum, que és anar al Royal Albert Hall i reinterpretar totes les cançons del seu àlbum amb orquestra sinfònica i amb cor gospel.
1: Això ho fan tots, no? Això els encanta.
0: I ella va fer-ho pel 21st Century Blues en un concert que us recomano que mireu, perquè és fantàstic, que es pot trobar a YouTube.

0: Bé, doncs ara el que vol fer la Rey és repetir l'experiència al Royal Albert Hall amb el segon àlbum. I és un àlbum que, per exemple, té aquesta cançó amb el Hans Zimmer, que és un autor de grans bandes sonores amb molta orquestra, per tant, sí, aquesta experiència pot encara ser més espectacular. Per tant, et pots imaginar les ganes que hi ha de poder tenir una entrada per a aquest concert del Royal Albert Hall. Sí. Clar, són 5.000 entrades, un sol concert. Ja la demanda que s'esperava era altíssima, però res comparat amb el que ha passat finalment, perquè en poques hores, de cop, es van registrar 1,8 milions de persones per accedir a la preventa. Per un concert de 5.000 entrades, 1,8. Però resulta que després s'ha vist que la majoria no eren persones,
1: eren bots,
0: sinó que eren sol·licituds de bots, d'una sofisticada xarxa de bots, que estan impulsats, a més, per la intel·ligència artificial. Què hi ha darrere? Doncs xarxes de gent que vol revendre les entrades per fer diners i especular amb les entrades. La pròpia Rey ho ha explicat a les xarxes amb aquesta frase que ho resumeix tot molt, que és: vivim en un món nou, mai no havia vist bots a aquesta escala. I és que el més fort és que en la preventa, ja per evitar això, havien fet que hi hagués un qüestionari, és a dir, una selecció dels fans en què els hi feien preguntes sobre la pròpia música de Rey.
1: Per demostrar que eren humans, no?
0: I tot i així, els bots han aconseguit saltar-s'ho. I ara què es farà? Doncs han tirat de la cosa més analògica possible, que és que l'equip de Rey revisarà les inscripcions una per una manualment per seleccionar els qui consideren que són persones reals i fans de debò, una per una fins a arribar a les
1: 5.000 entrades,
0: a totes les sol·licituds. I després aquesta gent rebrà un correu electrònic amb l'enllaç per accedir al codi de preventa. I després el que quedi disponible, si resulta que hi ha persones reals menys de la demanda, doncs es posaran a la venda la resta d'entrades més endavant. Ara mateix al Regne Unit, de fet, s'estan fent mesures legals ja per prohibir que les entrades es revenguin sobre del preu original.
1: Clar, això acabaria amb això, els vots, ja no tindrien sentit.
0: Clar, però ara són els propis músics els que han d'estar buscant la manera de protegir els seus fans. Per exemple, ho ha fet fa poc The Cure.

0: The Cure, que ara estem escoltant la cançó que tenen amb l'Olivia Rodrigo. Robert Smith va demanar que les entrades de la seva gira nord-americana no poguessin transferir-se i que només es poguessin revendre el preu original, i també va aconseguir, que és una cosa molt difícil, que Ticketmaster tornés part de les comissions que havia cobrat els fans, que això ho fa la pròpia plataforma oficial. Oasis va limitar la compra a 4 entrades per persona i es van establir que només es poguessin revendre el preu original a través de canals autoritzats, però també van haver de perseguir a Ticketmaster perquè no inflés els preus, perquè la pròpia Ticketmaster a la seva plataforma fa revenda augmentant els preus. I després un cantant de country, l'Eric Church, va anul·lar unes 25.000 entrades que el seu equip havia identificat com a compres destinades a revenda. Va anul·lar els codis. Així que són així fórmules que estan trobant els artistes per evitar això. Clar, que ha decidit fer la rei, doncs, sol·licitud una per una, que és una feina ingent, però així assegurar-se que
1: l'anyo
0: són...
1: el seu equip, eh?
0: Clar, però són fans de veritat, sí, sí, els que han aconseguit les entrades, que al final és el que busca un artista.
1: Bravo, la rei. So well you do, I must say, but I have... 2 minuts d'anuncis i arriba l'Antoni Bassas.

0: informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Ibérico Serrà, el pernil compta amb un gran nombre de denominacions d'origen on escollir. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum sabrem una mica més sobre aquest deliciós producte i com seleccionar-lo. Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Voleu saber la diferència entre el pernil ibèric i el serrà?
1: I tant. Quina és?
2: El pernil ibèric s'elabora amb el porc de raça ibèrica, autòctona de la península ibèrica, mentre que el pernil serrà s'elabora amb el porc de raça blanca. En el cas de l'ibèric, i depenent del tipus d'alimentació i del lloc de criança, existeixen diferents tipus de classificació oficial. Per exemple, l'ibèric d'engreix és el més econòmic i prové del porc criat en granges i alimentat exclusivament amb pinsos. El més apreciat, l'ibèric de gla, prové del porc criat en una devesa a base de pinsos naturals en l'etapa de creixement. En l'època de pastura s'alimenta de gla i pastura sense cap suplement afegit fins que assoleix el pes òptim.
1: I de pernil serrà, quin tipus hi ha?
2: La classificació és en funció del temps de curació. Així tenim des del que no té cap exigència, que s'anomena pernil serrà, fins al gran reserva, que requereix més de 15 mesos de curació.
1: I com els podem distingir a simple vista?
2: En l'ibèric, el color del pernil va del rosat al vermell porpra. Té una textura poc fibrosa i amb el greix infiltrat. La combinació del seu sabor delicat i de l'aroma intens fa que aquest producte sigui un indispensable a la dieta d'un bon gourmet. En el cas del serrà, el color del pernil varia de rosat a tons porpra. El sabor és suau, poc salat i d'aroma agradable. La textura és homogènia i poc fibrosa. Comparat amb l'ibèric, l'aroma, el sabor i la textura són més suaus i menys intensos.
1: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum entre nosotros.
4: Seremos muy directos.
5: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
4: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
5: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: ¿Qué, qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
7: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
8: Condiciones en Mutua.es.
9: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada día. Every day.
10: Energía, fuerza, vitalidad. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
11: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
12: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
13: ¿De qué?
12: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
13: ¡Buah! Con ese Colacao.
12: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
13: Más mañanas así.
14: Colacao, tan único como Estopa.
12: Tan único como tú.
15: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
16: Ah, sí?
17: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
16: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
17: De tu només t'hem pogut treure dos òvuls que no serveixen.
18: Hem deixat una pasta.
17: Si el motor és vell...
19: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
21: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
22: Por primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
23: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Futbol Tas.

0: És hora del territori Bassas. Antoni Bassas, com estàs?
1: M'ha agradat molt això, no ho havies dit mai, Anna Puigvoltes.
0: És territori.
1: Territori, està bé, no?
0: Sí,
1: bé,
0: perquè bé. Aquest matí pensava...
1: És un territori compartit.
0: És compartit, però pensava, nosaltres comencem a llaurar al matí, escrivim,
1: sí,
0: i dius,
1: sí.
0: Aquí posarem una llavor, aquesta creix, no, i si parlem d'això? No, sí. Tinc una idea millor, i clar, avui
1: I el,
0: és que...
1: I al vespre fem la collita.
0: Diguéssim. Exacte, fem sí, la collita.
1: Sí, sí.
0: I a més és que, clar, estem davant d'aquest compte enrere de divendres, que han d'estar definides ja les candidatures de cara a les eleccions del 29 de novembre.
1: Sí.
0: El batibull polític és clavorós. Sí. T'imagino a tu fent d'analista tot el dia.
1: Sí, perquè a més el panorama
0: fent
1: és canviant,
0: bullir,
1: no? Sí, sí,
0: clar,
1: sí. I parlant com... amb gent i aquestes coses.
0: Ah, sí, això, això cada matí, no? Fas uns quants whatsapps? Fons.
1: Sí, depèn dels dies, però sí, esclar, a vegades les situacions són més dinàmiques i demana més contacte, potser una trucada a la nit, bueno, aquestes coses, sí, sí.
0: A mi em fa molta gràcia que a vegades hem estat fent aquesta secció i a tu t'arriben missatges i veig la cara, dic, acaba de rebre el que serà l'article de demà i algunes vegades m'ho has xivat a mi i hem tingut aquesta sort.
1: Doncs una mica
0: passa,
1: sí.
0: Passa.
1: Una mica passa, sí.
0: Com que costes que a ti com quedarà tot, tu has vingut amb ganes de definicions.
1: Bé, sí, aquests dies s'està parlant molt d'allò que hi ha a l'esquerra del PSOE, de les esquerres plurinacionals, les esquerres transformadores, les esquerres, no?
0: Que a mi, perdona, a casa em van preguntar, però el PSOE no és d'esquerres.
1: Sí.
0: Això m'ha estat preguntat a casa.
1: Hi ha més vida a l'esquerra del PSOE, com si diguéssim. Bueno, la pregunta si el PSOE és d'esquerres donaria per una tesi doctoral, per uns quants acudits... i per uns guants talls, si vols, algun dia fem el tema aquest. És el PSOE d'esquerres i posem talls de Felipe González i aquestes coses. Però, bé, ara no és el cas. No, jo el que volia dir és... estem molt acostumats a parlar de dretes i esquerres i poc o molt tots sabem què volem dir. Però d'on ve això? Parlem de les esquerres. El terme esquerres es remunta a la Revolució Francesa 1789. Van fer, després de la Revolució, van constituir l'Assemblea Nacional... I resulta que a la dreta del president s'hi van asseure els diputats més conservadors, o sigui, sí. Els que eren partidaris de l'antic règim, de la monarquia absoluta, de l'autoritat de Lluís XVI, que no va ser guillotinat fins 4 anys més tard, Per tant encara hi havia rei. I a l'esquerra del president de l'Assemblea Nacional s'hi van asseure els més radicals, els progressistes, els centralistes com els jacobins, que estaven per la república, la llibertat, la igualtat...
0: Però que podria haver estat al revés, O sigui, van seure una mica...
1: Sí.
0: Estic parlant de 1789, segle XVIII.
1: Hauria pogut ser diferent, però a la dreta del president s'hi van asseure els conservadors i a l'esquerra doncs, els que volien acabar amb els privilegis de la noblesa i del clergat.
0: Bueno, al centre hi havia algú?
1: Ah, no, el president. Si no, van quedar a banda i banda. Bueno, aleshores, aquests termes es van consolidar amb l'aparició dels estats, les democràcies liberals a Europa, i doncs això s'ha dit fins als nostres dies, l'esquerra associada a la igualtat social, redistribució de la riquesa, i la dreta associada a la llibertat de mercat, la propietat privada, la tradició i l'autoritat de l'Estat, bueno, etc. Què va passar després que guillotinessin el rei i de la Revolució Francesa? Per exemple, l'home d'esquerres per antonomàsia, el pare gairebé de l'invent, Karl Marx.
0: Sí.
1: Karl Marx deia que era d'esquerres, ell?
0: Sí, però clar...
1: Doncs no ho deia.
0: No, perquè no podia, no?
1: Sí, ja estava inventat.
0: Ell... Què deia?
1: Comunisme, socialista científic, moviment obrer revolucionari. Però ell esquerres no ho feia servir. Ho va fer servir de jove, temporalment, en l'etapa universitària alemanya, que es va unir als joves hegelians de Hegel, d'aquest filòsof que deia que la història és una idea bastant marxista, no? La història progressa per conflictes i per superacions, no? Diguéssim, no? Vas saltant, no? Etc. Però Marx no en parlava perquè ho trobava burgès. O sigui, esquerra i dreta ho associava fonamentalment a la distribució d'escons dels parlaments nascuts a la Revolució Francesa, i ella estava per la superació d'aquests parlaments perquè ell el que volia era la revolució proletària.
0: És que estic pensant que el Parlament Britànic és claríssim, no? La dreta i l'esquerra està amb la divisió feta.
1: Absolutament, sí. El Parlament de Catalunya també, el que passa que no estan encarats com els comuns.
0: És un semicercle, no?
1: És un semicercle, exacte. El Congrés dels Diputats espanyol estan encarats, però perquè estan en els extrems, el president del govern i el cap de l'oposició. N'hi ha alguns que es toquen per la part del mig. Bé, aleshores, Marx de què parlava? Doncs del Manifest Comunista. En el Manifest Comunista, l'any 1848, parlava de proletariat i burgesia. Les dretes i les esquerres, és a dir, classe treballadora i els que tenien la propietat dels mitjans de producció. Si venim a Catalunya, el primer que va parlar d'un espectre polític propi va ser Valentí Almirall, 1886, que lo catalanisme va parlar de progrés, laïcisme, conquesta de llibertats civils, per tant, podríem dir que vindria a ser el primer catalanista d'esquerres, però la popularització definitiva del terme esquerra és el 1931, és a dir, aviat farà 100 anys, ara en fa 95, quan es va fundar Esquerra Republicana de Catalunya. O sigui, la història és que un mes abans de les eleccions del 14 d'abril del 31, que van donar lloc a la República, es va organitzar la Conferència d'Esquerres Catalanes, impulsada per Francesc Macià i Lluís Companys. L'un era líder de l'Estat català i l'altre del Partit Republicà Català. I aleshores, li hem de posar un nom a això, no? La conferència ja apuntava, perquè deia Conferència d'Esquerres Catalanes. Però allà hi havia tres fonts. Un corrent més obrerista i més revolucionari que Camperol, Lluís Companys, un clarament independentista, que era Francesc Macià, i que volia aglutinar el republicanisme català per fer front al conservadorisme de la Lliga, de Joan Lluís Vallescà. Al final, entre l'Estat català, el Partit Republicà i el Grup de l'Opinió, on hi havia Jaume Aiguader, que va acabar sent alcalde de Barcelona, van trobar una fórmula de consens, que és Esquerra, davant de la Lliga, de la Lliga Regionalista, Republicana, que era la condició de Companys, i de Catalunya, el Marc Nacional, que era la condició de Francesc Macià. Ells no li van voler posar Partit Comunista o Socialista de Catalunya... Ells volien ser un partit de masses, interclassista, on hi hagués els rabassaires, on hi hagués professionals, tècnics...
0: Era un bon nom.
1: Sí. La prova és que ha sobreviscut. Clar. Ha sobreviscut, perquè no és partit de... No, és, els que estan a l'esquerra són republicans i són catalans.
0: Sí.
1: Va triomfar tant això d'Esquerra Republicana que Espanya, una de les forces més decisives de la Segona República, va ser Izquierda Republicana, que va ser un dels motors del Front Popular que vindria a continuació. El líder absolut va ser Manuel Azaña, que va ser president de la República, però vaja, hi havia Victoria Kent, hi havia Casares Quiroga, Marcelí Domingo, etc. Abans de continuar amb l'evolució històrica del terme, deixa'm dir-te...
0: Gran lliçó històrica que ens estàs fent, m'encanta. Segueix.
1: Abans de passar a l'evolució històrica del terme, deixa'm dir que això de les dretes i les esquerres ja surt a la Bíblia. Surt a la Bíblia, surt a la Bíblia en un text de l'Evangeli.
0: No,
1: el Nou Testament. N'hi ha l'Antic Testament, a l'Eclesiastès, i el Nou Testament, l'evangelista Sant Mateu, descriu com serà el judici final, no? I diu, el rei separarà les persones com un pastor que separa les ovelles dels cabrits. Posarà les ovelles a la seva dreta i els dirà, beneïts del meu pare, hereteu el regne preparat per vosaltres, i a l'esquerra posarà els cabrits. I els dirà, aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern preparat pel diable i els seus àngels. És molt interessant això...
0: Ovelles i cabrits, ovelles de dretes, cabrits
1: d'esquerres. I els cabrits a l'esquerra. Això ho va fer servir, amb aquesta intenció que jo acabo de donar ara, un president del Partit Popular de Catalunya, que era un tio bastant intel·ligent, enginyós, però obscur també, Aleix Vidal Quadras.
0: Gran cultura tenia aquest home.
1: Sí, que va escriure un llibre sobre què eren les dretes i les esquerres, i la citació que va posar per encapçalar el llibre era aquesta, dir, i Déu posarà els bons a la dreta i els cabrits a l'esquerra. Bueno, a l'Eclesiastès parlen també del cor del savi el mena cap a la dreta, el cor del neci el porta cap a l'esquerra. Bueno, i després hi ha allò de que els justos, els que guanyin la vida eterna, s'asseuran a la dreta de Déu Pare. O sigui que, és curiós perquè aquesta visió bíblica ha influït profundament en el nostre llenguatge. La paraula llatina esquerra, sinister, deriva en el nostre adjectiu sinistre, enfosquit, malvat.
0: És veritat.
1: Mentre que els de la dreta els són destres. I dona lloc, encara una paraula molt més important, el dret.
0: Destres el i el dret.
1: El dret.
0: Sí, sí.
1: El dret. O sigui, les coses... Les
0: que
1: coses
0: funcionen com han de funcionar.
1: Segons la llei, segons el dret, no?
0: I destres, no? Hàbils.
1: I els que són hàbils, exacte, els que tenen habilitat per alguna cosa. Bueno, aleshores...
0: Estem caient de la figuera uns quants, ara.
1: Bueno, aleshores, sí, bueno, és que aquí tot s'aprofita. Aquí acabaria, bueno, això va continuar, naturalment, amb l'esclat de la Guerra Civil, i després, doncs, hi ha hagut una tradició en els parlaments de les democràcies liberals, de dretes i d'esquerres, amb partits socialistes i comunistes a l'esquerra, i els democristians, els liberals, els conservadors a la dreta. I fins aquí la història de la paraula esquerres. Però aquests dies s'està popularitzant un altre concepte polític, que és el de front.
0: Front.
1: El front. El front, hi ha un acudit que m'agrada molt, que front, això del Frente Amplio sembla el nom d'una agrupació de calbs, de persones calbes.
0: Perquè tenen el front ampli.
1: Perquè tenim el front ampli, exacte. Però bromes a part. Això dels fronts va néixer als anys 30, era clarament antifeixista, el Front Popular d'Espanya del 1936, que va anar a les eleccions de febrer del 36, el Front Popular de França, també del 1936, a Xile hi va haver el Frente Popular de l'any 37, després hi ha hagut fronts d'alliberament nacional, molt lligats a tot el fenomen de la descolonització, sí, i de les guerrilles, etc. Hi va haver el Front d'Alliberament Nacional d'Algèria, el Frente Sandinista de Liberación Nacional a Nicaragua, el Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional al Salvador, el Frente Amplio de Izquierdas, bueno, o figures com el Pepe Mújica, etc. No?
0: Era la fórmula per unir-se, per liar-se.
1: Sí, d'ajuntar totes aquestes forces. Curiosament, a Catalunya, cap al final del franquisme, es va fer un front. Al principi n'hi va haver un, l'any 40, Front Nacional de Catalunya, per gent a l'exili. Però més modernament, cap al final del franquisme, es va crear el FOC, el Front Obrer de Catalunya. I saps qui hi havia aquí?
0: No.
1: Gent com Pasqual Maragall i gent com Miquel Roca Junyent, que després va anar a Convergència i va ser parada de la
0: el
1: Constitució.
0: Foc, sí.
1: Sí, sí, és molt curiós.
0: Maragall i Roca.
1: Maragall, Roca, Isidre Moles, Alfons Carles Comín, el pare del Toni Comín, tots aquests eren del FOC, però això va tenir molt poca vida, va durar relativament poc. Aleshores, en els nostres temps, doncs, hi ha hagut, fins i tot, això és una excepció, un ús excepcional del terme front a l'extrema dreta, el Front Nacional de Jean-Marie Le Pen a França,
0: sí,
1: fundat el 1972, que aquesta seria una altra història. Bueno, fins aquí la teòrica a propòsit d'aquestes paraules que s'estan imposant aquests dies a la nostra conversa política. Tenen música les esquerres, tenen música els fronts. Home, doncs, clar, els partits tenen himnes, els moviments tenen himnes. I crec que ho he consensuat amb tu, diria que n'hi ha un de molt clar en castellà. Nascut l'estiu de 1973 a Xile, a partir d'un crit que se sentia al carrer, que era "El pueblo unido jamás será vencido". Aquesta frase li atribueixen a un polític populista liberal, és a dir, de la banda d'esquerres, a Colòmbia, als anys 40, que es deia Gaitán, l'assassinat del qual va provocar una autèntica massacre a tot el país, perquè es van matar, no vegis com, liberals i conservadors a Colòmbia. Es veu que ell ho havia sentit al carrer, ho va reproduir, i com que això es va continuar dient, algú, concretament Sergio Ortega, que era un compositor de música acadèmica i clàssica, va compondre la cançó "El pueblo unido jamás será vencido".

0: És un efecte de marxa rítmica, és a dir, la cançó utilitza un ritme gairebé obsessiu que imita els passos d'una marxa gairebé militar, és a dir, d'algú que tu estàs en un punt i sents com una remor que va venint, i cada vegada veus que va venint més gent, que puja d'intensitat en escales. És una sensació psicològica d'acumulació de gent.
1: I canta Intilimani i Quilapayún van estar aquí i ho vaig anar a veure'ls. I és clar, està ple de xilens. Era aquí el Cine Novedades, quan estava aquí davant, i tots en peu cantant van acabar així el concert.
0: Bueno, tu pensa que ells la van compondre en 3 dies, aquesta cançó, un vespre de juny de 1973, després de veure això, gent cridant El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, i el setembre del 73, quan l'11 de setembre del 73, quan el cop d'estat del Pinochet es van exiliar, se'n van haver d'anar, crec que el primer lloc que van anar a parar va ser a França. O sigui que és una cançó que té la seva història. I que podria donar lloc a un moviment. Ara, en català, home, jo crec que és indiscutible. En fi, hi ha cançons de...
1: No t'ha costat.
0: Hi ha cançons de Raimon, jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes, tot això que descrivíem ara de Marx, no? Però n'hi ha una que com a himne ha estat imbatible, a més ha estat traduïda a molts idiomes, que la va cantar Lluís Llach molt jovenet, que és L'Estaca.

0: Jo.
1: La música té aquesta capacitat de fer que la vida sigui una mica més agradable i ens fa sortir de la prosa aquesta dels pactes i dels personalismes. No sé si haver sentit aquestes cançons pot ajudar algú a prendre alguna decisió, però ells mateixos.
2: Magnífica lliçó d'història que portaves a la teva carpeta blava.
1: De gomes.
2: De gomes i ens ho hem passat molt bé. Basses.
1: Apa.
2: Gràcies.
1: Una abraçada.
2: Fins dimecres que ve.
1: Adéu.

0: Ser Catalunya al balcó amb Anna Puigvoltes. Ser Catalunya a Barcelona.
1: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
3: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
4: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
5: que n'aprenguin!
4: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
6: Això és cauca.
4: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
7: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Tu deus do futebol! Tu deus do futebol!
8: Aquest dissabte, Betis-Barça. A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
9: És tremendo.
4: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
10: L'únic que ha de fer el Barça és menjar crispetes.
4: A SER Catalunya.
11: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
12: El ventilador a tope y tú sin dormir.
13: ¡Qué calor!
12: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
14: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
15: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Dimecres de viatge al passat, ja tenim aquí la nostra egiptòloga, doctora en història antiga, Irene Cordón. Com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tot bé?
1: Molt bé, molt contenta.
0: Que bé. Mira, avui vols parlar-nos dels grans narradors de l'antiguitat. Jo estava pensant, algun dia, d'aquí molts segles, diran, hi havia una narradora increïble que es deia Irene Cordón.
1: Ara puig voltes.
0: Hi havia antic, Homer i la resta de rapsodes grecs i de per allà segle XXI hi havia Irene Cordón. Tal qual. Sí. És que ho he pensat.
2: 100%.
0: Narradora, divulgadora... Bé. Quin paper jugaven a la Grècia antiga? Jo em pregunto si eren una mica els bestsellers, els Netflix de la seva època. Ah,
1: mira, la veritat és que a mi m'hauria encantat ser rapsoda. O sigui, us he de reconèixer que l'antiguitat, evidentment, els rapsodes són intèrprets, no professionals, això sí, i que el que feien era recitar poesia èpica, no? Sobretot aquests poemes atribuïts a Homer, que si en cas en parlem d'aquí una estoneta. Mm. Per tant, ens hem d'imaginar una persona, no?, que està dreta, no?, dempeus, davant d'un públic... Sí. I que sovint amb un bastó a la mà, ens l'imaginen així, i que amb la veu i amb el gest feia viure les aventures d'Aquiles, d'Ulisses...
0: El bastó era per remarcar?
1: Per anar marcant, i perquè també sàpigues que és ell, però sí. I per tant, ens hem de situar en una època, ara ho estàs dient molt bé, no, Anna, en la qual a les polis gregues ara fa més de 2.500 anys, 2.000, quasi 3.000 anys, no hi ha micròfons, no hi ha pantalles... Clar, llavors, la manera de poder captar l'atenció i emocionar només amb la presència i les paraules, calia que aquesta persona realment omplís, no direm l'auditori, perquè també tenia lloc a diverses parts, no? a l'aire lliure, però això era un rapsoda.
2: Eren una mocatriz, és a dir, ells interpretaven,
1: tot.
2: Cantaven i actuaven,
1: en
2: no?
1: En una època, tot. A més, que la gent no sabia llegir i escriure, que això també ho hem de tenir present, no? Perquè també podíeu dir, però potser es podien llegir ells aquesta poesia èpica, però no, però és veritat, ells reciten, canten, sobretot reciten, els rapsodes són més de recitar i fan una miqueta d'actors, una miqueta, és imprescindible, perquè a més jo crec que la veu era clau, havia de ser una veu molt expressiva, molt ritmada. De vegades la gent s'imagina que estan llegint un poema, no pot ser una lectura plana, sinó ser la cosa més avorrida del món. Mm. Per tant, jo veig aquí unes dots d'interpretació tremendes. No?
0: Clar, eren històries conegudes, que això a la gent li encanta. Torna-me'l a explicar, com els nens, no?, amb els contes, o arribaven a un poble allò... Duc una estrena.
1: No. El que agradava era realment explicar històries que ja eren ben conegudes, el que passa que depèn del rapsoda, aquí es permetirien moltes llicències. Aquí ve la part bonica, depèn del to que tu utilitzes. Si, per exemple, has de parlar de la còlera d'Aquiles, doncs tu hi pots posar una miqueta de salsa, diríem avui en dia, no? És a dir, ho pots recrear i amb la veu doncs marcar aquesta tensió o aquesta ràbia, arrossegar alguna vocal...
0: És una rapsoda.
1: No, però m'agradaria, però sí que tenim nosaltres actors i actrius boníssims, que serien uns rapsodes, bueno, una mica els monòlegs, no?
2: Sí.
1: Si no els saps fer bé, malament rai.
2: Però sempre, és a dir, quan arribaven al poble, que es posaven al mig d'una plaça i era per tothom, era per algú en concret, no sé si fins i tot hi havia entre ells, entre els rapsodes, feien concursos, aviam qui recitava millor.
1: Mira, hi ha una miqueta a tot. De fet, sempre ens imaginem la plaça del poble, però també us heu d'imaginar que moltes d'aquestes pobles són agrícoles i, per tant, podien anar fins i tot als camps de conreu. Al moment que ells descansaven, doncs mira, que bé, no?, que tenim aquest rapsoda que ha vingut caminant cap aquí amb la seva vara i ens està escenificant, no?, i ens està explicant aquests poemes que tant ens agraden, que els hem escoltat tantes vegades però que els volem tornar a escoltar.
0: Sí.
1: Ara bé, sí que és ben cert que sobretot a les festes religioses i festivals i davant d'un públic que s'hi aplegava expressament, hi havia aquests concursos que ara estaves dient, Joan, i això ho trobo meravellós. Imagineu aquests concursos de rapsodes, com deurien ser, no? I sobretot, per exemple, als atenencs, no?, la gent que vivia a Atenes durant les grans festes de la Panatenees, que són en honor a la deessa Atena, doncs sabem que competien recitant precisament Homer. M'estic referint, per tant, als cants que apareixen a la Ilíada i a l'Odissea. I a més hi havia una norma molt curiosa, no? Perquè, a veure, un anaves parlant, per exemple, tu, Joan, ets un rapsoda, comences el primer cant i de cop i volta, el que vindria a ser un jutge deia, continua l'Anna.
0: I això havies... com el cavall, no?
1: Exacte. Llavors, i tu has d'intentar captar el públic perquè el públic t'està escoltant.
2: És com les batalles de galls,
0: de galls,
2: això,
0: sí.
1: Batalles de galls, també, jo sé que fan això també als Estats Units, em sembla,
0: amb el rapés,
1: llavors
2: sí, exacte,
1: ara tu com li contestes,
2: sí,
1: llavors clar, al final és el públic, a veure qui és el més entregat, a veure qui és el rapsoda que sap parlar millor, i el que s'expressa millor, i sobretot
0: bife,
1: aquest
0: to, no?
1: De veu.
0: Hi havia bife.
2: Els bifs, sí.
1: Sí, doncs és exactament igual. Sí, que deuria ser unes competicions... Us imagineu, quina meravella.
0: Clar, a mi sempre em fascina el tema de la memòria, que vam tenir l'altre dia l'Albertum, que s'aprèn les instruccions d'un ascensor, que deia que tenia una memòria molt curiosa. Jo imagino que havien d'estudiar molt, estaven molta estona recitant. No sé quina mena de memòria entrenada tenien.
1: No, és això, és una memòria entrenada. És a dir, molt d'aprenentatge, una memòria entrenada, i al mateix temps, doncs, un poema que t'ajudi. És a dir, hi ha sempre com... A veure, unes frases, no? Unes repeticions, unes expressions sempre recurrents. Si algú diu Aquila, ràpidament t'has de dir el dels peus lleugers. I mentre vas dient el dels peus lleugers, que és com un epítet, tu ja ràpidament el teu cervell està buscant la següent frase.
0: Ah, però no hi havia allò que diuen morcilles, no? És a dir, no s'inventaven, no afegien frases.
1: També, això és lo bo, això és lo bo. Sense voler les afegien.
0: No diu morcilles, és que no em surt en català ara.
1: T'hem entès.
2: Ho hem entès. Sí. Llavors, hi havia alguna base on ells agafaven la història? Eren històries que s'anaven passant de boca a orella i que s'anaven transformant a través dels rapsodes?
1: És que és més que històries. Per ells és la memòria col·lectiva. Mm. Llavors, aquestes històries que nosaltres a dia d'avui coneixem, la Ilíada o qualsevol cosa, no? Aquest viatge, no? El retorn cap a Ítaca, que nosaltres ho veiem com una història, com unes aventures, per ells era la seva memòria, dels seus pobles. Mm. Sobretot la Ilíada, no? Aquesta guerra contra Troia. Llavors, era una manera de recordar-ho. Va molt més enllà que
2: no ens hem d'imaginar que hi havia alguna cosa escrit.
1: No.

0: PowerPoint, famós. Mm. Jo sempre dic, no, que la imatge, quan vas a mi, la gent dius que tens una memòria prodigiosa. Dic, un moment, jo faig trampa.
1: Clar.
0: Cadascú té els seus mètodes. El meu dia d'avui és la imatge. Llavors, amb, només amb una diapositiva...
2: Saps què dir?
0: Clar, clar, una imatge val més que mil paraules.
1: Jo, ara, abans que la Irene ens faci de rapsoda i ens expliqui tota la llegenda i la història, sí, el que volem que ens expliqui, jo em preguntava també, els rapsodes vivien d'això? O sigui, com vivien?
0: Sí, vivien d'això. Va. És increïble. Per
2: ben
0: tant,
2: pagats i tot?
0: Ben pagats no ho crec, però segur que la gent estava esperant, tenien noms, alguns d'ells, de fet, Homer mateix.
2: Era la ràdio del moment, en el fons, també.
1: Sí, sí,
0: és
1: això,
0: la ràdio, però no només de notícies, sinó d'aquests relats, no. I també és una miqueta... Clar, estem parlant d'aquesta Grècia clàssica, on naixerà el teatre, fixeu-vos, no? Però sempre amb aquest context religiós d'aquestes festivitats i que estan esperant els bons rapsodes que evidentment eren premiats. Clar. I els pobles els volien de nou.
2: Clar, tu dius rapsoda i evidentment has citat Homer quatre vegades.
0: Sí.
2: Mm, però se'n sap tan poc d'Homer, sempre t'ho preguntem.
0: Yeah.
2: I ara que tothom s'ha embogit amb la pel·lícula, és a dir... Què en sabem del cert? Tu sempre has dit
1: era una persona,
2: que podia
1: era una
2: ser una persona,
1: persona o
2: podien ser 50 persones.
0: Clar, és que
2: però vull dir que tot
0: és...
2: mana d'ell.
0: És que és una paradoxa preciosa, jo sempre ho dic, perquè Homer és, jo diria, un dels noms més coneguts de la literatura universal, universal, ja no dic antiga, i en canvi doncs, no sabem res d'ell. No? O sigui, si realment era només una persona, doncs no sabem res de la seva vida,
2: ni on
0: de la seva
2: biografia,
0: ni on va néixer. De fet, són diverses les polis gregues i algunes illes que a època posterior... diuen, sí, segur que era nostra, no? O sigui, tothom té aquesta necessitat, amb Colom també ha passat, amb Cristòfor Colom, apareixen aquests personatges, sí, tothom se'l vol fer seu. Però no en sabem res. La tradició, i jo quan dic la tradició vol dir que el costum, sense tenir-ne proves, sí que ens presenta com un poeta sec, és curiós, no?
2: Sí,
0: que sempre
2: perquè...
0: diem, és que és sec, és sec, no?
2: Si no se sap res, només que vas compondre la Ilíada i l'Odissea, com sabem que era sec?
0: És que no ho sabem, clar, no ho sabem, perquè a més, si era només un home, diuen que és sec, que és del segle VIII, que per tant de l'any 750 abans de la nostra era, i que està relat uns fets, relata uns fets que han passat fa 500 anys. Perquè la guerra de Troia l'hem d'ubicar cap al 1200.
1: Clar.
0: Per tant, tota aquesta tradició oral, si Homer realment la va escriure, tampoc és seva. O sigui, no ens hem d'imaginar un home sec o no sec que es posa davant d'un full i diu, vinga, va, vaig explicar ara una aventura, no? No, no, no, no. Si realment va ser així, ell
1: clar,
0: el que fa...
1: Hi havia fulls, no?
0: Hi havia papirs, els hi portaven molts papirs d'Egipte.
1: Ah, papirs, sí.
0: Sí.
1: Va, va, va.
0: I també, sí, pergamins i tauletes, i hi havia cosetes d'aquestes, n'hi havia. Però llavors, si realment ho va escriure una única persona o un grup de persones, tampoc és original d'ells, perquè el que estan fent és relatar uns fets que ja van passar.
1: Ah.
0: Llavors, això és molt bonic.
2: Però clar, que sigui sec, és com és simbòlic en el fons, no?
0: I això és el més bonic del món, perquè a mi m'agrada molt la simbologia també, i jo dic que la imatge d'aquest poeta sec té una força, doncs, simbòlica, com dius, enorme, perquè algú que no veu el món amb els ulls, però que en canvi és capaç de fer-lo veure als altres amb les paraules. I això ho trobo extraordinari.
2: Clar.
0: Per tant, podria ser una metàfora perfectament.
2: Clar,
0: eh?
2: Clar.
1: I Homer va ser llavors el creador de totes aquestes històries mítiques?
0: La tradició ens diu que ell és aquí signaria, sense saber-ho, la Ilíada i l'Odissea. Però no sabem si és una única persona, si són diverses persones, si són diversos pseudònims. Potser hi havia diverses persones, però sí que hi ha una d'elles que és la més forta, la més potent, i després doncs es van afegint doncs, no sé, algun cap més o algun adjectiu, que tot ho acaba de curar o acaba de lligar molt millor. Bàsicament és això.
2: Val. D'ell, de la persona, doncs no ho sabrem mai.
0: Mira,
2: poden sortir algun dia i que de sobte descobríssim...
0: Ui, això seria tremendo, però mira, nosaltres sempre parlem de la qüestió homèrica i ens estem referint així. Quan parlem de la qüestió homèrica vol dir que darrere d'aquests poemes evidentment que hi ha un creador excepcional que va donar forma a tota aquella tradició, no?
2: Vale.
0: Llavors, no sabem si és un, si són dos, si són 50, no tenim ni idea, però les obres les tenim. Fins i tot hi ha alguns autors que diuen que la Ilíada potser sí que és d'Homer, però l'Odissea no, o al revés. Per tant, fixeu-vos-hi. Tant és. La qüestió és que sota el nom d'Homer, sigui un nom pseudònim, siguin molts homes, el que sigui, ens han arribat dues obres que són increïbles, d'aquesta literatura universal que cal conèixer, que cal llegir i que cal saber.
1: Doncs anem a fer, sisplau, que l'Irene Cordona ens faci de rapsoda.
2: Perquè ens va renyar un Sant Jordi i va dir que si no havíem llegit la Ilíada no
0: érem
2: ningú.
0: És que m'agafa un patatús.
2: Tornem-hi,
1: doncs,
2: tornem-hi.
1: Doncs això.
2: O sigui, la Ilíada relata tota la guerra de Troia?
0: No, molt bé. Llavors, hem de començar per aquí, perquè a vegades ho pensem, no? Diem, la Ilíada són 24 cants, aquests cants es van posar a posteriori, i simplement relata la part final de la Guerra de Troia. És a dir, nosaltres per les pel·lícules i per

0: la tradició, us l'hagueu llegit o no, sabem que és una guerra molt llarga. O sigui, no ens explica el rapte de Paris, d'Helena, i que se l'emporta cap a Troia. Tot això no t'ho explica. T'explica que porten 10 anys de guerra.
1: I a, la platja, no?
0: a la platja de Troia. Per tant, allà als estrets dels Dardanels, perquè a dia d'avui recordeu que ja sabem on està Troia. Llavors comença amb la còlera d'Aquiles. O sigui, és increïble perquè el cant número 1 comença que Aquiles, que ell està lluitant del costat dels que serien els grecs, dels pobles grecs, per dir-ho així, dels aqueus, que els hi diuen, està molt emprenyat, té una còlera molt gran i, a més, per una cosa, per un tema que a mi em sembla quasi absurd.
1: I és un nen petit.
0: És un nen petit, malcriat, com ho són tots els herois d'aquella època, perquè, com que ho tenen tot, amb un botí de guerra li van donar una noia, i mira, està molt encapritxat d'aquesta noia, però llavors ve Agamemnon, que és el rei dels reis, i diu, no, la vull jo, i li pren. I diu, ah, sí, doncs ara no lluitaré amb tu. I Aquiles, nosaltres sabem que és el gran heroi, no? I, per tant, això tindrà moltes conseqüències. Comença amb aquesta còlera, i la conseqüència quina serà? Que en el moment que hi diu, jo no vull lluitar, els troians encapçalats per Hèctor, que és el gran heroi troià, fill del rei Príam, comença a agafar.
1: A mi m'agrada molt Hèctor.
0: M'agrada molt Hèctor, m'agrada moltíssim, moltíssim. Uf.
2: Per què?
0: Per tot, perquè ell representa per mi l'honor, la honestedat, la valentia, el ser humà. L'altre és Odisseu. O sigui, jo en tinc un de cada bàndol, clar, evidentment, eh? Però de la part troiana, evidentment, Hèctor se'ns presenta, clar, com el fill bo, com, bueno, una persona molt completa que fins i tot n'és conscient en el moment que ell morirà, perquè degut a aquesta còlera d'Aquiles, Hèctor comença a agafar avantatge, llavors els aqueus comencen a dir als grecs, necessitem Aquiles perquè ens estan guanyant terreny, llavors Patrocle, que és l'amic amant d'Aquiles, és quan pren els escuts i també el casc d'Aquiles i fent-se passar per ell, lluita contra Hèctor. I Hèctor es pensa que està lluitant contra Aquiles i el mata.
1: M'has fet spoiler de... No, és broma.
0: Ah, no, que aquesta obra... No, que... Té dos, quasi 3.000 anys, eh?
1: És broma, si la tinc allà a la tauleta i vaig fent can a can quan puc.
0: És que és meravellós.
1: Perquè hi ha un moment que a tu t'agrada molt.
0: Sí, sí, sí. Bueno, és que n'hi ha molts, eh? Però aquest és quan llavors Aquiles, evidentment, enfurismat, doncs anirà cap allà i no és que faci spoiler, perquè això és una obra que té 3.000 anys.
1: Sí, que sí.
0: Però
1: sí,
2: crec que ja es permet 3.000 anys després que puguis fer spoiler.
0: Hèctor morirà, i ell ho sap, n'és conscient, perquè veu Aquiles i diu, no, és invencible, morirà, però és que té tanta ràbia Aquiles que agafarà el seu cos, se l'emportarà. Llavors, Príam, el pare d'Hèctor, per mi és el moment o dels moments més destacats de, o més emotiu de l'obra, que el que farà és anar cap al campament dels aqueus, entrarà dins la tenda d'Aquiles i diu, per favor, retorna'm el cos del meu fill perquè pugui enterrar-lo, perquè es mereix, doncs, un enterrament. Que, de fet, així és com acaba la Ilíada, eh? Comença amb la còlera d'Aquiles i acaba amb els funerals d'Hèctor. Primer hi ha una pugna, van parlant dient que no, però finalment, doncs, Príam veu davant seu no el rei de Troia, sinó que veu a un pare.
1: Per tant, la pel·lícula barreja.
0: La pel·lícula és molt bona.
1: No,
0: anem a la pel·lícula, no?
1: Gana, va,
2: sempre diu la Irene que és molt bona pel·lícula, la de Troia.
1: Sí, però vull dir que barreja perquè agafa tota l'enganyifa del cavall de Troia.
0: Però és que és cert, l'Odissea parla d'això, perquè la Ilíada no parla del cavall, no parla de la destrucció de Troia, no parla de la mort d'Aquiles, no parla de res d'això, perquè comença amb la còlera d'Aquiles perquè li han agafat la noia i acaba amb els funerals d'Hèctor, per tant no sabem el final. Però llavors l'Odissea, que el que fa és relatar el viatge de tornada d'Ulisses o Odisseu cap a Ítaca, és que és meravellós, perquè, a més, és com quelcom molt modern, no? A vegades la gent diu, per què? Perquè està ple de flashbacks. És a dir, comença, tu estàs dins del relat i de cop ell comença a sentir a parlar que Ulisses és el gran heroi, però si no, a dir coses i diu, no, això no va passar així, diu, deixeu que us ho expliqui jo. I quan ho comença a explicar, tira enrere, i és quan sabem tots aquests 10 anys més que tardarà a tornar fins a Ítaca, i llavors explica lo del cavall, pam, pam.
2: Fins i tot és la primera vegada a la història que s'utilitzen recursos que ara fan servir molts, de totes les sèries i pel·lis, que són els flashbacks.
0: Totalment,
2: i tot,
0: o sigui, tu comences, és que és meravellosa, l'Odissea és meravellosa perquè tu entres ja en plena història, que ja està quasi tornant, llavors ell, que està cansat, perquè és un home cansat, que ha evolucionat, comença a sentir, no?, sent altres rapsodes que volen explicar com es va acabar Troia. I diuen que Ulisses era el més intel·ligent, que fe que ho era, i que va tenir la idea del cavall, però comencen a dir, i a dins del cavall van posar 100 guerrers. És a dir, diu, no va anar així, no va ser així, deixeu que us ho expliqui jo. I llavors tothom l'escolta. Fins i tot aquest rapsoda diu, ho fas molt bé, però és que els fets no van anar així, perquè jo hi era, sense encara dir que és Ulisses. Llavors és una cosa meravellosa. I... perquè tira enrere i comença dient només hi havia 30 dins del cavall, no n'hi havia... Tendim a exagerar, no, les històries.
1: Ah, clar, clar. Només n'hi havia 30.
0: I aquesta és la lliçó que ja ens donen des de l'antiguitat, que dius, compte.
1: Clar, no li poses ni un pero. És que jo no crec que hi hagi cap oient que no hagi vist ja la pel·lícula, però per si de cas...
2: A la pel·lícula o a la
1: pel·lícula? La pel·lícula,
0: A veure, podríem posar molts, perquè sí, clar, és que, a veure, jo sempre... Qualsevol cosa que sigui apropar-te a la història antiga, jo ho dono per bo. Per tant, més igual les llicències
1: per
0: que s'hagin pres,
1: no?
0: Per l'esforç, perquè la gent, mireu, una estem parlant encara, i això és meravellós. I si Homer va existir o no, no ho sé.
1: S'han disparat les
0: vendes. Però poden estar, exacte, ben orgullosos, si els hi devem als pobles grecs, recordar la seva memòria, perquè insisteixo a dir que és una memòria d'ells.
2: I per què creus que aquestes històries encara a dia d'avui ens fascinen tant a tots?
0: Clar, és molt difícil de respondre això, però almenys parlaria per mi, perquè de fet està parlant de nosaltres. Està parlant d'aquelles emocions tan humanes. Està parlant del dol, de la humiliació, t'està dient que fins i tot malgrat aquests déus i aquests herois són imperfectes, som nosaltres i per tant és un reflex, és un mirall i que al final res ha canviat i crec que et dona moltes lliçons i veus fins i tot l'evolució dels personatges i jo crec que un s'hi pot veure reflectit, no? Qui ets tu respecte al Joan de fa 20 anys? Doncs hi ha poca cosa d'aquell nano.
2: I m'agradaria pensar, o sigui, veure quina és la història que explicaven els grecs en el seu moment i si realment és exactament com ens l'expliquen avui o ha anat evolucionant del boca a orella i...
0: Però jo crec que va evolucionar molt sobretot els primers 500 anys, és a dir, des de la caiguda de Troia el 1200 fins que arriba aquest Homer o qui sigui que ho passa per escrit, però de saber que en el seu dia va ser una obra tan popular que ens han arribat moltes còpies de la Ilíada. O sigui, no és un pergamí signat amb un senyor
2: molts,
0: que es diu
2: molts,
0: Homer,
2: molts anys,
0: no,
2: ja.
0: Que continuen i que es copia aquell text perquè és de la literatura universal. Llavors, tu fas copiar això i llavors t'arriba des d'Egipte, per exemple, ens han arribat molts papirs amb trossos de la Ilíada, amb aquesta darrera excavació arqueològica d'Oxirrinc, de la Universitat de Barcelona, va trobar un tros de la Ilíada amb una de les mòmies. Per tant, és un text que es repeteix, que és conegut, que és molt conegut.
2: O sigui, no només a l'antiga Grècia, sinó en altres civilitzacions.
0: Bueno, hi haurà un moment que sí, que hi ha molt contacte amb el poble grec, Egipte, llavors és normal, sí, molt grecorromà. I de fet acabaran havent els Ptolomeus, no?, governant.
1: Hi ha molta gent que s'ha anat a la llibreria i s'ha comprat, jo tinc un amic que es va comprar la Ilíada, l'Odissea, la Eneida. S'han de llegir per aquest ordre?
0: Correcte, o sigui, la Ilíada és la primera perquè, a veure, per mi seria el resum, no?, que narra una guerra, pum. L'Odissea és el retorn d'un dels personatges, Ulisses, tot i que també t'explica el final dels altres, perquè també et quedes una miqueta sabent què li va passar a Agamenón o què li va passar a Aquiles. Doncs això t'ho explica l'Odissea. Llavors l'Eneida, meravellosa de Virgili, t'explica com no tots els troians van morir. Nosaltres sabem que, evidentment, Troia quedarà totalment arrasada, més arqueològicament s'ha pogut demostrar.
1: És l'Eneas fugint amb la missió de muntar Roma, no?
0: No, més que Roma li diu una nova Troia.
1: Una nova Troia.
0: I la nova Troia és Roma. Però amb un viatge també meravellós.
1: Escolta, i per què virgilista com una mica...
0: Virgili?
1: No eclipsat per Homer, però
0: mira,
1: no sé si té la mateixa força.
0: Clar, mira, jo crec que sí que la té, perquè d'entrada sí que sabem que va existir, sabem moltíssimes coses d'aquest personatge.
1: Es mereix un capítol.
0: Es mereix un capítol, per tant, en parlarem. A més, va ser un encàrrec, això d'escriure l'Eneida, per part del primer emperador de Roma.
1: Pensava que deies de la primera editorial, que també n'hi ha.
0: Tot serà buscar-ho i trobar-ho.
2: Podem recordar Troia... va existir, no va existir, a on és, que això ja ens ho
1: van
2: explicar.
1: Què li dius, això, en 40 segons, que hem d'anar acabant?
0: Troia va existir.
2: Ràpid.
0: Troia va existir gràcies a un arqueòleg que es diu Henry Schliemann, que la va trobar a finals del segle XIX, meravellós, principis del XX, i ens va poder demostrar que efectivament Troia va existir.
1: Saps per què t'ho he dit, no? Perquè on hem d'anar?
2: A Troia, a visitar-la, jo necessito...
1: No, perquè no sabem.
2: Jo necessito tocar terra.
1: No te'n recordes que ens va explicar allò de les... Ens va explicar allò de les
0: capes? Nivells, hi ha nou Troies diferents. El que farem és anar fins a Istanbul, llavors baixarem i anirem per tota la costa del Mar Egeu, la part turca. Començarem per als estrets dels Dardanels, que allà està Troia.
1: Això ho fem, eh?
0: Sí, sí, quan vulgueu.
1: Tu saps que...
2: Ara mateix.
1: Ja ho dius si ho fem.
2: A Viatges Irene Cordón ja ho està organitzant.
1: Irene Cordón, una abraçada, egiptòloga, doctora en història antiga. Fins aviat.
0: Fins aviat.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: És dimecres 14 d'octubre i aquestes són les notícies del dia.
0: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
1: El Tribunal de Comptes ha aplicat finalment l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena més d'exalts càrrecs del govern que estaven encausats per haver finançat el procés amb diners públics. Martí Oliver.
2: La plana major del procés estava acusada d'haver fet servir més de 5 milions d'euros de manera irregular per poder pagar les despeses de l'organització de l'1 d'octubre i també la promoció exterior durant els anys del procés. És una decisió que es produeix després que el juliol la justícia europea constatés que no es van fer servir fons europeus, com li havia preguntat el tribunal, i que era el principal impediment per aplicar l'amnistia. A més, l'òrgan també ha aixecat les mesures cautelars, com ara les fiances, que tenien garantia en una resolució que es pot recórrer en apel·lació i que arriba pocs dies abans de l'amnistia del Suprem, si no hi ha un gir de guió, als líders del procés.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la decisió.
3: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta.
1: I ha reclamat que l'amnistia sigui integral, igual que Esquerra i la CUP han fet a través de comunicats. També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen.
1: Creu que la decisió del Tribunal demostra que Catalunya està a camí de la normalització. Tot plegat avui, que ha estat un dia marcat per les protestes dels pagesos. Un centenar de tractors han sortit a primera hora de diversos punts del país i han tallat els carrers de Barcelona al migdia. Segons els organitzadors, a la manifestació hi han participat un miler d'agricultors, molts dels quals s'han desplaçat en autobús per estalviar-se la gasolina que els costa moure la maquinària. Precisament, la pujada dels carburants és un dels motius de la protesta.
5: Que amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barra de pa s'apujarà a 3 euros per unitat.
1: Per això reclamen pagar l'impost mínim pels combustibles, però també denuncien els preus irrisoris que els paguen per les collites.
6: I aquest any la pera potser me la paguen a 40 cèntims, quan el preu de cost de produir aquesta pera a mi en costa 48.
1: I també critiquen l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur, que temen que ompli el mercat de productes més barats amb menys garanties mediambientals. La pujada dels carburants, per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, fa mesos que fa augmentar la inflació. L'IPC a Catalunya, el mes de setembre, ha pujat 5 dècimes. Ho hem sabut avui. Ara els preus són de mitjana un 4,5% més car que fa un any. És la pujada més alta des del febrer del 23, quan encara s'arrossegaven les conseqüències de l'esclat de la guerra a Ucraïna. El que més ha fet pujar els preus són els combustibles i, de fet, el govern espanyol ha confirmat que el mes que ve es mantindran els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats al gasoil i a la gasolina. En plana política, les formacions d'esquerres continuen negociant a contrarrellotge per oferir una única coalició a l'esquerra del PSOE per les eleccions generals. Tenen fins divendres per arribar a un acord. Avui Ada Colau, líder del Front Ampli, s'ha ofert a renunciar a ser la candidata per pactar amb Esquerra i Podem.
7: Jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
1: Segons el darrer baròmetre del CEO, publicat avui, el PSC seria la primera força a Catalunya i Esquerra quedaria segona, menjant-li bona part del terreny als comuns, que caurien fins l'última posició. I també s'ha fet públic el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, en aquest cas per les futures eleccions catalanes, que indica que el PSC revalidaria la victòria amb un cert desgast i que Aliança Catalana superaria Junts i fregaria l'empat tècnic amb Esquerra Republicana a la segona posició. I avui també Adif ha advertit que la normalitat a la línia de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid no es recuperarà fins a principis de la setmana vinent, després de l'incendi a un tren dilluns a la tarda.
8: Són treballs molt complexes, només es poden fer en un horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: El vagó incendiat continua a la via, a l'altura de Saragossa, per tant, ara s'ha de circular per via única i això ha obligat els operadors a Renfe, a Irio i a Ouigo adaptar els horaris i a fer canvis, i els trens d'alta velocitat avui i aquests dies poden patir retards generalitzats. Avui han estat d'entre 15 i 30 minuts per culpa de les limitacions de velocitat que hi ha al tram afectat. Aquestes són les notícies d'avui.
0: El dia en 5 minuts.
9: arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

0: bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 14 d'octubre. Comencem amb una notícia important, una notícia d'impacte mundial. Ja tenim sanció a Vinícius Júnior per l'expulsió contra el Villarreal quan va agafar els cabells a salivar. El comitè de competició sanciona Vinícius amb 4 partits. 4 partits es perdrà Vinícius. Entre aquests 4 hi ha, efectivament, el clàssic. El clàssic contra el Barça del dia 25 d'octubre. No jugarà tampoc Vinícius ni contra el Sevilla, ni contra el Racing, ni contra el València. Tornarà a la Lliga el cap de setmana del 21-22 de novembre. Sí, sí, fins a finals de novembre no jugarà Vinícius un partit de Lliga. En aquest cas serà contra el Celta. Vinícius no jugarà el clàssic i nosaltres a la graderia del balcó ho anem a analitzar.
1: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.

0: I és que avui és nit de Champions, per això ens està esperant ja l'expert en futbol internacional, el Bruno Alemany, però abans vull que escolteu l'entrenador del Madrid, José Mourinho, que a 24 minuts ara mateix falten perquè arrenqui el seu partit contra la Roma de la segona jornada de la Champions, i han preguntat per la sanció a Vinícius, aquests 4 partits que li cauen al jugador brasiler, i això és el que ha respost Mourinho.
1: La pregunta és al comitè per quin motiu ha hecho salir la sanción en este momento. Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, y no olvidar que el Real Madrid es un club español.
2: Porque esperabais una sanción menor independientemente de cuando la hayan hecho pública.
1: Ya te he respondido, ahora debo pensar en partido.
0: Les declaracions de Mourinho a Movistar, ja el veieu, enfadat perquè el comitè de competició hagi fet pública aquesta sanció de 4 partits a Vinícius a poques hores, de fet, 1 hora amb el comptada que comenci el partit del Madrid contra la Roma. No ens podíem esperar, irònicament, que a Mourinho no li agradés això. Ara sí, Bruno Alemany, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Anna? Bona nit.
0: Vinícius és titular, que a tot això no ho hem dit, Vinícius és titular en aquest partit del Madrid contra la Roma a la Champions, però, clar, és que Mourinho el perdrà per 4 partits a la Lliga, entre ells el Clàssic. No sé si això, Bruno, per tu, creus que és una bona notícia o no, o indiferent pel Barça.
3: Tal com estava treballant l'equip Mourinho, fins ara, a mi em sembla mala notícia pel Barça. S'ha de dir amb la boca petita. Però és veritat que el rendiment de Vinícius a nivell ofensiu no estava sent gaire bo, i en defensa ja sabem quin tipus de jugador és. Dit d'una altra manera, Diomandé li estava donant bastant més, encara que fos només per ganes, per desmarcar-se, pel que aporta defensivament, per quan pressiona dalt, i també la capacitat que té per baixar baix. I com sembla que Mourinho tenia aquesta disjuntiva, no? O poso Vinícius o poso Diomandé, crec que al final és dolent pel Barça, perquè jugarà Diomandé i serà més perillós. Dit això, Anna, em sembla molt important també que Vinícius necessita agafar bones sensacions per millorar el seu moment físic i futbolístic, i això, aturar-se fins al 22 de novembre, si no m'equivoco, que és quan ha de parar, no és una bona notícia per Vinícius ni pel Madrid.
0: Clar, és que ara a mi el dubte que em ve és com enfoca Vinícius, per exemple, aquest partit que és a punt de començar contra la Roma, on és titular, sabent la quantitat de partits que després es perdrà, i coneixent-lo com és de caràcter, segur que li haurà sentat molt malament conèixer aquests 4 partits de sanció, que aquí també juga un paper important el factor mental, i no estar pensant en el fora del terreny de joc.
3: Sí, la setmana vinent ara pot jugar Champions contra la Roma, i té la setmana vinent el Leipzig, també la Champions, per tant, és veritat que té aquests carmelets, no? Per almenys poder seguir tocant la pilota i veient la gespa de prop, i no només des de la llotja del Bernabéu, i sí, sabem que és una persona també molt mental. Fins jo et diria que jo li donaria unes vacances, que és allò de intentar fer res també el jugador mentalment, perquè li haurà sentat realment malament veure que una sanció que podia ser de 2 partits, ell fins i tot considerava una expulsió injusta, doncs li cauen 4 partits, finalment.
0: Esperes un Madrid que passi pàgina, ja en línies generals de tot el tema arbitral en aquest partit de Champions de les 9 del vespre, o quina mena de Madrid t'esperes contra la Roma?
3: Sí, segurament, perquè no hi ha aquesta influència del fantasma de Negreira, ni hi ha el Barça de per mig, almenys fins al moment, perquè ja en altres eliminatòries sí que es podrien enfrontar al Barça. Sí que crec que el Madrid anirà per feina, anirà a intentar guanyar el partit i oblidar-se una mica d'aquesta psicosi arbitral que estem veient darrerament. Igualment no veig un partit fàcil pel Madrid, pel tipus de joc de la Roma, per la seva capacitat per pressionar endavant. Crec que no serà fàcil.
0: T'escoltem a Carrusel Deportivo. Fins ara, Bruno.
3: Molt bé, Anna, fins ara.

0: 8:40, repassada la notícia del moment, aquesta sanció de 4 partits a Vinícius Júnior, que el faran perdre's el clàssic de finals d'octubre contra el Barça. Ens hem de centrar també a la Champions, perquè hi ha alguns partits que han acabat, altres que són a punt de començar, ho estàvem ara comentant amb el Bruno, aquesta Roma-Madrid. Hem avançat que Vinícius és titular, però Dani Pinto, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Quin és l'onze inicial, a banda de Vinícius, que presenta José Mourinho?
1: Doncs el Madrid sortirà amb Courtois a la porteria, a la defensa amb Dumfries, Konaté, Rüdiger i Cucurella. Al mig del camp serà per Tchouaméni, Valverde i Bellingham. I a la davantera jugarà el trident format per Vinícius, com bé tu has dit, Mbappé i Jan Diomandé. I és que els blancs arriben a la capital italiana una setmana i mitja del Clàssic i són quarts de la Lliga. S'enfrontaran a una Roma entrenada per Gasperini, que és tercera a la sèrie.
0: Un altre partit del qual els culers han d'estar pendents és el del Betis, perquè és el rival del Barça aquest cap de setmana, que rep el Porto. Amb quins jugadors surt Pellegrini?
1: Doncs el porter serà Álvaro Valles, la defensa estarà formada per Ángel Ortiz, Marc Bartra, Nathan i Fran García. Marc Roca jugarà al mig del camp acompanyat per Deosa i el capità Isco. I a la davantera hi seran Anthony, Abde i Troy Parrott. Un Betis que aquesta temporada ha fet la millor estrena de la seva història des de fa 92 anys. I els de Pellegrini volen estendre la seva ratxa a la màxima competició europea contra el conjunt portuguès.
0: És realment espectacular l'inici de temporada del Betis, com deies, Dani. Un altre plat fort, jo crec que aquest el mirarà molta gent, és el City-PSG a l'Etihad. Amb quines alineacions?
1: Exactament. El City, que vol seguir en ple de victòries en aquesta Champions, jugarà amb Donnarumma com a porter, Husanov, Rubén Díaz, Marc Gay i Guardiola a la defensa, Anderson, Enzo Fernández i Semenyo al mig del camp, i a dalt jugaran amb Ryan Cherki, Doku a les bandes i Erling Haaland com a nou. I pel que fa al vigent campió de la competició, Luis Enrique ha escollit el següent 11 pel PSG. Safonov a la porteria, defensa de 4 amb Hakimi, Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes, Vitinha, Zaire Emery i João Neves com a migcampistes, i a la davantera Kvaratskhelia, Dembélé i l'ex del Barça, Ferran Torres.
0: Pendents a veure com li va aquest segon partit de Ferran Torres en competició europea, ara ja vestint la samarreta del PSG. Res, fa uns instants han acabat els dos partits de 6:45 de la tarda. Quin és el resultat entre el LASK i el Liverpool?
1: Doncs s'ha acabat un partit completament boig. El Liverpool ha guanyat per 3-6 aquest equip austriac. Els gols han sigut del jugador seguit pel Barça, precisament Ronald Araujo.
0: Mira, a que més... bé que per Ronald. Escolta, primer sí, goleig sí. A la Champions.
1: Anirà molt bé. A més de Barcola, amb un hat-trick, Frimpong i Comas. I per part del LASK ho han fet Lujovic i Flecker per partida doble.
0: Doncs un 3-6 no és resultat de futbol sala, ho prometem, és resultat de futbol 11 i a més amb gol d'Araujo. L'altre partit era el Feyenoord Como, el Como entrenat per Cesc Fàbregas i per cert l'últim rival del fase de Lliga del Barça a la Champions. Com ha acabat?
1: Doncs l'equip de Fàbregas ha perdut per 3-1 amb el Feyenoord holandès, primer rival del Barça a la Champions, recordem, dirigit també per un ex-blaugrana com Jovan Bronckhorst. Els gols han sigut de Sandiao i Doubikas per part dels italians, que ha marcat uns instants abans del final, i Txekiel i Musa amb gol en pròpia del porter Robert Sánchez pels holandesos.
0: Gràcies, Dani.
1: Moltes gràcies.
0: Tot això l'endemà de la espectacular victòria 1-4 del Barça contra el Galatasaray. Per conèixer l'última hora de l'equip blaugrana, Nil Solà, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Els jugadors, imagino, ja a Barcelona, descansant, i amb quin planning pels propers dies, Nil?
2: El Barça, que ja és a Barcelona amb tota l'expedició, avui l'equip ha fet treball al gimnàs encara a Turquia, es van estalviar a tornar ahir de matinada, avui han dormit allà, han s'han entrenat sessió de recuperació, com dic, al gimnàs, ja són a Barcelona. Demà, planning habitual, l'equip entrenarà a partir de les 11 del migdia, amb la incògnita encara de saber què passarà amb Rafinha. Hansi Flick no parlarà fins divendres, ja que el Barça juga dissabte a la Cartuja contra el Betis, com dic, amb la incertesa de què passarà amb Rafinha, també amb Frenkie de Jong. Segons Hansi Flick, els dos futbolistes haurien d'estar preparats per poder jugar aquest partit, però recordem que Laporta el cap de setmana passat va dir que fins i tot igual Rafinha no estava fins al dia del Paris Saint-Germain. Per tant, demà molt pendents de Rafinha i de Frenkie de Jong, que continuen evolucionant favorablement, i faltarà saber si poden estar o no pel partit de dissabte a la Cartuja contra un Betis, que és un dels bons equips d'aquesta primera divisió, que ara mateix és tercer amb els mateixos punts que l'Atlético de Madrid. Per tant, dies importants per al retorn de Rafinha i Frenkie, en tot cas els dos, si no, haurien d'estar pel partit contra el Paris Saint-Germain. Això sí, sense Rafinha al Barça, 2 partits, 2 victòries i 7 gols a favor.
0: De moment no es pot dir que s'estigui trobant a faltar el brasiler, i aquesta és la millor notícia. Qualsevol novetat, Nil, línies obertes a la graderia del balcó.
2: Perfecte, una abraçada, fins ara.
0: 9:15 del vespre. A banda de Vinícius i a banda de la Champions, han passat més coses en aquest dimecres. Jana Flores, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Pol Lozano, el jugador de l'Espanyol, ha defensat Manolo González en roda de premsa.
3: Doncs sí, el jugador ha explicat que en el darrer partit el canvi de joc que va donar tan mal resultat no va ser una consigna de Manolo, sinó dels mateixos jugadors. Després ha recalcat el complicat que és ser entrenador i ha deixat un contundent missatge sobre les responsabilitats.
4: La figura de l'entrenador és molt difícil i sobretot quan els resultats no acompanyen. Si amb el mateix joc estiguéssim guanyant, no, ningú diria res del míster, no? Quan l'equip no acaba d'estar del tot bé, com ara, pues, el primer que normalment on van ben més les mirades és el míster.
0: Crec que diu molt, que un jugador com Pol Lozano surti a defensar en aquests moments difícils a Manolo González. De tot això, Jana, la UEFA ha acceptat el canvi de data del Barça-Arsenal de la Champions femenina.
3: Doncs sí, l'enfrontament estava previst inicialment per al dia 11 de novembre, mateix dia de la vaga general, però finalment es disputarà el dijous dia 12 a 6:45 de la tarda.
0: I tornant al futbol masculí, Álvaro Arbeloa, entrenador del Fulham, no ha quedat gens impune per criticar els àrbitres.
3: Doncs no, Arbeloa rebrà la seva primera sanció de la Federació Anglesa per qüestionar la integritat d'un àrbitre durant el passat partit del 20 de setembre. Les paraules textuals van ser: no permeten que el Manchester United perdi aquí, referint-se evidentment al cos arbitral.
0: Molt intel·ligent Arbeloa amb aquestes declaracions. A tot això, aquí a l'estat espanyol, la policia ha arrestat 4 ultres del Sevilla.
3: Doncs els aficionats sevillistes es trobaven a l'exterior de l'estadi del Llevant creant aldarulls quan la policia els va detenir. Els acusats d'entre 35 i 45 anys s'enfronten a delictes de participació en baralla tumultuària i desordres públics.
0: Mare meva, quines notícies. A tot això tenim bàsquet en directe. Un dels partits és el Joventut de Badalona Andorra, que es va haver d'ajornar per culpa de les pluges. El segon quart ara mateix està guanyant d'un únic punt l'Andorra, 42 a 43 a la pista del Joventut. Jana, també tenim en directe l'Espart Girona, que s'estrena a l'Eurocup contra l'Ostrava.
3: Doncs sí, les gironines han rebut a l'Ostrava per disputar el primer partit de la competició, que ha començat ara a 9:15 i de moment, minut 7 del segon quart, els marcadors estan 27 a 18 a favor de les gironines.
0: En tennis, Rafa Hodar ja és a quarts de final de Xangai.
3: Avui al matí, Hodar ha signat la victòria de 3 sets contra el neerlandès Van de Zandschulp i també van guanyar i seran a quarts del Master 1000 amb ell, Davidovich i Zverev.
0: Així com n'hem portat una de bona, també ja una mala notícia pels amants del tennis.
3: Sí, perquè queda suspès el Six Kings Slam per la situació actual que travessa l'Aràbia Saudí. Està previst que la nova data de disputa sigui entre el 27 i el 30 de desembre.
0: I tanquem amb aquesta perquè s'ha disputat la final de la Supercopa d'Espanya de waterpolo amb protagonistes catalans.
3: Aquesta tarda, sí, el Sabadell i la Barceloneta s'han jugat a les 7 a Can Llong a endur-se el trofeu a casa. El partit finalment ha quedat 16-9 amb victòria dels mariners.
0: Gràcies, Jana.
3: Moltes gràcies, Anna.
0: Estrenem secció a la graderia del balcó. Ens anem a que ens expliqui coses molt interessants Lu Martín. I avui aprofitem per estrenar secció a la graderia del balcó, secció amb el Lu Martín. Què tal, Lu? Com estàs?
5: Molt content d'estar aquí amb tu.
0: Ens explicaràs històries, històries totes reals. Això m'has promès que bueno, no seran inventades, tot i que pugui semblar-ho.
5: Sí.
0: Perquè a vegades hi haurà fets del tot insòlids i molt, molt curiosos.
5: Sí, com la vida mateixa. Creus que són coses rares i resulta que són certes.
0: I potser alguns coneixeran aquestes històries, altres no, però vaja, jo crec que estarà bé fer memòria perquè els protagonistes ho mereixen. Avui, amb un to anglès, perquè tu, Lu, bueno, tens molt, et tira molt Anglaterra.
5: Sí.
0: A més, el City, que ara a les 9 jugarà contra el PSG, pues partidàs, també
5: avui,
0: el cap de setmana.
5: Avui, per això t'he portat una història del City. Però el que et volia dir és que igual algun dia se m'escapa alguna batalleta meva, però que no m'ho tinguin en compte ni tu ni els oients, perquè clar, un ja té una edat.
0: Home, però les teves batalletes són interessants, eh? Jo crec que també poden...
5: Acostumen a ser patètiques. Jo podria omplir la ruïna amb mi mateix. Podia ser la ruïna de Lu Martín.
0: Doncs mira, potser rebatejarem la secció.
5: De moment no. De moment no. Començarem amb històries d'altres mites.
0: De mites, en aquest cas, anglesos. Colin Bell, un geni, però un geni una mica amb mal humor, no?
5: Tenia una mala hòstia, collons, es veu. Però era tan geni que George Best va dir, vale, jo era bou, però Colin va ser el millor.
0: Ostres, que et diguin això, hòstia, i venint de George Best...
5: I no ho va dir borratxo, cosa estranya, ho va dir absolutament serè, que devia ser un dels 20 minuts que no estava borratxo.
0: Per tant, encara té més mèrit.
5: Sí, o no, vés a saber. Colin Bell és un mite absolut del futbol anglès, un tipus que va tindre certa mala sort.
0: Per què? Què li va passar?
5: Que li van trencar la cama. En fet, va ser com Clemente, no? Que li van dir salta, Colin salta, Clemente li van dir Javi salta, salta, i Marañón li va trencar la cama. Pues aquest no li va trencar Marañón, perquè Marañón...
0: No estava per Anglaterra en aquell moment.
5: No circulava per Anglaterra el dia que le partieron la pierna, però, bueno, li va passar el mateix. Que va tindre mala sort en un camp de futbol. Però el Colin és tan bo, era tan bo i era tan ídol del City, que l'entrada principal de l'Etihad, per votació popular, porta el seu nom. Hi ha gent que diu que porta el seu nom perquè el seu nom, en l'argot de Manchester, vol dir capullo, però capullo de la polla, no capullo d'imbècil. Diuen que, clar, al ser una votació popular, que va ser feta per internet i tal, que va votar molta gent del United, perquè l'entrada principal de VIPs del nou estadi del City es digués polla. El club inclús es va plantejar suspendre la votació
0: quan van veure que la cosa no anava bé.
5: Esto se les estaba yendo de las manos. I donar-li el nom a un altre jugador. Però, clar, la família va dir... I la família, i molts dels aficionats del City que l'havien vist jugar, van dir que no. Molts havien votat perquè era un dels jugadors més legendaris. De fet, gràcies a ell, el City va guanyar la Lliga del 68 perquè era un tipus que podia jugar de tot. Era superintel·ligent al camp, o sigui, és que podia jugar de davanter centre, podia jugar d'interior, esquerra, podia jugar de la dreta, podia jugar de lateral, podia jugar de mig centre. Era una màquina de jugar a futbol. El problema va ser que el 12 de novembre del 75 el tio s'anava cap a la porteria i recorda la jugada perfectament. Ell sempre diu que tenia tres opcions. Xutar a porteria, però estava molt lluny. La segona era canviar de ritme i regatejar, o la tercera era driblar el tio que tenia davant, i va escollir aquesta. Però ell sentia les passes que venien per darrere, i al final el tio, el que venia per darrere, el va caçar, i van sentir com que el pillaven, i diu que en segons el seu genoll es va convertir en una bola de sang.
0: Quin mal.
5: Va estar 4 anys sense jugar. El tio que el va caçar es deia Martin Buchan. El tio mai va tornar a parlar amb ell. Era del United. O sigui,
0: a sobre.
5: Podia haver anat a l'hospital, podia haver anat de... podia haver fet...
0: Sí, algun gest, ni que fos...
5: Mai va tornar a parlar amb ell. El tio deia que no tenia res en contra d'aquest home. Era una cosa que havia passat a un camp de futbol i que no tenia res a tirar-li encara.
0: Ho va prendre amb certa filosofia, tot i que era difícil.
5: Però el tio, quan va tornar a jugar, va rebre una ovació a Main Road, a l'antic camp del City, que igual l'ovació va durar 5 o 10 minuts.
0: Com això que es porta ara al cinema, en els festivals, d'aplaudir quan acaba la pel·lícula 20 minuts, que jo no sé com aguanten,
5: sí,
0: allà a Cannes.
5: O a l'òpera.
0: O a Toronto.
5: 7 bajades de telón. Bueno, pues igual, va sortir al camp i al camp va estar... I diu, jo no sóc una persona que s'emocioni, cosa que ningú va dubtar mai, però aquell dia vaig estar a punt de plorar. Va ser el punt més important de la meva carrera, va dir. Només aquella ovació. Va tindre que deixar el futbol perquè mai es va recuperar, com el Clemente, i la seva amargor va anar més. El pitjor va ser després, quan va deixar el futbol. Ell tenia un íntim amic al futbol, que era l'únic que tenia bon rotllo, era el Francis Lee, que era una altra mita del futbol anglès. Van formar part del millor City de la història. Van anar junts a un Mundial, al Mèxic 70, però resulta que quan el City estava enfonsat amb la misèria, cosa que era una cosa habitual pel City. Per això ara els seguidors del City estan encantats si la sanció que els hi cau és baixar a segona, a la Second League. perquè no els importa a jugar a segona.
0: O sigui, seria el millor escenari del Cas City.
5: Sí, sí, sí, sí, estan desitjant tornar
0: a la Championship, una temporadeta allà.
5: A la basura, perquè ells ja estan acostumats a
0: això. Clar, però això serà els aficionats del City, els de tota la vida.
5: Sí, però...
0: Perquè no sé si ha passat que s'hagin unit arran de l'èxit, saps? Aquests que s'hagin pogut pujar al carro arran de l'èxit, crec que aquests no estaran tan contents de baixar a segona.
5: No, perquè com és un club molt familiar, els pares li han explicat als fills,
0: d'on ve?
5: Tranquilos, que nosaltres hem...
0: Això ja ens ho coneixem.
5: Sí, no, que quan heu guanyat, quan han guanyat, els han dit... Que
0: els han parat el...
5: Això no és així, eh? I ens han ensenyat la història del club, i han explicat que quan el United va guanyar aquí la Copa d'Europa contra el Bayern Múnich,
0: sí,
5: el
0: Camp Nou,
5: ells estaven jugant per no baixar tercera. O sigui, que el mismo dia... Taking easy, nosotros somos lo que somos, eh? Ara som feliços, però hem sigut una misèria. Saps? Eren desgraciats. Bueno,
0: desgraciats com el Colin Bell.
5: Com el Colin Bell. Bé, tan desgraciat va ser el Colin Bell que es va fer càrrec de l'equip amb els pitjors anys de la, però amb anys molt desgraciats.
0: Que ni Ronald Koeman aquí al Barça.
5: Exacte, al Barça, perquè... Pues mira, és una història similar, perquè havia treballat gairebé gratis amb els desastrosos anys 80 del City. Resulta que el Francis Lee, quan va arribar una injecció de diners, va agafar el club. I què va fer? Va fotre fora el Colin Bell.
0: Però si eren amics.
5: Molt, superamics. Però va fotre fora, però no el va fotre fora ni ell. Va enviar un senyor que tenia per allà i li va dir...
0: Digue-li que no torni.
5: Que està despedit.
0: I per què va fer això?
5: Bueno, perquè...
0: O sigui, va ser una traïció, o...?
5: Sí, absolutament, clar, el Colin Bell ho va trobar com una traïció. I saps què va fer el Colin Bell?
0: Què va fer?
5: Reclamar la seva cap, o sigui, la seva gorra, amb la que va debutar amb Anglaterra, que l'havia donat al museu del club, li va dir, por lo menos, devuélveme la gorra. Va denunciar al City, despido improcedente, però clar, el que denunciava era el Francis Lee. El Francis Lee no es va presentar al judici.
0: Per lo que sigui.
5: No va, que casualitat, no sé per si...
0: No li anava bé aquell dia.
5: Total, que el Nijinsky, que li deia Nijinsky de lo bé que jugava, se fue como amargat del que li havia passat.
0: Que un dels teus millors amics, quan es faci càrrec del club, a la primera decisió que prengui sigui fer-te fora i a sobre no t'ho diu ni a la cara i no es presenta el judici posterior, home, és per prendre-s'ho malament.
5: El tio Duban, que només li han vist somriure en els últims anys, veient jugar a David Silva.
0: Ostres!
5: I davant del seu estant, que és la zona de VIPs, està l'estàtua en honor de David Silva, cosa que no és casualitat.
0: Molt bon detall, molt sí, bon detall, que a l'entrada de Colin Bell
5: hi hagi l'estàtua
0: de David Silva, l'única persona que la va fer somriure.
5: Que li ha fet somriure amb els últims
0: en els últims 50 anys de la seva vida.
5: Sí, senyora. Pues aquesta és la història. Va tindre un comiat... a l'alçada de l'estima que li tenien molts, molts seguidors del City, que van disfrutar del seu futbol el temps que va tindre dos cames.
0: Doncs la primera història de les moltes que ens aniràs portant-lo a la graderia del balcó, la d'un geni com Colin Bell, que pobre li va passar de tot. Lu, moltes gràcies i t'esperem aquí perquè ens vagis portant més històries.
5: Però tampoc em donis massa feina, que a mi no m'agrada molt treballar.
0: La justa i necessària.
5: Sí, bueno, però, vale, tu compro.
0: Abraçada, Lu.
5: Vinga, un petó.
0: Aquí l'agradaria d'avui dimecres amb aquesta notícia d'impacte que us hem explicat i analitzat, la sanció a Vinícius, 4 partits es perdrà, també evidentment el clàssic contra el Barça. Ara us deixem a les freqüències de SER Catalunya a Mora 25, a les de la SER trobareu Carrusel Deportivo amb el Roma Madrid a punt de començar. Nosaltres tornem demà a les 12, ja ho sabeu, què t'hi jugues. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adeu.
6: La graderia del balcó amb Anna Palet.